0: De presentació molt bonica.
1: Crec que era el 127 edició del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València.
0: Sí, quan anarem amb Eduardo i després en el Congrés de Tubes el tornarem a tocar.
1: Sí, és d'ahir, la gravació és d'ahir. Doncs escoltem la musical, que vaig pensar que havia una rata i tot, saps?
0: No.
1: Per això t'ho vam preguntar.
0: No vaig a dir que jo també ho vaig pensar en el seu moment, però ara no vaig a reconèixer-ho.
1: Doncs, escoltant este pas doble, la musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez, seguim així en Fent Banda amb l'agenda musical.

0: I com cada dia entrem dins de l'agenda musical per a dir alguns dels concerts que es fan a la nostra terra. Per exemple, tenim el 13è cicle de les bandes de la província a l'ADA. Avui li toca el torn participar, fer un concert en l'ADA, en l'Auditori d'Alacant, l'associació musical El Tossal de Sant Vicent del Raspeig. Començaran res en una hora, a partir de les 10 del matí a l'ADA. Seguim amb més... En aquest cas no és un concert, però és informació. Per exemple, la coordinadora de societats musicals participa enguany en la nova temporada de Cultura als Barris i Cultura a les Pedanies de València. El primer concert el van fer el diumenge passat a les 6 a càrrec de la banda La Societat Musical de la Unió de Tres Forques. Aquesta iniciativa permet acostar la música de banda i la cultura als diferents barris de la ciutat i donar a conèixer el treball de les societats musicals valencianes, que no és poqueta la feina que fan. Però per explicar-nos aquesta nova temporada de la cultura als barris i a les pedanies de València, tinc a l'altra part del fil telefònic a Miguel Hernández, que és el president de Cosumoval. Bon dia. Bon dia, Miguel.
1: Hola, Ima, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, bon Miguel. Bon dia. Encantada de parlar amb tu. La setmana passada ja vau començar el cicle este de la música als barris i la cultura també a la pedania, a les pedanies de València. Què significa per a Cosumoval participar un any més en este programa de cultura als barris?
1: Evidentment, com a iniciativa interessant i importantíssima per a la ciutat en general. Val? Perquè més enllà dels nostres concerts hi ha més activitats que omplin els barris, això és caps de setmana fonamentalment, en un muntó d'activitats i de concerts, de teatre, de ballet, de contacontes, és a dir, és genèric la programació.
0: Jo et vaig a fer-te una pregunta.
1: Nosaltres, digues.
0: Perdona. Que no sé, la meva ignorància és gran en això, ¿vale?
1: Sí.
0: Aleshores, n'hi ha algun barri de la ciutat de València que no tinga societat musical, que no tinga banda? Perquè n'hi ha molts.
1: Podríem dir que no. No. Podríem dir que no. És a dir, fonamentalment, quasi tot, no, llevant d'alguna pedania concretament, no té banda, però la majoria de les pedanies tenen banda. I després, la majoria de les barris, es començant per la perifèria de València, tots els barris que estem a la perifèria, la veritat és que tots els tenim. I a poc a poc hem anat omplint la resta de barris a la ciutat. Fins a arribar a tindre una en el centre de la ciutat,
0: sí.
1: La societat del centre històric. O sigui que podríem dir que no. Hem omplit la ciutat aquesta, de la societat musical.
0: Aleshores, esta iniciativa que va començar l'any passat, ja l'any passat van participar unes societats musicals. Jo no sé enguany si són les mateixes, si són diferents, però com feu esta selecció de bandes?
1: Bueno, jo te diria més. Si es començaren l'any passat, d'alguna forma, la realitat que el cicle de cultures, barris i pedanies es començà en el 2016.
0: Ah.
1: És a dir, estem parlant de que ja des de l'anterior govern municipal, el que diem el govern del Botànic, no?
0: Sí.
1: Va encetar aquesta idea. No? Lo bonico i lo chulo de la història és que s'ha fet una transició política i està governant un altre partit ara, però aquesta idea en concret la mantenen. Però conforme estava feta, inclús, de fet, que es diu el mateix, les activitats solen ser més o menys la mateixa dinàmica, i això, nosaltres estem des del 2016 participant d'aquesta iniciativa.
0: És a dir,
1: les societats musicals.
0: Miguel, perquè les societats musicals, dins de la vida de València, la vida cultural i social de la ciutat de València, té un paper fonamental.
1: Sí, sempre hem estat. Des d'aquest moment, com te dia abans, del 16, del 14, inclús, i endavant, fins ara, tenim un protagonisme especial, una vida més enllà, a partir de que s'ha gestionat definitivament el València Music City, també d'alguna forma és un poc el fil conductor entre les activitats de les societats musicals de la ciutat, l'Ajuntament i tot el que suposa la participació dintre de la activitat cultural i lúdica de la ciutat, no? Nosaltres mantenim aquesta dinàmica encara que no participem abans, la primera la primera part de tot el cicle, quan jo te parlava del 16, sí que participàvem totes les societats, però a poc, bueno, pues, ara en este cas són 9 societats en guany i cada any van participant no sempre les mateixes.
0: I saps quines són?
1: I d'alguna forma, quines són les d'enguany?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. La primera, com tu bé has dit, és la de Assegut, va, la de Tres Forques, la societat musical de Tres Forques, val, que el va fer en la pèrgola del carrer Emili Lluc. Bueno, la segona serà l'agrupació musical de Patrais, vale, que el farà el barri de la Llum.
0: Crec que, no són, crec barri, que és a la setmana que ve, crec que és a la setmana que ve n'hi ha dos.
1: Això la setmana que ve, sí, hi ha dos concerts, sí, perdó, tres concerts el mateix dia. Un, al carrer de Miguel, bueno, en el barri La Llum, l'altre en l'Hort de Senabre, que la farà l'Associació Cultural Falla Jerónima Galel i tot la Fou Pasqual Llevat, i l'últim concert del dia 18 serà en Malilla, ahí sí que la farà la mateixa banda del barri de Malilla. I després ja el 24 d'este mes, ja en Sant Isidre, la farà també l'agrupació musical del barri de Sant Isidre. I a partir d'ahí ja passem al mes següent, a l'11, que ja queden quatre concerts més.
0: Sí.
1: Un se farà en la Societat Musical de Pobles Marítims, en Ayora, en el Parc d'Ayora, és un parc de la ciutat. La següent, el dia 8 de l'11, la Societat Musical de Pescaors, que la farà en el Cabanyal. El dia 15, la Banda Musical de Torrefiel, que el farà en Orriols, ¿vale? Pot ser que no siguin en el mateix barri, però estan molt a prop, o solen ser per la contornar, no? I l'última serà el dia 15 de l'11, també, que la farà el Centre Institutiu Musical de Tendetes, que ho farà en el seu barri, en Tendetes, també. Vull dir, sí que és cert que, en este cas, han afegit a la proposta aquestes nou societats, però cada any va variant en funció de la implicació, de la voluntat de la societat a participar del cicle. Allò queda obert a qui vulgui participar, val? Pues en temps ja contactem els recursos culturals o els recursos culturals contacten nosaltres i a partir d'ahí fem la proposta i ja van afegint-se societats i ja parlem directament en la regidoria els recursos culturals i a partir d'ahí està tot el programa de societats musicals en funció de la disponibilitat dins del programa general, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, contents, contentíssims també de participar i volem participar contínuament, clar.
0: Creus que...
1: Som part ja del projecte.
0: Ja. I Miguel, tu creus que aquest tipus d'iniciatives ajuda a aproximar, a apropar més la música de les societats musicals als joves, que són el futur?
1: Hombre, jo crec que en general ajuda a moltíssimes més coses, no? De forma que es crea una activitat, és una iniciativa que crea una activitat cultural en els barris, se descentralitza la cultura, en aquest cas, arriba a tots els barris i arriba d'alguna forma en diferents tipus d'activitats o d'activitats artístiques, me refereix, i és interessant. De cara a la música i els jovens, pues, d'alguna forma això també és una... Això ajuda, però evidentment el treball és nostre, no?
0: Ja
1: en els nostres escoles de música, en els nostres xics i xiques dels barris o dels barris dels costats. És a dir, que hi ha un treball que fem nosaltres anualment durant molts anys que estem fent, però que allò ajuda a la visibilització d'això i que la gent veja que aquestes societats de nova creació, i no tan nova ja, evidentment, no són algunes centenàries, però que mantenen aquesta flama de lo que és lo interessant que és una societat musical a nivell de que no sols gent major, sinó gent molt jove està dintre de, no? I les escoles també, no? És important. Esa visibilitat que estem donant també en este cicle, per a nosaltres és molt important. I que ens considere dins de l'Ajuntament el que continuem participant és superimportant.
0: Miguel, i ho feu malgrat les poques condicions que teniu d'auditoris, perquè ho feu al carrer, bueno, i si entremeneix el tema, és a dir, és ganes de fer cultura, és ganes de fer música, és ganes de fer banda, perquè malgrat aquest punt important, ahí esteu.
1: Sí, no és el lloc més idoni, més adequat per a fer un concert, val? No és el lloc, no pot estar no sols el públic que ho està en silenci, sinó que a la mínima pot ser que ens trobem en un parc on hi ha gent, jocs per a xiquets, o en un carrer on de cop i de sobte passen cotxes o passa una moto o passa tal, evidentment no és el lloc adequat, Vale? Però sí, evidentment, el que passa que la proposta com a tal del cicle de cultura, barris i pobles, o pedanies en aquest cas, està fet o pensat per a fer-ho a l'exterior, no? No sols se descentralitza la cultura, sinó que també s'apropa més directament al ciutadà, no? No l'emportem dintre d'un teatre que pot ser que alguns...
0: No entrarien,
1: jo no, al teatre no, però de cop i repens se topen en una banda tocant que no, ni ho sabien ni se ho esperaven i paren. I això d'alguna forma fa pensar que... I pregunten, i aquesta banda de on és? Pues mira, si és l'art del teu barri, pues flipen també, perquè diuen, ostres, tenim una banda en el barri, no? Que és molta gent la que ja que tenim nova en els barris i que no coneix moltes coses del barri.
0: I segurament una forma també de captar i que diuen, aniré allí a aprendre música.
1: Sí, o que vegin realment la nostra tradició i la nostra cultura quina és també, no?
0: Ja ho crec que sí. Miguel...
1: El carrer és molt important, molt important. Sí, sí, sí. Evidentment, no lleva que no tinguem uns jocs adequats, això està clar. Que no en tenim suficients, poquets.
0: Vale. Molt bé, Miguel. Anem a donar un missatge a tota la gent que n'hi ha un cicle de música de cultura als barris i que animem a tota la gent que vagi. El pròxim concert és este cap de setmana que ve. És a dir, no...
1: Sí, són tres concerts diferents el mateix dia.
0: Correcte, així que ja ho sabem. Recordes tres punts?
1: El 18, este pròxim setmana, el dia 18.
0: Recordes punts per a que la gent ho sàpiga?
1: I sí, serà, molt bé, en el barri de la Llum, a les 12, val? En el Hort de Senabre, que és la plaça Segovia concretament, a les 12:30, i en el Parc de l'Olta, que és en Malilla, que és a les 10, a les 7, 10 hores de la nit, i en Sant Isidre ja el 24 en el Parc Vell de Sant Isidre mateix. És a dir, hi ha tota una programació important, però que també es pot accedir per la web de l'Ajuntament a l'activitat de Cultures Barris, i ahí es veu tota la programació en general, no sols de les societats, sinó tot el que hi ha dintre del projecte. Evidentment, és este mes i el que ve. Recordem, no dura tot l'any. Són dos mesos intensos d'activitat. El problema també, el fer-ho a l'exterior, és la pluja d'estos mesos.
0: La setmana passada estava així, si actuaria, si no actuaria, perquè com hi havia pluja, però bueno, es va poder fer.
1: Exacte.
0: Així que moltes gràcies, Miguel.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Per atendre'ns.
1: Moltes gràcies. Vinga. Bon diumenge, adeu.
0: Igualment. I seguís que més dades de concerts. Concert anomenat Tonades Blanques, música valenciana, per a flauta i guitarra. A la guitarra estarà Rubén Parejo i a la flauta Joaquín Jericó. Serà el dijous 15 a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura Marquès de González de Quirós, a Gandia.

i escoltant el Pas Doble de capçalera, música i vinos, ens anirem al butlletí informatiu de les 9 del matí. Com sempre vos dic, no se'n vagin, que promet el programa d'avui. Així que tornem en res, en un momentet.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si bufa un vent molt fort, els pals de llum i les torres d'alta tensió són molt perillosos. També les tanques publicitàries. Allunya-te'n i, en cas de caiguda, avisa emergències. Si és possible, evita circular i, en cas d'haver d'eixir, utilitza preferentment el transport públic. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.
1: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Escoltant Santiago Capitana ben cerrajes del compositor Saúl Gómez, entrem en la segona secció del Rebost de la Banda. En esta segona secció del Rebost de la Banda volem parlar d'un projecte que porta el nom de València més enllà de les nostres fronteres. El pròxim 17 d'octubre, el Quarteto de Cuerda València actuarà a París amb un concert creat especialment per aquesta ocasió, de València a París, un viatge musical. Serà una actuació molt especial, no només pel lloc on es farà, sinó també pel repertori que han preparat. Pop internacional, música francesa i espanyola, melodies mediterrànies i, com a colofó, una selecció dedicada especialment a València. I avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com s'ha preparat i descobrir què significa per a ells portar la música i el nom de València fins a París. Amb nosaltres tenim així a tres de les integrants del Quarteto de Cuerda València. Tenim, per una banda, a Lola Biendicho. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Biendicho, tinc que dir-ho bé. Biendicho.
1: Bon dia.
0: Bon dia. No pot parlar, però la farem parlar. A Teresa Lamà, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a Mara Ponce, bon dia.
3: Oli.
0: Bueno, jo vos he de dir una cosa i he de dir a tots els oients. Vaig a fer-vos la benvinguda. Com porteu el francès? Bonjour? Com se va?
2: Malamente,
0: se va
2: malamente.
0: Però bueno. Se va bien?
1: Se la vi.
0: Doncs, com tenia tantes ganes, anem a fer la entrada com cal per a rebre-vos. Òscar.

0: De les quatre xiques llegers, així tinc a tres. N'hi ha una que no ha vingut, que no ha pogut vindre. Bueno, però el pròxim 10 d'octubre se n'aneu a París, actuareu a París amb un concert especial. On actueu a París?
1: En la Iglesia de la Missió Espanyola.
0: En l'Església de la Missió Espanyola.
1: En el districte 16.
0: En el districte 16. I aleshores, com naix aquesta oportunitat d'anar a París? Com naix este concert?
1: Pues naix en molt de treball a l'hora de comunicar-nos en la Casa Regional de València, que són una gent increïble, i col·laborar amb ells en la nostra música i dur-la cap allí.
0: És a dir, que el que organitza és la Casa Regional
1: de València,
0: en París. A París.
1: A París.
0: No pareu de viatjar, eh? Perquè se'n vau anar als Grammy, era?
2: Als Latin Grammy.
0: Als Latin Grammy. I ara a París.
2: A Miami.
0: Mare meva. I què significa per a vosaltres aquesta oportunitat d'anar cap a París?
3: A veure, no és la primera vegada que toquem ja allí, en París.
0: Ah.
3: Però esta és més especial, sí que, perquè portem el nom de la ciutat, precisament, a la Casa Regional Valenciana, allí en París. Aleshores, per a nosaltres ha sigut un projecte superbonico, de germanor total.
0: Ja ho crec que sí. Encara serà més bonic la setmana que ve. Però, a veure, el títol del concert es diu De València a París, un viatge musical. Per què este nom? Quin viatge és el que aneu a fer mentre toqueu? Quina de les tres?
2: Jo mateixa. Doncs anem a fer un viatge per diferents estils musicals. El concert consta de dos parts. La primera és un poc més actual, més moderna, i la segona part és una combinació de música francesa i de música espanyola i de música valenciana, Vita Lola.
0: Per exemple, com què? Jo ara vos ficaré una i digueu-me si se la tocareu o no la tocareu. Que a mi m'encanta. Que la comenceu en ritme de tango.

0: Esta o esta ja està... No. Esta no. Quin és aquest repertori que aneu a fer, sobretot en la segona part? Per exemple, quines peces valencianes aneu a interpretar que estan ahí coguense, que ja m'has dit ara que estan coguense, que van eixir molts temes nous. Quins?
1: A veure, el concert, com ha dit Teresa, són dos parts. La primera anem a anar al pop d'ahir, del passat, perquè nosaltres som molt poperes, ja ho saps. Aleshores anem a fer una selecció de ABBA, Queen, Beatles, que han elegit allí. Val? Nosaltres tenim molt, molt de repertori en el Hechitage
0: i no n'hi ha cap, perdona,
1: sí,
0: que segurament que no n'ha acertat cap de les que jo tinc així preparades, però no passa res.
1: No del tot, perquè les, a lo millor les que acabes de posar són del nostre disc For Pop Puntes,
0: sí, sí.
1: I ells volien més un concert acústic perquè anem a una església. Aleshores és diferent el concepte. Sí, i després sí, sí, la segona part és molt bonica perquè és del pop actual de dones i després farem un mix de les cançons de dones franceses d'allí i després un mix de les cançons valencianes com Guillaume, som nosaltres.
0: Guillaume de Guillaume, per exemple, està...
1: Efectivament, per ahí va la cosa.
0: I de valencianes, quines?
2: Pues tenim Xàbia.
0: Anda, pas dobles.
2: Tenim Paquito el Chocolatero.
0: Sí.
2: Tenim un poquet també de
1: València.
2: Ah, la de Chiqueta Meua.
0: Chiqueta, Chiqueta Meua. Chiqueta, Chiqueta Meua.
2: Sí, fem un poquet.
0: I tots aquests arranjaments, qui vos es fa? Es feu vosaltres o hi ha una persona encarregada que fa arranjaments per a passar-los a quartet de corda?
1: Pues en este cas, l'arranjament de València ho va fer Juanjo Carratalà, de la producció Mamba, i l'arranjament dels medley ens l'ha fet un amic violinista.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però en aquest concert també n'hi ha, diguem, un vestuari que portareu nou, no? És a dir, per a representar més València...
2: Bueno.
0: No?
2: Així
0: jo tinc que n'hi ha que anireu en indumentària tradicional, bueno, part d'indumentària tradicional, valenciana a París, en un corpinyo.
2: La tela que tenim és molt especial, que és valenciana, i tota l'elaboració, tot el corpinyo tan espectacular que anem a estrenar allà en París és del nostre amic Jorge Fauel,
0: sí,
2: de 1700, l'indumentarista fallero pues tan especial que tenim així i que li tenim un carinyo increïble.
0: És a dir, sempre cuideu molt, sobretot el vestuari.
2: Sí.
0: El vestuari. I anar en ixe corpinyo, pues, en la segona part, suposo que serà,
1: sí,
0: en el viatge ixe que aneu a fer, doncs és important. Porteu tot el que voleu portar és València, als valencians que viuen allí a París. I si és el viatge que aneu un poquet de València a portar allí.
1: Sí.
0: Un poquet de València. Doncs seguim escoltant el Cuarteto de Cuerda València amb este tema que segurament que el reconegueu molt.

0: Quant de temps porteu juntes?
1: Doncs entre 15 i 20 anys. Més 20 que 15.
0: I durant tots aquests anys, que estan prop de 20, quan va ser aquest moment que vau dir és que ens agrada molt la música pop? Perquè vosaltres veniu d'un ensenyament clàssic,
1: superclàssic,
0: de conservatori.
2: Pues sí. El que passa és que també hem sigut persones que no s'hem conformat en seguir un poc el camí que ens marcava, no? La vida. Sempre hem estat buscant innovar i estar d'acord també amb el que sentim realment i el que ens apeteix fer. I en aquest cas, pues, farà al voltant d'uns 8 anys aproximadament, començarem a fer incursions en les covers, ja fa ja temps d'això.
0: Sí.
2: I a dia d'avui, pues, encara fem moltes coses de clàssic, perquè també ens hem deslligat, però el nostre camí jo crec que està enfocat cap a un altre lloc. De fet, fa no res, estiguem tancades en l'estudi de gravació fent un disc de l'Acadèmia de la Música Valenciana de compositors valencians.
0: Molt bé.
2: El tenim a punt de traure també.
0: Això també tingueu. És a dir, que ara, a banda d'anar-se'n a París, esteu treballant en altres,
2: en dos
0: altres
2: discos,
0: projectes.
2: En dos discos. Uno que ja el tenim ja gravat i està al forn.
0: Eixiran abans de Nadal?
2: Jo, sí, el de l'Acadèmia de la Música Valenciana,
0: sí,
2: jo
0: sí.
2: Crec que sí. I l'altre, no, perquè començarem a traure xicotes singles primer, però...
0: És a dir, que vosaltres començareu, quan vau començar les quatre, era un quartet de corda,
2: clàssic.
0: Estàndard, clàssic.
2: Sí, així era, tocant Beethoven, Bach...
0: I quan eixiu ahir a l'escenari, bueno, allí no sé l'impacte que podeu provocar, perquè has dit que és una església.
3: Sí.
0: I aleshores és diferent, no?, que quan esteu al carrer i tingueu i porteu darrere, per exemple, acompanyament de rítmic i tot això. Però quan eixiu ahir a l'escenari, què és el que voleu provocar al públic?
1: A veure, moltes vegades quan ens programen, la gent no està preparada o no s'espera que se va a trobar, perquè escoltar el concepte de quartet de corda és com que n'hi ha una idea, no, molt en l'imaginari col·lectiu, és com una idea molt estandarditzada d'instruments clàssics. Nosaltres tenim un punt molt xulo, que és que sense canviar de tipus d'instrument, no són instruments electrònics ni elèctrics ni res, són instruments clàssics, però fem un repertori totalment fora del repertori clàssic, a banda de el vestuari, l'actitud en l'escenari, totes aquestes coses, la gent al·lucina prou, per dir-ho així ràpid, i es queda prou sorpresa de la proposta musical que fem.
0: Clar, perquè quan digueu quarteto, és que damunt teniu també un quarteto de cuerda València.
2: Així no és.
0: Quarteto de corda València. Aleshores, quan uno llitja això, i damunt és l'estàndard, violoncel, viola i dos violins del quartet, s'imagina un quartet d'una manera. I vosaltres?
2: Aixina som nosaltres. Camaleònic és total.
0: Bé, seguim escoltant, perquè tenen molts temes gravats. Ara ens n'anem a una pel·lícula, a la banda sonora d'una pel·lícula que diguem que la protagonista va ser la Whitney Houston. I estem en este tema.

0: Quan esteu interpretant aquest estil de música, què intenteu fer? Basar-vos prou en l'original o trencar un poquet i ficar, jo què sé, un poquet del diferent, és a dir, que és quan el teniu a l'hora d'assajar, no? Davant de la partitura. No anem així al món de l'actual. O ficar la vostra guindilla. No sé com es diu en valencià. Com es diu en valencià la guindilla? No tinc ni idea ara, jo ho buscaré.
1: Ho hem de buscar. Ho hem de buscar.
0: Què?
2: A veure, realment ens fan també en algunes ocasions, quan són els temes que estan en bases electròniques, la nostra productora ens fa una proposta una vegada hem triat nosaltres el tema, perquè així, això se tria entre les quatre, sí o sí tenim que estar d'acord en el tema que anem a muntar. Però una vegada tenim l'arreglo fet, s'assentem i valorem. I moltes vegades li peguem la volta a la tortilla de lo que ens han presentat i li diguem, no, això, mira, necessitem que això sigui així, modifiquem això, canviem l'estructura, no la vull que... O sigui, que realment no és tal qual el tema.
0: Però és que fan els arranjaments, vos respecten molt les idees vosaltres quan heu toquet. Això no funciona.
1: Sí, totalment.
2: Som un equip. Totalment. I la veritat que és molt fàcil treballar en ells perquè també els donem una guia de lo que volem, ja ens coneixen molt. Ja no volem el típic quartet que el violí primer toca la melodia principal i la resta acompanya i les veus intermitges estem per ahí passant el rato i veig gent a veure què fan les altres.
0: I la viola passa desapercebuda.
2: Exacte, no volem això, ja fa molt de temps que diguem...
0: Bueno, tu no passes desapercebuda, però... Sinó que t'escolten en el concert que vau fer Miss Lata quan vam anar al certamen d'Altea. Bonica peça, eh?
2: Això va ser un regalàs del meu Pepe Tello, sí. Que vamos, estaré agraïda tota la meva vida poder tocar en la banda del meu poble de solista una viola, sí. Però on s'ha ficat això en el
0: cap? Una viola en un certamen. Òscar, és que és cor el músic també, eh?
2: Sí.
0: De Paiporta, en una banda de Paiporta. Aleshores, en un concert de l'Altea.
2: Sí, el meu fin de Miss Lata anava, vamos, a tope. I ficar en una viola.
0: Com a solista.
2: Una viola de solista, tu te penses que és que no són atrevits ni res. Això jo crec que va un poc en el poble, que Miss Lata són molt atrevits.
0: Ah, vale. Bé, és que està, diguem-me, que ell també és part de Miss Lata.
2: Ah, veus?
0: Pues... Bueno, per quants... països hi heu anat?
1: Uf. Doncs hem estat en Estats Units, hem estat en França i és que ens queden, no?
2: En Marroc, estiguem en Marrakeix.
0: I de tots aquests concerts que en feu molts, perquè per a vindre així vos dic que m'ha costat molt.
1: Donem fe. És molt complicat, Ima, ho sabem.
0: M'ha costat molt. Aleshores, quin... Hi ha algun concert que per a vosaltres ha sigut especial?
2: A veure, n'hi ha molts, però la primera vegada que érem fora d'Espanya i tocarem en Miami, en el Sanctuary of the Arts, això va ser... estàvem al·lucinant.
0: I com
2: però,
0: va ser,
2: això però de... te tinc que dir que és una al·lucinació molt empanyà, perquè va coincidir en la dana així en València. Aleshores, acabava de passar la dana i va ser com se n'anem un poc en el cor trencat, de dir, deixem així el que deixem per viure un somni, perquè per a nosaltres no deixa de ser
0: però és trencat.
2: Un gran somni, però sempre quedarà aquesta coseta, però
3: tornarem,
2: ahí està
0: Lola, tornarem
3: l'any que ve tornarem,
0: no puc parlar però bueno,
3: sí
0: estem en ello,
3: sí, exacte.
0: També n'hi ha un altre concert que ara seguirem parlant del de París, però també teniu un altre concert benèfic res.
2: Sí, la veritat és que el quarteto fem sempre molts concerts benèfics, ens agrada molt la labor social i esta és la primera vegada que col·laborem en Manos Unides València. I anem a fer un concert molt especial a Meix el dia 6 de novembre.
0: El 6 de novembre
2: cau,
0: és a dir que ja està ahí,
2: divendres.
0: Ja està ahí, on és? Ho sabeu?
1: En Sant Juan Bosco.
0: En Sant Juan Bosco.
3: En l'auditori.
0: Què és el que més el repte més complicat que teniu com a quartet en este món que actualment visquem? És a dir, quin és el repte, quina és la dificultat major? Què és el més complicat de seguir un quartet de quatre dones,
2: pues pots imaginar-te.
0: Pots imaginar-te
2: com és el quadrar les nostres agendes. És molt complicat, no només per als concerts, sinó també per als ensaios, per a les gravacions. Costa molt el conciliar, però tenim, sempre ho diguem, que tenim molta sort de la família que tenim darrere, recolzant-nos, tant les parelles com els pares, que tenim per fortuna molts abuelos ajudant-nos.
0: Si tinguem que fer un homenatge als abuelos. Ai,
2: absolutament.
0: Tinguem que fer un homenatge als abuelos, perquè estan ahí els abuelos tots ahí ajudant un montó. Perquè ja dic que quatre dones amb família i també tingueu feina, sí, a banda del quartet.
2: Clar. Sí, perquè la docència la tenim ahí també.
0: Clar, i perquè moltes vegades costa molt viu. Si tinguem que fer un homenatge als abuelos.
2: Ai, absolutament.
0: Tinguem que fer un homenatge als abuelos, perquè estan ahí els abuelos tots ahí ajudant un montó. Perquè ja dic que quatre dones amb família i també tingueu feina, sí, a banda del quartet.

0: una plaça en un centre, no, en, de moment encara no la tenim, però
1: aneu per ahí, no?
0: Anem ahí perquè pensem que n'hi ha que posar en valor el treball de la gent com nosaltres i molts altres grups que passen moltes hores, que assagen molt i que fan molt de treball de gestió per a que els concerts xisquen i la gent veja el treball que n'hi ha darrere.
1: Sí, perquè és per a mi és molt complicat un grup de cambra que puga viure del que li agrada fer, tocar, no? D'ensenyar a la gent el que fa i fer feliç, que és això. I aleshores seguir, perquè ja porteu quasi 20 anys, ja ha sigut un repte, eh?
0: Total.
1: Un repte.
2: Jo crec que també està ahí les ganes de treballar, la il·lusió que li fiquem, perquè també som un grup que estem totalment autogestionat per nosaltres. Mm-hmm. Per tant, no depenim de ningú mànager, no depenim de ninguna distribuïdora de concerts, i tots els concerts, que ne són moltíssims, els que fem durant l'any, és tot pico i pala nostre, d'estar ahí...
1: Quants podeu arribar a fer? Ho heu comptabilitzat alguna vegada?
2: Sols a l'estiu.
3: En estiu hem fet 36.
1: 36 concerts.
3: Si l'estiu...
1: És a dir, sense comptar tot l'any. Sense comptar tot l'any, no? Sense comptar tot l'any. Ja és. Ja són. Jo vos animo que no desespereu. N'hi ha alguna vegada que heu decaigut i heu dit... S'acaba. Per què? Perquè no pot ser tot. Alguna vegada ho ha estat així? Però després està pugeu a l'escenari i recompensa tot.
2: És que la veritat és que poder fer música amb les amigues dalt d'un escenari en aquests moments tan bonicos se t'oblida, però sí que és de veres que n'hi ha un treball darrere que és esgotador.
1: Ja ho crec que sí. Doncs seguim, perquè aneu a contar-me un conte. Contem un conte.

0: Estem escoltant el tema Cuéntame un cuento. I estem parlant en el quartet de Corda València, en el quarteto de Cuerda València, que el pròxim dissabte que ve, estaran a París parlant francès i interpretant un concert. Un concert que viatja des de València a París. Què espereu quan un valencià vagi allí i vos escolte tocar? Què espereu? El públic. Què espereu del públic?
1: Pues com sempre, la connexió. Sempre intentem que quan que se'n vagin més feliços que han entrat al nostre concert. Això és molt bonic.
0: I és molt gran.
1: I ho veus sobre l'escenari, te ho transmitixen, els somriures, els aplaudiments, les mirades, un xiquet ballant, pues és increïble.
0: Espero que sí, passa, encara que siga en una església, eh?
1: Sí, clar que sí.
0: Encara que siga en una església.
1: Sí.
0: És important per a vosaltres portar el nom de València arreu del món?
2: És molt especial perquè és la ciutat que ens ha unit a les quatre. Per tant, la sentim nostra i ha d'estar present sempre.
0: És a dir, ja que es parla de que vos ha unit, a banda de que vau fer el quartet farà més o menys 10, 18 anys per ahir, no? Des de quan es conegueu? És a dir, on vau coincidir? On la vida vos va portar a les 4?
2: Pues mira, començarem Lola i jo en l'orquestra de l'Hort a Nord quan érem unes bebès. Jo crec que de les primeres orquestres que fèiem. Després a Teresa la coneguérem en la Jorbal, en l'orquestra de la Generalitat.
3: Però jo no vaig coincidir en elles dos en la Jorbal. Jo vaig coincidir en un encontre en Lola i en l'altre encontre en Mara. O sigui, les tres en la Jorbal no van coincidir. El que passa és que la vida després ens va anar juntant en altres llocs.
0: Jo de Teresa, saps el que més m'agrada? És que a tocar el cello és a l'hora de...

0: de ballar i tocar, elles ho tenen més fàcil.
1: Home, jo consideré que és una aportació molt important, la que jo faig.
0: Home,
1: de,
0: clar,
1: de penjar-me un gel. Això no n'hi ha un altre quarteto que ho tinga,
0: sí,
1: de moment.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això dona moltes oportunitats i obri molt les portes a fer coreografies, a poder ballar en l'escenari i a fer moltes coses que un altre quarteto no podria fer.
0: I com controlar el moviment i tocar
1: pues
0: a la vegada.
1: Faena, eh?
0: És a dir, perquè si un cantant ja és complicat ballar i tens que tindre ese fiato, no?, d'aire, sí, per a poder actuar,
1: sí, sí, tu tens, pues, que tindre control. No, jo he passat moltes hores renyint en l'arnès, en les corretxes, en el que m'empreta i el que no, i després controlar el pas, tocar, afinar tota la vegada.
0: Clar.
1: Ara ja cantar, o sea, per mi va ser un treball de moltes hores. Però
0: ara ja cantar que... vol dir que també canteu en alguna...
1: A veure, algun... estàs cantant, estàs tocant, estàs ahí, saps? Vull dir, a la vegada animes al públic, també... I la veritat és que m'ho diu molta gent, que no ho ha vist mai això i no s'ho esperava, i que és molt xulo, claro.
0: Sí, sí,
1: molt
0: ja ho crec. Hi ha alguna anècdota aixina graciosa que esteu en l'escenari i ha passat alguna
2: cosa? Sí, els canvis de vestuari. És que també fiquem un plus, i és que canviem a meitat de concert, moltes vegades canviem de vestuari, i aleshores n'hi ha vegades que no te dona temps, perquè com no són vestuaris molt senzills...
0: No, perquè de vegades igual aneu a tocar a la plaça d'un poble... i tenen que muntar-vos algo allí darrere per a,
1: clar,
0: per a canviar-se.
1: I s'han canviat en el carrer, darrere d'una tarimeta de tal... Vull dir, hem fet virgueries, però a mesura de fer concerts també tens més pràctica i vas més ràpid i totes aquestes coses. I l'adrenalina esta, no? De, venga, va, que queden... I per el pinganillo te diuen, queden 30 segons, venga, va, no sé quantos...
2: I no passa la cremallera, i no passa, i no passa.
1: Però després arribem a temps. Després arribem, passa de tot allà darrere.
0: I després entreu ahí, tingueu que tindre concentració per a... per a fer,
1: no,
0: per a tocar.
1: Entres com si no tingueres pressa, saps? Però bueno.
0: Correcte, és així. Ja que esteu parlant de vestuari, en la primera part tindrem un vestuari per a la primera part o dos vestuaris?
2: Per a
0: la
2: primera, París?
0: En París.
2: Pues com, serà sorpresa, però vamos, te poden contar.
0: No,
2: te poden contar que...
0: És que nosaltres no podrem anar. No, no. Òscar, a tu es ve de pas.
2: Ah, no, no, no, vindré. Sí, tindrem dos vestuaris. Sempre fem alguna coseta especial. I sí, este concert, que és super especial, no podia quedar-se arrere.
0: I després que... està el vestuari de la segona part. És a dir, que ahir, a l'hora d'anar-se'n, sempre tingueu que portar moltes maletes.
3: Bueno, bueno.
0: Això també
3: sí,
0: és una història,
3: no? Sí, economitzar les maletes. Perquè, no sé si ho sabràs, però nosaltres paguem, som quatre, però paguem 8 bitllets. Perquè paguem
0: perquè
3: de cada instrument.
0: Perquè porteu els instruments. Clar. I això és un tema també que no l'han tractat mai així. Però veritat és que...
3: Viatjar en instrument és molt difícil.
0: Perquè pagueu un seient per a l'instrument.
3: Exacte. O si no, te l'envien a la bodega.
0: Però tu que toques el violí...
3: No, no, no. No complir
0: perquè
3: les...
0: Teresa, sí,
3: no complir les mesures de l'equipatge este...
2: De cabina.
0: De mà.
3: Exacte. I comprem 8 bitllets. Que maravilla. Aleshores, imagina, 8 bitllets, més 4 maletes, se nos va ir tot el jornal.
0: Per favor, que tenen que apoyar més la cultura i tenen que apoyar més els grups de cambra i la música i tot. Que mira que en tenim així en València. Seguim escoltant, seguim escoltant. A veure si està l'encerte, perquè el títol està mig... Bueno, no sé si en francès, però Lady Marmalade. Va pronunciat, eh? Marmalade.

0: Estem així parlant, estic riguent-me, ja sé que... Jo em pensava que estava el títol. Clar, haver sigut Madame Marmalade.
1: Clar.
0: I no sé si està en francès clar. Això, vale? Clar. Està en anglès. Això però és... No, vous voulez coucher avec moi? Això sí, és la
1: claro,
0: cançoneta.
1: Claro.
0: Eh?
1: Claro, c'est soir.
0: No recordo ara qui la cantava. Era un duo de
1: era
0: de
1: Cristina Aguilera,
0: duo
1: Pink...
0: Bacara?
1: No, això era quatre artistes.
0: Ah, sí?
1: Cristina Aguilera, Pink i dos més que no me recordo el nom, que feien un videoclip superxulo, però fa mogolló d'anys.
0: Esto tampoc la interpreteu. I si, no n'ha encertat ni una. Ni una, diríem, zero.
2: És que n'hi ha molts estrenos, eh?
0: Sí.
2: O sea que era difícil.
0: Pràcticament quasi tot serà estrenaré.
2: Les versions, sí. Les versions n'hi ha moltes que són noves, que acaba d'elaborar, i això.
0: I... després tot aquests temes que aneu a fer allí, ja teniu concerts que podeu fer, si no el mateix paregut així a...
2: Saps què passa? Que nosaltres, com t'he dit antes, que som molt camaleòniques, també oferim a les persones que mos contracten un poc la possibilitat de fer-se el concert a mida. Aleshores li oferim repertori
0: perquè quan tindreu
2: molt
0: de repertori ample,
2: sí.
3: De tots els estils, de totes les èpoques. Clar.
2: I com cada persona pues, se'l fa a la seva mida de lo que necessita. Que necessiten algo per a la Setmana de la Dona, pues ho fem tot al voltant de la dona. Que necessiten algo pues, més actual.
3: De les persones machos, en bandes sonores antigues.
2: I boleros, sí.
3: Molt xulo.
1: Clàssic, també està ahí, no se oblida ningú
0: sí,
1: mai.
0: Tenim... Sí, perquè ho ha estrenat de ton pare. Hem de dir que eres la filla de José sí. Amà. Així li envia una abraçada molt gran.
1: Jo també.
0: Que vaig estar allí i em va tractar com una reina, ton pare i ta mare, també tinc que dir.
1: T'estimen molt, n'hi ha molta, una amistat molt bonica ahí.
0: Heu estrenat coses de ton pare.
1: Sí, de compositors valencians i obres que després han anat al CD que estem, bueno, que ja hem gravat.
0: I aleshores, per a tornar a que vingueu així, per a que comenteu aquests dos CDs que estan a punt d'eixir, també serà tan complicat.
2: No, hem de vindre també, perquè després no te penses que tenim que contar-te els altres concerts benèfics.
0: Contar algo.
2: Claro,
0: només que un tenim... poquetet, que tenim poquet de temps, perquè ja queda poquet de temps, però avançar algo per a que...
2: Bueno, pues nosaltres ens encanta donar visibilitat a la discapacitat.
0: Sí.
2: Tenim una ara també en
0: desembre... És una tasca molt important.
2: Claro, en desembre anem a donar visibilitat a la discapacitat no sols auditiva, que és la que sempre fem tots els anys, que també està el concert d'AICE en el Palau de la Música, que el fem enguany en febrer. Però en desembre anem a donar també visibilitat a un altre tipus de discapacitat, no només l'auditiva, sinó també ja vos, això t'ho tenim que contar bé, perquè tenim dos xiquets que ens han trencat el cor i hem decidit apostar-ho tot. I el desembre de tots els anys de la fe, que anem tots les nochebuenes, bueno, nochebuena,
0: ni de Nadal.
2: Anem sempre a tocar a la fe per als xiquets que estan ingressats, que també pensem que els nostres xiquets n'hi ha que cuidar-los. I quan estan malets, més encara. Així que si està en la nostra mà poder fer-los feliços aquest dia, ahir que estem tots els anys, portem ja... Quants pues, portem? 5 o 6?
3: Més de... Sí,
2: portem un muntó.
3: Sí,
0: jo crec que aquests concerts són els que més vos enriquaran.
1: Totalment.
0: Que està clar que cara al públic sí, però aquests concerts tenen més...
2: Clar.
0: És un altre... Significat.
2: És una altra cosa. Ara, tens que preparar-te emocionalment, també. Perquè te pots vindre avall quan veus tot el que n'hi ha, però jo crec que és això el que ens fa que tinguem sempre els peus en el piso.
0: Estar en contacte. En terra. És important el que estàs dient, mare. És molt important. Els peus a terra.
2: Així és.
0: Una pregunta. En el Roig Arena també crec que ja heu fet alguna cosa, no?
2: Sí, unes quantes coses.
0: Sí, perquè este grup tenen que saber, heu fet algo, teniu algo més previst per ahí?
3: Molt. Bueno, en el Roig Arena, sempre que vinguen, que nos criden. Però vaig
0: a... Estem fent una crida per això.
3: Exacte. Però sí, va ser també un concert molt bonic, que va ser de l'any passat, a desembre, l'últim partit, i estiguem en la...
0: I què era, abans del partit?
3: Crec recordar que era la recepció d'invitats i després al final. I va ser en la zona VIP i vam fer repertori nadalenc en una copeta de xampany.
1: Que xulo.
3: I l'any següent, millor.
2: I en el Mestalla també hem tocat, eh?
0: Cara.
2: És que clar, jo soc molt de València.
3: I ara fem això, no? Fem una cridada per al nou Mestalla.
2: Claro.
0: També sí, farem una
2: València
0: crida.
2: València Club de Futbol. Atenció. Ane
0: va, ane va. Vale. E imagineu-se que ja estem ahir el dia 17 i que n'hi ha gent que no sap que heu d'anar, que suposo que estarà per les xarxes, ja estarà tot publicat, i que vegeu algú per allí, què li tingueu que dir per a que vagi a veure-vos al concert del dia 17 d'octubre?
1: Home, pues que no se poden perdre l'oportunitat.
0: I si són francesos també, eh?
1: Home, per descomptat.
0: Perquè també feu un camí per ahir per, clar, per la música, clar, francesa.
1: El repertori és, abarca tots els públics, de totes les nacionalitats. I no se poden perdre l'oportunitat d'escoltar el quartet de corda a València, perquè el repertori es va encantar, no va fallar, i nosaltres estem encantades de poder oferir la nostra música i el nom de València en París.
0: Teniu la vostra pàgina, que està tots els concerts allí publicats, per a que...
2: Sí, en la pàgina la web gent, del quartet, sí.
0: Perquè la gent puga veure tot el que esteu fent, que esteu sí. fent molt.
1: Sí, sí,
0: quatre
1: sí, sí.
0: xiques valencianes.
2: I en sí. l'Instagram del quartet també, que és arroba quarteto de cuerda valencia CCV, també està tot actualitzat i anant.
0: És a dir, que què significa
3: que
0: per a vosaltres?
3: Que tenim ahí una família de quasi 23.000 seguidors. Ah, això és una meravella, 104 que començarem.
0: Menja propoli.
3: Ja me l'ha donat. Ja me l'han donat a llora, que és molt bo.
0: Uf, si ara és la fira de la mel.
1: Efectivament.
0: Sí, està per ahí. Crec que no sé si s'ha acabat o està per... És la fira de la mel, és de veres. És així. Què significa, per a, abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part, ser el quartet de corda València? Què significa per a vosaltres? Parleu-me des del cor, que és on més m'agrada a mi.
2: Pues és que és un tros de nosaltres. Són tants anys que hem estat formant este projecte que és algo nascut des de algo molt propi, no? Per tant, és un troset de la nostra vida.
0: Coincidim les tres.
1: Sí, totalment.
0: No puc vindre la quarta.
2: Paloma és que està treballant, oui.
3: Però també
0: és molt treballadora.
3: És igual.
2: Paloma és un solet que mos va vindre del cel caigut.
0: Tinc que enviar-li una besada, no?
2: Home, un beset. Palometa és un
0: besot ahí ben gran.
2: Una sort molt gran.
3: Un regal.
0: Correcte. Mm-hmm. A mi m'agradaria acabar en un tema de Shakira, ja que Shakira va estar la setmana passada per així, va estar per Madrid.
2: Ai, Shaki. M'encanta.
0: Quan el vau estar en els Grammy la vau veure?
2: No,
0: és que no sé si
2: no,
3: a la Natalia Peluso.
1: Ah, sí. Nati Peluso.
2: I Alejandro Sanz.
0: Ah, sí.
2: Home.
0: I vau arribar a fer-se.
2: Alejandro Sanz presenta i tot en el Latin Grammy. Ai, això va ser increïble.
0: Com és allà arribar?
3: Això és un atremón.
1: És un atremón. Està dins d'una pel·lícula.
2: I Bisbal, que passa.
0: Tots no poden viure aquest moment.
1: No, inoblidable. Inoblidable, total.
2: Bueno, tenim de cada cosa, tu no t'imagines. No t'imagines, ja te contarem un dia totes les cosetes, mare, que farem per allí.
0: A mi m'encantaria anar ahí, amagada en la maleta, soc menuda. Total, és un metro i mig.
2: 2027.
0: Ale, va. Però tindreu que vindre a dir un poquet l'abans del 2027,
2: home,
0: no?
2: Home, claro. Sí, vindrem a final d'any.
0: Perquè ja no queda més, estem així sentit. Te aviso, te anuncio.
3: Que pronto volveremos.
2: ¿En desembre?
0: Vinga,
2: va, treu agenda. Desembre.
0: ¿En desembre? En Nadal.
1: Vinga, podria ser molt bonic.
0: En Nadal, no?
2: A menjar els polvorons.
0: Vale, va. Tracte fet. Ja que ben maro. Bé, escoltant, te aviso, te anuncio, de Shakira, interpretat pel Quarteto de Cuerda València. Seguim així en fent banda. Gràcies per vindre les tres. I que vaja, bon voyage.
1: Merci.

I escoltant l'obra de les criatures del compositor Carlos David Perales, interpretada per la Banda Sinfònica Municipal de València sota la batuta del mestre Cristóbal Soler, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Òscar Pellicer i en xarxes i producció Imma Santana. A mi sols em queda dir gràcies i gràcies i gràcies per tota la gent que s'acompanya cada cap de setmana, i moltes vegades és gent que està en Itàlia, que en Quidren, que està en Alemanya, que està a Costa Rica, que està a Estats Units. Gràcies, gràcies i mil gràcies. Que passeu un molt bon diumenge, que sigueu molt feliços i que es vegem el cap de setmana que ve. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al Camp de Morvedre, 102.2 i 94.5.

0: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Hola, molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots, benvinguts al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 11 d'octubre i comencem a presentar els col·laboradors habituals del nostre programa, començant per J. González. Com estàs?
3: Què tal, Donís? Pues muy bien, aquí estamos pasando este puente, fantástico puente, Fora de Cobertura.
2: Continues ahí ya fuera de cobertura, ¿no? Molt
3: sí, señor.
2: Bé. Está muy bien. Es el programa perfecto para desconectar. Claro, si no, que sí. Ho diga el señor Oscar Rueda.
4: Efectivamente, bon dia. Pues así estem de pont, algún día més de festa, que sempre ve bé, per a desemboirar la ment.
2: La producció s'hi fica bé, Oscar? La producció s'hi fica bé?
4: Bé, sí. Con tots els anys, bueno, com toca. Sí, señor.
2: Molt bé. Pablo Fernández, arregla la moca ara.
5: Arregla la moca ara. Va, que la madona no l'agraen els dolces, me'ls ha quedat jo, però sí, sí, li agrada molt el mocador, eh?
2: Sí, molt bé.
5: Ha sigut un 9 d'octubre molt, molt bonico, molt enamoradís.
2: I a Esther Baixauli li han regalat moca ara?
6: Home, per supost.
2: No falla.
6: A mi no me falla. Feliç dia a tots els valencians.
2: Bueno, sí.
6: I a tots els enamorats.
3: Con retraso, no?
4: Sí, un poc de retras.
2: Però sí, però està bé. A veure, però no, però...
5: Però l'amor s'allarga.
2: Tots els sants tenen 8 apa.
5: I l'amor s'allarga tots els dies.
2: Sumar-hi i comencem. Comencem el nostre programa parlant d'en David Domínguez, que ens presenta El raro de los 90. Tenim a Pablo Fernández parlant del Ricardo Tormol, que torna a ser seu del Mundial de Superbike. Esther Baixauli ens comenta coses, detalls sobre estètica i salut, i en particular sobre la caiguda del cabell. Prengueu nota, i la tingueu que prendre. Tots. O sigui, tots, no. Vull dir que tenim una edat i anem...
5: Bueno, la edat. Guai m'endú jo el rànquing.
2: Òscar Rueda parlarà de nostra història en pindoletes, en particular sobre el 9 d'octubre, perquè és el que toca, Òscar?
4: Home, jo crec que sí.
2: Efectivament. Els IZ Awards,
3: Bien pronunciat.
2: Tornen a la ciutat de València la pròxima setmana, el pròxim divendres, i tindrem així a Juan Carlos Pérez i Noelia Escalera, dos dels organitzadors, perquè ens conten en què va consistir la gala i quins són alguns dels premiats. Bueno, si és que se pot saber ja, o encara no se pot saber.
3: Yo creo que igual nos pueden avanzar algo. A ver si le podemos sacar algo, Denis.
2: A ver si en acabando el informativo, en el nuestro convidado especial, que es Juan Nieto, presentador de La Pista, podemos conseguir, ¿eh? Podemos traer alguna pisteta por ahí de... Efectivamente, Juan Nieto será el nuestro convidado especial. Y en acabando de ello, tendremos toda la segunda hora de Fora de Cobertura en ranking en la ITV digital y en A3 Temes para arribar al informativo de las 12 y a toda la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana en Punt a Punt. Seguim en Fora de Cobertura.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Avui anem a fer un viatge, un passeget als 90 sense necessitat de buscar un VHS ni rebobinar un casset en un bolivic. Pues ha passat a tots, no? No, digueu la veritat, la veritat.
4: Sí. És que tenim una edat. Quan estem repetint ja aquesta frase,
2: De veres que... I te dones compte d'ahir lo mejor que eres. Tu has rebobinat, Esther? Tu has arribat a rebobinar un casset en bolivic?
6: Jo sí. Sí.
3: Ah, pues eres mayor también.
6: És que tens una edat, ja. Perquè tinc que dir que no eren meus... que eren de mon tío. Perquè jo sóc de Discman.
2: No, jo, clar, tu rebobinaves el CD, no?
6: Però li furtava el Walkman a mon tío i els seus d'això, i jo el veia fer-ho en el boli i també ho he fet, però sobretot perquè l'he tingut a d'ell.
5: Ja tenim una edat.
3: En la conclusió.
5: Dos no, de moment una.
2: De moment
5: una gran.
2: Una quasi dos, sí. Efectivament. Bé, la bona qüestió és que ve al Teatre Olimpia David Domínguez el pròxim 23 d'octubre i mos presenta El raro de los 99 històries sobre amors impossibles, recreatius, primers mòbils i altres coses que recordem amb més carinyo del que a voltes han merescut. Que mos ho conte, David Domínguez, què tal, com estàs?
7: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
2: Muy buen día. Bienvenido a Fora de Cobertura. El raro de los 90. Yo creo que los 90 es una época que nos provoca nostalgia a todos los que estén en la tabla de momento.
7: Bueno, fíjate, es un espectáculo que habla de mi adolescencia. Entonces sí que es verdad que hablo muchas cosas de los 90.
2: En primera persona.
7: Exactamente, está basado un poco en eso, por eso es el raro de los 90, porque dice, qué raro que fueron tus 90. Bueno, pues así fue. Lo ponemos en contexto con toda la gente que viene a vernos y nos reímos mucho de cómo éramos y cómo somos.
2: Hablas también de los móviles, ¿no? Hablas de ligar en aquella época, muchas cosas. Al final, hablas de tu vida personal. Nadie la conoce mejor que tú.
7: Sí, claro. Bueno, fíjate, la manera de vestirnos. Sabes que teníamos, ahora que nos estamos escuchando que ya tenemos una edad, fíjate, tenemos cosas muy buenas, que es que no teníamos cámaras digitales, ni empezaron a salir, ¿no? Pero ni móviles con foto, con cámara, porque imagínate cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos, cómo, ¿sabes? Esas fiestas que hacíamos nosotros, que ahora quedan en nuestra memoria o en fotos borrosas con los ojos rojos.
2: Y las series de televisión de aquellos momentos, ¿no? Me ve al Cap, Los Vigilantes de la Playa, ¿no? ¿Quién sería Bello Vosotros en aquella época?
7: El Príncipe de Bel-Air.
2: El Príncipe de Bel-Air.
3: MacGyver.
2: Sensación de Vivir.
7: Esa fue la que marcó.
2: Sensación de Vivir también, ¿no?
3: MacGyver, ¿no?
6: Y Friends.
2: Y Friends. Madre mía.
7: Sí. Pues estamos mezclando un poco ya 2000, pero bueno, sí. Príncipe de Bel-Air, que es como yo creo que es la que nos marcó a todos los adolescentes, queríamos ser negros y raperos, ¿vale? Porque era una cosa nueva que haya llegado aquí a España.
5: Me dice que veía en la nueva abuela, Falcon Crest.
4: Buah. Esa es más antiga.
5: Principios de los 90.
6: ¿Y Salvados por la Campana?
7: Sí, yo cuento que veíamos las novelas, ¿eh? En los 90 empezaban a llegar las novelas venezolanas, Cristal.
5: Los ricos también lloran.
3: No sigáis porque os estáis delatando, ¿eh?
2: Bueno. Pero David, ¿por qué eres el raro de los 90?
7: Bueno, pues porque, como que te he dicho antes, mi espectáculo se basa un poco en poner en contexto la adolescencia, que es la mía por los 90. Entonces, pues hablo, pues eso, de las redes sociales que teníamos nosotros entonces, que eran los recreativos, que también era una red social, porque ahí estaban tus amigos, estaban las chicas que te gustaban.
2: Sí, sí.
7: Y entonces, pues, lo pongo en contexto de una manera así como particular. La gente me decía, qué raro eres, qué rara ves las cosas, qué rara ves la vida. Y digo, pues ya tengo el nombre para el espectáculo, fíjate, el raro.
2: Oye, pues te ha quedado que ni pintaba, ¿eh? David, sí, no, de verdad que sí. Tenemos una cita el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Olimpia. Edad recomendada 16 años, ¿es correcto?
7: Sí.
2: Mayores de.
7: Yo siempre digo, si tu hijo tiene TikTok y tiene YouTube, ya lo ha visto todo, amiga. O sea, que hay algunos que se ofenden, no digas esto, digo, si está tu hijo con el TikTok. Pero bueno, sí que es verdad que es como habla de esa época de la adolescencia, aunque hablemos de los 90, la gente que está pasando esa época a partir de 16 años se siente identificado, porque yo también les echo un cable, les digo, mira, ahora nosotros, los que tenemos 40, 50 años, nos reímos de vosotros, de cómo os peináis, de cómo vestís, de cómo habláis, pero nosotros también tuvimos esa época.
2: Hombre,
7: y entonces, pues las ponemos en contexto, y muchos padres que van con los hijos y dicen, papá, te ríes de mí y tú eras peor que yo, ¿no? Bueno, pues así es lo que pasa en mi espectáculo.
2: David Domínguez, esa cita próximo viernes 23 de octubre, sesión de noche en el Teatro Olimpia. ¿De acuerdo?
7: Allí estaremos. Me aprovecho
2: espero que vengas.
7: Yo voy a ir, por supuesto, estoy deseando, de verdad, porque además cada vez que voy a Valencia es como que encima los 90 en Valencia, ¿sabes? Que luego acabamos siempre el espectáculo con unos temazos que
2: de la ruta al bacalao, ¿no?
7: Imagínate, entonces se empalma un follón bastante chulo. Agradecer a toda la gente, tengo el teatro prácticamente lleno, o sea que moltes gracias, Valencia, por esta acogida.
2: Gracias a ti, David. Un placer, de verdad. Gracias. Fuerte abrazo.
7: Gracias. Chao, chao.
0: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
2: Pablo Fernández torna el Mundial de Superbike al Ricardo Tormo.
5: Després de 17 anys d'absència, correcte. Chest va a recibir dicha Superbike Mundial després de tota esta espera. I és que el circuit Ricardo Tormo està a punt de tancar el seu retorn al calendari mundial del Superbike Després de ja molt de temps, com hem dit, i és que el traçat valencià substitueix el de Jerez, que es troba immers en obres de renovació. I este moviment ha fet que la categoria reina de les motos torne a la Comunitat Valenciana.
2: Ni tan mal, no?
5: Ni tan mal.
2: Home.
5: I contents i aplaudits. I es motos en marxa. Des de 2010, Chess no tenia esta prova del Mundial de Superbike. Durant 11 temporades consecutives, entre 2000 i 2010, el circuit va ser referència obligada per a esta categoria, consolidant-se com un dels escenaris més exigents del calendari internacional. Ara, al 2027, el tornem a tindre. I és que d'esta forma el que aplegue la Superbike reforça la posició del circuit Ricardo Tormo com a l'epicentre del motor d'elit. Chest ja albergarà també al 2027 la carrera final i decisiva del Mundial de MotoGP, convertint-se així el nostre circuit més reconegut, i sí que volem nosaltres, en un traçat com a anfitrió de dos de les tres categories reines del motociclisme mundial en la mateixa temporada.
2: Però, escolta, l'última carrera. L'última.
5: L'última. De les més exigents, l'última. I n'hi ha una diferència que ara en un ratet el donem, la diferència entre MotoGP i Superbikes, val? Perquè podem confondre's. Anem a veure les diferències.
2: Claro,
5: Mira, en la MotoGP s'utilitza prototips personalitzats, mentre que les Superbikes es basen en motos de producció modificades. En una MotoGP presenta carreres més curtes, 120-130 quilòmetres, mentre que les Superbikes recorren uns 200 quilòmetres. MotoGP utilitza un sistema de classificació més complex, basat en pràctiques classificatòries, mentre que Superbikes segueix un procés basat únicament en temps de volta en la classificació. N'hi ha moltes més diferències. Vols una altra, Donís?
2: Home, són notables que les del propi vehicle ja és diferent. Un és un prototip i l'altre és un vehicle de fabricació, però modificat.
5: Però modificat, correcte, com hem dit. Les regles de pneumàtics i proveedors també són distintes. En MotoGP utilitza un únic proveedor, mentre que Superbikes permeteix múltiples proveedors segons l'equip. Molt més
2: cada us apanya? Tancat.
5: Cada us apanya. Cada un la dei com en Beniparrell. El sistema de classificació i pràctiques també són diferents. En MotoGP es basa en temps de pràctiques, mentre que Superbikes utilitza sessions de classificacions més directes. I també una curiositat. MotoGP té una carrera per cada setmana, mentre que les Superbikes se celebren dos carreres principals i una carrera que es diu Superpole. A partir de 2023 se va implantar una carrera d'esprint després de les classificacions de MotoGP. Un poc per entendre també les diferències d'una i l'altra. Però bé, el que es porta, sí, però en fora de cobertura, l'important és que el circuit Ricardo Tormo està d'enhorabona, i la Comunitat Valenciana també.
2: Home, què vols que te diga? Sempre, pràcticament se paralitza. Eixa fi de setmana se paralitza la província de València, i te diria més allà, eh?
5: I...
2: No només la província, sinó Comunitat Valenciana, a qui li agraden les motos, per supost que és una cita a la que no es pot fallar, però és que vegen de tots els llocs.
5: De tots els llocs. És l'epicentre.
2: És que Chest és una locura quan hi ha motos.
5: És
2: una locura. No sé, sou moteros, Òscar?
4: Home, a nivell d'afició, de voreu, de seguir una miqueta, tampoc és que siga massa...
5: Jo el mateix.
4: Si dóna fe, no és jo. Sabeu que estic molt per Llíria i, bueno, l'afluència és evident, no? Cada vegada que es fa... en Chest algun gran premi d'estos, pues és tot un aconteniment que excedeix per complet la població i la comarca.
5: Sí, correcte, qualsevol prova que puga albergar, pues és positiu, no? I és d'enhorabona per a tots.
2: Esther Baixauli, motera o...?
6: A mi m'agrada anar en moto.
2: T'agrada anar en moto?
6: No sé dur-la, és algo que tinc pendent, perquè pense en algun moment poder-ho fer, però m'agrada anar en moto. A més, me recorda a mi abuelo duguem-me la Vespa, i a mon tio duguem-me en una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
2: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta?
6: Sí,
4: una Vespino.
6: Sí,
5: una Vespa, no? La típica...
6: No, però...
2: Mira que xove és tu.
6: La Vespa...
2: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
4: Sí, això ja...
5: Igual està en l'espectacle dels 90.
6: És que la de mi abuelo sí que és una Vespa. És una Vespa gran.
4: Sí.
2: Però Vespino era...
6: La Vespino era la que duia mon tio.
2: Era ciclomotor.
6: I a mi me duien i me recorda i m'agrada, la veritat. I pense dur la Vespa de mi abuelo en algun moment.
4: Molt bé, que encara la teniu.
6: Sí.
4: Molt bé. Hi ha molta gent que la conserva, eh? Sí, sí, és curiós. Sí.
5: Anem a parlar de les Superbikes en clau valenciana. I és que en el pla esportiu la notícia cobra especial rellevància per al pilot valencià Iker Lecuona, que actualment marxa segon en la classificació general del campionat de Superbike. La possibilitat de competir a casa en una categoria d'elit mundial representa una oportunitat única per al corredor de la Comunitat Valenciana. Lecuona aspira a protagonitzar un desenllaç memorable en el circuit de la seva terra, on l'ambient i el coneixement del traçat poden jugar al seu favor en la recta final de la temporada. Veurem què passa en este pilot valencià en la Superbike Mundial a Gest, on se barallen molts títols. Per tant, tenim també sabor valencià, motor valencià.
2: Tenim dates ara mateixa, Pablo?
5: De moment no les han donat. Estem pendents de les dates, però bueno, en el moment que tinguem la informació, òbviament, seràs el primer en saber-ho, Donís.
2: Home, sí.
5: El segon.
2: Si me dejes ganar-lo tu.
5: Primer, el segon. Però sí, estarem pendents perquè, com diem, la notícia és que torna al circuit Ricardo Tormo la Superbike després de 17 anys sense acollir-lo.
2: Gràcies, Pablo Fernández. Seguim en Fora de Cobertura i parlem d'estàtica i salut.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: D'estàtica i salut en Esther Baixauli. I de la caiguda del cabell. Que important. Sí. Quin tema, tema capital, cuidado, eh?
6: No. Per favor.
4: Tema cuidado, capilar, cuidado. Tema capilar.
2: Capilar, sí. Capilar i capital.
6: És arribar la primavera d'hivern, sí. I quantes persones vos han dit...
4: La caiguda de la fulla,
6: me
4: sí.
6: Me cau el moño, mare meua...
2: Pablo diu que...
6: Me vaig a quedar calva...
5: No recorde ja aquella primavera. Ja fa temps.
6: Bé,
5: ja
6: bé.
5: Fa
2: temps. En què te preocupava?
4: Fa unes quantes primaveres.
5: Pues mira,
4: ja.
5: Jo, no puc dir, jo tinc 49 anys, del 77, i puc dir que des de 30 anys jo ja la primavera per a mi no m'afectava.
6: No, clar. Però és que això és diferent. Estem parlant de algo estacional.
5: Lo meu és per a tota la vida.
6: I que... Exacte, sí. Lamento dir-te que sí i que no te puc donar molts consells.
5: No, jo em trobo atractiu, eh? No, cap problema.
6: Estic, clar.
2: No, és més.
5: Tinc la meva barbeta.
2: No
5: tinc molta altura, tinc una altura bàsica, un Alfredo Landa espanyol, però és cert que estic content.
6: Molt bé. Pues en la farmàcia és la frase típica. No sé quantíssimes amigues m'han escrit me cago el moño, m'estic quedant a rodals. I això és algo típic d'esta estació. Això és el que nosaltres diguem fluvio telògeno estacional.
2: Efectivament,
4: un efluvio telògeno estacional.
6: I el més important d'això és que no te vas a quedar calvo, o sea, ni calvo, en este moment. Si és que te cau el moño, raere de l'estiu.
4: Si és estacionalment...
6: Exacte, no? Si és algo estacional, no... No te vas, no tens el perquè.
2: Cau i creix,
6: perquè en el folícul que cau torna a créixer el moño. Lo que pasa es que sí que es de veres que esta època pues sol passar. A més, és que la depressió postvacacional és molt roïn.
4: Ja, yeah, sí. No, què me vas a dir?
6: I en això també influïs, em pareix una tonteria, però no. Així sí que li vull donar importància a un aminoàcid que me pareix super important, que és la cistina. No se li té molt en compte.
2: És el de la capilla, no?
6: No. Mare de Déu.
4: Mare meva, com estem.
6: Ha segut massa.
5: Habemus papa.
4: Si és que tanta festa no pot ser,
6: No pot ser.
5: Habemus pelo.
6: Bé, la cistina contribueix a aportar la queratina, que és la que dona consistència al cabell. I prendre en bona quantitat... No sol és de manera alimentària, perquè no és suficient. És, tenim este aminoàcid en el cos, sí, el tenim, però com tenim altres, però no és suficient si el que volem és evitar tampoc la caiguda, sinó que el moño estiga més fort, es creixca més i en més resistència.
2: Mos mira i mos parla mentre s'agarra i xua en la mata de moño que té,
4: sí,
2: que
4: sí.
2: La veritat és que...
6: Pa que veig, jo prenc cistina, eh?
4: Sí, se nota. Sí. Això sense cistina això seria molt complicat.
6: Això és impossible. I bueno, pues vinc a donar-vos un parell de consells aixina per a que intentar que caiga un poc menys, ¿vale? I que estiguem... Se'n va.
4: El nostre company se'n va.
6: Bé, lo primer és llevar-se el cap en normalitat, perquè n'hi ha molta tendència...
4: No ficar-se nerviós, no?
6: Sí. No, jo me l'aguante més, perquè cada volta que me dutxo i me llave el moño, veig en la dutxa un montó de moño i és com que me cau més si me'l llave més.
2: Això és una trola, no?
6: Això és una trola molt gran. I l'únic que vas a fer és pringar-te el moño.
4: I que siga pitjor, no?
2: I que te caiga més.
6: Exacte. Després...
4: No ficar-se nerviós, no?
6: Sí, sí. No, no, jo me l'aguante més perquè cada volta que me dutxo me llave el moño, veig en la dutxa un montó de moño i és com que me cau més si me'l llave més.
2: Això és una trola, no?
6: Això és una trola molt gran. I l'únic que vas a

0: Es la sang a l'hora de llevar-se el moño i reduir el calor, perquè ara ja la gent li dona per el secador a tope i tampoc és molt bo pel folícul, doncs intentar evitar això i a més encrespa el moño i produeix que se puga trencar.
1: Se fa més fràgil.
2: El secador?
0: El secador.
1: Se trenca el secador.
3: Però si te seques... No, home, se trenca el moño en el secador. Però és que si te seques en la toalla...
0: No, la toalla és prohibit.
1: Ah, val.
3: Ah, sí?
0: Sí.
1: Està prohibit?
0: Sí.
3: Home, Òscar, per favor.
0: La toalla és prohibit perquè això és el pitjor. Vull dir...
1: Això no... Això ja s'ha tardat anys en...
0: Tens que secar-te la toalla a toquets.
4: O sigui, jo me la pose, no? Com si fos això un...
0: Aixina, pegant-se col...
5: Un turbant.
0: O sea, apretant-se. Però
3: si no t'arrimes, no. Si no t'arrimes...
1: Clar, és que estic així fent lo de la toalla i me separe del micròfon. Sí, estava practicant.
0: Aquest moviment circular que esteu imaginant-se tots, no. Té que ser a toquets. O sea, te la fiques damunt i t'apretes un poquet, però sense menetjar-lo.
3: Perquè el pèl que cau en esa fricció en la toalla...
0: Perquè
3: no
0: estàs marejant el moño i...
3: Està marejant, clar.
0: Te l'estàs marejant.
3: Acaba marejat.
1: Sí, ja està marejat en el canvi d'estació.
0: No, i l'estàs apretant i no és, que no és precís. Pots secar-te en el secador, com me anaves a dir tu ara, crec, però pots no gastar esa fase de supercalor. De normal, els secadors tenen, a part del volum d'aire...
3: Dos punts.
0: Exacte. Tenen o aire més calent o aire més templat. O
3: sigui, pràcticament ventilador, no?
0: Exacte.
3: O calentor.
1: Exacte. Que passes un ventilador.
0: Pues evitar que estiga molt calent. Vaja. No és el vostre cas, però jo tinc que dir-ho. Evitar els pentinats estirats. Els moños, les coletes...
3: Això és el que li passa a Pablo.
0: Això li passa,
5: dis-ho. Ja, avui pareix que a part de xest, tenim així altre tema. Pues mira, pues vaig a donar una cosa. Quan estiguen els meus amics o en la meva quadrilla fora i està a punt de ploure, soc el primer que s'entera que està ploguent.
0: Home,
1: ah, pues això sí. Deberes,
5: sí.
3: El segon s'estillo.
0: Bé, desenredar, millor en sec, antes d'entrar a la dutxa, perquè si no després costa moltíssim i estàs estirant el moño en banyat. I pareix una tonteria, però cuidar la son, cuidar el descans i l'estrès, perquè molta d'esta caiguda...
3: No és una tonteria, dit, no. No és una tonteria.
0: És el no dormir bé, el tornar a la rutina, el tindre aquest estrès i aquesta depressió postvacacional, i això també fa que el moño caiga antes.
5: Donis dorbe. Sí, és bona zona, eh?
3: No, estic en ello.
0: Tallar-se les puntetes del moño, que també pareix una altra tonteria, no és que frene la caiguda, ¿vale? Però sí evita que el moño se trenque i estiga més fort. Són xicotetes coses que creguem que no, però pues tot això ajuda. Vas...
3: No, tallen les puntetes i te talla quatre dits...
0: Això a les dones mos rebenta. O sigui, és com si mos mataren.
3: És que té la punta molt, no? Molt sí, estira. La
5: mira, jo he de dir que es cuido molt bé el cabell, però jo, per exemple, tinc barba i me cuido molt bé la barba.
0: Home, és que és
5: la
0: molt
5: important. La meva finalitat són les cremetes, el poder afeitar-me bé, que estiga tot igualat.
0: Ah, això m'encanta.
5: Cada un té...
3: Molt cuidadeta. Molt cuidadeta.
0: Molt bé. Sí, a més, tot ahí gràcies. Perfecte. Sí,
5: cada un
0: sí,
5: té
0: sí,
5: el seu punt fort.
0: I se noten les cremetes.
5: Ah, ja m'ho hauràs dir.
0: Sí.
5: Correcte, jo sí que sóc de crema.
0: Això és així, no.
3: I de protecció solar.
0: Por favor.
3: Hem de posar-se protecció solar en el moño?
0: Pues sabeu, o sea, que no, enguany...
3: No la crema, vull dir, eh?
0: No, sabeu que enguany...
3: Imagina, saps?
0: Ha eixit... No n'hi havia. I ha eixit un spray que... Antes n'hi havien protectors tèrmics, ¿vale? per a el color, per a el tema de la planxa o el secador, per a que no afectara, però enguany han tret una protecció solar per a la ratlla del cabell. Perquè moltes vegades se mos crema la ratlla.
1: Claro, que queda...
0: I me pareix superinteressant, perquè cada uno que he venut este any, després sempre es demana feedback als clients, i m'han dit que funciona superbé, que no s'han cremat. Així és que sí, enguany ha eixit un protector solar específic.
3: Me referia per al moño, no per a la ratlla, sinó per al moño.
0: Per al moño n'hi ha tèrmics, sí, n'hi ha existit, però això ja fa molt de temps que existeixen.
3: He vingut
0: de
3: la novetat i no sí, era tal, no?
0: No. Bueno, sempre n'hi ha... lo,

0: Lo més comú és que pues, en la farmàcia sempre tenim complexes en vitamines, aminoàcids, que sempre van ajudar un poquet a lo que mos puga faltar. Això vol dir que te'l vas a prendre avui i te va frenar la caiguda demà? No, va ser algo gradual, però sí que te va ajudar que el moño creixca pues, més fort i amb més consistència.
1: Gràcies, Esther Baixalí. Alguna coseta més?
0: No.
1: Ahí queda això.
0: Que me feu cas.
2: Ha quedat claríssim.
1: Pues no és protecció solar, no?
2: Jo lo de la toalla, pensava que havia depres molt, la veritat.
3: Jo també, jo també he depres molt.
1: O sea, tu eres team toalla, no?
2: Jo sí.
0: Ja no ho farà. Ja no farà aquests moviments circulars.
2: Me'n recordaré, sí.
1: Bueno, prepara't, que veus tu.
2: Hala, va.
1: Seguim en Fora de Cobertura i parlem del 9 d'octubre.
4: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.
1: Molt bona companyia. És la de l'equip de Fora de Cobertura i en aquest moment Òscar Rueda, que ens parla en nostra història en pindoletes del 9 d'octubre.
2: Efectivament, com no, no? En aquestes dates en les que estem, fer un poquet de recordatori de la significació que té el 9 d'octubre, quan es comença a celebrar i per què continuem celebrant-lo tots els anys en independència de l'oratge que mos faça. Lo primer que hi ha que pensar, clar, és en Jaume I. Enguany estem celebrant, estem commemorant el 750 aniversari de la seua mort. I, lògicament, Jaume I és un personatge essencial en la història de València perquè ell tingué en les seues mans el destí d'esta terra i ell prengué una decisió quan la conquistà com a rei d'Aragó, que és, doncs, bueno, hi havia un regne moro de València i ell digué que continuaria un regne cristià de València en les seues pròpies institucions, les seues pròpies lleis, la seua moneda, les seues costums i, per supost, la seua llengua. I això, encara que siga simbòlicament, perquè els pobles no són com les persones naixquem un dia determinat, però els pobles són el resultat de molts anys i de molts segles d'història. Però sí que és de veres que el 9 d'octubre de 1238 fon l'entrada triomfal de Jaume I en la ciutat de València. Ell no havia conquistat la ciutat el 9 d'octubre, és a dir, la ciutat se va rendir, l'últim rei moro de València, el rei Sallan, se rendí el 28 de setembre, i en aquests dies pues, se va preparar l'entrada triomfal, l'entrada oficial de Jaume I, que d'alguna manera el que feia era convertir-lo en el primer rei cristià de València. I això precisament és el que estem recordant aquests dies, perquè hi hagueren poblacions com Morella, que varen ser conquistades per Jaume I en 1232, no? Alguns anys abans, i moltes altres poblacions del sud del Regne de València encara se tardaria uns quants anys més en conquistar-les. No? Per això diem que el 9 d'octubre és simbòlic perquè és el moment en el que entra en la capital, el moment en el que el rei Sallan dona la seua propietat i en ella la propietat de tot el regne al rei en Jaume. I a partir d'ahí, si vols, Donís, pues podem parlar un poc de quan els valencians no sols recorden eixe dia, sinó que, a més, fan una festa per a rememorar-lo.
1: Per favor.
2: Pues el primer any va ser en 1338. El 9 d'octubre de 1338, els consellers de la ciutat decideixen que en el centenari de la conquista per Jaume I se té que fer una festa especial. I eixa festa especial se fa en una provesó que recorre els carrers de la ciutat i que, a més, ix fins al monestir de Sant Vicent de la Roqueta, perquè estava extramurs de la ciutat. De fet, encara existeix l'edifici, no?, en el que avui és el carrer de Sant Vicent Màrtir, prop de la plaça d'Espanya, perquè havia sigut un lloc emblemàtic on la religió cristiana s'havia mantingut fins als moments mateixos de la conquista per Jaume I. Ixa primera celebració té molta repercussió i a partir d'aixe moment pues se decidirà pel Consell de la Ciutat que de manera anual, cada 9 d'octubre, sempre que la situació ho permeta, perquè ahí pues, entren des de pestes, guerres, conflictes, revolucions, mal oratge, com ens passa l'any passat, el 9 d'octubre de 2025, per ahí se va decidir que el 9 d'octubre tinguera una celebració anual i que els anys 38 de cada segle tinguera una celebració més especial encara, en una major participació i un recorregut més llarg. Està clar que no podia ser el mateix recorregut que en l'actualitat, primer perquè l'Ajuntament lo que en aquella época era la casa de la ciutat no estava on està l'actual. En el d'aquella època estava en la plaça de la Mare de Déu, al costat de la Generalitat. I aquest professor anava a la catedral, després anava a la iglesia de Sant Jordi, que tampoc existeix, i que estava prop de lo que avui és la plaça de Rodrigo Botet, al costat del carrer Poeta Querol, tornava a la catedral i d'ahí altra volta a la casa de la ciutat. I en aquest professor, com en l'actualitat, tenia un paper fonamental la Real Senyera, de la qual pues, també, si vols, podem parlar una miqueta.
1: Per favor.
2: La Real... Està clar que en València hi havia moltes senyeres. A partir del privilegi de Pere II el Cerimoniós de 1377, que d'alguna manera dona a València, ciutat i regne, per una banda, el dret a utilitzar les barres pròpies dels reis d'Aragó, també com a símbol de València, i la corona, no? Les barres i la corona, que serien el símbol tant a nivell d'escut com en la bandera. De fet, les primeres representacions gràfiques que trobem de la senyera, tal com la coneixem en l'actualitat, en les quatre barres roges sobre fondo groc i una franja blava en una corona, pues ja les comencem a trobar a principis del segle XV, precisament arran d'aquest privilegi. Així n'hi havia, com te pots imaginar, moltes senyeres, però n'hi havia una en concret, que era l'oficial, que era, d'alguna manera, una ensenya especial perquè manava, quan teixia al carrer, que tot home, a peu o a cavall, la seguira perquè pues, mos estava, en aquella època, els valencians d'aquella època, els estava donant a entendre que existia un perill per a la seguretat o la integritat del Regne de València que devia ser resolt pels propis valencians, perquè en aquella època no existien cossos de defensa professionals i tenia que ser la pròpia gent del poble la que isquera en les armes pues, a enfrontar-se al perill.
1: De la figura del justícia, no?
2: El justícia és una figura, era el màxim responsable de la justícia penal del Regne de València i ell era el portaor de la senyera quan teixia que eixira a la batalla. Pues això que ocorria sempre que hi haguera algun problema d'ordre públic, ocorria també en temps de pau cada 9 d'octubre i cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, perquè se feien dos processons idèntiques en les quals la senyera, que no se podia inclinar, igual que ara, i que tenia que eixir d'una finestra del balcó de la casa de la ciutat, eixia en processó per a recordar, no?, eixa importància de la unió del poble i al mateix temps recordar la defensa dels furs i de les institucions del Regne de València. Això s'acaba, per desgràcia, en 1707, en la Guerra de Successió. Com és sabut, Felip V decretà l'abolició dels furs i també, en eixa abolició dels furs, ordenà que la processó del 9 d'octubre no se celebrara ja anualment, inclús ordenà que la senyera, la d'aquella època, que encara conservem, la que se va teixir en 1596 i que encara està en l'Arxiu Històric Municipal, pues que aquesta senyera s'amagara, s'ocultara en un arcó per a que no se poguera traure, però encara aixina, a pesar d'aquesta situació, el poble valencià continua recordant la festa del 9 d'octubre, en part, per exemple, gràcies a la Mocaora, no? Pues, l'origen de la Mocaora, pues, ja hem comentat moltes voltes, que és un origen curiós, no? És un origen que ve precisament de la prohibició de celebrar en pirotècnia el 9 d'octubre. I com se va prohibir la celebració en pirotècnia, els pastissers crearen una piuleta i un tronaor, que són dos classes de coet, de reposteria, de massa pa, per a que se poguera celebrar d'una altra manera. Aixa consciència del poble, pues, ningú governant pogué en ella i pues, bueno, al final, després de moltes vicissituds en els anys 20, en la dècada dels 20 del segle XX, la societat del ratpenat impulsar la recuperació de la professó del 9 d'octubre, primer en la seva pròpia senyera i més tard pues, convoyant a l'Ajuntament per a que fora ell qui la celebrara en la senyera de l'Ajuntament, en la nova senyera que se va teixir en 1928, perquè, com us podem imaginar, la de 1596 estava ja en un estat de conservació prou delicat i no era gens convenient que isquera al carrer. I de totes aquestes vicissituds i d'aquesta lluita per lo nostre, pues, se feren unes professions cíviques prou lluïdes en els anys 30. Per desgràcia, vingué la Guerra Civil i tornà a posar-se en entredit eixa celebració, però entre els ratpenatistes i, bueno, aquelles persones més conscienciades d'aquells temps aconseguiren que la professó se mantinguera viva, encara que en aquella època el 9 d'octubre no era festiu, i la professó se tenia que fer sense els carrers tallats al trànsit. Se feia per la cera, anaven quatre gatets i gossets, perquè òbviament la gent tenia que treballar, i ahí estaven els antenatistes, alguns regidors de l'Ajuntament baixant la senyera sense que s'inclinara, i anant a l'estàtua de Jaume I. Era una estàtua que no existia en l'època foral, però que en eixa provessó cívica retrobà de principis del segle XX se decidí que la millor manera de celebrar-la era portant la senyera a oferir, diguem, honors a aquell monarca que havia concedit que el Regne de València tinguera una entitat pròpia dins de la Corona d'Aragó. I així ho venim celebrant fins a l'actualitat. Per sort, des de l'època de la democràcia i la declaració del 9 d'octubre com a festiu en tota la Comunitat Valenciana, ho podem celebrar en la manera multitudinària i cívica en la que ho fem en l'actualitat, no sols en la ciutat de València, sinó en totes les poblacions de la Comunitat Valenciana, cada una en el seu estil i donant-li el caràcter propi, però recordant això, recordant primer a un governant que, podent haver decidit que València se convertira, anem a dir així col·loquialment, en la platja d'Aragó, pues ell va decidir que no, que València tinguera eixa entitat pròpia, i que eixa entitat pròpia ha fet que generacions de valencians continuem sentint-nos això, valencians, i conservant eixa identitat pròpia que tenim que celebrar cada 9 d'octubre.
1: Des de quin moment són multitudinàries aquestes processons, Òscar?
2: Sobretot des de l'època de la transició. Hem de pensar que en 1977, a partir de, sobretot del moment en el que se crea que s'aprova la Constitució espanyola, de fet abans inclús de que s'aprove la Constitució ja hi ha una reivindicació de que València recupere l'autonomia política que havia perdut en 1707, i aquestes celebracions ja dels anys 70 són absolutament multitudinàries. O sigui, ves de veres que també anem a dir-ho així, polèmiques, perquè en aquella època se discutia molt sobre els símbols que havien de representar-nos als valencians, sobre com havia de ser eix estatut d'autonomia, però al final eixa reivindicació del poble va ser la que possibilita que avui tinguem una autonomia valenciana, que el valencià siga llengua cooficial, o que la nostra senyera o el nostre himne estiga present en tots els actes oficials, com devia ser, no? Tant la senyera com l'himne de València són símbols prou anteriors a la transició. De la senyera ja estem comentant que va aparèixer a finals del segle XIV. De l'himne de València ja hem parlat també en algun altre programa, no? I sa creació magnífica del mestre Serrano en la música i de Maximilià Taus en la lletra, que té com a origen l'himne de l'exposició de 1909 i que en 1925, donat l'èxit que té entre la població, seria declarat himne regional, que era la terminologia de l'època, per els tres alcaldes de Alacant, de Castelló i de València. I tot això, lògicament, te dona un solatge cultural i identitari per a que hi hagués esclat en els anys 70 de reivindicació per tot el que era nostre. Hem de pensar, a més, que en molts aspectes l'època franquista havia provocat certa divisió provincial, no? Havia hagut inclús certa tendència o interès a reduir els símbols valencians a només la província de València o inclús la ciutat de València, quan històricament mai havia sigut aixina, no? Era un patrimoni de tot el poble valencià, de Vinaròs a Oriola. I jo crec que aquests anys 70, per molt que foren convulsos i complicats, vam posar aquesta primera pedra de la nova autonomia valenciana, que sempre costa molt, no? de construir, i que podrà ser criticable en molts aspectes, però és el que tenim, i és el que tenim que continuar construint en la força i el treball de tots, perquè el nostre progrés, no? Sense voler donar a ningú un mítin, mos va fonamentalment en aquest poder que tenim nostre, que decidim els valencians i només els valencians, i que tenim que intentar utilitzar de la millor manera possible.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, com sempre.
1: Seguim en Fora de Cobertura i parlem dels IZ Awards.
4: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Seguim en Fora de Cobertura. Avui tenim una entrevista que obliga a revisar si hem deixat alguna pista comprometedora per l'estudi, perquè tenim en tots nosaltres, en l'estudi número 3 avui de Punt Ràdio, el presentador del programa La Pista, el programa de successos, Crònica Negra i Tribunals de Punt Ràdio. Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 3 de Punt Ràdio el senyor Juan Nieto.
3: Bravo!
4: Sí,
3: sí, sí,
4: bon
3: senyor.
4: Dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
2: Benvingut a Fora de Cobertura, és un plaer. I la veritat és que hem de dir-te que nosaltres som fans del teu programa.
4: Sí?
2: Sí, sí. També mos agrada seguir.
4: Això que acaben de començar, eh?
2: Però mos agrada seguir la pista.
4: Sí, no?
2: Mos agrada seguir la pista.
4: És que això t'agrada o no t'agrada, eh?
2: Sí? No, a més, a veure, és que no jugàveu al Cluedo o a estos xocs que dius... O sea, no vull ser detectives alguna volta.
5: Sí, però sempre m'enganyaven. No acertava mal.
2: Bueno.
5: Bé, no era molt astut en això.
2: Poc a poc.
5: Anem a seguir el programa, a veure si trobem ahí pistes importants. Anem
2: Bonito és presentador de La Pista, i La Pista és un programa que parla de moltes intrigues, de molts crims, inclús sí. De processos judicials. Juan.
4: Sí, en realitat La Pista va nàixer farà 3 o 4 anys, una matinada que no podia dormir, i vaig pensar, este programa s'ha de fer en la ràdio pública, no?, en algun moment. Afortunadament ha sigut esta temporada quan s'ha pogut posar en marxa, i el nostre objectiu és, per una banda, repassar tota la història criminal que hi ha a la Comunitat Valenciana, però per una altra també és dedicar un espai a les víctimes, no?, que és molt important quan fas aquest tipus d'informació, saber tractar a les víctimes, no?, perquè estàs tractant un material molt sensible, una informació molt sensible, i jo crec que no hi havia fins ara un espai que dedicarà suficient a aquest objectiu, no? I més que tracta dels casos, que també jo l'objectiu que m'he marcat i tot l'equip és això, que tinguin les víctimes un espai on puguem vindre a parlar i parlar de qüestions, no? Que de vegades són difícils d'entendre, però que les hem de saber per a que no es tornin a repetir.
2: Probablement tingues el programa de tota la ràdio, probablement el programa més difícil d'enfocar i de tractar alguns temes.
4: Sí, sí, sí, sí. Realment ja estic acostumat, no? Perquè porté més de 20 anys de dedicar-me a això i sempre m'he dedicat a la informació de tribunals, no? I de successos, no? Però sí, són conscients de que has de tindre una empatia especial per a tractar determinats assumptes, són conscients de quan tanques una entrevista, no pots tancar una entrevista com si fos un programa d'entreteniment,
2: claro.
4: Has d'estar molt... tindre molta sensibilitat i bé, pel moment ens va bé i les víctimes cada vegada que passen pel nostre programa ho agraeixen, no? I al final això és amb el que ens quedem.
2: A més, tu quan jugues en casa, jugues en este estudi, en el que estem ara.
4: Sí, efectivament,
2: però
4: en el 3.
2: Però s'han canviat els llocs, no?
4: Sí, en el 3. Bueno, també he jugat en el 1 i mira, estic molt content de tornar un cap de setmana, perquè durant molt de temps he estat treballant així en la ràdio els caps de setmana, no? I quan m'ho vau dir, mira, em va tocar un poc la sensibilitat.
2: Nostàlgia.
4: Sí, sí, sí, un poc de nostàlgia, perquè venia el 1 i el 3, quan estava el podria fer-ho millor, i bé, molt content de vindre un cap de setmana a la ràdio de Punt. Normalment vinc entre setmana, però...
2: Quan obres un meló,
4: sí.
2: un tema nou, sí. un crim nou, una nova investigació, què te fa pensar que ha signat a la que tallar?
4: A veure, la intuïció en el periodisme és fonamental, no? Però en els successos encara més. I si tinc... Jo sempre crec que tinc prou intuïció, no? I sé veure quan un tema pot tindre un recorregut o no. I saber-ho veure és fonamental, no? Per a que després tinga èxit en el programa. Però sí, sempre hi ha una sèrie d'elements, no? Que et fan pensar que una història pot donar de si o una història no pot donar de si, no? I això és fonamental, no? Per a fer aquest tipus de programes.
2: Ara mateix podries parlar d'alguns casos que pensaves que anaven a ser molt més senzills de lo que a la fi han acabat sent?
4: Uf, així en general, sí, clar, mira, me'n recordo el del crim de la camp, per exemple, no? El de Mari Carmen López, la dona de Vicente Sala, que era el president de la camp, que la van assassinar, recorde perfectament, jo estava treballant en El Mundo ahí en Alacant. Recordo quan la van assassinar que pensàvem que era una qüestió de sicaris, però una qüestió molt, molt senzilla i que anava a resoldre's, i han passat més de 10 anys i encara està a Estrasburg dient si anem a repetir el juí o no anem a repetir el juí, no? per este cas, no? Per exemple, però sí, podria dir-te molts més casos que pensaves que anaven a aclarir-se prontet i que després no. Ara, per exemple, el més recent és el del crim del xiquet de Sueca, no? D'Àlex, que el van assassinar no fa ni un any, que està molt clar, en este cas és un cas tancat en el sentit que hi ha un autor dels fets que ho ha confessat, però és que encara no coneixem el mòbil de per què va fer això. No me val que se te'n va anar el cap, perquè els forenses han dit que tu el cap el tens perfectament, no? Ha d'haver un mòbil. Pensàvem que anava a resoldre més ràpid aquest interrogant i encara no s'ha resolt, no?
2: En què afecta el mòbil per a la resolució del cas? Perquè vull dir, al final...
4: Clar, en la resolució del cas no tant, val? Perquè en este cas, insistís, que he igual més, però sí en que la família puga descansar. Vull dir-te, així, per exemple, tenim dos pares que no coneixen el mòbil, que no saben per què han assassinat el seu fill de la manera que l'han assassinat, no poden descansar. Clar. Viuen un autèntic malson des del passat mes de gener, no?
2: Estàs enfocant a l'altra banda.
4: I per entendre... I després per a un jurat també, val, la muntó. Tenen en compte que la majoria de crims, per no dir tots, depèn de les circumstàncies, no? Però els homicidis és el delicte més conegut que jutgen els jurats.
2: Pot ser un agravant o un atenuant.
4: Claro, no? I després pot influir molt en la decisió que prenga al final el jurat. Jo, per exemple, jo sóc partidari de reformar la llei del jurat a Espanya. Jo, cada vegada que he anat a un juí per jurat i veig que 9 persones anònimes ahir havent de jutjar casos tan complexos, em fico les mans en el cap, perquè és que realment és un repte que tenen per davant i moltes vegades no entenen molt bé les qüestions jurídiques i poden clavar la pata, no?
2: Quin cas és el més complicat en el que t'has trobat i has dit, així no sé per a on tirar?
4: El cas més complicat, a veure... bé, el cas més complicat que me vaig trobar ja fa temps, el del crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, crec que l'he recordat. El van assassinar l'any 2007, pensaven que l'havia encarregat el seu assassinat el seu successor en el càrrec, Juan Cano, i bé, finalment va resultar absolt Juan Cano per falta de proves, però va ser un cas super difícil de primer d'entendre, d'explicar, i que tenia moltes derivades fosques, no? Que tenien que veure en la vida privada de l'alcalde que el van assassinar. I parlant d'alcaldes, un altre crim que a mi particularment em va afectar molt perquè tenia prou relació amb ell i que encara no sabem per on van els tirs, és l'Arturo Torró, no? L'alcalde de Gandia, que el van assassinar en una cuneta farà ara 2 anys.
2: Wow.
4: I no sabem res. Sé que està la Guàrdia Civil investigant. En un principi també es parlava de sicaris, però ara sembla que l'opció que està més damunt la taula és que va ser un crim casual, és a dir, estava en el moment equivocat i a les persones equivocades. Se veu que era un atracament normal i corrent i que tenien una pistola i el van assassinar, no?
2: Perquè vosaltres, Juan, en la pista es limiteu a seguir les informacions judicials o aneu en investigació més enllà?
4: No, nosaltres sempre anem un pas més enllà, i quan te dediques a això, al final tens una bona relació amb la Guàrdia Civil, amb la policia, amb els jutges, amb els fiscals, i jo sí que et puc dir que no anem a fer... Nosaltres anem per lliure, compartim aquesta informació amb els investigadors quan pensem que s'ha de compartir, però no fem res que puga complicar aquesta investigació o la resolució del cas. És a dir, nosaltres, per exemple, vam obrir esta temporada en l'entrevista amb Juan Curiel, que era l'advocat de València, que ha sigut condemnat per cremar el Saler, per ser un dels piromans del Saler. Nosaltres vam tindre l'oportunitat el dia abans de començar el programa de poder entrevistar-se amb ell. Sabíem que estava baix la sospita de la Guàrdia Civil per l'últim incendi del Saler que ha hagut i que tanta alarma social va generar, i nosaltres primer de metre aquesta entrevista vam consultar a la Guàrdia Civil, no?, que si perjudicava en algun cas la investigació que s'estaven fent. Ens van dir que no i nosaltres cap avant.
2: En quina intenció, en quin pretext, en quin mòbil pot una persona cremar
4: una... A veure, jo ho compare sempre, i així m'ho han traslladat les persones que saben d'això,
2: sí?
4: Com la persona que... drogodependent, val? Per exemple, una persona quan necessita consumir droga, no?, té el mono, i l'única manera de poder deixar de tindre el mono és consumir, no? Pues, als piròmans els passa el mateix, no? Estan malalts i l'única manera de llevar-se aquesta ansietat és generant una flama en un contenidor o en la muntanya o en una casa, no? I al final són persones malaltes. Jo no sóc partidari d'augmentar les penes als piròmans, jo sóc partidari de que tinguin un tractament, perquè així a Espanya l'últim fi d'estar empresonat és la rehabilitació, no? La reinserció. I si al final a aquestes persones les ingressem en presó molts anys, que està molt bé i que han de pagar pel que han de fer, però no va acompanyat per un tractament, al final hi seran al carrer o compliran la pena i tornaran a cremar, no?
2: T'has vist en alguna ocasió, imagina que sí, perquè m'has dit que compartissis la informació, o compartiu, sí, l'equip la informació, en les autoritats, però sí. T'has vist en algun moment en situació de poder resoldre un crim?
4: Sí. Resoldre un crim, no, però de resoldre investigacions que estaven en marxa, que no tenen res que veure amb crims, sí. Sí.
2: Una situació en què estiguera la investigació para per no saber cap on tirar?
4: Sí. Sí.
2: M'encantaria que me la contares, vamos.
4: Pues mira, han sigut més investigacions per corrupció, no? Que la millor he tingut accés a determinats testimonis, els he gravat i els he portat a la Guàrdia Civil, i gràcies a això hem tirat del fil. Sí, sí.
2: Uau. Me pareix absolutament de pel·lícula, de... Sí, sí. O de novel·la negra.
4: I d'estar vigilat, o la millor reunir-me amb algun confident i de tindre una patrulla de la Guàrdia Civil de paisà.
2: A sabendes tu de que...
4: Clar, perquè al final saps què passa? És que quan te veus en aquestes coses, jo el meu principal temor... Jo mon pare ha sigut Guàrdia Civil, val? I igual me ve tot això d'ahir, he viscut en un quartel molts anys, sé com funcionen, i el meu principal temor era que quan jo me reunia amb confidents, pensaren que jo formava part d'aquest entramat o algo, o que d'alguna manera em poguera salpicar.
2: Però això,
4: no?
2: Avisaves...
4: Avisava, sí, sempre he tingut la immensa fortuna que m'han tractat molt bé, he tingut de tot, però m'han tractat en general els investigadors molt bé, i sí, algun moment en el que me reunia amb gent i que hi havia la Guàrdia Civil i ells me diuen: no te preocupes, vamos a estar cerca i no passa nada.
2: Oh, sí. Pues, de veritat que és de les històries que jo crec que fan afició. Què dius? És que... perquè aquí, qui no ha somiat alguna volta en ser investigador, no? O en resoldre una història? No me digueu que no.
5: Home, a mi ja la son, això.
2: T'ho dic de veritat, eh?
5: No, de sí, veritat. Sí, i quan... no és broma, vull dir, a voltes hem tingut somnis en els que hem sí. format part d'aixes trames. Jo sí, quan somiat moltes voltes. De fet, és una...
3: Però s'ha de valdre. Home, però... hi ha que tindre fusta, però... I quan t'has dit que ton pare era Guàrdia Civil, ahir sí. Ja acabes de lligar un moment.
4: Sí. Clar. Sempre m'ha agradat molt tot este món. I també sempre he sigut, en aquest sentit, he sigut un poc el típic periodista antic, val? Jo, per exemple, ara que té el nom així en un estudi de ràdio, he treballat molts anys amb Emili Gisbert en El Mundo, i periodistes com ells al final te fan aprendre de l'ofici d'esta manera, no? De nous jocs, d'investigar-ho, de tal, de presentar-te. Això te genera molts problemes en la vida, però també moltíssimes satisfaccions, i no podria viure d'una altra manera.
5: Però serà que aquestes reunions que dius que la Guàrdia Civil està pendent, sí. No? Sí que són situacions en les que dir, deus d'estar nerviós, no? Per sí, si l'altra part te diu... Podes cobrir en aquest moment que la Guàrdia Civil està
4: recorde, a la guai, no? Recorde, sobretot una en les que ells estaven seguint-me de prop, perquè tot anarà bé, i que es va produir en l'any 2015, 2014, i... i el confident amb el que estava parlant de sobte em diu, que ara està en presó per cert, el confident amb el que estava parlant em diu, ah, puja al cotxe, què tal? Vaig a portar-te per ahí, i comença a portar-me per uns camins de tarongers jo, oh, amb el mòbil en la mà, ahir em vaig a...
5: Clar, hi haurà, sí,
3: home, sí, per no dir una altra paraula.
4: Vaig arribar a casa i el meu home em va dir, estàs com una cabra, no tornes a fer això, però bé, al final... És un poc arri...
2: Com acaba... A veure, com
4: no,
2: acaba...
4: No, bé. Ell està en presó, jo no. O sigui,
2: sí, però vull dir que...
5: I tu estàs viu, estàs
3: viu. I estàs sa, estàs bé.
2: Passeja camí.
4: També recorde, per exemple, en el crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, recorde que una de les reunions que la Guàrdia Civil identifica com fonamentals per a planejar este crim per part de qui havia sigut el seu successor, perquè moltes vegades, encara que resulten absolts per a la Guàrdia Civil o per a la Policia Nacional, aquests crims estan resolts. Vull dir-te que resulti absolt, a ells els té igual, però a ells saben, pensen que ha sigut ell l'autor i ja està. El que passa, se pot comprovar o no, o el jurat te dona la raó o no. Una de les reunions preparatives d'aquest assassinat va ser en un prostíbul de Benidorm, i me'n recordo també que me vaig clavar allí en el prostíbul per obtindre informació, i vaig obtindre informació d'una dona que treballava allí i que assegurava que havia vist com s'havia celebrat aquesta reunió amb un sicari colombià.
2: Ostres, sí. Vaya tela.
4: I ahí tenia, jo no tenia ni 30 anys.
5: Pot ser que dels més mediàtics que han viscut recentment és el de Maje, no? El de la viuda negra que ha anat a una plataforma, no? Vull dir que ha sigut molt mediàtic.
4: Sí, és que ho té tot, no?
5: El de Maje crec que tots els ingredients per a ser lo que és, no? Una sèrie.
4: Clar, és que n'hi ha... A veure, jo entenc molt les crítiques que hi ha en tot relacionat amb el true crime i tal, i ho entenc perfectament, no? Però és que hi ha casos que ho tenen tot per a triomfar en aquest gènere.
5: I seguiment, perquè se li fa un seguiment encara...
4: Clar, és que Maje encara és notícia perquè ha sigut mare, efectivament. S'ha beneficiat d'estar en una presó en Fontcalent, que és en el mòdul de mares, fins que el xiquet ha tingut 3 anys.
5: Perquè... I continua tenint carisma com a dona, vull dir, els seus encants.
4: Clar. I continua sent notícia.
2: Sí, sí. Tenim una investigació oberta.
4: Ah, sí?
2: Sí. Així és que, Juan Nieto, si te pareix, anem a jugar al Cluedo de Fora de Cobertura.
4: Molt bé.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Alarma en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. S'ha comès un crim en A Punt. A 5 minuts de començar el directe, algú ha borrat l'esqueleta sencera i ha desconnectat la taula de so. Un sabotatge en tota regla. Juguem a Cluedo. Hem d'endevinar qui ha segut, en quina arma, a on, qui l'ha ajudat i com ha fugit. Comencem, Juan Nieto?
4: Molt bé.
2: Pregunta-ho. Busquem a l'assassí de l'esqueleta. Qui tenia el motiu perfecte per a cometre este atemptat radiofònic? Opció A, Manolo Montalt, perquè s'ha negat en redó a narrar una altra derrota del València Club de Futbol. Opció B, Gustavo Clemente, en venjança perquè li han furtat l'última botella d'aigua de la redacció. Opció C, Sílvia Soria, perquè li han desaparegut 3 bosses de taronges Navel Latte de la seva taula.
4: Jo crec que Gustavo Clemente. La B.
2: A veure, serà o no serà? Resposta Manolo Montalt. El mòbil del crim és la pura desafecció meritoniana després d'analitzar una altra charlotada del València. Sí. Anem a la pregunta 2. Vale. Bueno, preparat? Ja tenim el culpable. Ara busquem l'arma del crim. Qui va utilitzar exactament, o què va utilitzar exactament per a neutralitzar l'emissió i rebentar els equips? Opció A. Resposta. Un pendrive en un bucle de gols cantat per Luis Urrutia? Resposta B. Els cascos de Salva Folgado llançats mentre parlava Manolo Montalt? Opció C. El guió de Maria Caballero al que li han pegat foc al costat de la taula de so?
4: Va, vaig a dir-te la A, ara.
2: Marquem un pendrive en un bucle de gols cantats per Luis Urrutia.
4: Sí. Vaig a no encertar cap, eh?
2: L'opció, la resposta correcta era els cascos de Salva Folgado llançats mentre es parlava Manolo Montal. A veure, és que també això ja agarra pinces, eh?
4: Ja.
2: Vull dir que a lo millor, que a lo millor la pista diu una altra cosa.
4: Ja.
3: Jo no sé de si això davant d'un xubí això tindria... Val idea, eh? Donis, no sé jo, eh?
2: Anem a veure què passa en la pregunta número 3. Ja sabem qui va ser i l'arma que va utilitzar. Mos falta l'escena del crim. A on s'executeix el sabotatge? Resposta A, en la redacció d'informatius, aprofitant que no estava Patricia Orts. Resposta B, en la sala de redacció...
3: Davant d'un xubí, això tindria... Val idea, eh? Donis, no sé jo, eh?
2: Anem a veure què passa en la pregunta número 3. Ja sabem qui va ser i l'arma que va utilitzar. Mos falta l'escena del crim. A on s'executeix el sabotatge? Resposta A, en la redacció...

0: tercer és... En el control de so, fàcil, el lloc des d'on té el poder absolut sobre el que ix i el que no ix en antena.
1: Efectivament. Els tècnics tenen tot el poder, en un programa de ràdio.
0: Absolutament. Jo, de fet, te dic una cosa. Crec que en el control de so, en el Falcó Milenari, passen coses que nosaltres no sabem.
2: Des de luego.
0: Pregunta 4, anem a la pregunta 4. La pista falsa. Per a despistar a la direcció de la cadena, els criminals deixaren un objecte preparat per a incriminar a un companyer innocent. Quin objecte fon? Opció A. Una llibreta plena de punts i alineacions de Paco Pòlit tirant en terra. Opció B. Una peineta que se li va caure a Loren Donat. Opció C. Una dolçaina de l'hora de la cultura de Reis Juan.
1: Vaig a dir-te la A, va.
0: Resposta A és... Correcte, sí, sí, correcte. La llibreta de Paco García Pòlit, perquè és una trampa molt roïn, perquè tots sabem que Paco mai soltaria aquests apunts de les seues mans.
1: Exactament.
0: Pregunta número 5. La via de fugida. Com fugiren els culpables de Burjassot per a no ser detinguts? Disfressats de bous del programa de Xema Estela? En el tramvia o en patinet elèctric?
1: En patinet elèctric és el més ràpid, però...
3: Però...
0: L'opció correcta és... Disfressats de bous, evidentment, vaja, del programa de Germà Estela. Sí, era... Tenim última pregunta, número 6. Atenció, el còmplice necessari. Ningú rebenta l'emissió soles. Qui fon el cooperador necessari en aquest atemptat per a que el culpable poguera actuar tranquil? Opció A. Germà Estela, de Terra de Bous, perquè a la fi... Segur que les agarrava el bou. Opció B, Donís Salvador fingint que estava fora de cobertura. Això aquí ho va ficar.
4: Habrá que averiguarlo.
0: Opció C, Juan Nieto per a tindre l'exclusiva del succés en la pista.
1: Va, diria una altra volta la A per els bous, no?
0: Clar, un culpable... sempre tiraria balons fora. Opció C, Juan Nieto per a tindre l'exclusiva del succés en la pista.
4: Bravo. Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Bueno, a veure, jo crec que ja sabem per què ha desviat algunes respostes.
3: Correcte,
0: i tal,
3: ara
0: estava ahí, estava dins del crim, estava dins del crim.
5: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: El Consell d'Experts de Fora de Cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i d'esta investigació, podríem dir, Juan Nieto. Estàs disposta a replegar el guant?
1: Clar.
0: Anem a veure què passa, perquè tenim primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
6: Bon dia, Juan. Ja han trobat a la mare de Marco?
0: Han trobat a la mare de Marco?
1: Si no, estaran a punt ja, perquè... A veure, la mare de Marco és, forma part de persones desaparegudes de molts anys, no?
0: De història, sí.
1: Sí, sí. Pues no crec que no van per bon camí.
0: No ja. Són fàcils, sí, esos crims, no? No són fàcils de...
1: No, les desaparicions de llarga durada no són fàcils i suposen un impacte brutal a les famílies, perquè és pitjor que se te mori algú, perquè mai pots iniciar el dol.
0: Incertea.
1: Saps que segurament el teu familiar estiga mort, perquè han passat molts anys, però no tens eixa seguretat. I per tant, jo quan he parlat amb aquestes famílies me diuen que és pitjor que la mort, la situació.
0: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura. Ja has vist que són durs, eh?
1: Ja, ja.
0: Són durs. Segona pregunta.
6: Hola,
0: per a Juan Nieto.
6: He perdut un nino. ¿Me pots ajudar? Li diuen Juliet.
1: Pues mira, lo primer que haurien de fer és presentar la denúncia, ¿val? I a partir d'ahí segur que trobem a Juliet.
0: Tu veus que podem iniciar alguna...
1: Sí, sí. No, i dic lo de la denúncia perquè és important, no? Perquè moltes vegades no presenten denúncies quan perdem algo o quan ens trobem en una situació així i quan aquestes investigacions es posen en marxa té un engranatge molt gran en el que participa molta gent. Però si no es fa el més important, que és presentar la denúncia, no ho podrem trobar.
0: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
6: Hola, Juan. Els policies te contencien

0: Secrets?
1: Molts.
2: Tinc molts de secrets.
3: Sí.
2: Però, o sea, treballo...
3: Sí, el que passa és que la majoria no puc contar-los.
1: Perquè
3: que
1: són moltes, secrets.
3: Clar, no, moltes vegades es dic... Bueno, ¿para qué me cuentas esto? ¿Sabes? Porque te conden todo, tal, pero de eso no puedes decir nada. Coño, pues no me lo cuentes. No.
2: Hombre, Xina, por ejemplo, el último secreto que te han contado, ¿quién es?
3: No me estiremos de la lengua, que yo enseguida clavo la pata, ¿eh?
2: Cuarta pregunta del Consejo de Expertos de Fuera de Cobertura para Juan Nieto de la Pista.
4: Buen día, Juan. ¿Quién sería el crim perfecte per a furtar una tarta de chocolate i no emportar-te una bronca de ta mare?
3: Això també és bona, eh? A veure, primer, el crim perfecte no existeix, eh? Ho tinc claríssim ja.
2: Olvida de la torta de chocolate?
3: Sí, sempre vas a deixar un rastre que van anar cap a tu. I si ha hagut, si en alguna època hem pensat que hi havia un crim perfecte, no era perquè el crim s'havia fet molt bé, sinó perquè no hi havia mitjans per a descobrir-lo. Punt. O sigui, el crim perfecte no existeix.
2: Clar, i més avui en dia, no?
3: Clar.
2: Que hi ha tantes camarers, tant de rastre
3: digital... Qualsevol detall. Mira, ara el de Francisca Cadenas, no? Que és la dona que va estar 9 anys desapareguda i resulta que estava enterrada al costat de casa, que dos germans l'havien assassinat i l'havien enterrat allí en un pou. Els germans 9 anys han pensat que el crim era perfecte i no, el crim no és perfecte.
2: Bueno, anem a la quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
4: Probando, 1, 2. Bon dia, Juan. Qui investiga millor? Un periodista o Batman?
3: Batman, sempre. Claro, sí. Batman, sempre.
2: Diu, és que jo vaig veure un meme que deia... sigues tu mateix, és el que fa diferent, a no ser que sigues Batman. En tal cas, val la pena que sigues Batman.
3: El periodista és que no tenim recursos per a investigar. Bueno, el que sí que tenim és, per exemple, possibilitats d'arribar a llocs on els investigadors de veritat no poden arribar. Jo, per exemple, quan m'he reunit amb Confidents o així, els investigadors de veritat ho han agraït molt, perquè aquestes reunions a la millor no les poden tindre, no? perquè es pot generar problemes, però els periodistes és el que tenim, és al final les nostres manetes i les nostres ganes d'investigar.
2: Hi ha llegendes urbanes sobre les reunions en Confidents, perquè això ho imaginem en una taula fosca.
3: La gent se munta moltes pel·lícules, això també ho he de dir.
2: Sí,
3: però, jo tenia un director que quan quedava amb ell me feia quedar en pàrquings. ¿Vale? Quan havíem de parlar d'algun tema que estàvem ahí mirant, total, i quedàvem en pàrquings i jo li diria, però vamos a ver, jo digo, nos está yendo un poco la olla, i no, porque tal, los micrófonos, los tal, aquí no llegan. I sí, jo crec que a voltes n'hi ha molta pel·lícula i al costat és tot molt més senzill.
2: Se pot quedar en un confident en una cafeteria.
3: Sí, o en un vehicle, que en un cotxe, o en un... Saps? Però no cal amagar-se, no cal...
2: Clar, però és que si tu, en un cotxe tu pots posar un micròfon. Però en un...
3: Sí, però que no és tan peliculero com pensem que és.
2: Vale,
3: són converses molt més normals.
2: Tinc una altra. I dices que has anat ahir, de repente has dit... Cachealo, a veure si porta micros.
3: No, no.
2: No ha passat?
3: No, a mi no m'ha passat mal.
2: No, pues això.
3: No, he portat el micro enxufat. El micro no. És que, vull dir, no cal portar Windy, no cal portar el micro.
2: De fet...
3: Portes el mòbil...
2: Clar.
1: És que tu has vist moltes pel·lícules.
2: Home, clar.
3: El deixes ahí i ja està.
1: Clar. De fet, en este moment mos estan gravant.
3: I és que igual vos estic gravant, també, clar.
2: Però una dices, home, jo què sé, tipo no. Pel·lícula Hollywood...
3: No, ni mai he utilitzat els recursos d'estos de la Casa de l'Espia, nada.
2: Ostres, lo de la Casa de l'Espia me flipa, eh? tens ahí ferramentes...
3: Sí.
2: Mira, mare,
3: he anat a fer reportatges del que hi ha allí dins, però mai he utilitzat res.
2: Jo crec que el Consell d'Experts està seguint la pista, eh?
3: Sí.
2: Està ahí apuntant maneres per a ser col·laborador de la pista, també.
3: Sí.
2: Un aplaudiment per a ells, per favor. Un aplaudiment per a ells.
1: Bravo. Muy bien.
2: Tenim rànquing en Fora de Cobertura.

0: Estamos a ver,
1: década, quina década.
2: La década prodigiosa.
3: Però és
0: no tenien ninguna que parlar un poc de suspense, perquè això suspense poc, eh?
2: Quizá en otro momento, Denis, hoy no.
0: Bueno,
2: no.
0: Está bé. Anem al número 1. El número 1 l'has d'endevinar. Quin diries que podria ser?
1: Jo m'esperava la bomba o la barbacoa o alguna
0: cosa. La barbacoa? La barbacoa que te de...
1: Es pot de successos, clar.
0: Sí?
1: Clar.
0: No ho havia pensat, no, mai l'havies vist des d'eixe prisma.
1: Però... Es cremen amb autopistes, també.
0: Te donaré alguna d'elles, a veure si...
1: A veure, va.
0: La pista número 1 diu: quan arriba la nit, jo sóc Baraja.
1: Quan arriba la nit,
0: jo sóc Baraja. Però queda't en quan arriba la nit. És que...
2: Sí, millor.
1: No sé, no tinc ni idea.
0: Pista número 2. Demanem pista número 2. Parla d'una nit de misteri i aprenentatge.
1: Ni idea, eh?
0: Que difícil.
1: No.
0: Tenim pista
1: complicat.
0: Musical. Vols una pista musical?
1: Va,
0: això és com el comodín del 50%, eh? Pista musical. Adolfo.
1: No.
2: Tremendo.
1: Sí.
0: La tenim?
3: Sí, home, sí.
1: Sí, la tinc ahí, però no vol dir...
0: A veure, la pista musical altra volta.
1: És Mi gran noche, no?
0: ¿Será mi gran noche? ¿No será mi gran noche?
4: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?
1: Temazo.
0: Molde, ¿no? También. Molde la pista, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí.

0: Ara va fer un xiste, Rodin, i no el vaig a fer, Donis, vaig a deixar-lo.
1: Que siga ràpid, per favor.
0: No el vaig a fer.
2: No te la juegues.
0: En la noche, por la noche, todas las noches son... Los gatos son...
1: Pardos.
0: Menos mal que no la, no la canta Juan.
3: Pardo.
2: Bueno.
0: Ja t'havia dit... T'havia advertit.
1: Sí, ja, però és que, es que me l'has venut. Me l'has venut i te l'ha comprat. No està mal el ranking digital. Jo crec que podria ser una banda sonora de la pista. Una playlist de la pista. Playlist mixta, la pista fora de cobertura.
3: La comprem.
1: Gràcies, Juan Nieto. Anem a veure què tenim a la ITV Digital, perquè li han fet la ITV Digital a Juan Nieto.
3: A mi?
1: Sí. L'han preparat, a veure si la passes.
3: A veure.
2: Te hemos seguido la pista.
3: Acabo de pasar la ITV normal.
2: Pues ahora te viene esta que es peor, creo yo. Juan, ¿cuáles son las tres aplicaciones que más gastas? Por orden, por favor.
3: Pues mira, ahora utilizo mogollón la de libros, la de el iPhone.
1: Electronics.
3: Sí. Sí, me acostumbrado a dirigir ahí y la que más uso, uh-huh. Libros y luego pues redes sociales, un poco Instagram.
1: Ahora parten de ellas. Entre tanto, ¿quina aplicación has instalat? L'has borrat per salut, però l'has tornat a recuperar.
3: Ni alguna por ahí que nos fa confesar. Pero bueno, yo creo que Twitter tots ho han fet alguna vegada, ¿no?
1: Twitter.
3: Sí.
1: Sí, anem a deixar
3: en Twitter. I les que no es poden confessar.
1: En Twitter, anem a deixar en Twitter, anem a l'altre.
2: Lo dejamos en X, ¿no?
1: Lo dejamos en X. Llámalo X.
2: Mira, Juan, ¿cuántas plataformas de streaming o música utilizas?
3: Lo básico, Spotify y YouTube, ya está. Pero yo no hago streaming, sino que lo uso para consumirlo.
1: Son las básicas.
3: Sí, claro.
2: Dice la siguiente pregunta, Donis... Juan, ¿cuántas series tienes a medias?
3: Guau, mogollón.
2: Y muchas relacionadas quizá, ¿no? Con...
1: Sí. Ahora, yo son series que veus, ¿eh?
3: Sí, el meu home está hasta escollons de mí.
2: O como se diga.
3: Claro,
0: sí, t'aportes la feina a casa, ¿no?
3: Claro, sí. Ahora, a ell li agraden també, però clar, no tant com a mi m'apassionen, jo. I sobretot les sueques. Sí, sí, sí. I les sueques m'encanten. Ara estic, per exemple, llegint-me tots els llibres que va escriure una autora sueca. És que el cognom és impossible de pronunciar, el nom és Camila, val? I uau, és que m'apassionen, però el que passa és que moltes vegades me les deixo per la meitat i em dona molta ràbia perquè no sé com acaben, en què, a la millor me pape ahí tot l'inici, tota la història.
1: Gentleman. Has fet Gentleman?
3: Sí, clar.
1: La temporada 2 també?
3: Sí.
1: T'has afanyat, eh?
3: Sí. I després també, ara estic en la de Monstruos, que és nova de Netflix, que ha tret una altra entrega de... Sabeu quina és? Monstruos és una sèrie que cada temporada va sobre un crim distint, i ara tret l'última, la vaig començar a la nit, em vaig quedar dormit, però mira, avui...
1: Eres aquest tipus de persones,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Orange is the New Black. Cada capítol... una sèrie distinta que no tenia res que veure en l'anterior.
3: Esa sí, esa crec que he vist algo. Sí.
1: N'hi ha material.
3: La de Monstruos és fantàstica, la fotografia és genial.
1: Monstruos en Netflix.
3: Sí.
1: La teniu sèrie recomanada.
2: Juan, para que veas que bien te hemos seguido la pista, nunca mejor dicho, tienes 9.682 seguidores en X, en Twitter.
1: Pero primer pregúntale quién es redes sociales utiliza, ¿no?
2: Como bien dice Donis...
3: Pues mira, ¿sabes qué pasa? He sido de Twitter muchísimos años, pero un montón, lo comentaba todo, me encantaba, pero desde que se va a Ferix, le he dejado de utilizar Pro, la verdad.
2: No te gusta el nombre, ¿no?
3: No sé, es que se ha notado lo del algoritmo y tal, y estas historias, y me he cansado, pero he sido de Twitter, que es que me la anaba a pisar y lo comentaba, ¿sabes?
2: Sí.
3: Y ahora estoy más en Instagram, ahora utilizo más Instagram.
2: En tu bio, en X, Twitter dice periodista entre Calpi y Benissa.
3: Sí.
1: ¿Y en la resta del territori?
3: A veure, no, és que jo sóc de Calp, però
1: que bonico és Calp, eh?
3: Sí,
1: i Benissa també.
3: Sí, però en realitat tota la meva família és de Benissa. I jo m'ha criat entre Calp i Benissa en una caseta, per això fica això, i sóc sempre, en Calp me diuen que sóc de Benissa i en Benissa me diuen que sóc de Calp.
2: Un último dato a destacar, Donís, y es que en Instagram, donde también tiene muchos seguidores, hay una publicación con 3.500 likes, un vídeo de Apunt, Ed Busca, en el que habla con la madre de Alex. Creo que hemos hablado antes de este chico de 13 años asesinado por el padre de un amigo.
3: Es que al final generes un vincle amb estos casos, un vincle emocional. Uh-huh. És molt difícil de vegades mantindre la distància. I sé que s'ha de mantindre, però moltes vegades no em dona la gana mantindre la distància i crea un vincle amb aquestes persones i sí, amb la mare d'Àlex, amb la família d'Àlex, ara mateixa tinc molta comunicació.
1: A veure si es resol pronto.
3: Sí, però sobretot aclarir què és el que va passar ahir i saps què passa? Que a aquestes famílies has de donar explicacions, perquè en el moment en què no li dones explicacions, el cap te va mil per hora i l'ambient en sueca per este crim és molt tens i bé, s'hauria d'aclarir pronto.
1: Bueno, va passar, jo crec que ha passat l'actiu digital, no?
0: Sí.
1: L'ha passat, sí, aplaudiment per ahí, per favor, clar que sí.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé. Sí, senyor. Tenim notícies absurdes i surrealistes en Fora de Cobertura. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. I crec que és la persona idònea per a...
0: Fallar-les totes. No,
1: per a digerir-les i dir si sí o si no. Anem a veure, González.
2: Primera notícia. Un delincuente accedió de madrugada al salón de una vivienda residencial para sustraer objetos de valor. Agotado por la jornada nocturna, decidió sacar un saco de dormir que llevaba en la mochila, se acomodó en el sofá y se echó una siesta. Cuando los dueños de la casa escucharon ruidos y alumbraron la estancia, se encontraron al intruso durmiendo plácidamente hasta que llegaron los agentes.
3: Yo creo que es veritat.
1: ¿Verdad? Ahora has vist de tot, ¿no?
3: Yo creo que es veritat. Sí, sí, crec que és veritat perquè he vist coses paregudes.
1: Coses peores.
3: Però és la veritat, home.
1: Has vist coses paregudes.
0: Sí. I pitjors, no?
3: I pitjors.
4: Bueno, jo crec que és veritat.
1: Sí. Vinga, verdadera sí. També.
2: Donís, esto es verdad. Esto es verdad y sucedió muy cerquita de aquí en el barrio de La Cañada en València.
1: No me digues.
3: Pensava que era veritat perquè és que moltes vegades passa això. A ma abuela, per exemple, la van entrar a atracar en la caseta i no li va fer res a la dona ni res, però l'home se va quedar dormit.
1: Se va quedar dormint
3: perquè sí, era un pobre desgraciat, no era un lladre d'estos, va agarrar quatre coses de per ahí, quatre sortijes, quatre tal, i va agarrar, ma abuela tenia una sobrassada. Això és real, el que estic contant. Ma abuela tenia una sobrassa amb un tros de pa, que el pa que feia ella, se va untar el tros de pa, segur que se va quedar mig dormit.
1: Mentre se feia el bocata de sobrassa.
3: Él va a despertar y el hombre va a pegar a fuchir ella sola.
0: Y se podía hacer una noticia del ranking.
3: Pero bueno, se pensaba que era habilidad. Claro. Porque...
1: Bueno, él va a despertar al sendemá.
3: Sí, se va a quedar con dormita, así. Yo creo que estaba un poco alcoholizada también. Sí, ¿sabes? Y se va a quedar mis dormita ahí en la taula.
1: ¿Y sabía mal irse a dormir?
3: No. Ella no se va a donar cuenta. Quan va passar això, ella s'alça i veu un home ahí en la taula i mig dormint.
1: Tremendo.
3: I el desperta i l'home, jo trobo que devores el susto, el sobresalt de que s'havia quedat torrat quan anava a robar i vaig ser corrent.
1: La mare que va.
3: Sí. Después mon pare tenia el tricornio per allí penjat també. Uau. I tal, i clar, jo crec que l'home va dir m'ha enganyat de casa.
1: I és, una història coneguda com el crim de la sobrassa.
2: Sí, sí. Cuidado.
3: Mira, ma abuela, el pesar que més tenia era que se li havia menjat la sobrassa.
1: Mira, les dones majors, les dones majors.
2: Donis, la siguiente noticia dice que un grupo de cuatro hombres con el rostro completamente cubierto con pasamontañas asaltó una finca privada amenazando y golpeando a su dueño para robarle. A pesar de que la víctima no podía identificar a ninguno de los agresores por llevar la cara tapada, los investigadores de la Policía Nacional no tuvieron que esforzarse demasiado, ya que uno de los asaltantes perdió su DNI en el suelo de la vivienda durante el forcejeo.
3: Eso me creo también que pase. Sí, sí. Que pudo ser real. Sí, sí.
1: Hombre. En les coses que passen, pues, tot pot ser real, però bueno.
3: Que pergues el DNI, sí.
0: Jo vaig a fiar-me des professional.
1: Però tu, home, ja, però quan vas a furtar el número 1, o sea, l'ABC...
3: És que tot és més senzill del que sembla.
1: Però l'ABC del furtador no t'emportes la documentació, no? Al bolo.
2: Al bolo.
1: No ho dic jo.
3: O sea, el germà d'Antonio Anglès, el Mauri, l'acaben de condemnar i... i ells anaven disfressats, anaven tal, que la víctima no va... És un segrest molt fort, i la van de condemnar per segrestar i torturar un empresari. Ells anaven disfressats per a que no se'ls identificara, però se'ls va oblidar llevar una balissa que tenia en el cotxe, que tenia el GPS i el localitzava en cada punt concret on anava amb el seu cotxe. I clar, evidentment, la balissa marcava tots els llocs on el van segrestar, on el van tirar, on el van tindre torturant-lo.
1: Sí, ostres. Sí.
3: I, per això t'ho dic, que sí, és que tot és més senzill del que sembla. Moltes vegades una errada d'estes...
1: Bueno...
4: Vaja, que sí, veritat.
1: Que jo crec que és veritat,
0: no?
1: Verdadera. Sí? Vinga, verdadera a tots. I això és...
2: Claro, si lo dice Juan, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Esto es verdad. Ocurrió en Sevilla y el asaltante fue condenado a 7 años de cárcel.
1: Una més, vinga, una més.
2: Donís, tras la desaparición de su pareja, una mujer le entregó una caja empaquetada a su vecina pidiéndole que se la guardara porque guardaba artilugios íntimos, que le daba vergüenza tener en casa por si la policía registraba la vivienda. Meses después, debido al fuerte olor que salía de la caja, la vecina la abrió y descubrió el cráneo en avanzado estado de descomposición del marido.
3: Això és veritat perquè conec el cas.
1: Sí. Oi, sí. Jota.
2: Esta no te l'esperaves, eh?
3: No, era el cap, no?, lo que havia dins la caixa.
2: Exacto, sí. El cráneo.
3: Hosta. Me'n recordo perfectament.
1: I en quin moment guardes el cap? Vull dir...
3: Ja, és com un trofeu, no?
1: Ja, però guarda't el peu, que no te reconeixen, no?
3: Jo,
1: no
3: sé. I deixa-li a l'amiga.
4: I donar-li com si foren xubetets.
1: Oye, no, guarda't el peu, no, o sea, no ho facis, ¿vale? No ho facis, però bueno.
0: El consell.
1: Que és verdadera,
2: que
1: no?
2: Que se le recomienda no hacerlo en casa. Esto es verdad, sí, señor. Sí, esto es verdad.
1: Fue uno de los sucesos
2: más macabros, Donís, de la crónica negra española reciente. Ocurrió en Castro Urdiales, Cantabria.
1: Quasi res, porta diari. Dames i cavallers, se n'anem! Gràcies, Jota González.
2: Hasta la setmana que viene.
1: Gràcies, Òscar Rueda.
4: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Pablo Fernández.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I Juan Nieto, de veritat, gràcies per vindre i per deixar-nos saber un poc més sobre les coses que passen, que a vegades són surrealistes, però de veritat sí. Que tens un programa molt interessant. Te dono l'enhorabona i les gràcies per realitzar-lo perquè el puguem escoltar.
3: Gràcies a vosaltres. Jo espero que no vingueu al meu programa perquè seria una mala senyal, però gràcies per convidar-me.
1: Si anem, que sigui a portar-te aigua o alguna cosa. Gràcies, de veritat, Juanito. Amics de Fora de Cobertura, amics de Montràdio, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en Punt a Punt. Entretant, tornem el pròxim dissabte. Gràcies.

0: tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.

0: Memòria.
1: Sonet. Oblit. Música per a polsar les nostres comarques en A Punt Ràdio.
2: La terra de les flors, de la llum i de l'amor, de la Rita i de sa Plana i també de Joan Moleón, on reguem els camps de golf i es dona igual si així mai plou, i el Tribunal de les Aigües és el més antic del món, on comprem les mandarines directetes del Marroc, on hi ha gent que ha nascut a Benimuslem i vota Vox, on la pesca mos aplega fresca directa pel port, perquè així no tenim màfia, si tenim estibadors.
3: No és precís sentir la sent quan parla Xema Xó, mos mingem els caragols

Així n'hi ha molta gent, més blava que el cel. Així tenim cinc formes diferents de dir cometa. L'hora d'esmorzar és més sagrada que el cremaeta. Així, si no vols quedar-te coixet, no trenques la cameta. Així tenim polítics amb collons més grans que el Cullibel. I així votem els que sabem que mos furten els diners. Poquets parlen la llengua, però encara queda gent que se posen a bramar quan algú diu caloret. Així no hi ha...

Ja, si tots els curs dels valencians caguen en Dènia i els nazis fan mani s'escoltaix per policia. Ah, si només hi ha que un arquitecte que la treballa aquí fer comerç local.

0: els matxos quan fa calor se senten al portal de casa. Allà si el sol ix per la mar i s'amaga per la muntanya.
1: Si els huelos mengen regalicio, fumen caliqueños, tenen un caixó en la moto pa portar al gos. Les hueles alquimistes del millor arròs al forn, les amés del carxofar, les més boniques del món. Així diguem que l'ombra del Montgó aplega Castelló. Així diguem ausaes i diguem redeu collons. Potser vinguen altres amb una altra cançó, però estàs la meua allí, esta la pague jo.
2: Oh, la pague jo.
1: No, la pague jo.
2: Oh, però no, che, deixa'm a mi. Ja que acaba de cobrar, ja tinc quasi un sol.
1: Però d'aigua, sempre vols pagar tu, tio, deixa'm.
2: Diste.
1: Deixa'm una
2: home,
1: volta.
2: Cobra-me a mi.
1: No li faig ni cas, deixa'm a mi. Diste. Calla, no te calles.
2: Disto.
1: Cobra-me a mi, ahí tens.
3: Sonem. La banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Dale.

Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.

0: Molt bona nit. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Fa només mitja hora que hem deixat darrere este 9 d'octubre de 2026 i després d'un dia de senyeres, bandes de música, de pólvora, de mocadorà, de discursos institucionals i possiblement d'algun debat històric improvisat entre el cafè i les postres, arriba aquest moment de baixar un poquet el volum. Perquè la festa ja ha acabat, els carrers ja estan recuperant a poc a poc la calma i nosaltres aprofitem esta nit per a mirar esta celebració des d'un altre lloc. L'anem a mirar i analitzar amb curiositat, amb una certa distància, i això sí, sense donar res per sabut. Ja sabeu, quasi en l'Hora de la Cultura ens agrada qüestionar absolutament tot. Perquè cada any recordem l'entrada de Jaume I a València, però què sabem realment d'aquella ciutat? Com era la Valencilla de 1238? Qui vivia dins de les seues muralles? Com treballava aquella gent? Què parlava? Què menjava? Què temia? Què esperaven del futur? I què va passar l'endemà de la conquesta? Quan es van acabar les cròniques solemnes? Quan va començar una convivència, podríem dir, més complicada? Potser mirem l'edat mitjana com si fos un món remot, però allí trobem l'origen de moltes coses que encara discutim avui. Estem parlant del territori, de la llengua, de les institucions, del poder i, evidentment, de la identitat. I és que enmig de tot això apareix Jaume I, rei, conqueridor, legislador, protagonista del seu propi llibre i probablement un dels personatges que més llegendes ha acumulat sense necessitat de tindre xarxes socials. Durant segles l'hem convertit en estàtua, en avinguda, en plaça, en premi i en pare fundador. Però darrere del bronze hi ha una persona del segle XIII, amb les seues ambicions, les seues contradiccions i també les seues decisions. Algunes van donar origen a una nova realitat política. Altres van significar guerra, expulsions i pèrdua per als que habitaven estres terres. Podem commemorar-lo sense idealitzar-lo? Podem reconèixer la seva importància i al mateix temps mirar-ne les ombres? També ens preguntarem què queda d'aquella València en la ciutat actual. Hem canviat les muralles per rondes, les portes medievals per estacions de metro i els pregons per notificacions al mòbil. Però continuem debatent sobre qui som, d'on venim i què volem preservar. I entre tot allò que hem decidit conservar, hi ha també la Reial Senyera, que avui ha tornat a recórrer els carrers. Símbol que relacionem amb la solemnitat de la festa, però que també és una peça material, una peça fràgil i exposada també, com tot, al pas del temps. Perquè fins i tot els símbols més resistents necessiten, de tant en tant, que algú revise les costures. Esta nit ens ajudaran a fer-nos notes, a fer-nos totes aquestes preguntes, Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, i Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Amb ells parlarem de la història i de la memòria, de Jaume I i de la societat medieval, de la Reial Senyera, i també de la manera com protegim els símbols que ens han arribat del passat. Però sobretot parlarem de nosaltres, perquè acostar-se a la història no és només mirar què fèiem els que van viure abans. És també descobrir per què som com som i decidir què volem fer amb tot allò que hem heredat. Així que, ara sí, comença aquesta edició especial de l'Hora de la Cultura, un programa per a continuar pensant en aquest 9 d'octubre, quan el 9 d'octubre ja s'ha acabat. Això sí, és cap de setmana, així que no ens apenem tant. Amb història, patrimoni, unes quantes preguntes i molta música en valencià. Esperem que hàgiu tingut un molt bon dia. Nosaltres ara ens toca encetar la nit.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Sí, és que avui 9 d'octubre també tenim així a l'estudi, no estaré a soles. Ara tinc la nostra companya Lorena Alegre. Lorena, molt bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: I molt bé, espero que hagis tingut un bon 9 d'octubre.
1: Molt bon dia i molt especial.
0: I quina manera més bonica de tancar-lo, que amb este programa especial que anem a analitzar un poquet tota aquesta història darrere. I és que avui 9 d'octubre recordem aquesta entrada de Jaume I a la ciutat de València l'any 1238. Aquella jornada culminava la rendició de la Valencilla Islàmica Llobria, així una transformació política, social i cultural de gran profunditat. La conquesta no va significar únicament un canvi de monarca. Va donar pas a la creació del Regne de València amb un territori, unes lleis i unes institucions pròpies dins de la Corona d'Aragó. 8 segles després, aquella data continua ocupant un lloc central en la memòria i l'identitat col·lectiva dels valencians. La commemoració, a més, adquireix enguany un significat especial perquè el 2026 es complixen 750 anys de la mort de Jaume I. Al voltant del monarca conviuen el personatge documentat pels historiadors, el protagonista del llibre dels fets, i l'heroi construït posteriorment per les cròniques, les commemoracions i les llegendes. Podríem dir un rei conqueridor i legislador, però també era un home medieval ple de contradiccions, les decisions del qual provocaren conquestes, desplaçaments de població i una reorganització profunda de la societat valenciana d'aquells moments. Per a separar la història de la llegenda, volem parlar ara amb Antoni Furió i Diego, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i especialista en la història econòmica i social de l'Edat Mitjana. Ell és autor, El rei conqueridor Jaume I, entre la història i la llegenda, una obra en què proposa un retrat més humà del monarca, un retrat allunyat d'aquestes visions tradicionals o excessivament idealitzades de Jaume I. A més, enguany ha coordinat les jornades Jaume I, Història, Memòria i Commemoració, organitzades amb motiu dels 750 anys de la mort del rei. Professor Furió, molt bona nit i, aunque siga posteriori, feliç 9 d'octubre.
2: Igualment, feliç 9 d'octubre.
0: Professor Furió, quan celebrem el 9 d'octubre, quin fet històric estem commemorant exactament? Estem parlant de la conquesta de València, la capitulació de la ciutat o l'entrada solemne de Jaume I?
2: Jo crec que estem celebrant tot. La primera cosa que caldria dir és que, efectivament, com s'ha dit ara en l'entradeta, no és un simple canvi de monarca, precisament perquè no existia cap monarca anterior, cap regne anterior. Jaume I pren la ciutat de València el 1238, la conquesta, en realitat més que una conquesta a foc i a sang, és una rendició de la ciutat, la vespa de Sant Miquel, el 28 de setembre, i el 9 d'octubre és l'últim dia que tenien els musulmans per a abandonar la ciutat i quan fa l'entrada del rei en la ciutat. Per tant, commemorem les tres coses. Però el que és important és que, sobretot per als valencians, és un moment fundacional. És el moment en què es crea a partir del qual es crearà la societat valenciana actual, que òbviament no es fa en aquell mateix moment, sinó que la societat actual és el fruit d'un llarg procés històric de segles. Però que vull dir que l'origen dels valencians en tant que poble arranca d'aquell fet. Té la seva acta de naixement, per dir-ho així, la tindria en el fet de la conquesta. Un fet, i això és el que cal no oblidar, que al mateix temps és un acte de violència. Per una banda, per als valencians significa l'inici de la nostra identitat col·lectiva com a poble, però, i això és una veritat, però una veritat no amaga l'altra, i l'altra és que la conquesta va ser un fet violent que comporta la destrucció de la societat andalusina anterior, dels valencians de Valencia, i bé, encara que continuaren residint a la ciutat i al Regne de València, pues una comunitat important de població musulmana. En el moment de l'expulsió, en el segle XVII, encara eren un terç del total de la població, però en unes condicions molt, diguem, precàries, minoritzades respecte de la societat cristiana. Commemorem, evidentment, l'entrada de Jaume I, però no hem de perdre de vista en la commemoració el que significa la conquesta també per als vençuts.
0: Efectivament.
1: En 2026 també es commemoren els 600 anys de la mort de Jaume I. Què ens ofereix este aniversari per a revisar la seva figura amb una mirada més crítica i més completa?
2: Precisament això mateix que estic dient. Els personatges històrics, estan sotmesos a la llei del pèndol, no?, que passen d'un costat a un altre en la valoració, i en el cas de Jaume I hem de dir que la memòria dels valencians, la memòria col·lectiva, Jaume I ha sigut durant molt de temps un rei, un rei de bona memòria per als valencians. Ja durant les germanies, durant la segona germania en el segle XVII, els llauradors que s'alçaren contra els senyors evocaven el regnat de Jaume I com a una època de llibertats, després els revolucionaris liberals del segle XIX exactament igual, els valencianistes de finals del segle XIX, encara era la Renaixença, o ja els valencianistes polítics del segle XX, també el reivindicaven, precisament per aquest caràcter de mite fundacional, de pare de la pàtria, durant la República. És interessantíssim, perquè el nom de Jaume I va ser el de l'únic monarca que durant la Guerra Civil continua sent el nom d'un cuirassat de l'Armada Republicana, el Jaume I. I en 1938 queien els 700 anys de la conquesta de València. Clar. I es van celebrar en plena guerra i van voler presentar a un Jaume I tan progressista, tan, tan liberal, tan democràtic, que semblava un rei republicà. Si això pot ser. Això no agrada en absolut als que guanyaren la guerra, que tornaren a celebrar la conquesta des d'una altra perspectiva. Jaume I era sobretot un rei cristià. Els moros es podien equiparar als rojos, que havien estat vençuts, els cristians als nacionals, els franquistes, la guerra civil a la croada de Jaume I, i el mateix Jaume I, Franco, no? El general Franco era Jaume I, no? Durant tot el franquisme, ha conviscut una imatge de Jaume I, per les autoritats, no?, que tractaven de mantenir, d'una banda, el mite del rei fundador i al mateix temps cristià. El valencianisme polític el reivindicava com a origen, no?, dels valencians. I ara, això és més recentment, i està passant a tot arreu, no únicament en la figura de Jaume I, el pèndol ens porta a veure les conseqüències de la conquesta, el destí dels vençuts, i que, hi ha gent, no en l'acadèmia, però que hi ha gent que comença a parlar de Jaume I l'exterminador, no? Jaume I el destructor de societats, no? Vull dir, això és va lligat, no és que digui que sigui inevitable, va lligat a qualsevol personatge històric, no? Pensem en Napoleó, pensem en qui siga, no? que les simpaties o les rancúnies aniran d'un costat a l'altre. La qüestió és tenir en compte que Jaume I no és un genocida, entre altres coses perquè el terme és un terme del segle XX que no s'aplica, ni pensava en una en el que vol dir genocida, que és l'extermini voluntari, no?, d'una població, no? Ell no pensava, sí que pensava en dominar els musulmans i no en expulsar-los, perquè si no qui anava a treballar la terra, no? Aleshores, hem d'entendre Jaume I com una persona del segle XIII i no sols com una persona, sinó com a un monarca. Entendre'l en els valors de l'època. Evidentment, la tasca de l'historiador és explicar-lo, no emetre judicis de valor. No? Això ho podem fer de broma, com per exemple, i acabe per no allargar-me, però Jaume I, en el segle XVII, la monarquia espanyola va voler fer dos sants. Un de la corona catalano-aragonesa, que era Jaume I, i l'altre de la corona castellana, que era Ferran III. Ferran III acaba sent sant, Sant Fernando. Però Jaume I el van tombar a la primera, però d'alguna manera, jo crec que amb raó, perquè encara que se'n mereixia, perquè, per allò de que havia conquistat València, bueno, primer Mallorca, València i fins i tot Múrcia, va voler organitzar una croada a Terra Santa, va estar al costat, bueno, tenia molts mèrits, però per un costat era un monarca, diguem, que li agradaven les dones, o sigui, que no sols es casà tres vegades, sinó que tenia moltes altres amistançades, concubines, en fi, tingué 17 fills, entre legals i il·legals, però el pitjor de tot, l'atac més gran, és que li va tallar la llengua a un bisbe. Clar, com van a fer sant a un rei i dic així prou. Li va tallar la llengua, jo crec que amb raó. Perquè no sols els bisbes, els capellans tenen l'obligació del secret de confessió. I segons Jaume I, el seu confessor, el bisbe en qüestió, anava pregonant per ell tots els pecats de Jaume I. Monarca s'indignà, li manà que li tallaran la llengua o li de tallar ell mateix. Vaja, és una nota d'humor simplement per a dir que, a veure, no ens posem seriosos a l'hora de jutjar a un monarca medieval, a un monarca del segle XIII, amb els valors del segle XXI. No vulguem fer-lo ni un liberal, ni un demòcrata, ni un republicà, però tampoc un genocida, un exterminador, etc.
0: Clar, és el que justament estàvem comentant, no? I se pèndol i s'ha... En quina manera la commemoració, no, d'una figura com Jaume I es pot acabar convertint en propaganda, no? És un poc ese perill que tenen ese pèndol que no para de manejar-se i que la mateixa figura pot canviar al llarg dels anys d'un costat a un altre. Però nosaltres volem ara, aprofitant que estem parlant amb vostè, volíem entrar en esa València, esa Valencilla, realment, esa Valencilla prèvia a l'entrada de Jaume I. Com era, abans d'aquesta arribada de les tropes cristianes, com era Valencilla?
2: Començant per la població, tenim les muralles, encara avui es conserven en gran mesura, diguem, el traçat, panys de muralla, n'hi ha llocs, bueno, pues, el Col·legi Major Rector Peset, la sala de la muralla que passa per allí, i n'hi ha molts llocs del centre de València on es conserva no sols el traçat, sinó alguna torre la muralla. Per tant, sabem el perímetre que tenia. I més o menys, a partir de l'extensió, en fi, menys mesura, documentació, però els experts han calculat en aproximadament unes 15.000 persones les que vivien habitualment dins de les muralles de València. El que passa és que en el moment de la conquesta una gran part de la població de l'Horta havia buscat refugi en l'interior de les muralles i es parla d'uns 60.000 habitants. Però clar, 60.000 habitants en un moment crític on bueno, la població que vivia dispersa i desprotegida en les alqueries de l'Horta es refugia des de la ciutat. Si parlem de temps normals, no? Del moment de les operacions militars, estem parlant d'una ciutat de 15.000 habitants, que són bastants. La ciutat de València, igual com altres ciutats, diguem, avui valencianes, Dénia, per exemple, bueno, eren centres importants, sobretot per la revolució que suposaren les taifes. A veure, ahir la historiografia té molt a dir i la manera en què s'ensenya la història en les escoles també. I sempre en els manuals d'història, en les escoles, diguem que se celebra la centralització. Quan parlem de l'Àndalus, l'important és el califà de Còrdoba, és Còrdoba.
1: Si volíem preguntar-li això, quin lloc ocupava dins del món andalusí, no? I sa València d'aquell moment.
2: Exactament.
1: I després sí, després li consultarem i ses activitats, no, que, econòmiques que es desenvolupaven dins de les muralles i a l'Horta, com era la organització de la població, però endavant, si vol, amb aquest lloc que ocupava.
2: Jo vull dir que el califà de Còrdoba es presenta com, diguem, el moment de màxim esplendor de l'Àndalus i que en el segle XI col·lapsa i es desfà en múltiples taifes, no? Quan parlem del segle XIX, es ridiculitzen els cantons, no? El cantó de Cartagena, no? Perquè vol dir un federalisme extrem. Totes aquestes apreciacions, diguem, despectives, són productes d'una visió molt centralista, de no sols de la història, sinó de l'organització de l'Estat, no? De com s'ha d'organitzar l'Estat. Si ho mirem des de la perspectiva de la perifèria, la nostra, el col·lapse de Còrdoba, del califat, tingué com a principal conseqüència que els recursos locals, autòctons, que abans se n'anaven a Còrdoba en forma d'impostos, ara es queden així, s'inverteixen així. I aleshores, per un costat, hi ha inversions econòmiques, productives, importants, d'una banda la muralla i d'altra banda la millora del sistema de recs, i també culturals, perquè les corts, cada una d'aquestes corts que hem dit, la de Dènia o la de València i altres en cada taifa, són nuclis on s'apleguen els savis, els intel·lectuals, els escriptors, artistes, i aleshores, clar, són uns centres d'un gran dinamisme. Si comparem la València del segle XI o del segle XII amb la València del segle IX, per exemple, que en aquells moments es deia Medinat el Turà, la ciutat de terra, una desolació, no? Entonces, clar, hem de dir que per a nosaltres sí que... per a nosaltres, no, jo no vull identificar-me, però com a valencià, no? Però sí que, evidentment... les taifes, el període que comença a partir del segle XI, de l'any 1000, diguem, a partir de l'any 1000, però és un moment realment d'esplendor per a la societat andalusina valenciana, que no van a ser només els cristians els que l'interrompiran, sinó les dues invasions nord-africanes, no? La dels almoràvits i la dels almohades, no? Però, en definitiva, ja que m'ho pregunta també, que és la meva especialitat, no? La qüestió econòmica, social...
1: Sí, un poquet conèixer com era aquesta societat d'aquell moment, no? Per lo que diu que estava molt avançada, molt organitzada.
2: Molt avançada des del punt de vista econòmic, en el sentit de cultius que anaven més enllà dels que es cultivaven en l'Europa occidental, en l'Europa feudal, que era sobretot el blat, la vinya i l'olivera. Tenim cultius hortofrutícoles, hortalisses, tenim el sucre, tenim la arròs, tenim cítrics, vull dir, una gran diversitat agronòmica. L'aportació arabo-musulmana, diguem, a l'agricultura valenciana és fonamental, però després està també l'artesania dins de la ciutat, no? Molts oficis. Una ciutat és sobretot això, un centre de producció artesanal i de negocis, i València era una ciutat important en aquest sentit.
0: No. Volíem saber també, professor Furió, les motivacions, ja que estàvem entrant un poc i aquest anàlisi del plànol social, econòmic també, quines motivacions van portar a Jaume I a iniciar aquesta conquesta de terres valencianes? Estem parlant d'expansió territorial, d'interessos econòmics, de pressió de la noblesa, o era una motivació religiosa?
2: Jo diria que tot va junt, no?
0: Sí.
2: Una que és fonamental és la Corona d'Aragó, que acabava de crear-se uns 50 o menys de 100 anys abans, amb Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, era un estat a cavall dels Pirineus. Aragó, els comtats catalans, però també Occitània. I, bueno, el rei de França estava en expansió. El rei de França volia arribar a la... volia arribar a la Mediterrània. I utilitzaren l'excusa que els occitans eren càtars i organitzaren una croada. A la croada dita contra els albigesos anar el pare de Jaume I, Pere el Catòlic, que havia participat en una gran batalla anterior contra els musulmans en les Navas de Tolosa, que suposa la fi, podríem dir, dels almohades, de l'imperi almohade. Bueno, doncs l'any següent, en 1213, en la batalla de Muret, no sols perdé, sinó que perdé la vida davant dels coratges francesos, de Simó de Montfort. Llavors, el que podria haver sigut un estat des del Roine fins a l'Ebre, ja l'expansió territorial de Aragó i Catalunya s'ensolca decididament cap al sud. Cap al sud i cap a la Mediterrània. Per tant, geoestratègicament hi ha la voluntat d'ensolcar l'expansió dins la península ibèrica o oblidar-se ja del territori al nord dels Pirineus. En segon lloc, el fet de que fins a aquells moments les taifes, que eren molt, molt brillants culturalment, molt riques econòmicament, però molt dèbils militarment. No tenien grans exèrcits, depenien de mercenaris, entre ells mercenaris cristians, com en el seu moment va ser el Cid Campeador, no? Bueno, pues pagaven pàries per a que els cristians no saquejaren els seus territoris. Arriba un moment en què s'ajunta tot com una tormenta perfecta. La voluntat de proseguir l'expansió cap al sud, el fet de que les pàries ja no són suficients, ja no volen simplement diners, sinó que volen terres. Hi ha una etapa intermèdia que són les cavalcades, ràtzies, incursions, en què el mateix Jaume I, per exemple, fa una incursió per l'Horta, per la Ribera, arriba fins a Cullera, i s'endú captius, s'endú homes, dones, xiquets, per a demanar rescat, o si no, vendre'ls com a esclaus. Per tant, encara són operacions de pillatge, diríem així. I ja l'última operació és la de conquesta de terres. Conquesta de terres, però les terres no serveixen de res si no tenen qui les treballen. Sí, en principi, la idea és portar colons, portar pobladors nous que substituïsquen als musulmans, pobladors que han de vindre fonamentalment d'Aragó i de Catalunya, no? I també d'altres llocs, de Navarra, de França inclús, però no arriben, diguem, en grans quantitats, i a més n'hi ha molta competència, perquè també s'ha conquistat Mallorca i també Múrcia, no? És, Jaume I es veu també la necessitat de conservar a la població musulmana. Conservar-la per interès, per a que continuaren treballant la terra i pagant rendes. I, naturalment, ja no hi ha que descartar-lo, el mòbil religiós de dir, bueno, pues recuperem aquestes terres per a la cristiandat, que havien format part, bueno, en l'època tardoromana o visigoda havien sigut terres cristianes, no? Aleshores, el mòbil religiós també entra, però no és el més important, I si ens fixem en que el papa que donarà bules de croada per a aquelles persones que vinguen junt amb Jaume I a conquistar València, aquestes bules van dedicades a tots els criminals de tota mena, lladres, assassins, sodomites, en el llenguatge de l'època, no és que siguin avui criminals, però un perdó generalitzat dels pecats, sí, venien a combatre i en nom de Crist, en nom de la creu, i a recuperar el territori cristià. És evident que la gent no venia, només per recuperar el culte cristià, però sí, també, òbviament, en la societat medieval el pes de la religió era important.
1: O sigui que, en definitiva, era tot junt, sí, un poquet. Bueno, ja la presa de la ciutat va ser el resultat d'una gran batalla o d'un setge que va acabar en una capitulació negociada, no? Com comentava a l'inici, no? Que no, sí, va ser exactament una batalla, sinó que al final de tant d'intentar entrar, no? Va aconseguir aquesta capitulació. Com va ser, exactament?
2: Sí, i a més és un episodi molt bonic per la intervenció de la reina. A veure, quan Jaume I va néixer en 1208, quan es produeix la conquesta de Mallorca, tenia 21 anys. Quan es produeix la de València, en té 30. Sembla que no, però això és 9 anys, l'han fet madurar molt. I el mateix rei, en la seva crònica, conta la gran massacre que suposà la conquesta de Mallorca, on entraren a sang i a foc. Parla de rius de sang, parla de que es van veure obligats a fer piles de cadàvers a les afores de la ciutat per a cremar, perquè no hi hagueren infeccions. Parla de l'avarícia, de la cobdícia, millor dit, dels senyors, dels magnats feudals, dels prínceps de l'església, dels bisbes, en fi, tots per aprofitar-se del botí, ja fora de joies, de diners, com també de persones per a vendre-les. Jaume I no vol que això passi a València. I quan rep un emissari del governant de València, de Sallan, el rei el rep en secret per la nit, a la tenda. L'única persona present és la dona. Pacta, negocia la rendició, la capitulació de la ciutat de València decidís no dir-ho, que siga tot en secret. I ell mateix conta en la crònica que quan celebra el Consell amb tots els magnats i eclesiàstics, no? Els prelats, els alts, perquè allí un arquebisbe o un bisbe anava amb la seva mesnada, no? Feudal, anaven els seus cavallers, no? La frase és molt bonica, diu, los mudà la color, no? Es quedaren blancs, perquè es veien com se'ls escapava el botí. I és important per dos raons. Una, primer, perquè el rei li pregunta a la dona què li sembla, i la reina Violant està d'acord. Tenim ahí un matrimoni, una oronella no fa l'estiu, però tenim un cas i a més en un home que sabem que tingué tantes dones, no? però en Violant l'està tractant no sols com a la seva dona, com a una dona, l'està tractant com a una reina, com una companya, diguem, en la pressa de decisions polítiques, no? I, clar, el rei està contentíssim perquè prendrà ell València. Què vol dir això? Que els nobles, per molts guerres que tinguen, no podran entrar en la ciutat sinó en els seus termes. Que ningú podrà saquejar ni matar a ningú, ni prendre presoners. Els ha donat la paraula Jaume I als musulmans per a que abandonen pacíficament la ciutat. I serà ell, el rei, el que distribuïsca les terres, les cases dels musulmans. És a dir, és veritat, es produeix una despossessió, una expropiació dels musulmans derrotats, vençuts, però no es torna a repetir el cas de Mallorca. El rei assumix, no?, la presa de la ciutat de València, està emocionat i per això diu que quan va veure que l'endemà d'haver firmat els pactes amb l'enviat de Sallan, va veure que els musulmans havien alçat la seva senyera en l'alt de la torre, que avui diríem que és l'església del temple, on està el govern civil, no?, enfront del pont del Reial, no? Quan el rei, a esta part del Reial, el que avui són vivers, va veure la seva senyera dalt, diu que va plorar, va baixar del cavall, va besar la terra. La veritat és que són unes pàgines de la crònica de Jaume I molt emotives i que el permeten conèixer més que el rei el personatge humà que hi ha darrere.
0: Antoni Furió i Diego, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, especialista, com hem comentat, en història econòmica i social de l'edat mitjana, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-nos este retrat, ja no tant de la figura de Jaume I, sinó també d'Isa Balancilla del segle XIII i de tot el que va ocórrer després d'ese dia que estem commemorant, ese 9 d'octubre. Tornarem a parlar, ja buscarem els motius.
1: Ens quedem en ganes de més.
0: Ens quedem en ganes de més. El que no hem aconseguit des del segle XIII és que les hores tinguin 60 minuts, així que se ho deixem anotat per a tornar a parlar i tornar a analitzar una figura molt inquietant i que té molt a veure, i que té molt a dir, que és com és Jaume I. Moltíssimes gràcies, Antoni Furiel.
2: Moltíssimes gràcies, també ha estat un plaer.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Cada 9 d'octubre, la Reial Senyera torna a recórrer els carrers de València com un dels grans símbols històrics i institucionals de la ciutat. Una bandera que, abans d'adquirir el seu caràcter cerimonial, encapçalava la milícia urbana en defensa dels furs i els privilegis de València. Amb el pas dels segles, aquella funció militar va deixar lloc a una dimensió representativa que continua plenament viva en la processió cívica. La senyera, que participava actualment en els actes oficials, és un facsímil encarregat l'any 1927 a Eduardo Sánchez Romero i estrenat en les cerimònies de 1928. Quan s'acosta el seu centenari i davant del seu preocupant estat de conservació, l'Ajuntament de València ha adjudicat a Artesania Suai la confecció d'una nova rèplica integral. I és que la previsió que esta nova senyera puga desfilar per primera vegada en la processó cívica del 9 d'octubre de l'any 2027. No es tracta, però, d'una reproducció convencional. És que la nova peça haurà de respectar amb la màxima fidelitat possible tant els materials, els colors i les tècniques de confecció de les senyeres històriques. És a dir, estem parlant de seda amb textura tradicional, tints naturals, passamaneria artesanal i brodats fets a mà. Al mateix temps, incorporarà algunes millores discretes per a facilitar-ne el transport i també per a protegir-la durant els actes públics. I clar, nosaltres volem conèixer més al voltant d'esta nova rèplica que es va fer. Per això volem conèixer com es conjuguen en este projecte la història, l'artesania, la conservació i l'ús institucional. I per això, per contar-nos molt més, ens acompanya avui a l'Estudi de l'Hora de la Cultura Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar amb nosaltres esta nit del 9 d'octubre.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Javier, estàvem així també escoltant la intervenció d'Antoni Furió i ara ens endinsarem un poquet també perquè ens vas a parlar també d'eixa valencilla, d'eixa València musulmana també i el que es va trobar, no? Jaume I en arribar.
1: Estava en Badalit escoltant el professor Furió perquè la veritat te ho fa viure. La veritat, tal com s'explica, et recrea perfectament el moment, et recrea la figura i únicament, com que jo vinc a parlar avui de la senyera, no? Però jo soc arqueòleg de formació i de treball, jo treballo a l'Ajuntament ara com a cap de museus, però treballar com a arqueòleg de l'Ajuntament i una dels meus tasques era justament el període islàmic i baix medieval. I sí, confirma totalment el que diu Antoni Furió en el sentit de que la ciutat de València, no oblidem que València no és més que la transcripció fonètica de València en àrab. Vull dir que moltes voltes pensem que és una altra ciutat que es diu Valencilla, com si fos una cosa estranya. València vol dir València. És a dir, que són tan valencians com els posteriors, no? Però bé, aquesta ciutat del moment de l'arribada de Jaume I és una ciutat densament ocupada. Ho vegem arqueològicament perquè veus com les cases creixen cap a dins, és a dir, quan ja les cases creixen cap a dins, hi ha una densitat de les famílies que pugen cap a dalt. Això és un tema important. Després, la riquesa urbanística, la riquesa de les solucions decoratives del moment no és gens habitual. I la cultura material és exuberant. La cultura material, la que més es conserva és la ceràmica, però tenim fonts que ens parlen de teixits, que ens parlen de cuirs, per exemple. I jo només vull fer-vos una reflexió que normalment la faig sobre este tema. En un context prou més antic, en un context del segle X, una de les troballes que se sol trobar són escàpules de bòbits o de corders amb l'alifat en àrab, en contextos domèstics. Això vol dir que a casa, en aquestes famílies, els xiquets estudiaven àrab. Estudiaven la llengua. Penseu a Europa, en quin context, en el segle X, XI, XII, en un context domèstic, on estudiava, qui estudiava la llengua. És a dir, fixeu-vos, pensem en el nivell de formació cultural d'esta societat que moltes voltes menyspreem.
2: Sí, no sabem, no coneixem suficient sobre eixos avantpassats nostres, no? Que també formen part de la nostra cultura i que deixarien en aquest moment, encara que la cristiandat va arribar de la mà de Jaume I, quedarien molta estela d'aquesta cultura, no?
1: Efectivament, i els marxats, els que van ser expulsats, deixaren testimoni en les fonts escrites com una gran pèrdua, per suposat. Han passat altres èpoques i ja estem en altre moment, però hem de retre un record a aquestes persones també.
0: Sí, moltes vegades oblidem, no?, d'aquest poder, d'aquesta dimensió tant econòmica, social, com en aquest cas educativa, cultural, que tenia aquesta ciutat del segle XIII, no?
1: Uh-huh,
0: que no era molt habitual, en, si mirem l'entorn, si ens centrem a nivell europeu, en les ciutats d'aquest segle, el que estàvem comentant a nivell social, a nivell acadèmic, no és tan comú veure en altres ciutats, en altres zones europees, i sent nivell.
1: Però, per exemple, ho veus igual a la Múrcia del moment, ho
0: clar.
1: Veus a la Granada Sirí, ho veus en aquestes ciutats punyents del segle XIII musulmanes, en ciutats on, efectivament, la dimensió econòmica, la dimensió de la producció, la dimensió agrícola és molt important, i la dimensió de l'artesania, de la producció, normalment per a les classes urbanes estava a uns nivells, i per a l'exportació estaven a uns nivells molt importants. Però sí, no hem vingut a parlar d'aquest tema.
2: No, però ens agrada perquè es dona la dimensió de lo que estàvem parlant abans, no?
0: Sí, moltes gràcies per afegir també, no?, a ese context, a esa imatge, no?, que ens ha creat Antoni Furió, també. Però anem a veure, a entrar dins del tema de la Reial Senyera, perquè, clar, ens preguntem per què ha considerat l'Ajuntament que este era el moment adequat per a confeccionar esta nova rèplica.
1: Calia fer-la. La senyera d'Eduardo Sánchez Romero, com bé has dit, ja té gairebé un segle, ja havia passat per diferents restauracions a càrrec de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, i en diferents ocasions ja ens havien dit cal pensar en fer-ne una nova i deixar descansar aquesta, que ja va ser centenària, ja té un temps. Aleshores vam aprofitar primer un projecte que es va dir Silk Now, que era un projecte d'estudi sobre les sedes, no?, en general. I això ens permetia primer conèixer millor la senyera antiga, que era important. I a partir d'ahí plantejar la possibilitat d'una rèplica nova que vinguera a substituir a la de 1927, presentada el 28, i que a més resolguera, com bé has dit, alguns problemes logístics, com ara el portar-la, perquè no és tan fàcil portar una senyera, una bandera d'aquest tipus, i aleshores pues, ho hem tractat de donar cabuda a tot. En la mida del possible, perquè la senyera antiga pues està feta bàsicament està feta en tissú i setí, és a dir, dos formes de teixir seda per a fer les barres roges i d'or, i per a fer la banda de l'augment amb el blau coronat, però estan fetes a mà, primer, sobre un teler d'ús manual, no un teler jacquard, que són els posteriors, i de fet els brodats efectivament estan fets a mà, el cosit està fet a mà. Aleshores, primer, calia veure com estava fet esta, estudiar els seus tints, els seus colorants, estudiar la part del tissú, la part que du la làmina metàl·lica, la part lluenta, veure quina classe de metal s'havia emprat, i veure com s'havia fet la de Sánchez Romero. Vam veure que Sánchez Romero va demostrar una gran habilitat fent la senyera, però ja no la va fer amb el mateix tipus de ordit o de teixir la tela. Ell va gastar tafetà, que és una altra forma de seda. Hi ha una diferència clara. El tafetà és lluent per les dues cares. L'home era llest perquè deia, així es veurà perfectament lluent per les dues cares. La original no és així. És, té una cara bona i una cara mate. Aleshores, a lo millor això el dia de demà diguen, che, per què l'han feta d'esta manera, no? però estem fent-la d'acord a l'original. Anem a buscar això. Si vols, continuo explicant un poc o...
0: Sí, val.
2: Que està més de boca a badats, perquè...
1: Doncs, anem a veure... Evidentment, Sánchez Romero la va fer amb un teler Jacquard. Jo no sé si coneixeu els telers, però són els telers que s'inventaren a la Revolució Industrial, que tenien aquestes menes de targetes d'ordinador plenes.
2: Sí, sí, sí,
1: pues això són els primers ordinadors, realment, sí, i s'inventaren en el segle XVIII. I venien molt, molt bé perquè a partir d'aixes targetes perforades, diguem-ne, el teler anava introduint en el... en l'ordit una sèrie d'elements de la trama, no? L'ordit són els fils que corren paral·lels a l'eix del teler, sí. I la trama és la trama que va passant dreta a esquerra, dreta a esquerra, no? Ens entenem, és un poc difícil d'imaginar, però crec que
2: sí,
1: m'enteneu.
2: S'entén.
1: Val, pues, aleshores, Sánchez Romero segur que va gastar un teler d'este tipus Jacquard. Avui en dia de telers Jacquard ja no n'hi ha, ja no se gasten, són tot telers automàtics amb control numèric i que van a una velocitat enorme. Aleshores, calia buscar una empresa que tinguera la possibilitat de gastar un teler Jacquard, perquè ja anar a un teler directament manual era impensable,
2: sí,
1: per suposat.
2: Jo sí que he vist de teles per a teles de tratges de fallera, per a sedes, que sí que han reproduït aquests telers antics.
1: Efectivament.
2: Té un nom que ara no me ve, però sí que és de veres que...
1: Els
2: espolins, exactament.
1: Claro.
2: Que sí que veus aquest teler antic, que d'alguna manera han fet que funcione i que puguem fer treballs ara més ràpids de lo que seria realment de manera antiga, però sí que reprodueixen aquesta estructura de treball.
1: Encara així, a fer un espolí costa molt de temps.
2: Moltíssim,
1: perquè
2: moltíssim.
1: A més a més, es busquen recuperar dissenys i dibuixos que són molt complicats i per això fan falta justament aquestes targetes perforades, aquestes plaques perforades. Realment jo crec que no han aconseguit augmentar la velocitat. Fer un espolí costa les setmanes que costa de fer, i per això un tratge de fallera costa el que costa. No?
2: Exacte, sí, sí. No, i venen a agafar les teles d'esta qualitat de totes les parts del món.
1: Efectivament.
2: S'ha internacionalitzat este tipus de tela, perquè no n'hi ha al món. O sigui, al món ara, a totes les parts del món ara, ens venen a buscar aquestes teles fetes a mà.
1: De fet, només a Itàlia se conserva un poc aquesta tradició en Europa. En altres països del nord d'Àfrica o això és possible, però en Europa, que pugues tindre un procés controlat, ells probablement continuen en alguns contextos fabricant-la. Entonces, pues, vam estar informant amb assessors i vam mirar fins a on podíem arribar en el sentit de, bueno, anem a veure, podem fer els tints? Bueno, anem a veure... Anem a tractar de fer els tints. No és segur que ho aconseguim fer, perquè avui en dia la tintoreria s'ha perdut per complet. I és al·lucinant perquè, i torna a l'arqueologia, quan tornes al barri de Velluters i s'excava molt, una de les coses que més trobes són bases de tintorer. Bases de tintorer. Està ple. I això s'ha perdut completament. O sigui,
2: sí, l'artesania que estem perdent, que ve d'aquesta època de la que parlàvem, no?
1: Sí, però ja no sé, el traspàs d'època musulmana a època cristiana és peculiar, perquè hi ha coses que passen i coses que no. Però al segle XVIII, al segle XIX, hi havia tintoreria d'aquestes sedes, s'ha acabat perdent. Aleshores, avui en dia, tintar la quantitat de seda crua necessària per a fer la senyera no és tan fàcil. Ho estarem estudiant, està en la licitació, està en el plec, i Suai tindrà que veure si ho pot fer o no. Després ve un procés complex de debanat dels fils, de posar en els carrets, de muntar el teler i de posar-se a teixir.
0: Clar, i Javier, ho has comentat al principi, aquesta nova rèplica va incorporar també una asta més lleugera, una ansa regulable i un talí adaptable per a distribuir millor aquest pes, no? Que té. Com es poden introduir aquestes millores?
1: De debanat dels fils, de posar en els carrets, de muntar el teler i de posar-se a teixir.
0: Clar, i Javier, ho has comentat al principi, aquesta nova rèplica va incorporar també una asta més lleugera, una ansa regulable i un talí adaptable.

0: vegem cada 9 d'octubre amb la necessitat d'adaptar-lo a les característiques físiques del, del portador. Sí. De fet, pues, dins d'uns dies tindrem la persona que porta la senyera, pues farem l'assaig que no anem fent, i bueno, pues, no, n'hi ha que veure com el porta, si la inclina cap a una banda, si la inclina cap a la contrària, però això mos porta a dir, anem a buscar algunes formes per a millorar la forma de portar-lo entre ells. Un element que és indispensable, perquè si no se fa malbé la beina de la senyera, diguem-ne la part que està forrant el pal, fer-li un asa que se puga ajustar en altura, entonces encaixarà per un trau que tindrà la senyera finalitzada, encaixarà en diferents posicions. El pal serà de fusta, després de donar-li moltes voltes van dir, no es tornen bojos, perquè van valorar si tal tam, si diferents elements, van dir, tal volta no sigui tan ben interpretada, si al final canviem tant. I després algun sistema d'un arnès més còmodo de portar, perquè el que ja era és un arnès tipus bandolera, que en definitiva obliga a terciar la bandera i és un poc més complicat de portar.
1: També s'ha previst, bueno, ho estàvem comentant, no?, aquest sistema per evitar que la corda utilitzada durant la baixada i la pujada del balcó de l'Ajuntament danyi aquesta cimera.
0: Sí.
1: I sobre aquest remat superior ens agradaria aclarir una qüestió. De quina senyera procedirà exactament la peça que reutilitzarà i quin tractament de conservació va rebre?
0: Hem volgut que hi hagi una continuïtat de mare a filla, per així a dir.
1: Sí.
0: Aleshores, la cimera, sí, la cimera vindrà de la senyera actual. Mm-hmm. Serà una espècie com de entregar-li les joies a la senyera. Aleshores, vam creure que era un bon detall, no? I que perpetuar l'antiga en la nova, perquè realment la part de plata no està malbé. Normalment la revisem tots els anys i no està malbé. La forma com s'inserta és una forma molt, molt ben pensada, que ja ve per lo que sabem de l'antiga. En realitat la senyera penja de la cimera, i la cimera s'inserta en el pal amb dos tiges que entren cap a baix, i aleshores la senyera té unes vetes que s'enganxen. D'alguna manera està tirant d'ella i no pot caure. Està ben pensat. I bueno, doncs van creure que una volta s'entregui, tècnics del Servei de Patrimoni Històric, pues, ens posarem a muntar-la, i no sé com ho farem, però hem de fer un acte de presentació de les dues, i crec que ahir ens posarem això de l'aport escènica, de dir, bueno, a veure si el públic accepta la nova. Ha passat un segle que no en coneixen de nova. Clar. I esta està la nova,
2: Bueno, ha comentat Aixina per damunt que és Artesania Suai qui s'està fent càrrec, no?, de fer esta
0: ha signat el contracte, sí.
2: I bueno, imagine que són professionals, no?, que tenen una...
0: Ho han avalat, ells han presentat una solvència en la documentació que han aportat, però a més és que a banda de la que han presentat són una empresa ben coneguda.
2: Està clar, sí, és un nom ben conegut, però clar, havia de tindre unes característiques i una solvència, com vostè diu, pues, prou importants per poder fer este treball amb tots els detalls que vostè ens ha anat comentant.
0: Vam fer un plec de condicions que no era gens fàcil de complir. Ja només entendre'l exigia saber de seda, perquè està tot ple de termes molt concrets que experts ens han aconsellat, no? Aleshores, qui l'ha complit, pues, ha sigut una empresa que s'ha llançat, ha tingut, jo diria que l'ànim i la valenciania. Sí, no, perquè és que en molt d'això, a voltes és difícil de parlar d'aquests temes en l'administració, però així hi ha un exercici de dir, jo vull fer-ho. D'alguna manera jo penso que es posa en la pell d'Eduardo Sánchez Romero de fa un segle i dir, jo vull fer la senyera.
2: Vull participar d'això. Ser part de la història, que al final és la història nostra.
0: I en aquest sentit, al final, bueno, crec que tractarem d'aconseguir que la major part dels industrials que treballen en això tinguin a veure en este projecte, perquè és un projecte il·lusionant, ciutadà, que ens uneix a tots i que, bueno, té com a objectiu crear un nou símbol, el símbol renovat de la ciutat.
1: I molt breument, perquè se'ns acaba el temps, què passarà amb la de

0: 1927.
1: Bueno, primer la restaurarem bé. I després consultarem al Institut Valencià de Conservació i Restauració quina és la millor forma de conservar-la. Sí. Les banderes penjades no es conserven bé, ja ho dic.
0: Però doncs estarem molt pendents d'aquest procés, d'aquest nou facsímil, d'aquesta nova rèplica que elaborem, i també, si no ens equivoquem, estarà també registrat tot aquest procediment en vídeo.
1: Així és.
0: Així que estarem molt pendents d'aquest procediment, estarem pendents també de les notícies per a veure tota l'actualitat i veure com es desenvolupa, i amb ganes de veure-la també desfilar, no?, per els carrers de València.
1: Sí,
0: entenc que
1: sí.
0: Tant nosaltres com possiblement més ganes vosaltres una vegada fet tot el procés.
1: I tant. Ha sigut complicat.
0: Ja mos ho podem imaginar. Javier Martí, Oltracap, de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València, moltes gràcies per estar esta nit del 9 d'octubre amb nosaltres i adentrar-nos, endinsar-nos un poc més en ese món de la Reial Senyera, en ese món de la restauració i també de la història de la nostra terra i de la nostra ciutat.
1: Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
2: Ple de gens i de coses, com un carrer per on passen tramvies.
0: I així acaba esta nit del 9 d'octubre. Nosaltres anem a descansar després d'aquest dia festiu. Esperem que hàgiu vist, ja hàgiu descobert un poquet més de la història de la figura de Jaume I, de la història de la nostra Reial Senyera, al final de la història del nostre territori. Arriba una nit molt especial, acaba esta nit molt especial, arranca un cap de setmana. Nosaltres, ja ho sabeu, anem a descansar un poquet i tornarem dilluns de 12:30 a 1:30 de la nit. Així estarem en Apunt Ràdio. Mentrestant, toca el cap de setmana, per tant, feu bondat o no, que no fa falta tampoc.

0: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Les 7 del matí en punt, és 12 d'octubre de 2026. Avui ens recordem especialment de totes les pilars que hi ha en esta comunitat, que no són poquetes. Bueno, benvinguts a tots, és un plaer comprovar que esteu ací, en un espai on sempre... Bueno, anem darrere de contar-vos tot allò que puga interessar-vos més enllà de les aparences. Per començar, m'agradaria recordar una frase cèlebre del pensador i polític britànic Benjamin Disraeli, qui deia: hi ha tres classes de mentides. Les mentides, les grans mentides i les estadístiques. Esta reflexió, malgrat tindre més d'un segle de vida, és avui en dia més actual que mai. Vivim en una època inundada d'enquestes i baròmetres on sembla que cadascú llegís les dades segons el seu propi interès. Ens trobem massa a menut amb titulars que ens mostren una realitat dissenyada als despatxos que, després, dista molt de la percepció real del carrer. Com passa de vegades amb les dades de moltes enquestes, i les que porten sobretot alta cuina, ens trobem davant de receptes demoscòpiques on els ingredients es guisen tant a posteriori que el plat final acaba tenint un gust completament diferent del que la ciutadania realment va expressar a les urnes o en la seva vida quotidiana. Podria dir-se que hi ha casos on les enquestes es deconstruïxen, com en la cuina de disseny. S'intenta transformar l'opinió de la gent en un menú a la carta, però només per a uns pocs. Per això, en la jornada d'avui, festiva per cert, vos convidem a anar més enllà dels percentatges precuinats. Volem escoltar també la veu directa de tots els protagonistes, debatre sense filtres i analitzar la realitat tal com ens arriba, no com ens diuen els gràfics que hauria de ser. Així que moltes gràcies de nou per acompanyar-nos un dia de festa com avui, dia de la hispanitat. Així que disfruteu amb nosaltres de l'esdeveniment i benvinguts.

0: Arrenquem la setmana en este dilluns 12 d'octubre mirant de reull el calendari en una jornada festiva per a molts que ens deixa un mapa informatiu intens a totes les escales. A nivell nacional, l'atenció del matí es centra sens dubte a Madrid, on a partir de les 11 arranca la tradicional desfilada militar de la Festa Nacional amb els habituals talls de trànsit i un gran desplegament de la indústria de la defensa. Una cita oficial marcada enguany per la sonada absència del president andalús, per exemple, Juanma Moreno Bonilla, per motius d'un viatge a Brussel·les. Mentrestant, en el pla econòmic l'activitat és atípica perquè, tot i el festiu, la borsa espanyola obri les seues portes amb total normalitat des de primera hora del matí. Però si mirem a l'exterior, les tensions geopolítiques continuen ben vives després de les noves sancions anunciades per l'administració de Donald Trump contra l'acord penal internacional, un moviment que ha alçat polseguera entre socis europeus, alhora que Ucraïna reacciona amb crítiques als acords pel dièsel rus. En la crònica d'emergències, l'ONU es manté en alerta màxima a Panamà per donar suport humanitari després de patir un potent terratrèmol de magnitud 7,7 que ha deixat desenes de rèpliques, mentre que des del Vaticà s'esperen noves dades i el calendari de la pròxima intervenció quirúrgica del Papa Lleó XIV. I ja en clau de la Comunitat Valenciana, l'actualitat ens porta directament al tancament d'este llarg pont festiu que a la capital del Túria viurà el seu moment fort esta vesprada. A partir de les 5, unes 7.000 persones participaran en eixa gran desfilada cívica i folclòrica organitzada pel cos consular des de la Porta de la Mar, un recorregut que enguany esquiva la plaça de l'Ajuntament i que acabarà amb música i focs artificials. Per a la gent del carrer, cal recordar que algunes cadenes de supermercats apliquen un horari especial de matí per evitar el desabastiment després de tants dies festius. I, finalment, l'esport i la mobilitat, que van de la mà esta nit amb el partit entre el Llevant i el Sevilla al Ciutat de València, motiu pel qual Metro València ja ha confirmat trens especials nocturns a partir de les 11 i 12 de la nit per a garantir la tornada dels aficionats a casa. Són les primeres dades d'este dilluns d'octubre, 12 d'octubre, que anirem ampliant al llarg de la programació, així que si voleu esteu convidats a quedar-vos amb nosaltres.
1: Matí directe. Presenta Sergi Alpina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: 7 i 4, el bon horari i les temperatures primaverals converteixen este pont d'octubre en una oportunitat per a allargar la temporada turística a la Comunitat Valenciana. Les màximes han superat els 25 graus en molts punts del territori. Les reserves d'última hora omplien i continuen omplint fins avui allotjaments tant a la costa com a l'interior. Benidorm ha penjat el cartell de complet, com sempre, mentre que els càmpings també registren una demanda elevada. Les platges plenes en ple d'octubre confirmen també l'atractiu de la costa sud d'Alacant, amb, per exemple, Torrevieja, com una de les destinacions que experimenten un repunt del turisme. Els visitants destaquen les temperatures agradables, però també l'ambient, que encara es respira als carrers.
2: El poble està ple, amb molta animació, moltíssima gent, hotels, càmpings, cases rurals, està al 100%.
0: Les famílies amb xiquets són el perfil més habitual dels càmpings, encara que també atrauen grups d'amics i clients que repeteixen estada. En molts establiments, l'ocupació arriba al 100% este cap de setmana i més de la meitat dels clients a tot això són valencians. El fet és que la gastronomia local és un altre dels reclams. Javier Cerdà, que és gerent de la botiga Mercacentro Gourmet de Bocairent, destacava productes com la mel, l'oli, la pericana o l'herbero, que els visitants busquen com a mostra de la gastronomia de la zona.
3: Productes naturals com la mel, l'oli, la pericana, l'herbero, tots aquests productes que la gent ja coneix i entonces sap que així és on millor pot trobar-los.
4: I molts hem pres aquí un cafè i volien comprar algun producte típic de la zona.
0: Les dades del sector també reflecteixen l'augment de l'activitat. Durant el primer semestre de 2026, els càmpings valencians han registrat més de 4,5 milions de pernoctadors. Això és un 3,8 més que en el mateix període de l'any anterior. Però al pont d'octubre, la Federació de Càmpings preveia ja una ocupació mitjana del 90%, que quasi s'ha fet realitat. Després del pont, el perfil dels visitants canvia. El turisme de proximitat per pes i guanya en presència els turistes del nord d'Europa. Principalment, persones de més edat que passen temporades llargues a la Comunitat Valenciana per a evitar el fred dels seus països. Esta tendència també es reflecteix en mesos tradicionalment de temporada baixa, com novembre, quan els càmpings valencians ja superen els 630.000 visitants i pernoctacions. L'interior valencià també aprofita el pont per atraure visitants amb la natura, la tranquil·litat, les excursions, la muntanya i les visites als pobles. Com dèiem, a Bocairent, a la Vall d'Albaida, els allotjaments estan al complet i l'afluència de turistes es tradueix en activitat econòmica per al municipi, amb molta animació, per cert, i una ocupació del 100% en hotel, càmpings i cases rurals.
4: Podria dir-te que hi han passat gent d'Austràlia, de Xina, de Japó, inclús estos dies, uns clients de Canadà.
0: El Pont d'Octubre deixa així, per tant, una imatge de platges plenes, càmpings amb una elevada ocupació i pobles d'interior amb una gran afluència de visitants en un període que ajuda el sector turístic a mantenir l'activitat doncs, més enllà de l'estiu. Comencem també la ronda d'actualitat mirant el cel d'este dilluns de tardor, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia confirma que el temps anticiclònic marcarà les pròximes hores. Marta Ramada, bon dia.
5: Què tal, Sergi? Bon dia. I si és, espera un ascens generalitzat de les temperatures màximes a quasi tota la península, deixant un ambient molt assolellat i estable per acomiadar este pont, a excepció de l'arxipèlag Canari, on s'esperen ruixats moderats.
0: Per cert, els reis Felip i Letícia viatgen demà a Ceuta en una visita que ha deslligat la tensió diplomàtica amb el Marroc.
5: Des de Rabat s'ha qualificat el desplaçament de provocació, mentre Espanya advertís que la relació bilateral no estarà subjecta a pressions.
0: Obrim el bloc d'actualitat valenciana mirant a la política parlamentària, perquè els principals partits de les Corts entren en una setmana decisiva per al futur del Congrés.
5: A falta de pocs dies perquè s'obri el termini oficial, les formacions mantenen una absoluta incògnita sobre quines persones integraran les llistes definitives de Castelló, València i Alacant per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
0: Continuem en clau de reivindicació social a la ciutat de València, on el moviment per dret a la vivenda continua fortament visibilitzat al carrer.
5: Sí, perquè la plaça de l'Ajuntament es desperta este dilluns de festiu nacional, amb la imatge de vora 500 tendes de campanya instal·lades que mantenen encara la tancada ciutadana per l'emergència habitacional de manera indefinida.
0: Passem a la innovació i l'agenda econòmica de la comunitat, que compta estos dies amb un gran aparador industrial i és d'origen local.
5: L'empresa tecnològica valenciana Cecotec es converteix en un dels temes de conversa de la jornada després de reunir més de 300 convidats en un gran esdeveniment immersiu per a presentar la seva nova estratègia de mercat.
0: Anem ara a la crònica d'espectacles de la capital del Túria, perquè València es posiciona des d'avui com el gran epicentre d'una de les indústries més tradicionals, tot i que l'espectacle pirotècnic inaugural, tal com va succeir amb la Mascleta del 9 d'octubre, es va tindre que suspendre ahir per celebrar-se en la plaça de l'Ajuntament.
5: Arranca oficialment el Simposi Internacional de Pirotècnia, que reunís professionals de tot el món. És una setmana de congressos que esta mateixa vesprada s'estrena davant del públic amb un gran correfoc pels carrers al voltant del Palau de Congressos amb els dimonis de Mislata i de Torredembarra.
0: I tanquem els titulars autonòmics fixant-nos en el sector dels grans centres comercials i de l'oci per a esta jornada de tancament relatiu de pont.
5: Les grans superfícies de referència de l'àrea metropolitana de València com el Centre Comercial El Saler, Arena, Aqua, Nuocentro i MN4 apliquen avui una obertura de persianes excepcional, obrint en el seu horari habitual de 10 del matí a 10 de la nit.
0: En la clau institucional del dia de la Festa Nacional, la mirada es centra també en les absències polítiques de la Tribuna d'Autoritats a Madrid.
5: Una de les més destacades és la de Santiago Abascal, qui ha dedicat un any més a assistir tant a la desfilada militar, ha declinat, volent dir, com a la posterior recepció oficial de la Casa Reial, per desplaçar-se en el dia d'avui fins a Ceuta.
0: I anem ara també a la ciutat de Madrid, on el programa cultural associat a les celebracions estatals tanca una agenda plena de concerts i també activitats gratuïtes.
5: L'espectacle final es trasllada esta nit a la plaça de Cibeles, que es convertirà en el gran escenari de Cloenda amb un show piromusical que combinarà música i focs artificials davant del Palau de Comunicacions per acomiadar el festival del Dia de la Hispanitat d'este 2026.
0: De tornada a la nostra comunitat autònoma, l'artesania tradicional guanya protagonisme i ho fa en la capital durant les últimes hores d'este cap de setmana llarg.
5: El punt neuràlgic és el Mercat de Colom de València, que avui tanca les portes de la seva 20a mostra d'artesania, reunint nombrosos tallers d'oficis clàssics on veïns i turistes aprofiten per a fer les últimes compres d'este festiu.
0: I seguim en clau d'oci valencià, perquè la platja de la Patacona a Alboraia posa també Fiui a la seva cita gastronòmica i musical més marinera.
5: La Casa de la Mar tanca les jornades del festival Victoberfest, on durant tot el migdia i la vesprada es podran fer les últimes degustacions de vermuts i vins de cellers locals combinats amb actuacions en directe a peu de platja.
0: Mirem també cap a la província d'Alacant, on la tradició i la cultura popular s'obrin pas en un dels municipis, diguem, més actius d'este dilluns.
5: Sí, ens referim a Guardamar del Segura, commemora el 12 d'octubre celebrant la seva tradicional dansa del garrofer al carrer Major. És un ball típic arrelat que congrega centenars de balladors locals i visitants.
0: I si ens fixem en el sud de la comunitat, la regió de Múrcia es converteix també avui en una de les capitals històriques de la celebració a la costa mediterrània.
5: A Cartagena conclou una programació programació especial centrada en la 250 aniversari de la Fundació dels Estats Units, on, a més de conferències geopolítiques, destaca una gran gincana històrica pels carrers del municipi per apropar el passat americà a la ciutadania.
0: Però no és l'únic que vos contem, perquè en la pàgina internacional viatgem cap al Pacífic. Ho fem per l'alerta sísmica llançada pels servicis de geologia de la regió.
5: Un fort terratrèmol de magnitud 6,1 a l'escala de Richter ha sacsejat les aigües properes a l'arxipèlag de Tonga, situant l'epicentre a 10 quilòmetres de profunditat, el que ha activat immediatament els protocols de vigilància davant possibles alteracions marítimes.
0: I continuem a l'estranger per a connectar amb la situació interna dels Països Baixos, on s'ha posat en marxa un gran desplegament de seguretat en un dels seus aeroports principals.
5: L'aeroport precisament d'Eindhoven manté tancada part de la seva terminal aèria a causa de la investigació d'un objecte sospitós localitzat a la zona de maletes, provocant retards i la mobilització preventiva dels equips d'artificiers de la policia holandesa.
0: I acabem els titulars a la República Txeca, on els equips de rescat i el govern es preparen per a gestionar l'arribada d'un front, podríem dir, complicat.
5: Sí, perquè el país es troba en alerta davant de les previsions meteorològiques que anuncien inundacions imminents a la zona de Bohèmia Central, un fet que ha obligat a activar barreres de contenció d'aigua i a preparar plans d'evacuació preventiva en diverses localitats riberenques.
1: Matí directe.
0: Deixem a un costat a estes hores les 7 i 14 els titulars informatius i girem la mirada cap al cel perquè l'oratge es converteix en dubte en un dels grans protagonistes d'estos últims dies a gran part del mapa. Després d'un inici d'octubre amb temperatures mitjanes diàries superiors als valors habituals per a estes dates, l'inici d'este llarg cap de setmana ha estat caracteritzat per temperatures inferiors als valors normals per a estes dates, sobretot del divendres 9 d'octubre, que va començar a ser bon i estable oratge. Diumenge hem continuat amb temperatures mínimes al voltant dels 15 graus a la costa, amb màximes que pujaven respecte dels valors de dissabte, amb poblacions que superaven els 30 graus de màxima. Avui dilluns, 12 d'octubre, les temperatures nocturnes pujaran lleugerament respecte de la nit anterior, mentre que les màximes seran similars als valors d'ahir.
6: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
0: També en estos moments connectem de manera immediata amb la gent de la redacció d'Esports per analitzar l'última hora de la Lliga, el balanç de resultats del cap de setmana en totes les disciplines i les reaccions dels protagonistes en este primer dia de la setmana.
7: L'estrena de Javier Aguirre en la banqueta del València es va saldar amb un empat a Santander contra el Racing, 2-2. El punt deixa un regust agredolç en l'equip blanc i negre, que es va avançar en el marcador i va poder endur-se els 3 punts en una de les últimes accions del duel. Hugo Duro no va encertar a rematar entre els 3 pals una gran acció de David Otorbi per banda dreta. Així valorava el debutant Javier Aguirre el partit.
8: Per empezar, no está mal, pudimos hasta ganar, hubiera sido muy injusto, por cierto, muy injusto, porque ellos no merecían perder, esa es la verdad. Y bueno, es un empate justo.
7: Este resultat deixa l'equip valencianista en zona de descens a segona divisió. L'Elx ha estrenat el caseller de punts al Martínez Valero després d'empatar 0-0 contra el Celta de Vigo. L'equip franjavert va tindre més ocasions que els gallecs, però la falta d'encert de cara a porteria el van privar d'aconseguir la primera victòria de la temporada com a local. Escoltem l'entrenador Martín Anselmi.
9: Creo que construimos bien. Creo que el equipo no cometió errores a la hora de atacar, ni mucho menos a la hora de defender. Y después la palabra satisfecho o no, al final me tengo que quedar con cómo competimos. Y creo que compitiendo así siempre vamos a estar más cerca de ganar.
7: I per tancar la jornada 8, el Llevant rep esta nit el Sevilla. Els granotes necessiten puntuar per a no caure a les posicions de descens a segona, però el Sevilla és un dels millors visitants de la Lliga. Per al duel està descartat Hugo Sotelo i Eta Young serà dubte fins a l'últim moment. El Llevant, que tanca la jornada 8, serà l'equip que enceta la jornada 9 divendres. Luis Castro, tècnic llevantinista.
10: Va ser un partit muy duro, seguro. Tenemos que estar a ese nivel. En términos competitivos nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo. Tanto tiempo sin competir, después competición, no es el mejor, pero es lo que hay. Vamos a intentar, dentro de la plantilla que tenemos, hacer el mejor posible en esos partidos que son muy cerca uno de los otros. pero vamos a tener que intentar hacerlo lo mejor posible.
7: En segona, Andorra 1, Castelló 0. Primera derrota del conjunt albinegre en la present lliga. El gol de Moro Sidibé en el minut 13 decidia l'enfrontament. Partit roïn dins de l'estadi i problemàtic fora d'ell. L'Andorra juga en la localitat d'Encamp en un estadi amb capacitat per a 5.100 espectadors. Ahir el camp tenia més de la meitat de les localitats buides. Havien viatjat fins al Principat prop de 1.000 aficionats del Castelló, 800 dels quals es quedaren al carrer sense veure el partit.
11: Muy cabreado, yo creo que nos vamos todos muy cabreados, ya no solo por la derrota, porque puedes perder, esto es fútbol, sino por la manera que ha sido, ¿no? La primera media hora ha sido muy, muy mala, ya no solo en cuestión de creación de juego, pero con sensaciones de que no hemos competido hoy el partido como requería.
7: En primera federació, l'Hèrcules juga esta vesprada a les 6 i quart contra el Sant Andreu de Barcelona. Una categoria més avall, en segona, el diumenge de competició va tindre tots estos resultats. Deportivo Minera 3, Castellonense 2, Penya Esportiva 3, Oriola 1, Poblense 2, Castelló B 1, Fieza 3, Intercity 1, UCAM Murcia 2, Alcoyano 0 i la Nucía 1, Lorca Deportiva 3. En l'esport de l'assistència, el València Bàsquet visitava el Palau Blaugrana en partit de la jornada 3 de la Lliga ACB. Derrota davant el Barça per 89-86, en un partit on el màxim anotador va ser el jugador taronja TJ Shorts, que ha anotat 19 punts i va repartir 4 assistències. Demà, a les 9 de la nit, Olympiacos visita el Roig Arena en partit de l'Eurolliga. Pel que fa a l'equip de Javi Torralba, segona victòria seguida. L'equip taronja va derrotar 70-99 l'Estudiantes i puja fins al quart lloc de la classificació de la Lliga.
0: Tot i que ja veus que s'alcen amb la intenció d'expropiar i repartir el que és de cadascú entre tots, com en el més estricte dels règims comunistes, la inversió immobiliària continua sent una de les opcions preferides de les famílies espanyoles. Segons dades del Banc d'Espanya, 7 de cada 10 inverteixen en Rajola, principalment a través de la compra d'una vivenda habitual, però també mitjançant segones residències, places de pàrquing o locals comercials.
12: La sempre va estar subiendo, o por lo menos se mantiene. Bajar no va a bajar.
13: La vivienda siempre tienes un beneficio más seguro.
14: Y ahora hemos invertido también en un comercio, en un bajo, porque obviamente ya no puedes comprar viviendas casi.
0: La percepció que els immobles mantenen el valor amb el pas del temps és un dels factors que expliquen esta preferència. La vivenda sempre pujarà, o almenys es manté. Baixar no baixarà, segons l'opinió de molts. Altres inversors destaquen que la vivenda ofereix un benefici que consideren més segur, mentre que alguns opten per locals comercials davant de l'encariment dels preus residencials, com heu escoltat. La presidenta de la Comissió de Joves Economistes de València, Maria Jesús Gadea, relaciona esta tendència amb la tranquil·litat que transmet la propietat immobiliària.
15: El relacionar un bien tangible con la tranquilidad y con el tener un bien en propiedad, como se decía antiguamente, ¿no? El ladrillo nunca baja, y es algo que nos lleva a tomar esas decisiones.
0: Encara que els actius financers han guanyat protagonisme en els últims anys, continuen lluny de representar una quarta part del total de les inversions familiars, segons les dades recollides en un reportatge d'esta casa. Això malgrat els bons resultats de l'IBEX 35, que ha fregat una rendibilitat del 8% en el període al qual es refereix la informació. L'interès pels productes financers també comença a estendre's entre la població més jove. S'apunta que esta tendència està relacionada amb el món digital i la influència de les xarxes socials que faciliten l'accés a la informació sobre diferents alternatives d'inversió.
15: El IBEX en sus últimos años se ha comportado muy bien. Es verdad que cuando hablamos de índices bursátiles hay muchísima variabilidad, ¿no? Y depende de aquello que busquemos.
0: És cert que hi ha qui veu oportunitats en la borsa, especialment a través de l'experiència de familiars pròxims, però també qui preferix, diguem, mantindre's al marge pel risc que comporta.
14: Mi hermano invierte en bolsa y se dedica a ello y a él le va bastante bien, pero yo creo que necesitas saber. No puedes hacerlo a lo loco.
12: A mí no me gusta el riesgo y la bolsa es un riesgo. Puedes ganar o puedes perder.
16: Si tuviese dinero no invertiría en vivienda ni en bolsa tampoco. Disfrutaría.
0: De totes formes, davant d'aquestes alternatives, les veus expertes recomanen diversificar les inversions per a repartir els riscos i evitar concentrar tots els recursos en un únic i tipus d'actiu. De totes formes, la vivenda, els avanços socials i els decrets Mari Carmen s'han situat en el centre del debat polític, que en només un parell de setmanes ha passat de la crisi de Ceuta a les prioritats electorals dels partits. Els primers mítings de la precampanya evidencien la pugna entre l'esquerra i la dreta per a marcar sobretot l'agenda i condicionar el relat polític, Marta.
5: Així és, el Partit Popular ha optat per qüestionar la gestió del govern i situar la corrupció en el centre de les seues crítiques. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat esta línia en el seu primer míting de precampanya i assegurava que no venia ni de saunes ni de clavegrams. La formació popular busca així contraposar el seu discurs al del PSOE, que prioritza les polítiques socials i la vivenda, i centrar el debat en les controvèrsies que afecten al govern espanyol.
17: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles. Amigos y amigas, sé lo que es gobernar y sé lo que cuesta. Sé lo que esperan los españoles de mí y lo haré. Yo no soy perfecto. Tengo defectos y cometo errores, como todos. Y habrá gente dedicada a sacarle punta. Ojalá hubiesen controlado así de bien el que eligió a dos corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados que robaron a manos llenas a los españoles.
0: Clar que l'enfrontament polític no dona treva ni en els dies festius. La portaveu del Partit Popular en el Congrés, Esther Muñoz, encenia el debat polític amb unes declaracions contundents dirigides cap a la factoria de Ferraz. Muñoz ha criticat obertament l'estratègia del PSOE ironitzant sobre la presència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en els actes de partit, arribant a referir-se a ell de manera demolidora com el contrabandista de joies que Sánchez portaria als seus mítings. Estes paraules, que fan al·lusió directa als vincles de l'expresident amb Venezuela i les recents revelacions del cas Coldo, tornen a situar la corrupció i la política exterior al bell mig de la pugna electoral entre els dos principals partits de l'Estat.
18: A esta hora, mientras nosotros estamos aquí con la gente recorriendo todos los puestos, el Partido Socialista tiene uno de sus primeros mítines de precampaña y ahí comprobamos la primera mentira de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos dijo a todos los españoles que utilizaría a la joya etrusca en campaña y resulta que Zapatero no ha venido al mítin de León. Claro, yo entiendo que tiene que ser muy complicado traerle a la provincia donde más daño ha hecho y que más vergüenza nos hace pasar, porque saber que Zapatero es leonés, una persona que ha mentido a todos los españoles, que es todo lo contrario de lo que nos dijo que era. Ni era humanista, ni era un socialista, ni tenía poco y daba mucho, en realidad se estaba quedando lo de todos. Ha utilizado su poder y su influencia para intervenir en rescates con dinero de todos los españoles y llevárselo crudo. Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero, finalmente no lo ha hecho, a una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez. Afortunadamente, Pedro Sánchez siempre miente y a la primera oportunidad que ha tenido ha mentido. Nos dijo que las elecciones serían en 2027, mintió. Nos dijo que habría presupuestos generales, mintió. Dijo que utilizaría a Zapatero en campaña, estamos comprobando que ha mentido. Pedro Sánchez no dice nunca la verdad.
5: Per la seva part, Vox incorporava ahir de vesprada a la precampanya amb un acte a Màlaga protagonitzat pel seu líder, Santiago Abascal. La formació afronta esta etapa amb la voluntat de condicionar les possibles majories parlamentàries després de les eleccions. Abascal ha evitat avançar possibles escenaris postelectorals, però ha deixat clara la seva intenció d'impedir que Sánchez aconseguisca sumar els suports necessaris per a continuar governant.
19: Por disciplina no me quiero poner el día después. Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar.
5: Un Santiago Abascal que ha anunciat que passarà avui festivitat del 12 d'octubre, dia de la Festa Nacional, a Ceuta, en lloc d'assistir a la desfilada militar de Madrid. Durant un acte a Estepona, criticava durament els representants polítics que ocuparan la tribuna d'autoritats i ha defensat la seva decisió de celebrar la jornada a la ciutat autònoma, a la qual s'ha referit com a el nostre territori envaït.
20: Me habéis agradecido que comencemos aquí y que hayamos tenido este gesto y este detalle de empezar en Málaga, pero yo tengo por costumbre decir la verdad. Y no hemos elegido Estepona ni Málaga para comenzar esta precampaña electoral. Hemos venido a Estepona únicamente porque pillaba de paso. Porque estáis muy cerca de nuestras tierras en África y de nuestros compatriotas en África. Porque estáis al lado de Ceuta. Estáis al lado de la España invadida. Y mañana, que es el día de la fiesta nacional, a mí me gustaría haber podido estar como en tantas otras ocasiones, o bien entre el pueblo de Madrid viendo ese desfile, o bien en una tribuna de autoridades decente. y no en una tribuna de autoridades repleta de traidores. Yo mañana, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, yo mañana, Día Nacional, en representación de todos vosotros, no quiero formar parte de esa tribuna y quiero estar en representación de todos vosotros en nuestro territorio invadido en Ceuta, en el norte de África, que es España desde hace siglos y que va a seguir siendo España por los siglos de los siglos.
5: Y mientras tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha situado las políticas de vivienda y los avances sociales entre els eixos de la seva estratègia. Des de Sevilla, dissabte, i Ponferrada este diumenge, el líder socialista ha defensat la necessitat d'una majoria favorable al PSOE i ha criticat l'oposició del PP i Vox a les mesures del govern.
2: Y ahora, con la vivienda pasa lo mismo. Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal. A Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de noviembre en las urnas con una majoria que se mobilice a favor del Partido Socialista.
5: Mentrestant, l'espai polític situat a més a l'esquerra del PSOE continua intentant articular una alternativa que permeta reunir una majoria progressista, encara sense haver trobat una fórmula que faci possible aquesta suma. De fet, s'ha confirmat que Gabriel Rufián, que sonava com a possible candidat per aglutinar les forces d'esquerres, repetirà com a cap de cartell d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29N. Ho ha explicat el partit en un comunicat tancant així la possibilitat que encapçale una hipotètica coalició d'esquerres en l'àmbit estatal.
0: Amb la precampanya en marxa, la vivenda, les mesures socials, la gestió governamental i la corrupció s'han convertit en els principals eixos de confrontació entre les formacions que tracten de definir les prioritats del debat electoral. A tot això, el 40,9% dels valencians preferix a Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana davant del 30,9% que elegeix a Diana Morant.
5: Així es desprèn de l'enquesta d'intenció de vot per a les eleccions autonòmiques de maig de 2027 elaborada per Sociomètrica per a l'Espanyol 2015. Els enquestats, davant de la pregunta directa a qui preferiria com a president, es decanten per l'actual mandatari autonòmic del Partit Popular. Avantatge just en 10 punts a la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, que serà la candidata socialista als comicis valencians.
21: Hem de reclamar un finançament just, perquè fa massa anys que els valencians paguem com el que més, però rebem més que altres. I això no és una opinió. És una injustícia. I les injustícies no es gestionen, ni es pacten, es corregeixen. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp, perquè l'aigua no és de dretes, ni és d'esquerres, és de qui la necessita. I nosaltres la necessitem ja. Hem de reclamar un finançament just, perquè fa massa anys que els valencians paguem com el que més, però rebem més que altres. I això no és una opinió. És una injustícia. I les injustícies no es gestionen, ni es pacten, es corregeixen. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp, perquè l'aigua no és de dretes, ni és d'esquerres, és de qui la necessita. I nosaltres la necessitem ja.
0: Això que escoltàvem era la seva primera intervenció com a president en el Dia de la Comunitat Valenciana. El cap del Consell es va mostrar disposat a defendre les coses amb diàleg, en una evident al·lusió al govern espanyol. Per a Pérez Llorca, els valencians no demanem privilegis, sinó que demanem igualtat, cosa que deia davant dels representants polítics i socials de la Comunitat Valenciana, i entre els quals estaven els dos ministres valencians del govern espanyol, Diana Morant de Ciència i Innovació i Arcadi Espanya d'Hisenda.
5: Però tornant a la consulta que comentaven, en cas que, com està previst, Juanfran Pérez Llorca es convertisca finalment en el candidat, revalidarà la presidència, segons els resultats de l'enquesta d'intenció de vot que publicava per al 9 d'octubre l'Espanyol. El Partit Popular es recupera del desgast que li va produir la Dana i la gestió de Mazón de fa dos anys i retindria el poder al costat de Vox amb el 51,2% del vot a les eleccions autonòmiques davant del 40% de l'esquerra PSPB-PSOE Compromís.
0: Són les 7:30 en punt. Eixint un poquet fora de les nostres fronteres, el papa Lleó XIV ha anunciat este diumenge que haurà de sometre's a una operació per a estirpar-li un nòdul al pulmó en els pròxims dies. El pontífex ha comunicat la notícia per sorpresa després del rest de l'Àngelus, des de la finestra del Palau Apostòlic del Vaticà i davant de milers de fidels reunits a la plaça de Sant Pere.
22: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. i medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
5: L'annunci que el Vaticà ha difós també a través de les xarxes socials ha sorprès els fidels presents a la plaça. El papa els ha agraït la proximitat i les oracions abans d'acomiadar-se i tornar a l'interior del Palau Apostòlic.
0: Per cert, la intervenció està prevista per als primers dies de la pròxima setmana i comportaria una hospitalització d'aproximadament una setmana. Així almenys ho precisava el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, en una breu comunicació als periodistes.
1: Matí directe.
0: Anem a donar una ulleta a les coses que també passen entre les nostres províncies, Castelló, València i Alacant. També es va tindre que suspendre la gala pirotècnica de diumenge a València ahir per la, diuen, inacció de la delegació del govern. La patronal de focs artificials lamenta la falta de garanties de seguretat amb la presència de l'acampada.
5: La patronal pirotècnica comunicava la suspensió de l'espectacle d'obertura del Festival Internacional de Focs Artificials programat per este diumenge a la plaça de l'Ajuntament de València davant de la falta de garanties de seguretat derivada de la presència d'esta acampada a la plaça. Segons informaven a l'agència EFE, esta dràstica decisió no és una proposta ni una elecció del sector, sinó una conseqüència directa de la inacció de la delegació del govern a la Comunitat Valenciana, que a menys de 48 hores de l'inici del muntatge haguera sigut incapaç de garantir les condicions materials i de seguretat necessàries a la plaça, segons deia la patronal de la pirotècnia. L'Associació Espanyola de la Pirotècnia indica també que un projecte d'esta envergadura manca de sentit en qualsevol altra data o localització. Ha lamentat profundament el mal que la inoperància de la delegació del govern ha causat a la imatge internacional de la pirotècnia espanyola davant de centenars de congressistes i experts mundials ja congregats a la ciutat de València.
0: Si és possible, avui, de fet, els visitarem al llarg d'este matí en este programa. Per cert, Alacant limita a 20 km per hora la velocitat en carrers del centre històric amb prioritat per als vianants. Les noves senyals substitueixen els de zona 30 a les vies afectades en el marc de les noves normes de trànsit que entraren en vigor l'1 d'octubre.
5: Així és, Alacant ha estrenat nous senyals de trànsit en carrers del centre històric que fixen un límit de 20 km per hora, però donen prioritat absoluta als vianants. La velocitat dels vehicles queda, per tant, condicionada al ritme de les persones que caminen per aquestes vies. El canvi coincideix amb l'entrada en vigor, com deies, l'1 d'octubre, de noves normes de trànsit que també inclouen l'ús obligatori del casc per als patinets i la possibilitat que les motocicletes circulen pel marge dret de la calçada en cas d'embús.
0: Una bona notícia. Sanitat estendrà a tota Espanya la prescripció diferida d'antibiòtics, una mesura pionera a la Comunitat Valenciana. Un sistema també que permet esperar de 24 a 48 hores abans de dispensar el medicament i que redueix fins a un 70% el consum d'antibiòtics amb l'objectiu d'evitar tractaments innecessaris i frenar, sobretot, les resistències bacterianes.
5: El Ministeri de Sanitat estendrà a tota Espanya la prescripció diferida d'antibiòtics. És una mesura que fa 2 anys que funciona així a la Comunitat Valenciana. El sistema permet ajornar, com deies, entre 24 i 48 hores la dispensació del medicament perquè el sistema immunitari puga respondre a la infecció sense necessitat d'utilitzar antibiòtics des del primer moment.
3: Parece muy bien. Yo es que si no es necesario, no me lo tomo.
4: A veces abusamos de los medicamentos y nos automedicamos porque sí, entonces quizás esto sea una forma un poco de frenar.
23: No me parece bien porque si tú tienes fiebre, inmediatamente tomar el medicamento.
24: Los antibióticos por haber abusado en el pasado, cuando de verdad los necesitas ante una infección contundente, no tienen ya el mismo efecto, ¿no?
5: Iniciativa busca reduir l'ús innecessari d'estos fàrmacs que són efectius contra les infeccions bacterianes, però no contra les víriques. José Luis Soler Saura és el vocal del Col·legi de Farmacèutics d'Alacant.
25: Los antibióticos son solo útiles para infecciones bacterianas y no para infecciones víricas, pero muchas veces los síntomas se pueden llegar a solapar.
0: Segons les dades facilitades, la prescripció diferida redueix fins a un 70% l'ús d'antibiòtics, a més d'evitar tractaments que no són necessaris, la mesura contribueix a frenar les resistències bacterianes, un problema associat a l'ús inadequat d'estos medicaments. Les farmàcies també tenen un paper clau en l'aplicació del sistema, especialment quan no està clar si els símptomes corresponen a una infecció bacteriana o vírica. Expliquen que hi ha situacions en què resulta difícil distingir-los i que, en estos casos, és el farmacèutic qui guia sobre si s'ha d'utilitzar o no el medicament que li han prescrit.
5: La prescripció diferida dona temps també a les defenses de l'organisme perquè actuen abans d'iniciar el tractament. Javier Blanquer, de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.
6: Permite al paciente a que su defensa responda a esa infección que va a conseguir disminuir los síntomas y mejorar la enfermedad sin el uso de un antibiótico.
5: La Comunitat Valenciana aplica esta fórmula, com deien, des de fa 2 anys i ara el Ministeri de Sanitat vol estendre-la a la resta d'Espanya per a reduir el consum innecessari dels antibiòtics.
0: Una altra qüestió, la Vall de Cofrents, Ayora, celebra l'arxivament del projecte del macroabocador de Zarra, però manté l'alerta. La plataforma veïnal desconvoca la manifestació prevista per a dijous a València, però reclama protegir els terrenys per a impedir que el projecte o altres de similars es puguen tornar a presentar.
5: Els pobles de la Vall de Cofrents a Ayora respiren més tranquils després que la Generalitat hagi arxivat el projecte de macroabocador de Zarra. La decisió arriba després de 5 mesos de mobilitzacions ciutadanes i del rebuig dels municipis de la comarca. La plataforma veïnal, contrària a la instal·lació, ha decidit suspendre la manifestació prevista per al dijous que ve a València, després de reunir-se ahir de vesprada amb una 20 de persones per a planificar l'estratègia que seguiran els pròxims mesos. Tot i això, manté la vigilància davant de possibles nous intents.
7: Hay un mes para el recurso de alzada, la empresa no sabemos si lo empleará o no, y bueno, y después de este periodo de tiempo seguiremos vigilantes con lo que pueda pasar y nuevos proyectos que puedan venir a esta zona.
5: Ara, una de les principals preocupacions és el futur dels terrenys on s'havia d'ubicar l'abocador. La plataforma reclama que l'Ajuntament de Zarra faça el pas necessari per a desclassificar-los de manera que deixen de ser sòl industrial i queden protegits per evitar que s'hi puguen plantejar esta iniciativa o altres semblants.
0: Una coseta xula, 7:38, la moda de les lletres gegants, un reclam turístic per a la promoció dels municipis valencians.
5: Les lletres gegants s'han convertit en un nou reclam turístic. Cada vegada més municipis valencians aposten per estos cartells per a promocionar-se en les xarxes socials. Però què hi ha darrere d'esta moda? A València, les 8 lletres situades davant de la ciutat de les arts i de les ciències s'han convertit en un dels espais més fotografiats de la ciutat i més virals a les xarxes socials. Des que es va col·locar en l'any 2020, reunís diàriament centenars de turistes que busquen el millor enquadrament per a obtindre la foto més original. Per als visitants, la imatge també és un rècord de la visita, però la ubicació no és casual. Les lletres i l'escenari formen part d'una mateixa estratègia.
7: Les lletres se plantearon como una forma muy sencilla para convertir el nombre de València en un icono reconocible de la ciudad. Las letras aportan el nombre y el espacio aporta personalidad y la combinación de ambos nos permite construir marca.
5: Torrent, Paiporta, Calp o Benidorm també lluïssen el nom en gran cartells que donen la benvinguda i es convertissen en reclam fotogràfic. Perquè ara, per a demostrar que hem estat a un lloc, ja no n'hi ha prou a visitar-lo. També cal fer-ho, Sergi, amb la foto i compartir-la en les xarxes socials.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
9: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí directe. Presenta Sergi Alpina. Realització tècnica.
0: 7:41, encara que qüestionatge en este cas com per tot el que duen a terme, especialment per haver actuat amb retard durant tot el conflicte de la ciutat autònoma, el govern espanyol donava ahir per desmantellats els grans campaments de migrants que hi havia a Ceuta des de finals de juliol. El desallotjament este diumenge de l'assentament irregular de l'antiga fàbrica del Guano, on encara quedaven centenars de persones, ha permès posar fi als grans nuclis d'acampada, segons anunciava el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
10: Hoy domingo 11 de octubre se ha procedido al desalojo de la zona de la costa del Guano en la ciudad de Ceuta con las fuerzas y cuerpos de seguridad que teníamos previsto actuar en el día de hoy. Es el último de los asentamientos donde había centenares de inmigrantes en la ciudad de Ceuta.
0: David González, bon dia.
11: Bon dia, Sergi. Sí, per això la fase següent de les actuacions policials se centrarà en els barris i carrers on encara puga haver migrants que passen la nit a la intempèrie. Els agents actuaran a partir dels informes policials per a localitzar aquestes persones i aplicar-los el mateix procediment d'identificació i atenció que s'ha seguit durant els desallotjaments. Teòricament, les intervencions van començar el 20 d'agost, quan uns 2.000 migrants, fonamentalment d'origen subsaharià, van ser desallotjats de la platja del Trampolín i traslladat al recurs habilitat a Loma Margarita. Segons ha reconegut Torres, poques hores després l'espai va tornar a quedar ocupat, esta vegada principalment per persones d'origen madrilí.
5: Este desmantellament a contrarrellonge de l'esplanada del Guano es produeix quan falten tot just 24 hores per a l'històrica visita oficial que el rei Felip i doña Letícia iniciaran demà mateix a Ceuta. Un viatge de marcat caràcter institucional on, a més de reunir-se amb les autoritats locals, els monarques participaran en un acte ecumènic al cementeri musulmà de Sidi Mbarek, en memòria dels migrants morts a la mar. Esta cita manté en alerta els serveis diplomàtics i a la premsa del Marroc, que ha qualificat el desplaçament de provocació, mentre que s'espera que Don Felip es convertisca en el primer cap d'estat en la història de la democràcia que pernocta a la ciutat autònoma abans de traslladar-se l'endemà cap a Melilla.
0: A tot això, Imbroda, president de Melilla, es rendeix davant d'Ivas pel seu patriotisme i la seva defensa de Ceuta després de la invasió. Diu Imbroda que és un exemple per a tots els espanyols i per a ell, i que Ceuta i Melilla van unides.
12: Presidente Vivas, amigo Juan, has creado un monumento de patriotismo, de defensa de los intereses de España y de los ceutíes, que no ha pasado desapercibido, al revés, que ha sido aplaudido por toda España y yo creo por todo el mundo. Has crecido de una manera enorme y eres ejemplo para todo el español y para mí. Enhorabuena por esa medalla, que sí te merece, que sí te merece. Y enhorabuena al pueblo ceutí, enhorabuena al pueblo ceutí por la lección que está dando.
0: Les paraules del president de la ciutat autònoma de Melilla, elogiant al seu homònim de la ciutat de Ceuta. Bé, en este punt, com fem cada dia a este programa, Matí Directe, Abril Peidro, bon dia.
13: Sergi, bon dia.
0: Contamos com estan les portades i allò que porten en els continguts, principalment els diaris, tant locals com nacionals.
13: Sí, comencem pels diaris d'àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que Sánchez aposta per una candidatura forta a València amb Bernabé, Espanya i Torró. En les províncies destaquen que Partit Popular i Vox desborden la majoria absoluta amb 198 escons i deixen en mínims el Partit Socialista i les esquerres. També afegixen que Feijó perd 4 diputats davant d'una base Pascal, que doblega els seus, i Sánchez cau a 107 sense opció de governar. Este, en el diari Información de Alacant, la cosa va de carreteres. Per una banda, la variant de Torrellano, que obri la porta a una connexió d'11 minuts entre Alacant i l'aeroport, i d'altra banda es refereixen a l'autovia Castalla-Sacs com un traçat sumit en l'oblit. En el diari Mediterrani de Castelló incidixen en el cost de la vida i l'accés a l'habitatge, destaquen com les preocupacions principals i presenten una enquesta de premsa ibèrica pública en 5 claus, que entre altres coses mostra l'altra joventut que no es veu a les acampades. En clau nacional, El País ens conta que vaixells de guerra marroquins van entrar en aigües de Ceuta coincidint amb l'arribada massiva d'immigrants i que l'armada va enviar una fragata per a frenar les incursions de la marina de Mohamed VI a la mar sota sobirania espanyola. Finalment, El Mundo reflexa que l'esquerra segueix cau, diuen, després de l'avançament. El Partit Socialista i Sumar repeteixen en mínims mentre Vox aconsegueix un record a costa del Partit Popular.
0: En quant a l'economia, la nostra nota econòmica d'avui ens du al camp, perquè la cooperativa de Viver preveu collir enguany 100.000 quilos de nous, un 20% més que l'any passat. Les pluges de principis de setembre han afavorit la qualitat del fruit i la collita arribarà als mercats a mitjan novembre.
13: Sí, la cooperativa de Viver preveu incrementar un 20% la producció de nous enguany fins a arribar als 100.000 quilos. El director de l'àrea agro de la cooperativa, Paco Ribelles, ha explicat que l'objectiu és arribar a eixos números en la campanya. Les pluges registrades a principis de setembre han beneficiat la collita i han contribuït a millorar la qualitat del fruit. Les precipitacions faciliten que la pell exterior del fruit s'òbriga i que les anous caiguen a terra preparades per a replegar-les.
14: Kilos de nueces producidas este año va a ser ese el objetivo, ¿no? La previsión que tenemos.
15: Cuando llueve le va muy bien cuando es el tiempo de coger porque abren todas a la vez. Pues, al mojarse, pues se abre la piel y se suelen caer al suelo y a las plegas limpias del suelo.
13: És que les anous de la cooperativa de Viver arriben als mercats a mitjan novembre. Ribelles destaca el sabor i les qualitats organolèptiques del producte que considera diferents de les anous procedents de fora d'Espanya. Les previsions d'esta campanya reforcen el paper del cultiu de la nouer en l'estratègia de diversificació agrària de la cooperativa que aposta per ampliar les produccions i oferir productes diferents al mercat.
0: En quant al medi ambient, Simat de la Valldigna recupera la tradició de les plantes medicinals en un taller al monestir.
13: L'activitat forma part de l'11è encontre de gastronomia monàstica que també ofereix tast de formatges, vins i xocolates fins al 18 d'octubre. Abans que els medicaments omplirin les farmàcies, les plantes eren una de les grans aliades per a cuidar de la salut. Un coneixement ancestral que actualment torna a guanyar protagonisme entre els murs del monestir de Santa Maria de la Valldigna, a Simat de la Valldigna. És el taller d'herbes medicinals de l'11è encontre de gastronomia monàstica.
16: El que busquem és donar a conèixer la gastronomia típica dels monestirs, de l'època medieval, de la zona nostra també.
17: Los monjes de aquí, de estos espacios, fueron los responsables de recopilar todo ese conocimiento, escribirlo en libros y transmitirlo, dejarnos ese legado.
13: L'activitat busca donar a conèixer la gastronomia típica dels monestirs i recuperar els coneixements tradicionals sobre les plantes medicinals. El taller convida a redescobrir un patrimoni i un coneixement que s'ha transmès de generació en generació. Un saber que també connecta amb la vida quotidiana dels monestirs.
17: Un ungüento para las quemaduras en el que se utilizan plantas de aquí, plantas del entorno.
13: Herbes per a condimentar els aliments, però també per a elaborar ungüents medicinals com els que es preparen amb plantes de l'entorn, un llegat que entre aromes i tradicions es redescobreix estos dies a la Valldigna. L'encontre de gastronomia monàstica també inclou, com comentàvem abans, tast de formatges, vins i xocolates i acabarà el 18 d'octubre.
0: Fem ara també una ullada a la resta de notícies del món. Ucraïna assegura que estaria disposada a fer un alto el foc si Rússia deixa d'atacar les seues bases energètiques. Ho fa després que Donald Trump anunciara un suposat acord entre els dos països, tot i que Moscú encara no s'ha manifestat al respecte.
18: No només no s'hi ha pronunciat Putin, sinó que de moment els atacs russos continuen a la zona. Va ser este diumenge quan el president dels Estats Units va anunciar aquesta treva energètica i ho feia a un coneixement de causa, i és que Trump va signar un acord amb Rússia respecte al dièsel i, per tant, li interessaria que cessara aquesta guerra. Siga com siga, les dues parts continuen amb els bombardejos. Rússia atacava ahir diverses centrals ucranianes provocant una apagada a la capital, segons Zelensky. I com els estem contant també al llarg del matí, el papa Lleó XIV passarà per quiròfan i serà operat d'un nòdul al pulmó que li han detectat en una revisió mèdica. Segons els metges, està ben localitzat. L'anunci el feia el mateix pontífex durant les seues oracions dominicals a la plaça de Sant Pere de Roma. Va tranquil·litzar els fidels assegurant que s'ha detectat molt pronte.
1: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: A 10 minuts per a que siguin les 8 del matí, obrim el nostre espai de memòria en este 12 d'octubre viatjant en el temps cap a una efemèride que, a banda del seu indiscutible impacte geopolític global amb l'arribada de l'expedició de Colón a Ouahanani l'any 1492, obri una infinitat de connexions culturals, artístiques i socials, David.
11: És una jornada que resona amb una força descomunal en la història de la música clàssica i l'òpera mundial, perquè un dia com avui, de l'any 1935, va néixer a Mòdena un dels tenors més grans i influents de tots els temps, el mestre Luciano Pavarotti.
0: La seua veu immortal continua sent un referent absolut del gènere i precisament la lírica comparteix protagonisme avui amb el pop i el folk d'arrels d'altres latituds que també celebren aniversaris importants.
11: Ens referim a la cantant argentina Soledad Pastorutti, coneguda popularment com La Sole, una figura clau en la renovació del folklore latinoamericà, que va néixer un 12 d'octubre de l'any 1980 i que ha portat els sons tradicionals a les noves generacions.
0: Si girem el dial cap al món de les pantalles i el CT Art, el 12 d'octubre ens connecta directament amb les grans estrelles de Hollywood, però també amb fites inoblidables del nostre propi cinema espanyol.
11: Per una banda, avui bufa espelmes l'actor australià Hugh Jackman, nascut l'any 1968 i mundialment reconegut per donar vida al carismàtic personatge de Lobezno.
2: Tell me where Victor is. Come on, Bob, for all time's sake, huh?
11: Però en el pla estatal recordem que un dia com avui de l'any 1000...
0: També amb fites inoblidables del nostre propi cinema espanyol.
11: Per una banda, avui bufa espelmes l'actor australià Hugh Jackman, nascut l'any 1968 i mundialment reconegut per donar vida al carismàtic personatge de Lobezno.
2: Tell me where Victor is.

0: Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles.
1: ¡Vascos!
0: ¡Españoles!
2: Deixem l'afició per endinsar-nos en la crònica dels successos històrics i de gran impacte social, ja que un 12 d'octubre de l'any 1976 el món s'estremia amb un tràgic accident d'aviació al cor de l'Índia.
3: Es tracta del vol un Black Indian Airlines que es va estavellar poc després d'enlairar-se de Bombai a causa d'un incendi en un dels seus motors. Un trist succés de seguretat aèria internacional que va costar la vida a les 95 persones que es trobaven a bord d'este aparell.
2: I aterrant directament a la Comunitat Valenciana, la història de les nostres arts plàstiques ens obliga a recordar la figura de l'escultor valencià Josep Capuz Mamano, nascut un 12 d'octubre de l'any 1884. Un artista capdalt que va revolucionar l'escultura espanyola del segle XX, fusionant el classicisme amb el corrent de l'art de coi, deixant una empremta inesborrable en la imatgeria de la nostra terra.
3: Des de les grans àrees d'òpera i les cartelleres dels cinemes fins a les cròniques que van marcar l'esdevenidor del món, el 12 d'octubre es confirma com un autèntic mosaic en la nostra memòria col·lectiva.
2: Són records compartits que ens ajuden a comprendre millor d'on venim i que vos convidem a seguir repassant en esta mateixa sintonia de la Ràdio Autonòmica.
4: Matí directe. A punt, ràdio.
2: Edadisme en la publicitat. El 77% dels anuncis exclou les persones majors. Diuen que no són com es reflecteixen en la televisió. Un estudi de la Fundació Grans Amics i la Universitat de Múrcia alerta que quasi la meitat dels anuncis reforcen estereotips negatius i que només en el 6% les persones majors són protagonistes.
3: La publicitat continua obsessionada amb la joventut. El 77% de les campanyes a Espanya no inclou persones majors, segons l'estudi de la Fundació Grans Amics que tu menciones i la Universitat de Múrcia, basat en prop de 500 anuncis. Subratgen que quasi la meitat reforcen estereotips negatius com la passivitat i la vulnerabilitat i que només el 6% són protagonistes. Els resultats empitjoren si es fixem en les dones.
5: Tenim certa fascinació per la joventut. Associem moltes vegades publicitat, gent jove, innovació i tendències.
3: Però aquesta visió deixa fora bona part de la societat. Quan les persones majors apareixen en els anuncis, sovint ho fan encasellades en estereotips.
6: Que és una combinació entre edadismo, estereotipos i una visió limitada del consumidor sènior.
3: Persones dependents, poc hàbils amb la tecnologia o dedicades exclusivament a cuidar els nets. És una imatge que no es correspon amb la realitat.
5: La publicitat vol mostrar una realitat lo més ideal que es puga, no? I això és, realment és un error. No,
7: no són gente mayor, són gente de 50 o 60 que estan todos que corren, que van detrás de los nietecitos corriendo.
3: Davant d'esta invisibilitat, les influenciadores sèniors han trobat en les xarxes un aparador propi per reivindicar-se. El repte ara passa per mostrar una societat més diversa i sense tòpics.
2: Estem en l'any aniversari de la mort de Jaume I i encara col·legi en alguns aspectes del 9 d'octubre que avui escoltarem en el nostre programa. Però on va morir Jaume I? A Alzira, a València o de camí? El documental sobre el conqueridor que ha estrenat a punt este 9 d'octubre té accés a l'últim document que va firmar el monarca abans de morir.
3: És una de les preguntes que plantejava aquest documental Jaume I, l'influencer medieval que a punt va estrenar en commemoració en la festivitat del 9 d'octubre. Per intentar respondre a esta pregunta, l'equip del programa va tindre accés a l'últim document que va firmar el conqueridor abans de morir. Era el punt final d'una vida de llums i ombres que va tindre en la conquesta de València el capítol decisiu del seu destí. Jaume I estava descansant i entretenir-se al Canyís quan es va fer la reunió definitiva que va llançar el rei a la conquesta de València. En este municipi aragonès va començar a planificar l'expansió cap a les terres valencianes i on el noble aragonès Blasco d'Aragó li va dir a Jaume I que València era la millor i la més bella terra del món. El rei, en quina mesura és intocable? Es preguntava Josep Vicent Descartí, catedràtic de literatura medieval i moderna de la Universitat de València. Significa el naixement del nostre territori, respon ell.
8: El rei en quina mesura és intocable? En la mesura que significa el naixement del nostre territori.
3: El 1238 Jaume I va conquistar València. Anys després, en l'expansió cap al sud es va trobar amb el seu gran enemic, el líder musulmà Al-Azraq.
9: Perquè era un personatge singular. És l'únic que planteja una resistència obstinada i determinada a Jaume I.
3: Ara bé, on va morir Jaume I? Això és la pregunta. Què diuen els documents? L'últim que va signar Jaume I abans de morir és del 20 de juliol de 1276 i està signat a Alzira. Es conserva en l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona i per primera volta les càmeres d'apunt el mostren al

0: públic.
1: Una de teatre, l'humor i el melodrama de la cubana Terren Alacant amb l'espectacle La Cuisine de Ma Cuisine. La companyia catalana amb 46 anys de trajectòria estrena l'última obra entre octubre i novembre a Alacant, Altea, Vila-real i Calp.
2: Són 46 anys fent teatre i l'arribada de la cubana continua sent tot un esdeveniment cultural. La companyia catalana torna a la Comunitat Valenciana amb La Cuisine de Ma Cuisine, un espectacle que combina humor, drama i moltes sorpreses al voltant de la gastronomia i els sentiments. L'equip ja ha representat l'obra a Elda i a Castelló de la Plana i ara continua la gira a Alacant per a després visitar Altea, Vila-real i, com tu dius, Calp.
1: Parlem de festes també amb certes salvetats, veritat, David?
2: Sí, parlem de que avui el regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, assistirà a eixa desperta que es celebra en dos minuts, ara mateix a les 8 del matí, amb motiu de l'edició número 20 del International Symposium of Fireworks, del Simposi Internacional en Pirotècnia, amb el patrocini de la Pirotècnia Alto Palancia en el carrer Miguel Ángel Blanco. El programa de la jornada no queda ahí perquè es completarà després amb un correfoc a les 8:15 de la vesprada i un espectacle pirotècnic al final del recorregut a les 8:30 en les immediacions de l'Hotel Melià de València.
1: En minut i mig seran les 8 del matí, com dient. Pràcticament sense adonar-nos arribem al final d'esta primera hora de ràdio, però abans d'acomiadar este primer tram volem girar la vista enrere en el nostre calendari musical. Un 12 d'octubre de 2002, ara fa més de dos segles, ens deixava un dels grans reis de les orquestes i de l'anomenat Easy Listening, el compositor, trombonista i director nord-americà Ray Conniff. Amb més de 100 àlbums gravats i prop de 70 milions de discos venuts a tot el món, Conniff va marcar tota una època gràcies a una fórmula màgica, barrejar els cors humans amb la secció de vent com si fossin un instrument més. Avui el recordem amb un dels seus arranjaments més universals. A més, és una peça que forma part de la banda sonora original de la peli Los dos papas, ara que el papa lleva esta malet. Tornem de seguida, butlletí, i de seguida continuem. Fins ara.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Bon dia, festivitat del 12 d'octubre, tranquil·litat de moment a les carreteres. L'actualitat a aquestes hores passa pels balanç dels ponts festius que per a valencians i valencianes, recordem, van començar el divendres. Fins a 7 valencians han sigut rescatats de les muntanyes tant ací a la Comunitat Valenciana durant el dia d'ahir com ara al Pirineu d'Osca dissabte. Amb aquest helicòpter, els bombers d'Alacant rescataran un escalador ferit durant la pujada al penyal d'Ifà, que a Calp tenia fractura en la cama, i a Elda han rescatat un home que practicava senderisme a la zona del Bolón, on havia patit una caiguda greu. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha rescatat durant dissabte fins a 9 esportistes, 5 d'ells valencians, en Osca, un home de Castelló amb unes 15 i 3 de la província de València que patiren desorientació i esgotament, els 4 a Sallent de Gállego. I en un altre punt del Pirineu, a Torla, va ser rescatada una jove de València. Avui finalitza, com els hem apuntat, l'operació de trànsit del 9 d'octubre del Pilar. Finalitzaran els més d'un milió i mig de desplaçaments previstos per a les carreteres valencianes durant estos dies, quasi 6 milions a tot Espanya. Per tant, atenció i molta precaució, perquè a la vesprada es preveu eix augment del trànsit. La DGT comptabilitza una víctima morta a la seu, un home de 46 anys que va morir dissabte a Benicarló quan el camió que conduïa se'n va eixir a la P7. De les 4 víctimes mortals comptabilitzades fins ara, la meitat eren mortes. Turistes. Avui és 12 d'octubre, dia de l'Hispanitat, i els reis Felip VI i Letícia presidiran la desfilada militar que enguany se celebra a Madrid. Sofia Riego, bon dia.
2: Bon dia. En la desfilada participaran 4.400 militars, 144 vehicles, 39 motos, 50 avions i 32 helicòpters, però no estarà en esta ocasió el grup de regulars de Ceuta.
3: Para el personal que integra la Comandancia General, no existe mejor manera de conmemorar el Día de la Fiesta Nacional que permaneciendo desplegado por las calles de esta españolísima ciudad de Ceuta, contribuyendo a mitigar la inquietud que atraviesa actualmente la población y compartiendo con los ceutíes la alegría y el honor que supone recibir pasado mañana la visita de sus majestades los reyes.
2: Escoltàvem la videoconferència que mantenia ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb els diferents destacaments. Escoltàvem el tinent general Agüero desplegat a Ceuta i ho deia un dia abans de la seva visita a la ciutat autònoma. Els Reis compartiran avui tribuna amb el president del govern, Pedro Sánchez, i amb la presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, a qui el president ha demanat que els afectats per la llei de nets puguen votar.
4: Bueno, están diciendo que esos 400.000 españoles que ya votaron en 2023, que votaron en 2024 y en 2025, también en las elecciones celebradas en Castilla y León, y que deberían votar en 2026, no pueden votar. ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
2: Està previst que entre avui i demà es conega la decisió del Suprem sobre si finalment podran votar o no. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, també acudiran avui a la celebració de la Festa Nacional.
1: Gràcies, Sofia. I actes també a la Comunitat Valenciana, al migdia, acte central de la Guàrdia Civil, amb la delegada del govern i el general cap de la sisena zona. A les 5 de la vesprada, el cos consular acreditat en València celebra un acte amb desenes d'entitats i agrupacions folklòriques d'Hispanamèrica residents a la comunitat que participarà en una desfilada pel centre de la ciutat. Castelló de la Plana s'avançava ahir de vesprada en les celebracions amb música de esta desfilada multicultural i l'entusiasme dels participants.
5: Bastante emotivo para nosotros compartir estos momentos.
6: Ens sentim molt integrats en la nostra ciutat i ens agrada compartir en ells pues todo lo que represente para la ciudad.
7: Emocionante, esto es lo más lindo que está pasando aquí en Castellón. Bello, bello, bello, bello, bello.
1: Actes i desfilades avui hi haurà, per exemple, a Segorbe, a Castelló de la Plana, a Alacant, Polop o Sant Vicent del Raspeig. I a aquestes hores, el Campello desperta en la pólvora dels moros i cristians. Carolina Tarazona està allí, seguint de prop el desembarcament.
8: En la platja del Campello del carrer La Mar, encara la nit és fosca. La mar està calma i s'il·lumina la torre de la Illeta. Vora mar hi ha 8 focs custodiant terres cristianes. És el desembarcament i el dia gran de festa, amb recreació històrica de l'arribada dels moros a la costa cristiana. La representació està formada per dos bandos, la creu o la mitja lluna, l'esclavitud o la mort, rendició o guerra. Des de la mar s'albira la flota mora. Són 20 embarcacions amb 100 festers disposats a tot. Avancen amb total seguretat fins a la costa. Els cristians es defenen. Les tropes mores de la seua part entren al campament amb arcabuseria. I això és sols l'inici d'un enfrontament. No hi ha acord i els dos bandos comencen a lluitar.
1: En els esports, l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta del València va acabar amb empat contra el Racing de Santander. Isabel Adam, bon dia.
9: Bon dia, 2-2 el marcador al Sardinero, un punt amb regust agredolç que manté el València en zona de descens. Penúltim de la taula, els de Mestalla s'avançaren al marcador amb el gol de Raba als 2 minuts de partit. El bon inici es va anar diluint i la insistència local va tindre premi amb un tant de Zavir i que va posar l'empat. A la represa, Ivan Martín avançava al Racing i obligava Aguirre a canvis que donaren fruits. I si al camp el canterà Otorbi, que aprofitava l'oportunitat i tornava a posar el partit en taules al 65. Els 3 punts van estar a les botes del valencianista Hugo Duro, que va desperdiciar un remat molt clar a les acaballes del duel. Per cert que el davanter va eixir coixejant de l'estadi. Així es pronunciava el tècnic del València, Javier Aguirre, després de la seva estrena a la banqueta.
10: Para empezar, no está mal. Pudimos hasta ganar. Hubiera sido muy injusto, por cierto, muy injusto, porque ellos no merecían perder. Esa es la verdad. Y bueno, es un empate justo.
9: El llevant també en zona de perill al lloc d'assa de la taula tanca avui la jornada. Reba el Sevilla, el Ciutat de València, a les 9 de la nit.
1: Gràcies, Isabel. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials i el web. La pròxima cita informativa a les 9. Els deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olcina.
0: A punt ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A punt ràdio, sintonitza amb tu.
11: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
12: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
0: A punt ràdio, sintonitza amb tu. Directe.
13: 8:08, encetem la segona hora del nostre programa d'avui, Dia de la Hispanitat i també de les Pilars, a les quals felicitem en unes quantes en la casa i també en tota la comunitat valenciana. Si ens referim a l'oratge, recordeu que ja vos hem contat que avui les temperatures nocturnes pujaran lleugerament respecte a la nit anterior, mentre que les màximes es veuran similars als valors de diumenge, és a dir, que mos quedarem pata a pata. Demà sí que continuarà sent un dia amb oratge estable, que augmentarà la humitat, i això és el que menys ens agrada, i tindrem bancs de boira matinals i intervals de núvols abundants de vesprada. Però a partir del dimecres, el vent bufarà de gregal, moderat i persistent cap al sud. Serà un dia de cel variable al nord i cel nuvolós cap al sud, amb probabilitat de ruixats cap al litoral d'Alacant i el sud de València. Si ens aventurem una miqueta més al dijous, continuarem amb cel nuvolós, amb més ullades de sol cap a l'interior i al nord de Castelló, i probables ruixats dèbils i dispersos, en este cas, en València i Alacant.
14: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.

0: muy popular o muy coloquial.
1: Mira, Pilar Tamayo estará escoltante, seguro.
0: A las Pilares, ¿no? Pero aprovecho para felicitar porque la verdad es que yo he mirado, hay días de estos que felicitas y miras la agenda y tenía igual 6, 7, 8. Tampoco tenía, hay otros nombres que te aparecen 20 con el mismo nombre, por lo que sea. Y fíjate, Pilar, que es relativamente común y es un nombre muy bonito, pero tampoco me han aparecido 15 o 20 ahí Pilares. Eso sí que me doy cuenta a veces cuando buscas algún nombre. Hay otros que tienes poquísimos. Y en cambio hay otros que aparecen una lista casi infinita. Y otra buena noticia que hemos tenido estos días, que antes hablamos de las fiestas de los Pilares, ayer en Madrid, que hubo también importante corrida de toros, salió por la Puerta Grande el torero valenciano, yo diría que en activo más importante casi, porque aunque Manzanares también está en activo, Ponce se retiró, Barrera por supuesto ya hace muchos años, hay varios que han sido grandísimos toreros, figuras del toreo, pero Román Collado, valenciano, sí. Y ayer salió por la Puerta Grande de Madrid, que son puertas con tipo Sevilla, quiero decir, son lugares, pero en Madrid las ventas tiene, digamos, mucho valor simbólico, cerrando la temporada, pese a que le cogió el cuarto toro y todo, pero el tío con un coraje siguió toreando y salió por la Puerta Grande, que eso es otra buena noticia también, porque al final es un valenciano que lleva el nombre de Valencia de alguna manera por todo el mundo también, Román, o sea, que darle la enhorabuena porque demostró una valentía y creo que lleva ya tres puertas grandes.
1: Bueno, ¿qué anego a hacer ahora? Que enseguida que acaben la tertulia.
0: Iba a decir, pues nos vamos a Madrid a ver el desfile. Nos vamos a Madrid a ver el desfile.
1: Pues si te que depende que verlo, de lo que tarde, ¿no? El AVE.
2: Por lo menos en la distancia habrá que verlo.
1: Bueno, pues en el AVE arribarías a la Drain que ves.
2: Sí, exacto, pues no llegaría. Cosa,
0: es un poco de esas tradiciones bonitas lo de ver el desfile en la tele, como el concierto Año Nuevo el 1 de enero.
2: A mí me encanta la tradición de ver el desfile.
0: Es bonito.
2: El 12 de octubre, me encanta.
1: Aunque la mili, ¿cuál se vuelve dos?
2: Yo no. Igual la por eso, igual porque tengo morriña.
1: Sí, igual si tuviera que desfilar no os haría tanta gracia. Pero
0: bueno, pero si fuéramos bueno, a ver, pero ellos todos, hoy oía una entrevista que les preguntaban y les hacía una ilusión brutal.
1: Que mon anima el boleto del Snow, amb el Pidia Belver i Òscar Pellicer. Tornem de seguida. Fins ara.
3: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Bon dia. En este 12 d'octubre a les carreteres, trànsit fluït a hores d'ara sense cap incidència destacable. Sofia Riego.
5: Bon dia. Sí, però esta situació canviarà de vesprada perquè avui és dia de final de cap de setmana llarg i acabarà l'operació especial de trànsit pel pont del 9 d'octubre i del Pilar. Ara mateix hem de destacar dos accidents, a la 3 a l'altura de Requena, a la Nacional 330 entre Utiel i Sinarques i a la Nacional 232 a Torre Miró a Morella. Esta vesprada finalitzaran els més d'un milió de desplaçaments previstos a les carreteres valencianes durant estos dies, quasi 6 milions a tot Espanya, i caldrà parar atenció. De moment, en el que va de pont, la DGT comptabilitza una víctima mortal ací a casa nostra, un home de 46 anys que va morir dissabte a Benicarlo quan el camió que conduïa se'n va eixir de la via.
4: Avui dia festiu, possibilitat de pujar i visitar les muntanyes. Recordem que el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix, mitjà, tot el territori. I hem de recordar que ahir es declararen dos focs ja extingits. En concret, es declararen a la Serratella i a Bocairent i no superaren, afortunadament, les 3 hectàrees cremades. Continuem parlant de medi ambient perquè Copernicus, el programa de la Unió Europea d'Observació i Monitoratge de la Terra, ha informat que el mes de setembre ha sigut de rècord de temperatura en Europa Occidental. La temperatura ha estat un 2,51 graus per damunt de la mitjana, similar, per tant, a la al de setembre del 2023, el mes de setembre més calorós fins ara. A nivell global ha sigut el segon. Copernicus ha informat que setembre s'ha caracteritzat per una forta sequera que es va intensificar més que a l'agost i que ha deixat encara els rius a mínims més baixos, per exemple, el Rin, el Danubi o el Garona. Del món, estem pendents de les notícies que arriben del Vaticà 24 hores després que el propi Papa Lleó XIV anunciara que serà operat previsiblement entre avui, dimarts o dimecres, segons diferents fonts, a l'Hospital Gemelli de Roma. En la intervenció li estirparan un nòdul que li han detectat al pulmó en una fase, segons va dir ell, molt inicial. Lleó XIV acaba de fer 71 anys i d'ací a menys d'un mes té programat un viatge apostòlic a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Continuem en el món. El barril de petroli Brent baixa un 1% després que els Estats Units hagin acceptat una nova condició d'Iran per a finalitzar la guerra a l'Orient Pròxim. Això és el que acaba d'informar el govern iranià. I tot hores després que Donald Trump anunciarà un alto el foc immediat entre Rússia i Ucraïna per deixar d'atacar les infraestructures energètiques. Zelensky es mostra disposat a acceptar-ho, però acusa el Kremlin de continuar amb els atacs. Eva Terol.
6: Amb un missatge en la seva xarxa social, Trump ha anunciat una treva bilateral en els atacs a instal·lacions energètiques entre Rússia i Ucraïna. Zelensky ha dit ja que l'accepta. Si el Kremlin, que de moment guarda silenci, la respecta. Trump ja li va demanar ahir que parara els atacs al sector energètic rus, hores després d'anunciar un acord amb Putin que li permetrà alliberar milers de barrils de gasoil. Amb això, espera fer baixar els preus dels combustibles a menys d'un mes per a les eleccions. Trump també ha demanat als ucraïnesos buscar un nou líder. Avui, en una entrevista a la cadena ABC, Zelensky s'ha mostrat disposat a convocar eleccions.
7: 60 days and we will organize elections.
6: Amb la condició que Rússia pare durant 2 mesos els atacs. La treva energètica, ha dit, deuria ser el primer pas.
4: En els esports, el Llevant tanca la jornada de Lliga, rebent al Sevilla, al Ciutat de València, a les 9 de la nit, Isabel Adam.
8: A la zona de perill, al lloc 18 de la taula, els granota necessiten urgentment puntuar. Ara bé, tindran davant un Sevilla cinquè de la classificació i que és un dels millors visitants de la Lliga. Per al duel, està descartat el granota Hugo Sotelo i Eta Young serà dubte fins l'últim moment. Així afronta el partit el tècnic del Llevant, Luis Castro.
9: Va ser un partit molt duro, seguro. Tenemos que estar a ese nivel. En términos competitivos, nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo. Vamos a intentar, dentro de la plantilla que tenemos, hacer el mejor posible en esos partidos que son muy cerca uno de los otros.
8: I en tenis, Pablo Carreño ha caigut en tercera ronda del Master 1000 de Shanghai. Rafa Jodar juga esta hora contra l'Ejesca i el número 3 del món, Carlos Alcaraz, s'enfronta este migdia al belga Bergs, qui ja té el seu lloc en vuitens de final, és Alejandro Davidovich.
4: Gràcies, Isabel. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, d'apunt i el web. La pròxima cita d'ací 55 minuts. Els deixem en la sintonia de la ràdio d'apunt.
3: Apunt Radio Noticias. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Radio sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
10: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
11: La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
12: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
13: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
11: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. App Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí directe. Sergi Alcina.
1: 9:08, hem despejat ja el camp una miqueta. Bueno, José, que costa, n'hi ha que treure-lo en rasqueta i tirar, com es diu això que es gasta per a les ungles? Acetona. N'hi ha que tirar-li un poquet d'acetona per a llevar-se-lo de damunt. I més si l'has convidat avui a cafè i malaena, O sigui que... En fi, ara en sèrio, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Estem de festa, però estem de festa amb vosaltres, estigueu on estigueu i ens escolteu des d'on ens escolteu. Sabem que n'hi ha molts que esteu treballant, perquè vos toca, igual que amb nosaltres, i bueno, allò de la festa és secundari. Així que si esteu en casa, en el camp de viatge, n'hi ha alguns també que preferixen tornar pronte, degut a que no voldrien trobar-se tant de trànsit. Jo què sé, fent una torra, treballant en un magatzem perquè teniu que fer hores extres, o el que siga, o esteu de guàrdia, que sapieu que la ràdio pública també està amb vosaltres, i això és la nostra finalitat, compartir el dia a dia amb qualsevol que ens vulgui escoltar. Com us dius, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'ahir la nostra raó d'existir també, i saludar a la gent que es dedica a l'actualitat local i comarcal, entre ells un dels grans. I a més dels que més lluny està, en este cas, Emili Fonollosa, com sempre, des de Vinaròs News. Emili, bon dia.
14: Bon dia des de Vinaròs News. En aquest dia festiu, el nostre primer titular és que el vinarosenc Javier Castejón disputa la edició número 100 dels 6 dies internacionals d'enduro que es disputen o que se celebren a Portugal. Presentació de El Enigma Verde, una novel·la de Xavier Sebastià de Castelló a la Carbonera de Vallibona. La Ràpita ha tornat als orígens amb un barri de Chicago amb molt ambient festiu. També fotografies i vídeo d'una cabra salvatge avistada pels voltants de Vallibona, cosa poc habitual últimament a causa de la gran quantitat de cabres mortes per la sarna. Exposició Art i Flors als balcons a la cisterna del Vall d'Alcanar. I d'Alcanar també les festes del Remei amb participació dels nanos i gegants vinarosencs. Per supost també ens referim a la celebració de la Diada de la Comunitat Valenciana, concretant-nos a Vinaròs amb actes institucionals i culturals. L'Auditori Iguals d'Izco de Vinaròs ha inaugurat una exposició sobre les muixerangues. Es titula Muixerangues al cel. Un article d'opinió de Mariano Castejón que es diu La superioritat moral no resol els problemes reals. I parlem també sobre Benicarló, que ha obert la licitació de 17 parades i espais vacants del mercat municipal. Així mateix ens fem ressò de que més de 20 empreses oferiren a Vinaròs feina en el segon Mid Talent Vinaròs. Una notícia més, i és que la vinarosenca Carla Eiràs ha estrenat el seu nou llibre Diario de un perro de protectora. I per acabar, un article més de la secció Històries del Blanc i Negre, el capítol d'Àneu, recollida de fusta a la platja del Fortí. Res més.
1: Gràcies, Emili. Anem a veure què mos conta el periòdic de Pere Valenciano. En este cas, en la veu de Judit Julián. Judit, bon dia des del periòdico d'aquí.
15: Bon dia. Obrim amb successos. A Benicarló, un camioner de 46 anys va morir després de caure amb el seu vehicle des d'un pont de l'autopista. L'accident va tindre lloc este diumenge i, segons van informar fons del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el conductor va perdre la vida després que el camió caiguera des del pont. També en successos, a la Vall d'Uixó, el regidor d'Urbanisme Vicente Pitarch va patir una cornada d'un bou dissabte, abans de començar un destancament de bous salvatges de les festes de la Sagrada Família i el Santíssim Crist. L'animal va colpejar les barreres de protecció i va aconseguir ferir el regidor, que va rebre assistència sanitària d'urgència. A més, durant el tancament es va produir un altre incident amb un bou que es va girar cap al públic. D'altra banda, a Quart de Poblet, l'Ajuntament va condemnar l'atac vandàlic contra l'escultura El pes de la memòria, un monument que ret homenatge a 14 veïns del municipi afusellats durant el franquisme. El consistori va rebutjar els fets i va defensar la importància de preservar la memòria de les víctimes i la memòria democràtica. Mirem ara cap a les comarques de la Costera i la Ribera Alta, perquè Xàtiva i Carcaixent van ser este diumenge dos dels municipis més calorosos d'Espanya. Les dues localitats van arribar als 30,1 graus, una temperatura que va situar Xàtiva en la tercera posició i Carcaixent en la quarta del rànquing nacional de màximes, unes xifres especialment elevades per a mitjans d'octubre. I acabem a Aiora, on la mel ha sigut la gran protagonista amb la 25a edició de la fira El Primer Corte de la Miel. La celebració va reunir productors locals, expositors de gastronomia i artesania, amb formatges, embotits, fruissers, garrapinyats i altres productes. A més, els visitants van poder conèixer de prop el treball dels apicultors i assistir a demostracions d'extracció de mel. La fira, declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic, va incloure també activitats familiars i propostes per a descobrir el patrimoni del municipi. I fins ací el resum d'avui. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
1: Nou i 13, València, vos tenim que contar, i de fet ara ens donarà tots els detalls David González, torna a fer olor a pólvora i es converteix des d'avui mateix en la gran capital mundial del foc, el soroll, però també la il·luminació. És perquè donem la benvinguda, com vos contàvem, al Simposi Internacional de Pirotècnia, una cita, podríem dir, de referència, que reuneix en la capital els millors, diguem, creadors, dissenyadors, enginyers i artistes del sector arribats de tots els racons del planeta, perquè la pólvora és universal. Així que durant els pròxims dies, esta ciutat no només serà un aparador idíl·lic de llum i color, com se sol dir, sinó també el centre de debat sobre la innovació tecnològica, la sostenibilitat verda i la seguretat d'una indústria que forma part invisible del nostre ADN cultural. Veritat, David, bon dia.
16: Bon dia, Sergi, què tal? Sí, així estic en estic en l'hotel que acull, en este hotel Milà de València, en Corts Valencianes, que acull este simposi internacional de pirotècnia que acaba d'arrencar, escoltaven els aplaudiments, acaba d'arrencar fa uns minuts en esta sala de l'hotel perquè amb pocs minuts de retras s'ha iniciat. És cert que en la pràctica s'ha iniciat a les 8 del matí amb la desperta dels amics d'Alto Palància, però ara mateix comença aquesta part més professional d'este simposi. Per això, per a celebrar que València es converteix en l'autèntica capital de la pólvora en esta setmana, en estos dies, jo volia parlar amb Nico Magán, gerent de Aipiro, així en Espanya. Nico, bon dia.
17: Bon dia, què tal?
16: Parlàvem amb tu la setmana passada precisament d'aixes complicacions que obligaran a suspendre la mascleta del 9 d'octubre. Ahir també tinguérem eixe hàndicap de no poder celebrar la inauguració com tocava.
17: Correctament, sí. Ahir se quedarem un poquet agridols perquè sí que farem la inauguració en el Salón de Cristal de l'Ajuntament. Estigui molt bé, però se quedarem a mitges, no? Perquè no poder mostrar lo que és una mascleta en la catedral de la pólvora com és l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, mos queda un poquet agridols, però avui s'hem llevat eixa tristor en la despertar, la gent ja sap lo que és això i es comencem.
16: A més, en un dia que és festiu, que és cert que per ací, per esta zona, més d'un s'haurà sorprès d'eixa despertar dels amics d'Alto Palància. Jo suposo que no n'hi ha millor manera d'obrir que amb pólvora, clar.
17: Clar, si és que el que volem és transmetre la cultura i per això volíem fer la mascleta ahir, avui una despertar, després un correfoc i després entrem en el que són espectacles pirotècnics i mostrar el que és la innovació del sector i com el bon fer de les empreses pirotècniques.
16: Parlem d'un moment, no sé si dir crític per al sector, però sí, com a mínim complicat, veritat?
17: Sí, n'hi ha coses que ens compliquen prou la vida del sector, n'hi ha molta burocràcia en fer els disparos, tenim moltes traves en incendis forestals perquè no es tira la culpa a nosaltres quan no tenim la culpa perquè les dades estan ahí, tenim problemes però tirem endavant, si anem acoplant a lo que vol la societat també i crec que poquet a poquet hi anirem bé i reforçats. Uh-huh.
16: Ara parlarem amb tu del que ens espera el dia d'avui, però abans volia també presentar a Colin Paton, que ja forma part de la directiva d'este simposi. Colin, buenos días. Bon dia.
18: Hola, muy buenos días.
16: Hablábamos antes a micro cerrado con Nico de esa presencia de multitud de nacionalidades, de países en este simposio que se celebra aquí en Valencia. Lo primero que quería preguntarte es ¿por qué llegan esta edición número 20 aquí a Valencia?
18: Pues fueron muy convincentes aquí a Aeropiro para que pudiéramos estar celebrar la vigésima simposio de los fuegos artificiales, y qué mejor que en Valencia, que es la catedral de la pólvora. La verdad, estamos muy emocionados y honrados de estar aquí.
16: Hablamos de que se acaba de iniciar esa apertura y yo escuchaba por la entrada multitud de idiomas, es decir, que la representación internacional es máxima.
18: Pues tenemos 42 nacionalidades aquí reunidos. Somos aproximadamente 325 personas que venimos a aprender, porque la parte importante de este simposio es aprender y mejorar la calidad de la pirotecnia a nivel internacional, con temas de, vamos a tener muchas pláticas sobre la seguridad, cómo mejorar las materias primas que se ocupan, los utensilios que ocupamos para los fuegos artificiales, y va a ser una semana muy importante de reunirnos.
16: De reuniros, de abordar todos esos temas. Tú decías, es que no todo queda en el disparo. Hablamos de protocolos, hablamos de seguridad, hablamos de esos trámites administrativos también, que son inevitables, claro.
18: Sí, y este es un muy buen lugar para compartir esta información, y ya regresamos a nuestros países y los llevamos a cabo. Como tú dices, es también regulación, es la materia prima, es tener certificados, cómo hacerlo más seguro, y compartir esa información para que en cada país tiene su problema, pero en términos generales todos sufrimos lo mismo, ¿no? Que es la legislación, es la prohibición, es que si los animalitos, o como mencionó Nicolás, que luego hay cosas que suceden y como que les gusta echar la culpa a la pirotecnia, ¿no? Por los incendios forestales y el ruido y varias cosas más.
16: Nico, parlem de prop de 400 professionals que es congreguen així, els que estan assistint, els que també tenen els stands, en definitiva una ampla representació del sector.
17: Sí, en definitiva n'hi ha 325, com ha dit Colin, acreditats, però després tenim els stands, tenim tota la gent que ve del sector, gent que s'acosta a València només per a donar un passeo per ací, per els stands, i després veure tots els espectacles pirotècnics. Tenim una representació que no són 325, sinó que estarem en 500 persones segur.
16: La gent, de fet, esta apertura s'ha retrasat perquè arribava la gent, continuava arribant i estaven acreditant-se, o sigui que jo crec que la valoració inicial és ben positiva.
17: La valoració és magnífica. De fet, ahir el parlàvem, que és un dels millors simposis que s'han fet per la gent que ha vingut, per l'expectativa que tenim, per tot. O sigui que estem molt contents.
16: I també estem parlant de la part professional, estem parlant del que afecta al sector, però no és un simposi que solament puguen disfrutar els professionals, és a dir, que esta vesprada, si no m'equivoque, a les 8:30 tenim el correfoc, veritat, o sigui que tenim 7:30 espectacles per a que el disfrute tota València.
17: La pirotècnia no té sentit sense el públic, els pirotècnics treballen per a la gent, i no tindria sentit fer un simpòsium que no fora per a la gent, i està pensat per a la gent del simpòsium, per a que coneguen la cultura, però també per a tot el públic que li agrada la pirotècnia, que puga disfrutar d'estos focs. N'hi ha tots els dies, n'hi ha coses, menys els dimarts, però convidem a tota la gent que estan els programes circulant per les xarxes socials, que es vegin, que vinguin a veure-lo, perquè tota la gent que ve així a disparar, a mostrar el producte, ho ha fet amb moltíssima il·lusió i amb ganes de mostrar totes les coses que tenen.
16: Esta és una de les ubicacions, però crec que geogràficament també el simposi es mou.
17: Sí, sempre s'ha pensat portar el simposi a diversos racons de València. Arrenquem així, bueno, arrencàvem en la plaça de l'Ajuntament, després se menjàvem així, després anem a la zona de la Malvarrosa, al Paseo Neptuno, Ahir farem espiromusicals i farem exhibicions i després finalitzem en l'Alameda, en front del Reina Sofia, el divendres. O sigui, que n'hi ha per a tots els gustos.
16: O sigui, que avui, esta nit, tenim espectacle per a commemorar també aquest dia de l'Hispanitat i divendres és la gran clausura. No sé si ens sorprendrà també, en certa manera.
17: És un castell molt preparat també. N'hi ha vora 800 quilos de matèria reglamentada, de pólvora, que se sol dir, i és un gran castell.
16: Doncs vos agraïm que ens hagueu atès en esta apertura. Colin Paton, Nico Magán, moltíssimes gràcies i el que ens queda és desitjar-vos molta sort, que siga un bon simposi enguany.
17: Moltíssimes gràcies i que la gent vinga a veure pirotècnia, que és el que agraci en València.
18: Gràcies, València, per ser tan bons anfitriones.
16: Serà Sergi València, anfitriona d'este International Symposium of Fireworks, i així el que te puc dir, el que veiem en este hall és moltíssims stands, el que comentava Nico, de eixes pirotècniques. Així a la meva esquerra tinc el de Cavaller FX, per exemple, que tenen, com no, en el seu stand eixa trajectòria amb Josefina Cavaller treballant en algunes imatges, en definitiva. Això és el que es podran trobar els professionals que vinguen així, sobretot tot l'amant de la pirotècnia que vulga apropar-se a eixos punts, a eixa zona de la Malvarrosa, a esta zona de Corts Valencianes, per veure i per viure eixos espectacles pirotècnics, ja ho sap, així ho hem contat i tenen, com deia Nico, en les xarxes de Piro, eixa programació que al llarg de tota la setmana, recordem, des de avui dia 12 fins al dia 16, tota la programació d'este simposi internacional de pirotècnia.
1: Com no pot ser d'altra forma. Gràcies, David. Un beset. Fins ara. Prepareu-vos tots. I prepareu sobretot els sentits, perquè este gran congrés internacional, com haveu escoltat, arranca avui i esta vesprada farà vibrar el carrer amb les colles de dimonis i el foc pur en aquest gran correfoc de benvinguda. També hi haurà debats, metges i, sobretot, un espectacle de pólvora. I de l'espectacle de la pólvora al dels animalets, 9:24.

0: Hay un amigo.
1: Si em poses esta cançó em fa peneta.
2: Fa pena, Sergi.
1: Sí, em fa pena perquè jo veig la careta dels meus bitxets en eixa careta que posen ells, sí, normalment, i em fa peneta, però bé, porte.
2: Bueno, és que avui en este espai que dediquem cada dilluns als animals volem parlar i volem posar sobre la taula la protecció i el benestar animal. Una qüestió que hauríem de tindre clara cada dia de l'any, però que sembla que encara es posa en dubte. I el dono algunes dades. A Espanya s'abandona un animal domèstic cada 2 minuts.
1: Això és una barbaritat.
2: Això és una barbaritat. Sí. Sí, segons dades de la Fundació Affinity, les protectores van a replegar en 2024 un total de 292.018 gossos i gats. I això suposa 800 animals al dia. Per això avui volem parlar en un d'aixòs refugis que acullen els animals que són abandonats. Però no un refugi qualsevol, sinó un on arriben els casos més especials. I és que a Xàtiva fa més de 10 anys que Nerea, sa mare i Lluna acullen els animals que han sigut desproveïts d'una família i especialment els que, com elles mateixa diuen en xarxes socials, ningú mira dos vegades. Els més vellets, els malalts, els diferents i els que arriben trencats. I eixa és una de les coses que fa que el refugio de Lluna siga un lloc especial, que ahir tots tenen un lloguet.
1: Nerea Mollà, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tinc que dir-te una cosa que, a més, en antena l'hem comentat en moltes ocasions. És de reconèixer, per damunt de tot, el treball que feu les persones que esteu en les protectores i els centres d'acollida, perquè mentre alguns, tot i allò que ens considerem de lo més animalistes, que faríem el que siga, però des d'una posició, no sé si dir còmoda, però sí d'espectador, a 10 persones, afortunadament, que vos poseu eixa corassa damunt i, per molt dura que siga la escena que vos trobeu o la situació en la que vos arriba un animal, tireu endavant. I això crec que és un mèrit que només es vos pot reconèixer a vosaltres.
3: Pues gràcies, perquè és així, al final a tots ens agraden els animalets, tots patim, en un cas, però al final és que estem en contacte dia a dia en aquests casos som nosaltres. De fet, moltes vegades ens passa en redes socials que ens diuen aviseu antes de posar aquestes fotos, aviseu antes de posar aquest cas, sí. I jo sempre contesto el mateix, que al final ells estan veient algo, però el que està sofrint és l'animal i el que estem en ells som nosaltres. Entonces, al final, lo único que intentem és visibilitzar que aquests casos existissin i que de veritat esto passa. Perquè n'hi ha vegades que la gent, des de la seva posició privilegiada, pensa que esto solo se veu en les pel·lícules o en la tele, i no és real. O sea, els protectors en Espanya estem saturats. No tenen hueco per a més animals.
1: Desgraciadament, no tot succeeix en les pel·lícules i, encara que sigui un tòpic, allò de que la realitat supera la ficció, en aquests casos també es dona.
3: Totalment, o sigui, totalment. Se veuen coses... nosaltres, bueno, fa molt poquet, vam replegar una gosseta que, sense anar molt més lluny, van tirar a un contenedor en un barri de València. Era un cachorret i estava totalment destrossat, o sea, li havien partit el crani. I això passa, i passa en València. Vull dir, aquesta gent conviu amb nosaltres al final.
1: Sí, sí, estos salvatges o psicòpates a lo millor els tens al costat en la porta del mateix replanell i no ho saps. Això és de tot el pitjor.
3: Sí, sí, totalment.
2: Nerea, conta'ns una miqueta què és el Refugio de Lluna, com naix este projecte, perquè darrere hi ha una història molt bonica que jo crec que també és important donar a conèixer.
3: Pues, a veure, jo sempre, des de molt xicoteta, pues, estic la típica persona de veu un gosset i es tira damunt, saps? Des de molt xicoteta. I en ma casa sempre han hagut gossos, però sí, és veritat que sempre amb un límit, lògicament. Pues ma mare no me deixava entrar tot el que volia, aunque sí ha sigut molt permissiva en quant a rescates, perquè jo en 14-15 anys ja agarrava gossos del carrer i gais del carrer i es duia a casa. Entonces, sí ha sigut molt permissiva en aquest tema, ara després ho veurem. I quan tenia uns 18 anys es va creuar en el meu camí Lluna, que va ser pues, una xorreta que van tirar a un riu, i estava molt malalta i vam lluitar molt perquè estiga viva a dia d'avui, perquè continua viva. I a partir d'aquest moment va ser que jo vaig sentir la necessitat de rescatar més animals. Entonces vaig fundar el refugi, li vaig posar el refugi de Lluna. Lògicament això va començar en rescats més xicotets, pues a lo millor tenia 5-6 gossos en casa, arribava a 10 com a màxim. Lo que pasa que això, pues, al final és un món que quan més te claves en ell, més casos t'arriben, més abandonos veus.
1: Al final és com si tingueres imant, no? Per a que totes aquestes coses, sí, sí, Nerea, t'arriben a tu, allà, mentre els altres no ho veuen, no? Realment.
3: Sí, la gent a mi me diu, però de fet els meus amics sempre el que me diuen és que si van amb mi se van a trobar un animal.
1: Ja. Yeah.
3: I sempre me passa, però jo sempre es contesto el mateix, que crec que no és que s'arrimen més a mi, sinó que jo me fije més. O sea, yo he visto que el meu día a día mirant, sí, se me cruza algún animal. Y la gent generalment no viu el seu día a día de esta manera. Claro. Entonces yo os veig, no es que se m'arrimen més a mi o se m'arrimen menos. Entonces ya en el temps us va anar, tinguem més animals, i ja va arribar un punt que lògicament jo tenia la meva casa i vaig tenir que vendre la casa, comprar un terreno totalment apartat de la civilització, perquè, claro, eren molt els animals. Claro. Y no pueden estar en un centro urbano. Y bueno, ahora teníamos el refugio, pues en plena serra. Nosotros teníamos un concepto de refugio un poco diferente a la mayoría de protectores. No utilizan chenils, ni jaules, ni res paregut. Todos viven juntos. De hecho, nosotros teníamos ahora 70 y pico gossos convivint absolutamente juntos. Lo que pasa es que esto es una faena que lógicamente nosotros vivimos allí y n'hi ha una persona allí 24 hores, siga jo o siga ma mare. Perquè, lògicament, si no treballes en xenís, tu no te'n pots anar d'allí, poden haver pelers, tens que controlar-los. I la veritat és que estar nosaltres allí 24 hores, pues és un refugi que és a lo que jo aspirava a tindre, perquè a mi, quan jo vaig començar en este món, jo veia, pues, els protectors, que lògicament no és que ho facin mal, és que no se pot fer d'una altra manera, que tenen jaules, i jo sempre pensava, és que no vull tindre un refugi en el qual els animals estiguin esperant en una jaula que algú els adopte.
2: Clar. Més que res, el que tu volies era com donar-los, mentre estiguen al refugi, el més similar a una llar i a una casa. Com...
1: Qualitat de vida, clar.
3: Sí, sí, allí són... O sigui, jo sempre ho dic, que són feliços, i moltes vegades quan hi ha gent que me diu, perquè això com tot, la gent s'enfada, vol adoptar un gos, elegir una altra persona, s'enfaden, i hi ha gent que me diu, és que no vull que isquen d'allí del refugi, i jo sempre dic, perdona, però a més, si algú segueix les nostres redes socials, veu que jo, quan tinc un gos, faig molt hincapié en el que necessita aquest gos, especialment sí, com a família. I que aquest gos no és adoptat, jo no continue. És a dir, tots els gossos que jo tinc publicats estan adoptats, perquè jo estic contínuament difundint aquest gos, m'esforço molt perquè les fotos siguin bones, perquè n'hi hagi molta informació, perquè no vull que aquest gos se quedi estancat i no tingui l'oportunitat de tenir una família. Però sí, és veritat que mai vaig estar una família que sigui pitjor de com viu. Realment ells viuen lliures, tenen menjar de sobre, dormen dins de casa, tenen carinyo tot el dia, entonces jo no vaig acceptar algo pitjor a això.
2: Clar.
3: Si se'n van, que serà millor sempre, per supost.
2: Abans comentàvem, Nerea, que una de les coses que fan que el vostre refugi siga especial és que vos arriben els casos més complicats, i mos parlaves precisament d'eixa gosseta que vau rescatar d'un contenidor que, si no m'equivoque, és Hope. I, sí, veritat, i m'agradaria que ens parlaris una miqueta de la seva història.
3: Pues, com nosaltres vam recibir un avís un diumenge per la nit, i ens van dir, pues, que s'havia replegat una gosseta d'un contenedor en el barri de Nazaret de València. Uh-huh. Aproveixo per a dir-ho, per si algú té alguna informació o ha vist alguna cosa, perquè de moment no saben qui ho ha pogut fer. I res, el dius per el matí vam anar a per ella, ens vam dur directe a l'hospital veterinari, i pues, és una gosseta que li han fet de tot, per tant, tenia pues, el crani obert, és un cachorret, un mes i mig, com a molt. Tenia el crani obert, una infecció molt gran, li hem pogut salvar un dels ullets, l'altre no ha pogut ser salvat, i estaven els ossos, i estava dins del contenedor de basura, o sigui, si les persones que van ser unes persones que se van parar a despedir-se, justament davant del contenedor, i la van servir a plorar.
1: El problema, Nerea, és que en este país no es paga lo suficientment com tocaria el fer-ne mal als animals.
3: No, no, que va. Nosaltres...
1: No es paga a les persones, imagina't.
3: Sempre que pugem alguna cosa, la gent mos diu, denuncieu, i sempre contestem el mateix. Nosaltres hem denunciat moltíssimes vegades, i per supost que si tinguérem informació d'aquesta persona, la denunciaríem directament, sense pensar-nos-ho.
1: Claro.
3: Sabem que les conseqüències van a ser mínimes. O sea, la gent pensa que les lleis estan més dures, que li va passar algo diferent perquè estiga una cachorra, perquè la gent trencat. No li va passar res diferent, això és el problema.
1: I el problema, de més afegit de tot això, és que els marifetes que fan estos malnascuts, perquè no tenen un altre nom, és que a vosaltres, damunt de que vos dediqueu a protegir aquests animals, això es tradueix en factures elevadíssimes, que, a més, no es fem una idea com té que ser la vostra financiació.
3: Sí, o sigui, és horrible, perquè nosaltres, per exemple, funcionem, en el cas del meu refugi, cada un és diferent. Nosaltres funcionem en part ho financiem nosaltres i l'altra part gràcies a gent bona que ens seguís, que quan fem una recaudació sempre estan ahí, sempre estan ajudant-nos. Però la realitat és que nosaltres en els 10 anys, bueno, més de 10 anys que durem, no hem recibit ninguna subvenció d'absolutament res. I sí que dono gràcies perquè tenim uns seguidors que són, crec que no, jo es anomeno família perquè que són persones que estan molt pendents de cada cas i tinguem sobretot certes personetes que sempre estan pendents de si tinguem un cas nou poder actuar. I al final és la gent el que ens salva, no res més. O sigui, són ells. Al final que tu publiques un cas, veuen la factura i diuen, vinga, va, aportem-nos un poquet, li ho diguem a la meva germana, li ho dic a ma mare que aporte, i mos salva això.
1: I menys mal deixa gent, no? Perquè si no la cosa estaria prou més complicada.
3: Sí, sí, és que si no seria impossible, perquè a més nosaltres específicament agarrem molts casos que necessiten veterinari.
1: Sí, clar. Sí.
2: I aquests casos que ens comentes que són molt complicats, molts dels animals que vos arriben, per sort, afortunadament, troben una nova família i ens contaves que vosaltres ja s'encarregueu de que siga una família que els oferisca com a mínim les mateixes condicions que els podeu oferir vosaltres al refugi. No obstant, hi ha alguns que per les seues característiques o necessitats especials es queden amb vosaltres.
3: Sí, totalment. O sigui, tinguem gossets, pues, sobretot jo des de fa molts anys tinc entre comillas una debilitat per els gossets que tenen problemes neurològics, però crec que tenen molt poca visibilitat i a més com són gossets un poc especials, pues la gent no vol aventurar-se a adoptar un animal així i no poder fer-se càrrec d'ell en un futur. Entonces, i això són els animals majoritàriament que s'han quedat en mi sempre.
1: Sí.
3: He tingut molts hidrocefàlia, cegos tinc moltíssims. I al final són animals invisibles, o sigui, animals que pues, jo entenc, que suposo que ho entenc, que pues, al final adoptar un animal ja no cego perquè no és tant de l'impediment.
1: Sí, perquè un animal cego s'adapta perfectament a les circumstàncies.
3: Sí. Tinguem molts cegos, mos arriben molts cegos, fa res van abandonar tres cachorrets cegos i sordos de border collie,
1: sí.
3: I estan adoptats i superbé perquè a més
1: és que la seva adaptació és diferent a la nostra. Nerea, tu ho saps, clar.
3: Sí, s'adapten genial. O sea, jo sempre dic que les coses que jo veig que suporten els animals, una persona no suportaria ni un 1%.
1: Claro. De totes formes, lo interessant és, perquè estàvem comentant en abril, que estem parlant dels animals que estan ahí, en el vostre refugi de Lluna, els que es queden perquè les circumstàncies ho porten, però també els que d'alguna forma o altra tenen que eixir.
2: Que afortunadament són adoptats, troben una nova família. Com és per a vosaltres un procés d'adopció? Perquè també és molt important per a vosaltres assegurar-se que la família reunisca les característiques idònies per a les necessitats de cada animal.
3: Totalment, i a més és en lo que vull parar-me, perquè hi ha moltes vegades que molta gent se queixa de les adopcions i diu és que és més fàcil comprar, a nosaltres ens ho han dit, és més fàcil comprar, no, és que poseu moltes traves, pareix que el gos no se'n vull anar, i no sé si a les protectores generalment el que intentem és que el gos no torni. Per tant, el que vull dir és que la casa siga idònia i que tot pugui adaptar-se a l'animal i l'animal a ells, perquè si no és així, el gos va tornar i ahir l'únic perjudicat és ell. Per tant, jo estic el mateix. Jo estic així per a donar gossos en adopció. No com aquí que diu per a fer feliç a famílies.
2: Mm-hmm, efectivament.
3: M'encanta que aquestes persones, lògicament, amplien la seva família i siguin feliços en aquest animal i el facin feliç, però jo assistit per a que els gossos troben casa, no per a que les famílies se completen.
1: Claro,
3: entonces,
1: claro. I tal com està el panorama, com per no assegurar-se bé, veritat?
3: Claro, nosaltres sempre diem el mateix. Nosaltres tenim un formulari, primer tenen que fer el formulari d'adopció, cosa que ja està feta amb la gent, que pregunten moltes coses. Totes les preguntes que fem són necessàries i s'han anat añadint perquè hem tingut algun problema en un adoptant o ha passat algo que ens ha fet pensar que n'hi havia que añadir aquesta pregunta perquè una pròxima vegada no passara.
1: Clar.
3: O sigui, tot té un sentit per a nosaltres i després nosaltres seleccionem el que és l'adoptant. Si és veritat que nosaltres mirem molt, és a dir, pues si jo tinc un animalet que té por a ruïdos, per molt que tu vies, jo no vaig a fer-lo passar a una adaptació de violència capital.
1: Claro.
3: Perquè no me pareix que siga lo seu. Entonces, seleccionem a la família, parlem en aquesta família, pues bueno, fem altres preguntes...
1: Sí, un procés adaptatiu per a les necessitats de l'animal i les característiques de la família.
3: Sí,
1: en fi,
3: després,
1: pues... Dime.
3: En el nostre cas, se queden al nostre nom per lo menos entre 1 i 2 mesos per nosaltres veure que el procés adaptatiu està anant bé i sobretot que hi ha una bona comunicació entre nosaltres perquè per a nosaltres sempre hi ha el mateix, no és un animal més, jo me'n recordo de tots els noms, de com són, de com han vingut, entonces a mi m'agrada saber...
1: Sí, és el típic seguiment que s'ha de fer i es fa, pues, Nerea Mollà, des del Refugio de Lluna, en Xàtiva. Gràcies per haver-nos atès, alguna coseta que tinguem que saber, ja saben que vos poden veure a través de les xarxes i conèixer la vostra situació i els animalets que estan disponibles. Un beset molt fort des de la ràdio, cuideu-vos. Adéu, bon dia. Per cert, esta és una època en la que ningú es sorprenga si no es donen gats blancs o negres en adopció, perquè com estem proper de Tots Sants i de totes aquestes coses i manies que la gent sol fer històries rares, ara no es donen ni s'han de demanar gats blancs ni negres, ni gossos tampoc, perquè com el personal està... lo fatal que està, pues no és gens aconsellable que es donen en adopció. És una cosa que estava venint-me al cap mentre parlàvem amb Nerea. Abril, ens vegem en un ratet, d'acord?
2: Sí, després torne per ací.
1: Fins ara.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
5: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.

0: distintas en distintos momentos, hay elementos comunes que puedes disfrutar si las ves las tres, pero como argumentativamente son completamente tan separadas y es factible leer solo una de ellas sin ningún inconveniente. Lo importante es que aquello que te guste y resulta atractivo, sea el arte, sea el propio camino, sea esa corrupción y política, te resulta atractivo. A partir de ahí puedes elegir tu propia peregrinación a través de las tres novelas.
1: Bueno, pues como las anteriores, la esperaremos además con ansias. Francisco Narla, gracias una vez más por habernos atendido. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo
1: fuerte. Cuídate, hasta luego. Esta persona és un d'estos sabuts que n'hi ha, que a més escriure els tres llibres ha sigut tota una faena, sobretot en un aspecte històric tan rigorós com és allò del Camí de Santiago. Bé, en un moment tindrem a Manolo Mas i a Loles García en el temps de la tertúlia de les 10 del matí en este programa matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Ara arriba el pròxim butlletí de notícies amb el Pidia Belver i Sofia Riego i els comandaments tècnics de Sofia Álvarez. Nosaltres tornem en qüestió de 5 o 6 minuts després de posar-nos al dia en matèria de notícies. Ja sabeu que la cosa des de que ha començat esta precampanya electoral està molt moguda, però en tots els sentits. Així que el més important del tot és estar informats i al tanto del que passa. Vinga, nosaltres vos esperem en qüestió de minuts. Fins ara.
2: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha penjat un vídeo missatge en les xarxes socials, en concret en X, amb motiu del 12 d'octubre, en què reivindica que una Espanya plural en la que duguem els nostres drets per bandera. En el vídeo se li veu passejant pels jardins de Moncloa amb les banderes d'Espanya i la Unió Europea de fons. En el dia de la festa nacional, Sánchez incidís en el que ens unís, diu, aboca per una Espanya diversa i plural.
4: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras. Porque en nuestros colores caben muchas cosas. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
3: I d'ací a una hora, precisament comença aquesta desfilada militar a Madrid amb motiu del 12 d'octubre i, evidentment, després que hagin arribat els Reis d'Espanya. Més de 4.000 militars desfilaran, no ho faran els regulars de Ceuta que estan desplegats a la ciutat autònoma i també participaran 4 Eurofighters que dibuixaran la bandera. Entre els absents, el lendakari i el president de Vox, que planta per segon any consecutiu el cap de l'Estat, el ministre Òscar Puente tampoc hi assistirà, i dels ministres de Sumar ha confirmat la vicepresidenta Díaz i el ministre Urtasun. I ja està disponible des d'este matí el cens electoral per a les eleccions generals del pròxim 29 d'octubre i s'obre el període de revisió i reclamació de possibles incidències. Sofia Riego.
5: Així és, el cens vigent ara mateix es va tancar en data 1 d'agost. Això vol dir que inclou les persones amb dret a vot fins a esta data. Però es poden incorporar les reclamacions que siguen estimades i que es poden presentar des d'avui i fins el 19 d'octubre. Podem consultar si apareixem correctament en el cens i també presentar les reclamacions oportunes a través de la pàgina web de l'INE i a les diferents seus provincials de l'oficina del cens electoral. Les targetes censals amb la informació definitiva que indica on hem de votar arribaran als domicilis entre el 2 i el 10 de novembre, i si el nostre nom ha sigut en el sorteig per a conformar alguna de les taules electorals se'ns comunicarà entre el 31 d'octubre i el 7 de novembre. En l'aire està encara la decisió del Tribunal Suprem, que ha de pronunciar-se sobre si les vora 400.000 persones nacionalitzades a través de la llei de nets podran votar o no, una decisió que s'espera que l'alt tribunal faci pública entre avui i demà.
3: I avui hem sabut que divendres passat es va cremar part d'una granja a Vilamarxant al Camp de Túria i que la Guàrdia Civil i la Policia Local de Benaguasil van intervindre en el rescat de 5 treballadors i vora 3.300 animals d'esta explotació porcina. Maria Escudero és la portaveu de la Guàrdia Civil a València.
6: No se han registrado daños personales ni fallecimientos de animales. El incendio se declaró en una explotación porcina ubicada en el Camino Viejo de Villamarchante y provocó una importante acumulación de humo que se divisaba a varios kilómetros de distancia.
3: Durant la intervenció també es van retirar diverses bombones de propà que estaven en una zona propera al foc. Les causes d'aquest incendi de moment no s'han fet públiques. I ara els parlem d'un altre incendi, en concret en París. No arriben bones notícies per al patrimoni francès. Un gran dispositiu de bombers ha treballat durant tota la nit per a donar per controlat l'incendi declarat esta matinada al mercat de Enfants Rouge. El foc ha destruït el mercat cobert més antic de la capital francesa, construït el 1615. No s'han produït ferits, però l'estructura metàl·lica col·lapsa totalment. En estos moments s'ha obert la investigació per a saber-ne les causes. I si a les 8, si algú està despert, ho recordarà, els parlàvem de 7 valencians rescatats a la muntanya, acabem de saber que Emergència s'ha informat d'un més que està en marxa en estos moments. Ha calgut la mobilització d'un helicòpter, bombers del Consorci de València i una ambulància per a socórrer a una persona que ha caigut a un camí de Vilamarxant. En els esports, a punt, acompanyarà una temporada més al València Bàsquet Femení en Eurolliga. Isabel Adam.
7: Les dues entitats han arribat a un acord per a la retransmissió de la màxima competició continental. Els duels de les de Javier Torralba, flamants supercampiones d'Espanya, podran veure's en el web d'Apunt amb la narració de Josep Carbonell i els comentaris de la llegenda taronja Nacho Rodilla. El camí del conjunt taronja a la màxima competició continental comença fort. Este dimecres, 14 d'octubre, visita el Roig Arena el vigent campió de l'Eurolliga, el Fenerbahçe Turc. Serà a les 8 de la vesprada quan les d'Aranja debuten enguany amb un somni en l'horitzó, abastar la fase final de la competició, que se'ls va resistir la temporada passada. En la primera fase de la mateixa, el conjunt valencià està emmarcat al grup C amb tres complicats companys de viatge, l'esmentat Fenerbahçe Turc, el Carolo francès i el Ràpid de Bucarest romanès.
3: Gràcies, Isabel. Això és tot de moment. Tenen l'actualitat en ràdio, xarxes socials i en el web. Si la pròxima cita informativa és a les 11 en punt, els deixem ara amb el programa Matí Directe.
2: A punt ràdio, notícies. A punt ràdio, sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
8: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
2: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
9: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
2: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: necessita una volta de calcetí.
1: De calcetí.
0: Una volta de calcetí.
1: En fi.
0: Pues mireu lo important que van a ser les xarxes socials per a les pròximes eleccions del 29 de novembre.
1: Home, les xarxes socials, el que tenen, és que són les 11 ja.
2: Un poco más maduritos, pero es que los chavales jóvenes no viven de otra cosa.
1: El que tenen de bo les xarxes socials és que han democratitzat tot el que és. Lo bo i lo roïm, vulguem o no, inclús lo inventat està també en les xarxes
0: socials. I també s'està censurant cada vegada més.
1: Claro. En fi... no, és que arribem a les 11, no estic tallant de l'hora de baix, no? Mira-la ella, que dràstica i que dramàtica és.
0: Adeu.
1: Pues me'n vaig, pues deixa de respirar. Ale.
0: Però vos buic.
1: Jo també, vinga, un beset, l'hora és Déu.
0: Un beset.
1: Manolo, mos vegem estos dies,
2: d'acord? Cuando queráis, a vostra disposició, sempre.
0: Jo també, jo també, jo també.
1: Home, faltaria més en els contubernios estos. Llamar la veig en un ratet a la resta, en qüestió de 4 o 5 minuts, junta la Valero, Sofi, tots els que estan així en la ràdio avui.
3: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Bon dia, Estora. Comença a Madrid. Està a punt de començar la desfilada militar pel Dia de la Hispanitat. Passades les 10 i mitja entrava la bandera al recinte de la desfilada al Himne d'Espanya i les salves dels canons de la bateria reial. Sofia Riego, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix acaba de baixar del seu vehicle el president del govern, Pedro Sánchez, i està previst que en els pròxims minuts arriben també el reis Felip i Letícia, que presideixen l'acte junt amb les seues filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Escolten ara mateix el so ambient d'esta desfilada que començarà en quan arribi el rei. En la tribuna d'autoritats estarà el president del govern, Pedro Sánchez, i també la majoria de ministres socialistes encapçalats per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i en l'excepció d'Òscar Puente, i també estaran els ministres de Sumar, Yolanda Díaz i Pablo Bustindu. I el líder de l'oposició, Núñez Feijóo, està present, acompanyat de la portaveu. Acompanyada de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, i per segon any consecutiu no ha acudit a l'acte el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha viatjat a Ceuta. Tampoc ha acudit el lendakari, i en representació de la Comunitat Valenciana està el president Juanfran Pérez Llorca. Ara escolten la cavalleria perquè ara mateix estan arribant els reis Felip i Letícia.
4: També se poden sentir alguns dels crits de la ciutadania congregada en el centre de Madrid contra el president del govern. Més assumptes. El vicepresident ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que Ceuta està començant a recuperar a poc la normalitat. Ha posat com a exemple la recuperació dels espais públics com les platges i l'arribada d'ajudes. En una entrevista en el diari El País ha manifestat que entén les crítiques de la ciutadania per l'actuació del govern d'Espanya, però també ha dit que l'executiu ha respuesta en mitjans humans y materials.
6: Creo que las últimas semanas ya se está haciendo visible, tangible, el resultado, por ejemplo, de la recuperación de los espacios públicos, incluidas las playas en la ciudad de Ceuta. Vamos a seguir trabajando y de nuevo, para que los ciudadanos, esta misma semana ya hemos tenido la llegada de las ayudas económicas para autónomos y empresas, pues para que sigan notando que el Estado está con ellos.
4: Segons xifres actualitzades del Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers, poc més de 300 persones migrants desallotjades ahir de l'esplanada del Guano de Ceuta han tornat voluntàriament al Marroc. A més, 70 persones han sol·licitat protecció internacional i altres 30 han sigut identificades com a menors d'edat, segons dades de la policia. Tenim més dades. La ciutat d'Alacant ha reduït l'oferta de vivendes turístiques en un 11,3% i la de València un 10%, segons la patronal del turisme Exceltur. Les dues xifres estan per damunt de la mitjana estatal, situada en el 8% de vivendes menys. A Alacant està vigent la normativa sobre noves vivendes d'ús turístic més restrictiva, i a València la nova regulació estableix més límits segons districte i illa de vivendes. En dades absolutes i a nivell d'Espanya hi ha 33.000 vivendes turístiques menys que el 2025. I un estudi de la Universitat Politècnica de València demostra que les fibres reciclades i naturals són les millors aliades contra el soroll. A més, evidencien que la durabilitat dels materials elaborats amb estes millora el confort acústic d'edificis. El treball analitza l'evolució a llarg termini de 32 materials acústics fabricats amb polièster reciclat, residus tèxtils, cotó o fibra de coco. Els anàlisis començaren el 2009 dins d'un projecte europeu LIFE i les fibres estigueren sotmeses a variació de temperatura i humitat no controlades. Jesús Alba és un dels tres investigadors del campus de Gandia.
7: El estudio lo que hace es demostrar que materiales fabricados con fibras recicladas y naturales mantienen sus propiedades acústicas durante más de 16 años en condiciones interiores, es decir, que siguen absorbiendo sonido prácticamente igual que cuando fueron fabricados.
4: Segons Alba, estos materiales tienen molts més usos com aïllament acústic.
7: No solo sirven para edificios. Estas fibras también pueden usarse en oficinas, escuelas, industrias, pantallas de carreteras, auditorios, vehículos e incluso para hacer muebles. Y allí donde haga falta reducir la reverberación o mejorar el elemento sonoro.
4: En els esports, en futbol, en primera federació, l'Hèrcules rep avui al Sant Andreu, al Rico Pérez. Isabel Adam.
8: El partit contra l'equip català es disputa a les 6 i quart de la vespre d'Alacant. La frontera amb la necessitat de recuperar la solidesa com a locals i aprofitar la bona dinàmica de resultats. Una victòria els col·locaria quarts a 3 punts de lideratge de la taula en la zona de promoció d'ascens a segona. En la roda de premsa prèvia, l'entrenador Beto Company ha demanat que es millore el sistema de videoarbitratge per evitar errors tan clars, diu, con la mà que la passada jornada va deixar sense victòria al seu equip.
9: I tornem. ¿Por qué se revisan los goles de oficio? Pues vamos a añadir seguramente alguna acción más que se puede revisar de oficio. Posiblemente evitaríamos esas cosas que al final aquí a quien dejan expuesto es al árbitro, no a mí.
4: I deia que tornem a Madrid en aquesta celebració del dia de la Festa Nacional del 12 d'octubre. Sofía Riego.
5: Sí, es, acaben de baixar del vehicle oficial i acompanyats de la cavalleria, els reis Felip i Letícia, i també les seues filles, la princesa Eleonor, amb el seu uniforme de l'exèrcit de terra, i la infanta Sofia. Ara mateix fan el salut i començarà l'himne d'Espanya, que donarà peu a l'inici d'esta desfilada pel Dia de la Hispanitat.
4: Estan en pendents d'aquest acte a Madrid i les seues repercussions polítiques, una festivitat que coincidís en plena precampanya. Això és tot de moment. En l'actualitat continuaran la ràdio, les xarxes socials i el web. La pròxima cita al migdia. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
3: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
10: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Matí Directe, Sergi Alcina.
1: Són les 11:08, és importantíssim saber que mos podeu escoltar en qualsevol lloc de tota la geografia de la Comunitat Valenciana, però avui en dia amb l'avantatge de que internet ens ha obert aquestes finestres de poder escoltar-mos en qualsevol part del món. Ho penses bé i dius, però si és que puc estar en New York City i estar escoltant la ràdio autonòmica valenciana, jo què sé, pots tirar-nos en falta, qualsevol cosa d'estes, i estar junts, que és el que toca. Bueno, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És 12 d'octubre de 2026, és el Dia de la Hispanitat. De fet, fa, pues això, 8 minuts, justeig amb puntualitat britànica, que ha començat l'acte de les Forces Armades en Madrid. En estos moments estan rendint-li honors al rei i el rei als exèrcits, i este és el so ambient que n'hi ha en tots els cossos dels exèrcits d'este país, les màximes autoritats, els ministres, el president del govern, els presidents autonòmics, a excepció de Juanma Moreno Bonilla, que està en Brussel·les, segons ens arribava este matí. També hem pogut veure a Juanfran Pérez Llorca, hem pogut veure a Juan Jesús Vivas, que és el centre d'atenció, perquè tots es dirigien a ell. De fet, Page ha estat parlant en ell, com hem pogut veure fa un rato. És a dir, que és este dia gran de la hispanitat i també és el dia dels Pilars. Comencen les festes en Saragossa, duraran un munt de dies i també de felicitar a totes aquelles que es diuen Pilar. És a dir, que entreteniment i coses que feren un dia com avui, que ha eixit un horatge molt bo, no val anar a faltar-nos. Benvinguts a la ràdio. M'encanten aquestes músiques pseudo-fantàstico-nadalenques, diria jo, Marina.
5: Efectivament.
1: Sí, en aquestes campanetes i això.
5: Les he posat... Segur que algú li sona, perquè és la banda sonora de Noche en el Museo.
1: Sí.
5: I te l'he posat perquè és que anem a parlar d'art, perquè fa mesos que ho anunciem i setmanes que ho esperem amb moltes ganes. Queda cada volta menys per a que els quadres de Sorolla arriben per fi a València des de la Hispanic Society of America de Nova York.
1: I anem a confluir com un alineament de planetes, valga la comparació, perquè... anem a parlar de Sorolla i les obres de l'Hispanic Society, però d'ací no res estarà en marxa també una exposició de Segrelles, el meu benvolgut Segrelles, que també porta el millor de totes les seues obres fantàstiques.
5: Efectivament, o sigui, pues mira, que... ens ve el pèl. Perquè des de que es coneixerà la notícia, la majoria de gent hem posat el foco en l'arribada d'aquestes obres d'art, quan arribaran, com, on s'exposaran... Però avui vull fer una altra pregunta que no sé si molta gent se l'ha plantejat. Com viatgen aquests quadres? Com arriben de Nova York fins a ací?
1: Que no són quadres menuts, és a dir, que els claves en una caixeta
5: no,
1: i els envies. No. Estem parlant d'obres molt grans.
5: Efectivament. El seu trasllat representa també un repte. Aquestes valuoses pintures han de creuar l'Atlàntic ben protegides i de la mà d'una fascinant enginyeria de conservació que assegura que cada gens pot arribar a casa intacte.
1: Anar i vindre. De fet, recorde, i ara igual m'ho corregixen, que la primera volta que van vindre a la Fundació Bancaixa, a banda de que venien per a ser precisament restaurades i amb aquesta condició, tenien que transportar-se en unes condicions mega òptimes. I recorde moltes de les imatges de les grues, les caixes, tot el procediment per a poder entrar-les i traure-les de la pròpia Fundació Bancaixa. Vamos, un muntatge espectacular.
5: Espectacular, perquè sí. Tot aquest muntatge i per saber com farà aquest trajecte, volem parlar avui. I traslladar-li totes aquestes preguntes a algú que ja ens atén des de l'altra banda del telèfon.
1: Antoni Colomina Subiela, que és membre del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València. Antoni, què tal? Com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Pues,
11: encantat de parlar d'aquestes coses.
1: Nosaltres també.
11: Intrigants i desconegudes.
1: Pues sí, perquè la gent al final això no ho sabia. N'hi ha, no secrets, però sí detalls importantíssims que fan que una obra s'entorni igual que va arribar, almenys, que és una de les condicions, m'imagino, sine qua non per a cedir unes obres, clar.
11: Sí, aixina és. És a dir, són, penseu que són peces de materials especialment orgànics que tenen d'alguna manera, per a dir-ho d'alguna manera, tenen vida, no? I enfront a determinats factors de deteriorament, com poden ser la temperatura, la humitat relativa, doncs tenen un moviment i tenen una sensibilitat també molt especial.
1: A més de l'edat, els anys que porten eixes obres realitzades, que també és un factor, m'imagino, primordial.
11: Efectivament, no? Els materials a medida que van envellint doncs van canviant les seues característiques i també pues, demostren una sensibilitat del que estava comentant pues, prou grave enfront a molts canvis, no? Penseu que estan en sa casa, en el seu museu, en el seu magatzem, i en el moment en què es trauen pues, bueno, estan un poc despistades, no? Diuen, bueno, què passa si estic en un altre lloc, estic en davant d'uns altres condicionaments que tal vegada pues, poden fer-li algun mal.
1: Precisament d'això volem parlar, Antoni. Estos llençols ja van visitar el nostre país entre 2007 i 2010 per a la seua, ja ho contava, restauració i exposició en la Fundació Bancaixa. I com que l'experiència és un grau, sabem que estos grans formats pateixen, com podríem dir, un estrès extraordinari durant tot el que és el desmuntatge, manipulació, transport, tornar a muntar, els canvis de temperatura, d'humitat, de lloc. Anem a començar per explicar com viatjaran per evitar aquest patiment. M'imagino que el transport és com el correu aeri, per avió, no?
11: Efectivament, sí. Bueno, primer que res, cal puntualitzar que els grans formats als que estem referint-nos, és a dir, aquella sèrie de visiones d'Espanya que va viatjar entre el 2007 i 2010, si no recorde malament, això és precisament, no viatjaran, precisament per el seu gran format i perquè es desaconsella moltes vegades que aquests grans formats pues, no siguin sotmesos a reiteratius viatges, no? És un poc el que va passar amb el Guernica, no? Tota la controvèrsia de tots aquests viatges que va patir el Guernica, per exemple, pues, avui en dia, de tant, penseu que els formats grans el que hi ha que fer és desclavar els llenços dels bastidors, embolicar-los en tubos gegants, enrotllar-los, i bueno, pues, tot aquest moviment comporta un estrès, no? Aleshores, estos panells, precisament de gran format, no viatjaran, però sí que ho faran més de 200 obres d'un format un poc més reduït, que, bueno, que també tenen que ser sotmesos a una particular un particular embalament i manipulació, en definitiva.
1: Com es protegeixen?
11: Bueno, tenim precedents, no? És una curiositat que vull contar-vos, és que ja des del segle XVI hi havia un moviment transatlàntic important d'obres d'art, no? Que ja utilitzaven unes caixes de protecció que anaven forrades amb mantes, inclús s'utilitzaven plantes aromàtiques, no? Per a repel·ler els efectes que podien causar algunes plagues d'insectes.
1: Sí, corquetes, no? O coses d'aquestes, no? Polilles, m'imagino, palometes.
11: Sí. Ai, sí, sí, sí, sí. En aquest sentit, el concepte segueix sent el mateix, és a dir, anem a crear unes caixes contenidores, en aquest cas forrades d'uns materials sintètics, unes espumes, no? Neutres, que no tinguin ningú tipus d'afecció ni acidesa que aportar a les obres, i que procuren, per una banda, una bona successió de l'obra dins de la caixa, i per altra banda, que creen dins un microclima estable, no? Que no puga variar quan eixa temperatura en les bodegues o en les aduanes pues puga baixar o pujar, no? Bàsicament seria eixa la idea.
1: És que estava pensant, imagina que se te clava un ratolinet en una de les caixes i quan ha vingut a arribar així o han arribat a desembalar-lo, igual del quadre queda a la meitat perquè se l'ha arrossegat tot, clar.
11: Exacte, tot això n'hi ha que cuidar-ho.
1: Això pot passar, no? Evidentment, clar.
11: Sí, sí, bueno, tot això està controlat, inclús, bueno, dins d'aixes caixes poden clavar qualsevol sistema de monitoratge, no? No sols per a controlar aixes plagues, sinó especialment per a controlar els canvis d'humitat relativa o temperatura que des de fora de la caixa, doncs a través de la telefonia mòbil, per exemple, dels nostres dispositius, podem veure com aquestes variacions van produint-se en tot el viatge, no? Tot aquest sistema, aquesta tecnologia existeix.
12: Parlaves ara de la humitat, de la temperatura. Quines són les condicions òptimes, podríem dir, per a que es mantinguin en bon estat aquestes obres?
11: Bueno, s'estableix de manera consensuada a nivell internacional. Sempre parlem d'uns valors aproximats entre uns 18 i 22 graus de temperatura aproximadament, i establir una humitat relativa entre el 45 i el 55%, no? Sempre en canvis mínims. No obstant, el que pense que és més important que arribar a un valor concret, crec que és més important el que aquest valor no canvie exageradament, no? Penseu, per exemple, el que va passar en quan descobríem els les tombes egípcies, no? Que es van mantenir durant segles en unes condicions molt estables, i quan les van destapar, doncs aquest canvi d'humitat i temperatura doncs va generar molts deterioraments.
1: Sí, hi ha coses que es desfien directament.
11: Exacte. Sí, sí. I potser aquestes condicions termohigromètriques dins d'aixes coves, no? Doncs potser no estaven en eixe rango de valors que estic donant vos, però sí que estaven tan hermèticament tancades que es conservaven bé.
12: Estem parlant de xifres d'humitat de temperatura, però hi ha coses tan bàsiques com, per exemple, el moviment, no? Eixe traqueteig inevitable de qualsevol trasllat que també pot afectar a les obres. Com es fa en este cas per a que no afecte les peces i per a que no siguin víctimes, per dir-ho d'alguna forma, d'eixe moviment?
11: Efectivament, les vibracions poden fer, penseu en un llenç, són més a aquest tipus de moviments, doncs la tela pot moure's molt, no? Uh-huh. Aleshores, el que estava comentant-vos, no? Intentar estabilitzar tots els materials, tots els suports dins d'aixes caixes contenidores i després, per exemple, podem atenuar aquest moviment col·locant el que denominem unes traseres, no? És a dir, per darrere de les obres posem uns panells que el que fan és amortiguar aquest moviment o inclús col·locar unes xicotetes teles molt finetes entre el bastidor i la tela, de manera que aquest rosament no es produïsga, no, en tanta intensitat.
1: Bueno, n'hi ha coses que no sabem, com per exemple que no només s'ha d'estar pendent durant el viatge monitoritzant i controlant l'estabilitat, diguem, d'aixes obres, sinó que quan arriben, a més, m'imagino jo que els canvis de pressió, temperatura, inclús condicions, no sé, i mil i un factors, una vegada sí, també no es poden obrir les caixes de seguida, és a dir, no és com agarrar i obrir un tàper de menjar.
11: No, i cal acondicionar, és a dir, una vegada arriben al seu destí, al seu...
1: És com els peixos, que quan els compres, per canviar-los d'aquari tens que aclimatar-los una miqueta.
11: Exacte, podria valdre la comparació, és a dir, les caixes han d'estar almenys, normalment un dia, no? Es deixen un dia en el seu espai on han d'estar exposades i fins a que s'aclimaten externament i després de passar aquestes hores doncs ja s'obrin les caixes i ja es pot treballar amb elles, no? Uh-huh. A més cal apuntar que és fonamental que una persona especialitzada, especialment en conservació i restauració, viatge amb les obres en tot moment, no? És el que coneguem com a correu, no? El correu d'obres d'art estarà controlant en tot moment tot aquest trajecte i mesurant aquestes condicions, inclús treballant amb un informe, no? que diem l'informe de condició, que té inclús uns croquis de danys on van mapejats en colors doncs qualsevol patologia que tinga l'obra i controlar, pues, si té una grieta, pues, que aquesta grieta pues, no s'obriga més, o a veure com evoluciona en tot aquest estrès que al final va ser sotmès, no?
12: Uh-huh. Més enllà de xifres, de temperatures, de reaccions químiques, de tot aquest estrès, hi ha un altre factor que no entén de ciència però que també és fonamental en el trasllat d'aquestes obres d'art, que és la seguretat. Com es vetlla per la seguretat, que ningú s'ho emporte, que ningú furte d'aquestes obres d'art?
11: Òbviament, el desplegament de recursos humans en aquest sentit és fonamental, no? De fet, també hi ha una cosa molt, molt curiosa, no? I és que, en aquest cas, el que faran, si no estic mal informat, o així és com ho especifica el plec de condicions de la licitació per al transport de les obres, les obres es divideixen en tres blocs, no? De manera que no van a veure viatjar juntes, sinó que viatjaran en tres avions diferents, això el que suposo és que el perill es reduïsca, no? Uh-huh. A una tercera part, uh-huh, en el cas de que passi alguna cosa en algun dels paquets, no?
1: De totes formes, Antoni, tot este procés és el resultat de moltes dècades, fins i tot podríem dir segles, de trasllat d'obres d'art, d'anar i vindre, de moure-les i de, al cap i al fi, també experimentar, perquè, com diem abans, l'experiència és un grau. Ha sigut sempre una preocupació protegir-les al llarg de la història?
11: Sí, òbviament.
1: S'ha après dels errors i, si em permets l'expressió, de les cagades també, que més d'una volta s'han produït.
11: Sí, per suposat, això també, no? Sempre aprenem a base de galtaes, no?
1: Com, sí.
11: Bueno, el cas és que, bueno, també estava comentant vos que des de fa ja segles que totes aquestes coses es tenien en compte, no? I al final el més important jo crec que és aplicar el sentit comú, no? Que moltes vegades és molt fàcil o està... està supeditat a realitzar accions molt, molt concretes, molt fàcils i molt evidents, però que moltes vegades oblidem, no? I després, dins de lo que és la conservació, existeixen tres potes, no?, fonamentals, que són, primer, bueno, pues, òbviament està la intervenció directa de l'obra, és a dir, estabilitzar els materials, en el cas de que hi hagi alguna cosa que estructuralment, algun estrat o algun suport que estructuralment no estiga bé. Per altra banda, recuperar la imatge, no? Pues qüestions de neteges o de reintegració cromàtica d'alguna llacuna pictòrica que falta en l'obra, però jo crec que el pilar fonamental és precisament el no fer res, no? El previndre, no? El previndre abans de curar, no? Aleshores, totes aquestes qüestions de conservació preventiva són el pilar fonamental que després impedeix o garanteix que l'obra es mantinga, que perduri en el temps i que no calga realitzar ninguna intervenció innecessària.
1: Uh-huh. T'ho diria això perquè a voltes, com en la medicina, no?, que s'avança més en uns camps que en altres, podria ser s'ha avançat i s'ha preocupat en ocasions, matise, més per el propi trasllat i conservació a l'hora de moure les obres que en les restauracions?
11: Sí, perquè insistís en que és la primera operació que hem de fer, no? També una cosa preocupant és perquè tal vegada dona més visibilitat una exposició, no? Una exposició i a més d'esta gran envergadura, aleshores hem de cuidar tot el procés de trasllat i muntatge. Mm-hmm. Però després bueno, sí, no sé si vaig a posar-me molt crític o molt reivindicatiu perquè al final, bueno, pues aquestes qüestions de temes culturals i del nostre patrimoni, el nostre país té un patrimoni molt extens i moltes vegades la financiació per a la seva intervenció i recuperació, pues bueno, pues és prou baixa, no, en relació amb altres, bueno, pues en altres necessitats òbviament primàries que necessita la societat, però bueno, no hem de oblidar la importància de la cultura i del poder transformador de l'art i de la cultura, i que en definitiva també està vinculat a l'oci, no? Bueno, ens hem de fer mirar també.
12: Uh-huh. De fet, parlàvem ara de la importància de posar el focus en la cultura, també en els trasllats, de protegir les obres d'art. Parlàvem també del precedent com el del Guernica, que van demostrar una miqueta quin podia ser el perill, no deixes viatges, deixes trasllats. Què va passar en este cas? Perquè per als que no estem molt posats en la matèria, no sabem molt bé què va passar amb el Guernica, per què va haver tanta polèmica.
11: Bueno, com sabeu, el Guernica es va pintar per a una exposició que va tindre lloc a París, i després no va poder tornar a Espanya precisament per el franquisme, no? Sí. Aleshores va estar molts anys va viatjar als Estats Units, després quan va tornar després en la transició al nostre país es va exposar al Casón del Buen Retiro, després va tornar al Reina Sofía. En Estats Units també se li va sometre a una intervenció...
1: Vamos, que va fer més quilòmetres el Guernica que els baguls de la Piquer.
11: Exacte. Penseu que en cada moviment, òbviament, el Guernica no cap per les portes.
12: Clar.
11: El que s'havia de fer era desmuntar la tela, enrotllar-la. Bueno, penseu que enrotllar un llenç, bueno, pues quan la tela és nova i la pintura és recent, pues bueno, és més o menys flexible, però quan ja té una edat, es produeixen grietes, es poden produir clavix, o sí, el mateix desmuntar, desclavar la tela i tornar-la a clavar.
1: Sí, els conxons de les pròpies pintures.
11: Exacte, i es generen nous forats, clar. I bueno, pues tot això ha anat sumant-se durant totes aquestes dècades, i tenim ara un malaltet que millor no menejar-lo. Jo coincidisc amb els informes del Reina Sofía, i bueno, pues això és el que pot passar en les obres, especialment de gran format.
1: Mm-hmm. Bueno, pues no sé si queda alguna cosa més que saber al respecte, però m'imagino que deu de ser molt emocionant per a tots vosaltres i per als valencians en general veure arribar els quadres de Sorolla. Jo me'n recordo, i ho comentava al principi, d'aixes imatges de quan van vindre a la Fundació Bancaixa, en les grues, les gran caixes, com entraven per les finestres, etc, etc, i això se m'ha quedat un poquet en la memòria. M'imagino que per als que organitzen i saben d'art és especialment significatiu això.
11: Això és molt emocionant, és a dir, viureu entre bambalines qualsevol tipus de trasllat d'obres, de poder veure, no?, davant, no? Penseu que en les exposicions sempre tenim algun tipus de barrera, no? O bé un cristall, o bé la seguretat, i no ens podem arrimar molt a les obres, però bueno, poder contemplar les obres, conviure amb elles i inclús tocar-les, no?, sempre òbviament amb guants, no? Pues és un privilegi, no?
1: Està clar. Bueno, pues moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tots els detalls i secrets del que són els trasllats i conservació de grans obres com aquestes, en este cas les de Sorolla, que pronte des de l'Hispanic Society vindran així a la ciutat i podrem contemplar-les de nou, provocant una nova febre a Sorolla, com ja va passar en aquell 2009-2010. Antoni.
11: Moltes gràcies a vosaltres, de veres, per interessar-se per este tema, que em pareix fantàstic.
1: I ho és. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adeu.
11: Adeu.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat, tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència, Sílvia Soria.
13: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
3: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. A Punt Ràdio. Matí directe. Sergi Olcina.
1: Mentre transcorre este matí del dia de la festa nacional, en el que els actes pràcticament estan centralitzats en la capital espanyola, en Madrid, recordar-vos que si voleu una cosa diferent i especial, el cos consular esta vesprada en la ciutat de València té organitzada una desfilada internacional a partir de les 5 de la vesprada que transcorrerà per el centre de la ciutat, per si podeu veure-ho, i a més això sempre és molt interessant. De fet, podríem posar una comparativa. El Carnestoltes del barri de Russafa cada any té molta més afluència i, a més, participa gent de tots els països i és una cosa molt visual i de molt de colorit. Bueno, dit això, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tècnicament comandat per Patricia Valero, i on estem la majoria del programa avui encara treballant, encara que siga festa, no volíem aparcar del tot el tema de... l'origen dels valencians. És de veres que estem celebrant el Dia de la Hispanitat, però fa tres dies estàvem en el Dia Gran dels Valencians. Jaume I, 1238, les rendicions, la reconquesta i totes aquestes coses. I mos van quedar dos aspectes fonamentals per tractar, en el que jo, com a bon plom que sóc, vaig incidir diverses voltes i al final no ho vam poder comentar. Una, l'enemic number one i a l'altura del propi Jaume I, com era l'Azrac, que a més contàvem que no se va trobar el cos, estarà perdut encara per aquelles serres de la Font Roja, per damunt dels túnels de la Font Roja, i per l'altra, les figures tan fonamentals que van ser, per a bé i per a mal, les dones que el van envoltar, entre elles na Violant d'Hongria, bueno, Teresa Gil de Vidaure, a la que va repudiar, etc, etc. I per això jo crec que hauríem de, abans d'acabar el programa, tornar una miqueta enrere en el temps i contextualitzar alguna d'aquestes cosetes que, al cap i al fi, escolta, per aprendre història mai venen mal, veritat, Abril?
14: Efectivament, Sergi, sí. Si el sembla, comencem parlant d'aquest gran enemic de Jaume I, com
1: tu
14: va
1: i jo,
14: ser
1: com a bons alcoians, i tenim ahir una coseta.
14: Tenim, sí. Claro. Sí, el diria que és el carinyo, també.
1: Sí, és de veres, sí. Sí.
14: I és que si una cosa vam aprendre el divendres amb el catedràtic Antoni Furió, amb el qual vam estar parlant, és que hi ha moltes coses de la vida de Jaume I que mai arribarem a saber amb certesa. I altres que sí sabem, però que estan rodejades d'eixa grandesa i exageració que desprenen els relais de l'època. I en la vida de Jaume I, una de les fonts que ens ha permès parlar tant sobre ell és el Llibre dels Fets, la Crònica del Rei. Però per a ser un gran rei, sempre, bueno, fan falta dos coses. Primer, la gràcia de Déu, i d'altra banda, tindre un gran enemic. I el de Jaume I no va ser altre que el ja comentat, el cabdill a la RAC.
1: Perdona, que diuen que Jaume I era un galant de l'època, també, en rubio, en ulls blaus i tal, però precisament a l'Arnac se'l coneixia precisament pel color dels ulls i per lo templat que era el col·lega.
14: Es coneixia com el blau, diuen de l'Arnac, que era de mare cristiana i que tenia els ulls blaus. Teories que han ajudat a crear un vel de misticisme al seu voltant, però de les quals no es té constància. Realment no se sap si a l'Arnac tenia o no els ulls blaus. Va néixer entre el 1218 i el 1220 al Cala de la Jovada. Era un personatge altiu i astut que va saber dirigir les revoltes mudèjars a la Marina Alta, la Marina Baixa, la Vall d'Albaida, el Comtat i, com no, a l'Alcoià. És més, va ser el mateix Jaume I qui el va convertir en el seu gran enemic en el Llibre dels Fets, un adversari amb el qual lluitaria pràcticament fins la mort, perquè els dos van morir el mateix any, aquell 1276.
1: Fins ahir els va dur la casuística de...
14: Efectivament, sí, amb
1: i les circumstàncies de la vida. Sí.
14: De diferència. Amb l'ajuda d'Anna Peirats, catedràtica d'Humanitats de la Universitat Catòlica de València, hem reconstruït una miqueta eixa relació entre els dos adversaris i com també, en els seus últims moments, la figura de Déu i la religió van ocupar un lloc central en la vida del rei. A l'Arnac és presentat per Jaume I com un traïdor i al Llibre dels Fets li dedica molts capítols. Per exemple, el corresponent als fets que van tindre lloc a Rugat el 1258 i que van estar a punt de costar-li la vida al rei.
15: Jaume I explica que a l'Arnac li havia manifestat la voluntat de convertir-se al cristianisme i que després li havia preparat una emboscada. El rei presenta aquell episodi com un perill mortal del qual havia escapat gràcies a l'ajuda de Déu.
14: Jo, sincerament, el que no entenc és com realment Jaume I es pensava que a l'Arnac volia convertir-se al cristianisme.
1: Bueno, sempre és com una qüestió de fe.
14: Sí, però és com una estratègia ja molt vista, no? Vull dir,
1: en moltes similitats en el que passa avui en dia.
14: Sí, bueno,
1: avui en
14: dia també,
1: diria
14: passen aquestes coses que dius, això com t'ho creus, com sí. T'ho creus tu, però bueno, bé. Tot i això, la seva relació no sempre va estar marcada per l'enfrontament directe i es van produir també negociacions, com per exemple el Pacte del Poet, el 1245. La confrontació més important, sí que és de veres, entre els dos, va ser la que va causar la mort del cabdill andalusí l'any 1276. I esta confrontació no és altra que la batalla d'Alcoi, on també hi ha moltes curiositats, perquè encara que les festes de moros i cristians presenten un capità cristià que podria correspondre amb la figura de Jaume I, el rei no estava a Alcoi en aquell moment, sinó a Xàtiva. Això sí, ell el que va fer va ser manar reforçar la vila amb 40 homes a cavall, tal i com arreplega el Llibre dels Fets. Un text en el qual els designis de Déu, als quals ell li atribueix els seus èxits i derrotes, sempre estan molt presents. Per això, no ens resultaria estrany que en el llibre es parlara de com, tal i com diu la tradició, a punt de perdre els cristians, apareguera Sant Jordi per ajudar-los a guanyar la batalla. Però no.
1: És la mediació divina.
14: Sí, però al Llibre dels Fets no hi ha cap constància de la intervenció de Sant Jordi al coll. La tradició ve del que es contava oralment a la ciutat,
1: la
14: però no ho arreplega el Llibre dels Fets. On s'hi apareix Sant Jordi és en un altre episodi i és el de l'entrada a Mallorca.
15: Els homes a peu que ja han entrat a la ciutat es troben en perill i l'entrada dels cavallers armats és decisiva. I és en aquest moment on el relat introdueix la figura extraordinària, un cavaller blanc amb armes que hauria entrat davant dels altres i atribueix el testimoni als mateixos adversaris.
14: És a dir, que així el Llibre dels Fets si relata la presència d'aquest cavaller blanc no diu que siga Sant Jordi, però se suposa que
1: algo apunta que podria ser,
14: efectivament. Sí. En presència o no de miracles i de sants, el que sí caracteritza les victòries de Jaume I és el favor de Déu. Tot depèn d'ell i és a la religió a qui recorre en els moments més complicats, com per exemple durant, tornem al mateix lloc, la conquesta de Mallorca.
15: Mallorca, per exemple, quan els homes no avancen, Jaume I invoca la Mare de Déu. Li recorda que ha anat allí perquè s'hi puga celebrar el sacrifici del seu fill. I la pregària expressa una justificació religiosa de la conquesta, establir el culte cristià en aquell espai.
14: El que sí que conta el llibre dels fets és ixa mort de l'Arrac en la batalla del Coll i com això no va suposar una victòria sense matisos per als cristians. Perquè lluny d'acabar amb les revoltes, els seguidors del Cabdil van continuar amb la resistència.
15: La resistència continua i després les forces cristianes pateixen la derrota de Llutxent. El conflicte tenia, per tant, una extensió i unes causes que superaven la figura del seu dirigent. L'Arrac va ser un adversari principal amb una presència molt forta en el record del rei.
14: I el que va vindre després d'eixa derrota de Llutxent, ja ho sabem, malalt, el rei va ser traslladat de Xàtiva a Alzira, on va acabar morint. Una mort que, com tot en la seva vida, també es va confiar a Déu.
15: La confiança en Déu es manté en les victòries i també davant de la correcció, de la malaltia i de la mort. Per tant, el desenllaç recorda que el favor diví no concedeix al monarca un poder il·limitat sobre la seva pròpia vida, perquè la mort iguala a tots.
1: Havia sigut criat entre templers i en el fons era un templer, el rei Jaume, per tant, catòlic i creient fins a la mèdula, i és normal que tot allò ho atribuïra a la gràcia divina. Pues res, Abril, mos quedem encara en ixa incògnita en aquell barranc de la batalla.
14: No sabem on estarà a l'Arrac,
1: però
14: que va morir
1: queda
14: al barranc de la batalla.
1: Sí, i per allí estarà, encara que no sabrem de moment fins on. Gràcies, que tingues un bon dia.
14: Adeu.
1: 12 d'octubre. Descansa. 11:40. Mos queda per una banda el que ja més brinat, l'enemic número 1 i l'enemic d'enemics per a Jaume I, encara en les últimes cuetades d'este cap de setmana arrossegat pel 9 d'octubre, i l'altra vessant la que vos comentava fa no res. Aquelles dones influents, importants, però que també ens van donar una traullada respecte a com haver vist el monarca.

0: S'ha parlat i s'ha escrit molt sobre les batalles de Jaume I, però tindríem que dir que no tant de les dones que el van sostindre al llarg de la seva vida. Ara, en eixes 750 aniversari de la mort del Conqueridor, un llibre il·lustrat de Bromera posa nom a esposes, a filles i amants de la història que s'han silenciat. Irene Ballester i Lola Llopis fan protagonistes a eixes dones fortes i valentes, també contemporànies en el seu moment que envoltaren el regnat de Jaume I, que va ser conqueridor de terres, però també, atenció, de dones. I ho fan amb el llibre Més enllà de Jaume I. Anem a saludar a les dos. Irene, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
0: Igualment, tu eres l'escriptora, però Lola Llopis és la il·lustradora. Lola, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: No sé si t'ha costat molt tirar endavant este projecte gràfic, ja que estem, et pregunto a tu.
2: Ah, pues, realment no ha sigut difícil perquè m'ho han posat molt fàcil.
0: Això era segur cosa d'Irene Ballester, no, Irene?
1: Sí, bueno, treballar amb Lola, la veritat és que ha sigut un plaer. Jo ja havia investigat alguna coseta sobre elles, al fil d'Irene, i ha sigut un plaer també poder escriure i poder continuar investigant sobre unes dones tan meravelloses que han estat ocultes, perquè la història ha estat escrita també des del punt de vista masculí.
0: Clar, eixa és la pregunta inicial que volia fer-te. Per què era necessari fer un llibre, en concret este, sobre les dones que van envoltar, i además deixar-ho precisament ahir, a envoltar a Jaume I? Què és el que faltava en el relat que tradicionalment ens ha arribat del Conqueridor?
1: Exactament, faltava parlar d'aquestes dones que no sols el van envoltar, sinó que també el van sostindre emocionalment, econòmicament, també patrimonialment i sobretot també sexualment. Elles finalment van sostindre al Conqueridor, van sostindre al geni, van sostindre a l'home protagonista de la història. Elles han romàs en els marges de la història i havia també que posar-les en el centre del relat, perquè finalment també van ser unes dones valentes, van ser unes dones que es van veure en unes situacions molt complicades, per exemple, sa mare, esposes de Jaume I, repudiades, altres estimades, altres que no es van poder arribar mai a casar-se amb ell, com Teresa Gil de Vidaure,
0: per exemple,
1: la quantitat d'amants també que va tindre. I com Jaume I també les va utilitzar depenent del que a ell li podia convindre dins d'esta joc d'escacs.
0: És a dir, que
1: les dones eren una peça.
0: Claro, nada a dir-ho. El seu caràcter d'estratega també no només es quedava en el camp de batalla, sinó en aquelles dones o parelles que va tindre.
1: I amb les seues filles també, després casant-les segons a ell li convindrà, i sobretot també les seues amants que van ser sempre per a benefici propi, i també les seues esposes, perquè ell no tria les seues esposes perquè s'ha enamorat d'elles, sinó perquè és una estratega que les necessita per ampliar territoris i per a tindre sempre el papa content.
0: Mm-hmm. Què descobrim d'ell? No sé si es desmunta un mite també en part, quan en lloc de mirar-lo des del camp de batalla, com et deia, mirem, però el mirem a través dels ulls de les dones que van formar part de la seva vida.
1: Jo crec que nosaltres el que hem fet en aquest llibre ha sigut ampliar la visió del monarca. Hem estat parlant també, o hem analitzat una masculinitat d'un monarca medieval, que els sentiments eren a part i que el tracte cap a les dones era en benefici propi. Després també hem posat l'interès i el focus en elles i no en ell, perquè estem parlant del 750 aniversari de la seva mort, s'estan fent molts congressos, moltes publicacions, molts actes al voltant del Conqueridor, però també havíem de parlar de les altres protagonistes, i sobretot unes dones que també el van enaltir, i encara que van estar al seu costat, elles també van tindre vida pròpia. I nosaltres el que hem volgut en aquest llibre és posar-les en el centre també del relat, perquè no sols el Conqueridor va ser important perquè conquerí terres, sinó que les dones finalment el van sostindre, el van espentar, el van animar i el van sostindre sexualment.
0: No sé si estic enganyat, almenys és el que ens ha arribat, que d'entre totes una, la que més, després del que estàs contant, no sé si qualificar-la així, però l'amor de la seva vida i el suport més important, na Violant d'Hongria, clar.
1: El suport més important i també possiblement l'amor de la seva vida, però jo totes aquestes coses les poso entre cometes, perquè mentre estava casat amb qui se suposa que era l'amor de la seva vida,
0: sí,
1: ell sempre tingué les seues amants.
0: Sol passar, això, també.
1: Això això era molt característic dels monarques de l'època. Sí. Per tant, sí, va ser la mare dels seus fills, la mare de les seues filles, va ser l'esposa amb la que més anys va estar i l'esposa, a més, que no va repudiar, perquè Elionor de Castella, la seva primera esposa, sí que va ser repudiada.
0: Però en part va saber portar-lo també un poquet, no?
1: Sí, sí, et dono tota la raó. Va saber portar-lo perquè també en benefici propi sempre li deia allò que conquerisques també és pels nostres fills.
0: Claro. Ja estava, ja era com una espècie de separació de béns, realment, no?
1: Més o menys, més o menys. Fi. Ella també volia que la seva paraula s'escoltara.
0: I em pareix molt bé, a més, era
1: exactament,
0: una de les,
1: sí, sí,
0: de les avançades al seu temps. Deixa'm que vagi en Lola, perquè ella té la responsabilitat de convertir totes aquestes històries en imatges, no és el que fem els il·lustradors. Com vas afrontar el repte de representar unes dones, Lola, de les quals moltes vegades tenim molt poca informació i que, a més, han arribat fins a nosaltres, doncs ja veus tu, a través d'una història escrita principalment per homes?
2: Pues jo és que darrere d'escoltar el fill d'Irene ho vaig tenir molt fàcil. Era en tot el que vaig sentir que conta Irene, pues, és que ja la sents. És molt fàcil imaginar-te com podien ser. Aleshores, no he dubtat molt a l'hora de crear-les.
0: Ho tenies fet, com aquell que diu.
2: Sí, jo crec que és més difícil quan tens ja una imatge i tens que ser reconeixible.
0: En les teues il·lustracions, és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, encara que no ho hem pogut veure, però a més estàs ahí pegant una miradeta i investigant, apareixen les filles de Jaume I amb corones negres i en alguns casos fins i tot amb llàgrimes. Què és tota aquesta simbologia? Què vols transmetre amb aquesta imatge?
2: A veure, les corones negres és per simbolitzar pues, que per molt que siguin reines, que ho tindrien millor que les plebeies, jo penso que no seria un regnat fàcil, perquè les dones, pues, encara que tingueren, pues, això, que siguin reines, no tampoc comptaven tant.
0: Sí, resumint, que continuaven ser zeros a l'esquerra, no?
2: Correcte.
0: No sé si has après molt de les noves, sí, de totes aquestes reines amb este nou treball i amb totes les il·lustracions que has tingut que fer. Si alguna sí, fins realment, i tot era totalment desconeguda.
2: Realment no coneixia la història de Maria de Montpellier, no coneixia la història de Leonor, Violant també molt poquiu, perquè sempre coneixem la història de Jaume, però les filles, no sabia que havia Violant havia parit 10 voltes, és que...
0: Bueno, i com participava en les decisions, a més, és el que parlàvem abans, no? Que va saber portar-lo. És una gran dona que, afortunadament, sí que ha quedat per a la història i no ha sigut massa mal parada com altres. Després volia precisament plantejar-li a Irene. Irene, estan les filles de Jaume I, moltes de les quals, ja que estaven parlant d'aixes corones negres i tal, van ser casades, tu ho has dit abans, per interessos polítics, quan encara eren molt joves, no deixaven de ser mercancia interessada, perquè així és com se funcionava en aquella època, tot i que realment era un avançat al seu temps, però igual ho era en altres coses. Què significava per a aquestes dones formar part d'aixes aliances sense pràcticament tindre elecció i massa bé van acabar perquè posteriorment i a nivell, diguem, nacional, Castella, etcètera, etcètera, les va haver que van eixir pitjor parades.
1: Elles és que tenien poc a dir, perquè finalment era la decisió que el pare prenguera sobre la vida d'elles. I ahí tenim el primer cas, o el cas més dolent, és el de la seva filla primogènita, que finalment és Violant, que Violant es casa amb Alfons del Cel Savi, finalment acaba sent una reina castellana, però sí que és cert que d'Alfons del Cel Savi tenim molta informació i d'ella tenim molt poc. Sí que sabem qui és el rei, el monarca, però d'ella tenim molt poca informació. Per tant, elles van ser unes dones abnegades i silenciades, i que si sabem el seu nom és perquè, gràcies al testament de sa mare, que les anomena perquè els dona les seues joies, els deixa les seues joies. Igual com els fills il·legítims, els fills sabem el nom, però de filles il·legítimes, per exemple, no sabem el nom, perquè segurament ahir Jaume I les va oblidar per complet, perquè els fills il·legítims sí que acaba reconeguent-los.
0: La veritat és que si furguem ens podem trobar coses molt curioses i cridaneres que, com et deia abans, no és que ens desmunten el mite, però sí pot arribar-nos a canviar un poquet la percepció que hem arribat a tindre.
1: La mirada.
0: Claro, la mirada.
1: Mm-hmm. Totalment.
0: Hem mencionat a Teresa Gil de Vidaure, l'última esposa de Jaume I, que es va negar a ser repudiada. També se les va trobar amb el seu caràcter, pel que estaven comentant, no? Un exemple que trenca un poc, Irene, amb la idea de que aquestes dones eren això, simplement peces passives.
1: Exactament. I el llibre també les reivindica com a figures i com a dones que van tindre la seva intel·ligència, la seva saviesa i que van ser actives en la presa de decisions. Per exemple, en el cas de Teresa Gil de Vidaure, que quan és repudiada per Jaume I, ella fins i tot se'n va parlar amb el papa i li diu: jo no tinc la lepra, no té per què repudiar-me. O en el cas també de Leonor de Castella. Perquè hi ha dues coses molt interessants en aquestes dues dones, que és quan són, diguem, repudiades per Jaume I, elles troben la seva habitació pròpia, la seva sororitat, també entre dones, en monestirs i convents, que són espais, finalment, de dones on elles, jo estic segura, que van trobar la tranquil·litat tan ansietjada.
0: I això que és el que deia Lola fa un moment, la seva vida no tenia res que veure amb la de les plebeies, que podien ser o arribar a ser infinitament més desgraciades en aquella època.
1: Així és, res a veure. I sobretot és que si el monarca es fixava en tu, si el monarca et decidia, perquè finalment era el que decidia era ell, una dona no li podia dir que no al monarca.
0: Yeah.
1: Això ho havia de tindre supercomplicat, molt complicat, era impossible. Una dona no podia dir-li que no. I sobretot també les dones, en benefici propi, perquè ja que l'havien de sostindre, també obtingueren terrenys, títols i diners.
0: Sí, és el que anava a dir-te. Almenys estes encara obtenien regnes i propietats. Si eres plebeia, com a mort el canviaven per un ganso o per un sac de cigrons.
1: Ai, sí, és el cas d'una amant que tenim documentada a l'Alzira, que li diuen Ginesa, i que fins i tot Jaume I, quan ella decidís ja casar-se amb un altre home de la població, li fa una quantiosa quantitat de diners que no està malament i que té fins i tot amb ell un fill que després farà carrera eclesiàstica. O sigui que els fills sí que acabaven siguent col·locats, sí que acabaven, no els perdíem, diguem, de vista, però de les filles il·legítimes no tenim cap documentació, que de segur que les hi havia i moltes.
0: Claro, no n'hi ha constància. Vaig a fer-te una pregunta així un poquet frívola. Evidentment, era bueno, segons conten les cròniques, un tio guapíssim, era rubio, alt, un galant en tota regla, des que avui en dia fins i tot igual es giraríem al vore el passar, no? Poderós, tot això influïa també en que poguera tindre, ja t'ho dic, t'ho pregunto de forma frívola, i si atractiu també entre les dones?
1: No sé si seria únicament el seu atractiu. És cert que les cròniques diuen que era un home guapíssim, un home templat, i les pintures que hi ha posteriorment a ell sempre el representen d'aquesta manera.
0: Dona, imagina't en aquella època un rubio d'ulls blaus, això seria com veure un albino pràcticament, no?
1: Exactament, però com no tenim constància tampoc de que siguin, no sé, jo poso tot això entre cometes.
0: Sí, però si estava idealitzat, podien dir. No?
1: Una miqueta, jo crec que podria ser una miqueta idealitzat, perquè el monarca, del monarca ningú escriuria que era un home lleig o que era un home no massa graciat. No crec que ho tingueren tan fàcil per escriure d'ell aquestes qüestions. I, clar, un monarca, pues, un monarca és el que té el poder. Un monarca, no sé, jo poso tot això entre cometes.
0: Sí, però si estava idealitzat, podien dir. No?
1: Una miqueta, jo crec que podria ser una miqueta idealitzat, perquè el monarca, del monarca ningú escriuria que era un home lleig o que era un home no massa graciat. No crec que ho tingueren tan fàcil per escriure d'ell.

0: és cert, era el caràcter inherent dels senyors d'aquella època.
1: D'un batallador, finalment.
0: Sí, sí. I no en un regne, sinó en varios regnes, Lola.
1: En varios regnes. Sí. I un home, a més, acostumat a la guerra. Mm. Estem parlant d'homes bel·licosos, d'homes de guerra, d'homes acostumats a fer tractats de pau, però perquè abans han fet la guerra.
0: Sí, durs, millor dit, per dins i per fora.
1: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Només una última...
1: durs, militars...
0: Sí, sí, sí. I sort que era relativament encara diplomàtica, que hauria pogut ser pitjor, segons compten les cròniques.
1: Segons les cròniques, sí, era sí. Un home diplomàtic. Però també sempre és parlar i deixar d'una manera positiva al monarca, que era un home cult, això no ho posem en dubte.
0: Clar, de xicotet, on va ser criat, etcètera, això tenia molt que veure.
1: No tingué una infància gens fàcil.
0: Sí, bueno, parlant de repudios, va ser el primer repudiat com aquell que diu de la família.
1: Per son pare, exactament, sí, per sí, son sí, pare, sí, sí, després sí. Criat també per templers, va tindre una infància molt complicada, i sa mare també, Maria de Montpeller, que té una història tristíssima, repudiada per son pare, després separada del fill, una història molt dolorosa, i ell sense poder-se criar amb sa mare, sense poder-se criar al caliu d'una mare.
0: Bueno, això sempre és un trauma, sigues un rei jove o no sigues un rei jove. Lola, una última...
1: Estaria traumat.
0: Segurament. Una personalitat així no es forja mai, millor dit, de la nit al matí per qualsevol cosa.
1: Totalment d'acord amb tu.
0: Bueno, n'hi ha una frase que diu que darrere d'un gran home sempre n'hi ha una gran dona, però en este cas de Jaume I possiblement eren diverses dones, incloses les filles. Després d'haver mencionat l'aspecte ixe de que tenim massa idealitzada la figura del conqueridor, per què és important qüestionar-la també ja per últim?
1: És important qüestionar-la perquè la possibilitat de fer-ho implica parlar de Jaume I des d'altres vessants, des d'altres posicionaments. I des d'altres posicionaments també implica parlar d'aixes dones que van estar al voltant d'ell. Finalment, del monarca, del conqueridor, s'ha parlat moltíssim i s'han enaltit les batalles i les conquestes. I les conquestes de territoris i conquestes sexuals. Per tant, jo crec que també és important de construir aquesta mirada...
0: Sí, perquè s'ha equiparat tot al mateix nivell, com aquell que diu.
1: Exactament.
0: No?
1: Ha enaltit sempre la seva virilitat i la seva violència. Mm. Per tant, convé també parlar d'aixes dones que el van sostindre, d'aixes dones que el van envoltar, perquè sense elles, Jaume I tampoc seria el qui és.
0: Això està clar. Pues Irene Ballester i Lola Llopis, ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
1: Moltes
0: i una
1: gràcies.
0: Conversa molt interessant. Quan vulgueu ja sabeu que la ràdio està oberta per a vosaltres. Un beset molt fort.
1: Moltes gràcies. Un plaer. Adéu.
0: Igualment. Adéu. Bon dia.
1: Adéu.
0: Amb el ritme inconfusible de la Motown acomiadem el programa d'avui. Ho fem recordant que un 12 d'octubre, entre altres coses, va néixer el gran cofundador i veu baix dels Temptations, Melvin Franklin, una banda sonora perfecta pues, per a convidar-vos a gaudir de les últimes hores d'este pont festiu en València. Recordeu sent que teniu la desfilada folklòrica del cos consular, el Simposi Internacional de Pirotècnia, que esta mateixa vesprada s'estrena davant del públic amb un gran correfoc, i si, ja que estàvem parlant de Jaume I, voleu veure un dels quadres més significatius recentment arribat a València, podeu anar a veure al Museu de Belles Arts i aquests últims moments de Jaume I, el Conqueridor.

És a dir, que teniu olor a pólvora, teniu olor a oli de pintura i també teniu molts colors que descobrir entre totes les nacions que esta vesprada ens visitaran en eixa desfilada folclòrica del cos consular. En un minutet, com us dic, serà el migdia, justet. Ja mateix està preparada el Pídia Bellver amb la nostra companya tècnica Sofía Álvarez per apropar-nos tota l'actualitat en el pròxim butlletí de notícies. I després, ja que demà es produirà la telefonada de l'alcaldessa per a anunciar i comunicar-los qui seran les falleres majors per a este 2027, Loren Donat, en este cas amb La Flama, el programa de festes d'Apunt Ràdio, i l'assessorament tècnic d'Òscar Pellicer. Nosaltres tornarem, com és habitual, demà, a partir de les 7 del matí. Que tingueu un bon dia. Adéu.

0: pels Reis, seguint l'estat. Belén Barrachina, bona vesprada, Belén.
1: Hola, bona vesprada. Sí, a Madrid avui protagonisme absolut de les forces armades en la tradicional desfilada del 12 d'octubre que acaba de finalitzar fa escassos minuts. Unes celebracions marcades per l'avançament electoral, un ambient de precampanya que s'ha notat en la tribuna d'autoritats on el president del govern ha estat acompanyat dels seus ministres, a excepció d'Òscar Puente, i tampoc han estat presents els ministres de Sumar, Mònica García, Cira Rego ni Pablo Bustinduy. Entre els líders polítics, notada absència la del president de Vox, Santiago Abascal, i sí, ha hagut presència valenciana destacada el president Pérez Llorca i també l'alcaldessa de València, Maria José Català. En total han participat en aquesta desfilada més de 4.300 militars i una novetat. Per primera vegada, tres Eurofighters han agafat el relleu de l'anomenada Patrulla Àguila per a dibuixar la bandera d'Espanya al cel de Madrid.
0: Gràcies, Belén. I com deies, qui no ha estat present en este acte de Madrid ha sigut el líder de Vox, Santiago Abascal, que està a Ceuta, acompanyat avui pel líder de l'ultradreta francesa, Jordan Bardella.
2: Abascal ha dit que la situació a la ciutat autònoma continua sent perillosa per a la ciutadania i ha assenyalat que el que cal és expulsar totes les persones que van entrar per la frontera amb el Marroc el passat 30 de juliol.
3: Todos los invasores deben ser expulsados de la ciudad, deben ser expulsados de tierra española. Todos y cada uno de ellos. Y la frontera, esto debía haberse hecho antes y se hará más pronto que tarde, pero la frontera debe ser militarizada y reforzada estructuralmente con todos los recursos humanos y con todos los recursos materiales que sean necesarios.
0: I de Ceuta a Melilla, perquè l'associació MEC de l'AGU ha denunciat davant la Fiscalia de Menors i el Defensor del Poble que desenes de menors estrangers no acompanyats viuen i dormen al carrer degut a les condicions en què es troba el centre d'acollida.
2: L'entitat parla d'una trentena de menors, alguns només de 12 anys, en situació d'especial vulnerabilitat. Segons la denúncia, la majoria deambulen per les immediacions del recinte emmurallat, prop del port, on s'ha tornat a registrar intents d'entrada clandestina en els vaixells com a polissons, segons fonts oficials. En els escrits, l'ONG reclama que s'investiguen les circumstàncies que duen estos xiquets i adolescents a quedar fora dels recursos de protecció, entre els quals cita la possible saturació, falta de recurs i una falta d'acompanyament educatiu individualitzat.
0: I a la Marina Nord de València, la Guàrdia Civil està celebrant en estos moments l'acte castrense amb motiu de la festivitat del Pilar, que és la seva patrona. Allí està seguint-lo Pilar de la Fuente. Bona vesprada, Pilar.
4: Hola, molt bona vesprada. Hores d'ara continua aquest acte de celebració de la patrona de la Benemèrita. 182 anys ja des de la seva creació. En els discursos que ha realitzat el general de la zona, de la Comunitat Valenciana, s'ha destacat, per exemple, el fet de que ell ha comentat que durant l'existència de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana n'hi ha hagut fins a 113 casernes de la Guàrdia Civil i que ara només n'hi ha 69. Ha destacat també el gran esforç realitzat pels efectius durant els incendis d'efectiu, ha recolzat els efectius vora 700 guàrdies civils que hi ha en aquests moments en Ceuta i ha recordat els dos guàrdies civils que han faltat enguany. D'altra banda, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha agraït l'esforç dels agents en la Comunitat Valenciana en la que, segons ella ha comentat, pot ser la seva última celebració com a delegada de govern en la Comunitat Valenciana, ja que pròximament se presenta a les eleccions generals com a candidata.
0: Més coses, la Creu Roja i la Mancomunitat de l'Horta Sud imparteixen formació especialitzada en com actuar davant una emergència, 50 persones de l'àmbit de l'empresa i el comerç.
2: És la primera de les accions que es duran a terme en els pròxims mesos dins de l'acord entre institucions i del programa Preparació davant destrosses i emergències.
0: I Podem i Esquerra Republicana de Catalunya han anunciat que han tancat un acord per a col·laborar les pròximes eleccions generals de manera que els dos partits anirien junts en les llistes electorals per les circumscripcions catalanes i, d'altra banda, Gabriel Rufián i Irene Montero farien equip en actes de campanya.
2: Un acord que ha transcendit l'endemà que Esquerra Republicana de Catalunya ja ha confirmat Rufián com el seu cap de cartell, un anunci que va arribar després de dies de negociacions. Per part seva, fons de Podem assenyalen que la intenció de Montero és ser candidata per Madrid i recorden que van oferir a la nova coalició Front Ampli primàries obertes per a triar un cap de llista conjunt per a les pròximes eleccions generals.
0: I en els esports, Isabel Adam, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Parlem de futbol, el Llevant es concentra a esta hora a la Ciutat de València de cara ja al partit de casa nostra contra el Sevilla a les 9 de la nit.
5: I tenim una notícia d'última hora, Patri, perquè uns 60 aficionats dels dos equips han protagonitzat enfrontaments als voltants de l'estadi, als bars propers al mateix. Afortunadament, no s'han registrat ferits als aldarulls. Parlant de l'estrictament esportiu, a la zona de perill, al lloc 18 de la taula, els Granota necessiten urgentment puntuar. Ara bé, tindran davant un Sevilla cinquè de la taula i que és un dels millors visitants de la Lliga. Per al duel està descartat el Granota Hugo Sotelo i Eta Young serà dubte fins l'últim moment. I el Villarreal es prepara per a la segona jornada de Champions, on s'enfrontarà el Nàpols a l'estadi de la Ceràmica de males 9 de la nit. L'equip italià s'ha entrenat este matí per última vegada abans de viatjar a Espanya. A les 4, roda de premsa del tècnic groguet Íñigo Pérez i d'Alberto Moleiro, i a les 6, entrenament al mateix estadi. Els italians no s'exercitaran així, però compareixeran a les 7 davant els mitjans de comunicació.
0: Acabem. Continua, ara les porten el partit de la una. Nosaltres actualitzem a les 2 i després a les 2 i mitja l'informatiu. Fins ara.
6: A Punt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: Hola, com estan? Acaba de finalitzar a Madrid la desfilada militar, l'acte central del Dia de la Hispanitat, presidit

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més ací a la vostra casa, a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprà fins a les 2:30. Avui també, el dia de la Hispanitat, també treballem com vam treballar el passat 9 d'octubre, on per cert, esta casa va donar una cobertura fantàstica al dia de totes i tots els valencians. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar al 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.3 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teva disposició el web, on sonem en directe com a TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho al propi web d'Apunt, iVoox, Apple Podcast, Spotify, etc. Per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, per a estar 24/7 connectat amb nosaltres, tens les xarxes socials, @elpartitdelauna. Tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter com a TikTok com a Instagram. Ahir el València de Javier Aguirre es va estrenar. Primer debut del Vasco Aguirre a la banqueta del València Club de Futbol en un partit que va acabar en empat. Un partit que podríem dir que van ser dos partits. Un partit que col·loca el València encara en jocs de descens a tres, de, no a soles de la permanència, però de pujar moltíssim en la taula classificatòria. Per tant, afortunadament, encara la classificació és anecdòtica perquè estàs a tir de pedra d'anar-te'n a la zona mitja de la classificació, a la zona Meriton, que va bautitzar una vegada, crec que va ser Manolo Montal i se lloc 12. Però va ser un debut que deixa el València classificatòriament on estava, que li permet, això sí, sumar un punt fora de casa, un punt que ja vos puc dir que internament es valora positivament, perquè el que s'està prioritzant ara mateix és sumar com siga, perquè quan es fitxa Javier Aguirre, qui el fitxa, que és Braulio Vázquez, però internament al València tots tenen clar que això no va ser un Carlos Corberán 2.0 que va arribar i va fer una segona volta de Champions, després van arribar tots els 1.000 problemes que va mostrar el València de Carlos Corberán, però és cert que aquest efecte que va tindre Carlos Corberán de fer una segona volta de Champions, pues també hi ha que dir-ho. No, que Javier Aguirre anava a ser pujar en la classificació des del poquet a poquet, de a pocos, com diria el gran José Mota. Molt de a pocos. Però van ser dos partits. A la primera meitat sembla que estava el propi Carlos Corberán a la banqueta. Línia de 5, un equip tirat enrere, sense quasi fer perill, amb l'única novetat de Dani Raba que després donarem detalls. Però durant la primera meitat donava la sensació de que era el mateix València a les primeres jornades. De línia de 5, enculat darrere. I jo tinc la sensació que Aguirre va renunciar a ser si mateix, però el sí mateix que havia sigut les primeres tres setmanes a València, perquè ha estat tota la... esta pretemporada que estem parlant assajant un 4-2-3-1, assajant, és cert, les línies juntes, com les va tindre ahir, però no estar enculat dins de l'àrea. I jo no sé ben per què. Bé, sí, perquè no tenia jugadors de banda, perquè Danjuma estava entre cotons, com vam dir durant tota la setmana, perquè Rioja, que avui, per cert, continua sense entrenar en el grup perquè li fa mal l'edema que té al peu i ha decidit parar, pues tampoc podia jugar, perquè a soles estava Torbi, que vos puc dir que tampoc estava al 100%, tot i que després va jugar bé, i va renunciar a ser si mateix i es va enganyar com ell mateix va reconèixer.
1: Nos faltó, les dije al mismo tiempo, un pase de seguridad, tres pases por lo menos, tengan personalidad para hacerlo. Bueno, cambiamos a línea de cuatro porque evidentemente estábamos 3-1, error mío desde el inicio, no la leí bien, no saltábamos con sus interiores, se ponían detrás de mis pivotes, sufrimos mucho la primera parte. Esos pases interiores nos hicieron mucho daño. Y bueno, al final es lo que hay, es un equipo nuestro que está encontrándose, el paso A ya lo dimos, que es actitud.
0: Almenys reconeix que va errar el plantejament de la primera meitat. És una realitat i és que és tal qual. És que el València a la primera meitat a mi no em va agradar res. La segona meitat, en ese 4-2-3-1, atacant pels costats, una continuïtat almenys a un dels jugadors joves com va ser David Otorbi, però respectant els galons dels veterans. Aguirre va ser Aguirre durant 45 minuts. De fet, els dos gols, tot i que col·lectivament va tindre moltes semblances al València les primeres jornades, sobretot la primera meitat, els dos gols arriben de dos futbolistes desahuciats fins ara. Otorbi a inicis d'esta temporada no, però a David Otorbi en Corberán en dos anys va jugar 7 minuts. 7. I Dani Raba estava desahuciat, com hem comptat mil vegades. 0 minuts havia jugat Dani Raba. I el València es queda al canto d'un duro de guanyar gràcies a dos jugadors, un que no va comptar durant dos anys i altre que estava completament apartat. I saps, per a mi, l'única mà Javier Aguirre que jo vaig veure al partit d'ahir. Dit això, tampoc crec que... És a dir, podem fer un anàlisi del partit, però fer un anàlisi del València d'Aguirre seria una errada, per la meva part i per la de qualsevol. Perquè a la fi, Aguirre és cert que ha tingut temps, però encara tampoc es pot veure un València made in Aguirre. Sí que podem afirmar que en menys temps tots podien veure més l'impacte d'Òscar Sánchez en apenes 2-3 dies que va tindre el primer equip abans del partit de l'Alavés. Vam notar més l'impacte d'Òscar Sánchez que el de Javier Aguirre ara. És cert, però hi ha altres factors en el que Aguirre ha de lidiar. Els egos, algo que Òscar Sánchez no li preocupava perquè sabia que estava directament. Els egos i altres factors importants. Dit això, llevant tot això, el València, com dic, se va quedar al canto d'un duro de guanyar, i mai millor dit. Hugo Duro va tindre una ocasió claríssima, que va errar. I és d'aquestes ocasions que ell porta notant des que jugava al Getafe quan, des de fa 20 anys que ell estava a la cantera al Getafe, i és inexcusable. Jo crec que el defensor més afèrrim d'Hugo Duro avui és impossible que defensa que aquesta ocasió que té ell és una errada majúscula. Que li ve a la cama dreta i ell juga a l'esquerra, que tal, ja, no és excusa, és una errada. I és que no hi ha que amagar res, és una errada. Ara desenvoluparé al voltant d'Hugo Duro perquè vull aterrar tot. Anem amb l'anàlisi. Defensivament l'equip no dona. Pepe Lu torna a ser el millor central. Vos dic una cosa, Javier Aguirre vol jugar en Pepe Lu i Guido junts en ese 4-2-3-1 i no pot, perquè el seu millor central és un migcampista. Diakabi va ser canviat al descans no per la cartolina groga que després el VAR li va llevar, no. Al vestidor ja avisen Javier Aguirre de que li llevaven la cartolina groga a Diakabi. Les dades físiques de Diakabi van ser terribles. I jo no culpe Diakabi, eh? Diakabi fa el que pot. Diakabi fa el que pot. Fa el que pot. Després de tot el que li va passar al genoll, les 80.000 lesions musculars que ha tingut, Diakabi fa el que pot. Però no li dona. No li dona físicament. I per això el canvien. Pepe Lu torna a ser el millor central. I estem, en part, de vegades dèiem, recordeu que dèiem, a Corberà li agradaria jugar a Aixina, però no pot. Ara mateix estem en Ixes. En altre context, el migcampista titular del València haguera sigut el mig del camp, Guido Rodríguez, Pepe Lu. I Aguirre no pot. No pot. Calons als veterans. És altra. Aguirre és així, eh? Aguirre, Braulio li va preguntar com anava a traure partit de la cantera, a aquesta entrevista que va fer en ell, però Aguirre respecta de primeres els galons dels veterans. I el millor exemple és Dani Raba. Primer partit, com vos va avançar esta casa fa setmanes, Raba estava enxufat en Aguirre. El dissabte, en xarxes socials, arroba el partit de la una, ho vam dir, Raba serà titular demà. I ahir Raba, titular i gol en un minut. En un minut. Raba no és Maradona. Jo pense, si me pregunteu la meva opinió, jo pense que Raba d'ací un mes serà suplent. No estarà apartat, però me costa pensar que siga titular perquè no és un futbolista en el sacrifici defensiu que demanen els equips de Javier Aguirre. I pense que acabarà siguent un jugador que entra al 60, 70, 65, 75, 80, al descans, però no per estar apartat. Què va passar en Raba l'any passat? La gran qüestió. Res. Corberán, li diu per videollamada. Ven cap ací, faré un equip al voltant teu. Raba bé. Després de Pamplona no passa res. No hi ha un xoc intern al vestidor. No, és que no passa això. No passa res. Però Corberán comença a veure més els defectes de Raba que les virtuts. a dir que és un jugador massa lent, a dir que és un jugador que no treballa defensivament, a dir que és un jugador que controla massa la pilota. Vos puc dir que hi havia gent propera a Corberán que li deia que li donara més bola a Raba, que era un futbolista en qualitat. I vos puc dir que hi havia gent propera a Raba que li deia que no jugar no era raonament per a no entrenar bé. Va ser cosa de dos. No hi ha heroi ni villà. Cosa de dos. Tal va ser el punt de tensió que quan es va acomiadar Corberán del planter fa tres setmanes, estava xocant la mà cada jugador al vestidor i Raba no es va posar en peu i quan va anar Corberán a donar-li la mà va dir: tu t'has reït de mi i m'has mentit. Jo no te vaig a donar la mà. Fins a aquest punt estava en detenció el futbolista càntabre, Dani Raba i Carlos Corberán. Raba és el que és, en caràcter i en futbolístic. Però es pot permetre el València tindre un jugador que en un minut marca un gol tan apartat en la mancança de qualitat que té este planter? Jo crec que no. Com també crec que tampoc li podem donar la titularitat implícita a Raba si no treballa defensivament. Però Aguirre almenys està intentant enxufar a un jugador que té qualitat. I que jo insistic, jo pense que possiblement acabi sent un revulsiu que entre més als 60-70 que un titular. Més anàlisi. Otorbi. Vuitè golejador més jove en la història del València amb 18 anys i sembla que porta tota la vida entre nosaltres. I aquí tindré de vegades més paciència perquè jo he llegit que la gent deia que Otorbi no valia i tal. Otorbi va debutar en 16 anys, el jugador més jove en la història del València en debutar. És normal. Li fica el minut vora 55 i fa un partidàs. Em va faltar, si vos puc dir la veritat, em va faltar l'entrada d'Aimar Blázquez. De veritat, Perquè pense que Hugo Duro, no és excusa, i ara parlarem d'això, pense que Hugo Duro estava esgotat, tieso. Estava per a ser canviat al 75-80. No entenc que no entrarà... sí que entenc. No compartís que entraren Dieng i Arnau Martínez abans que Aimar. No ho compartisc, perquè sí ho entenc. Aguirre no volia perdre el primer partit. Aguirre, com vos hem dit, ha vingut així a millorar el València des de la suma poquet a poquet, no des d'un colp brutal de primeres de jo aconseguís quatre victòries consecutives, perquè ell no, mai ha ressuscitat els seus equips aixina. Jo li hauria donat, en comptes l'entrada de Dieng, la d'Aimar. I, de fet, l'errada d'Hugo Duro justifica esa opinió meua. Perquè, precisament, parlem de la gestió del vestidor. Vull que escoltem Javier Aguirre parlant de Dani Raba, Harvey Elliott i Hugo Duro.
1: Lo vi a él y a Dani Raba, los vi muy bien. Y a Elliot, desde que llegué, a esos tres los vi muy bien. Y dije, pues, caray, estos no están jugando o no viendo sus números, no habían jugado. Y esto, dije, tienen que jugar. Y bueno, estoy contento con el trabajo de Hugo. Es verdad que un 9 se le juzga por los goles, pero él trabajó muchísimo, peleó arriba, ganó abajo, descargó, estuvo siempre ayudando defensivamente y efectivamente, bueno, se le fue el último gol porque ya no podía con los gemelos. No es pretexto, evidentemente, él lo sabe. No he hablado con él al respecto, pero bueno, esos tienen los 9, que te fallan esas y luego te enchufan 3 de un tiro. Entonces, bueno, no, estoy contento con el trabajo de Hugo y en general con todos.
0: Bé, gestió d'egos, gestió de vestidor, però coherència. El que diu Javier Aguirre a roda de premsa, que està content en Hugo Duro pel partit que ha fet, és el que li van dir després al vestidor. És el que li van dir a l'acabar el partit. Quan acaba el partit, Pol Lorente, que ja vos hem dit que és algo més que un preparador físic, és qui parla en el planter de col·legueo, entre cometes, de manera propera. Javier Aguirre té un rol més... d'entrenador, d'autoritat, Pol Lorente més, proper al jugador. Pol Lorente va esperar a l'entrada del túnel de vestidors a Hugo Duro, que va ser l'últim jugador en anar-se'n de la gespa, perquè va donar la samarreta, crec que a un aficionat. I jo vos dic la informació, i ara després dono la meva opinió. La informació és que li va felicitar pel partit, li va dir que veritablement estaven contents en ell i li va dir que si és ocasió s'entrarien. que es una errada, que no es excusa, que no es excusa, que es esa de clavarles, pero que esas ocasiones entrarían. Es información pura y dura. Ahora done la nueva opinión, pero la información es que el que va a dir Javier Aguirre a rueda de prensa y el que le ha dit el cos tècnic a Hugo Duro es exactamente lo mateix. Dit això, hem de interpretar per què Aguirre fa el que fa. Ara mateix, Javier Aguirre té un entrenador del primer equip en òptimes condicions que és Hugo. No té més. Ha de cuidar-ho. Ha de cuidar-ho perquè almenys fins gener és l'únic que té. O fins que torne Sadik, que esperem que torne més o menys a dos o tres setmanes està previst. Però jo sí que celebre que el tècnic tanque files en el planter i que el que diu a roda de premsa després es reflectisca al vestidor, que és el que va passar ahir. Dit això, Hugo Duro ha de meter esas. O sea, és que no vull repetir-me, però és que no hi ha excusa. I ell ho sap, Aguirre ho sap, Pol Lorente ho sap, però hi ha dues opcions. Estan penúltims com estem. Sense altre davanter, llevant a Aymar Blázquez, que jo ja he dit que li hauria donat 15 minuts. Matem Hugo Duro ja, o tractem de cuidar-li per a que torni a ser ese davanter que marque 10-12 gols per temporada, algo que no ha fet cap davanter al València els últims 10 anys. No, 10 anys no, però 6 anys. 6 anys. L'únic que ho ha fet ha sigut ell. Jo també opte per cuidar-li. Després arriba el mercat de gener o el d'estiu i ha que buscar una venda, es pot fer. Però jo entenc que Javier Aguirre tracte de cuidar el que té, perquè no té més i el València és penúltim. En Patri Valero, al control de so, fem una pausa i de seguida anem amb Germán Muñoz, que està des de la ciutat esportiva de Paterna.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
4: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias. Muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
5: ¿Qué pasa?
6: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
5: Quina tranquil·litat.
6: Ja ho crec. Anem a passejar?
7: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
8: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura.
2: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7. En A Punt Ràdio, el partit de la una.
0: Una i 25, m'he quedat de pedra. No té res a veure amb el València, però Osasuna, exequip de Braulio, ha acomiadat Luis Miguel Ramis i ha signat de nou Iago Barrasate. Estic flipante. Germán Muñoz, què tal? Bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada, Nacho. Jo també m'he quedat de pedra, però per un altre tema, eh? Per un altre tema.
0: Quin tema?
9: Pues mira, que avui hem vingut avui així a la ciutat esportiva de Paterna. Com has dit tu abans, és el dia de la hispanitat. És dia lliure per a molta gent que no treballa, molta gent que els xiquets i les xiquetes que no tenen col·legi. I jo esperava avui així a la ciutat esportiva de Paterna, com és normal, quan és festiu, que n'hi haguera gent. No n'hi ha cap persona. No n'hi ha cap persona. Ui, però cap, eh? Estic jo a soles. Jo a soles en el pàrquing de la ciutat esportiva de Paterna. I jo crec que és
0: però
9: un detall...
0: Però m'ho estàs dient per a que te pague més o algo?
9: No, estic dient per això. Ho estic dient perquè és un detall que per a mi deixa a veure, Nacho, la tristesa de gestió, per no dir una cosa més grossa, que està fent Meriton amb el València. Perquè ho estava comentant amb familiars meus, en altre moment, esta ciutat esportiva, en dies festius, estaria plena. No podries quasi ni aparcar. I la gent, com està tan cansada, tan farta del que està veient dia tras dia, setmana tras setmana, avui no n'hi ha cap persona per a rebre els seus jugadors, per a rebre els que podrien dir els seus ídols. No n'hi ha cap persona. Per això, per a mi és un detall que mostra com ha deixat Meriton a este club en lo que lo ha convertit. Pues sí. I això volia dir-ho abans d'anar amb l'actualitat i amb les titulars, Nacho, és que volia dir-te-lo perquè així estem a la ràdio i no podeu veure la imatge, però volia esclarificar un poc com estava la situació així a la ciutat esportiva de Paterna, perquè m'ha xocat quan he vingut. Jo m'esperava gent, de veritat, avui, que estiguera, sobretot els xiquets, que vingueren avui aquells jugadors li signaren, que es feren fotos amb ells, i és que no n'hi ha cap persona. M'he quedat al·lucinat, de veritat.
0: Bé, normal. Són nous temps per al València. Tot i això, fixeu-vos, ja no hi ha llista d'espera per a ser abonat al Nou Mestalla, perquè el València ja ha tancat el període soci UBCF i confia en tindre 50.000 abonats. Contrastos, vinga, anem a les notícies de Germán. Aguirre debuta amb un València que es queda penúltim i segueix en descens.
9: Primer partit en la banqueta per al tècnic mexicà. Una trobada que es va saldar amb empat a 2 entre el Racing de Santander i el València. Els xes van tindre diversos alts i baixos durant el partit i van acabar amb una claríssima duo-duro que podria haver suposat una victòria que finalment es va quedar en taules. Això deia Aguirre en roda de premsa ahir de com estava el vestidor després del partit.
1: El vestuario estaba rabioso, había sentimientos encontrados porque efectivamente hicieron un gran esfuerzo y la vieron tan cerca, pero también es verdad que en la medida que pasó el tiempo y tal, pues dije, bueno, no está mal porque pudimos haber hasta perdido el partido, ¿no? Con ese 2-1 y el rival yendo a por ti, bla, bla, bla, buf, les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano con algún improperio y bien, yo creo que bien.
0: El Llevant vol reprendre la seua marxa en Lliga amb victòria davant la seua gent, ui.
9: A partir de les 9 de la nit, el conjunt granota es mesurarà al Sevilla amb l'objectiu de sumar la seua segona victòria a casa de la temporada. Es mesuren a un Sevilla que va quint en Lliga i això deia Luis Castro abans del partit sobre el temps que ha passat sense jugar l'equip en esta parada de seleccions.
10: A mi me gustaría que no era tan grande, pero estuvimos trabajando en algunas cosas que podríamos mejorar. También nos dio algún tiempo para algunos jugadores que estaban con algunas molestias para recuperarlos a un mejor nivel, pero pienso que en términos competitivos nos gustaría mucho más tener jugado partidos y que no era tan largo.
0: El Villarreal cau per la mínima al Bernabéu.
9: Fins al final van lluitar els d'Íñigo Pérez davant el Real Madrid, però un gol de Diomandé va acabar amb les esperances dels groguets i això que van jugar quasi 20 minuts amb un mes després de l'expulsió claríssima de Vinícius Júnior. Malgrat la clara decisió de l'àrbitre, l'entrenador local, José Mourinho, va decidir no eixir a parlar en roda de premsa després del partit perquè estava enfadat amb l'actuació arbitral. El que sí ho va fer va ser Íñigo Pérez i això va dir sobre el partit.
11: Sí, creo que en ese momento final siempre nos pasa a nosotros y a todo el mundo cuando ves que estás haciendo cosas bien, ves que el gol está cerca pero que también el tiempo se termina, se genera mayor crispación de la que ya hay en el ambiente, que es normal por cómo ha sido el partido y lo que es el fútbol, el juego, el poder hacer las cosas bien se diluye y pasa a un segundo plano. Es difícil, debo escuchar a los jugadores porque en ese sentido es difícil ver estar ahí abajo. Uno también siente que por momentos pierde el control con el cuarto y es complejo, pero sí, estoy de acuerdo que nos ha faltado rematar, nunca mejor dicho, y tener acierto para hacer un partido redondísimo.
0: L'Elx segueix sense guanyar al Martínez Valero.
9: Van tindre oportunitats els de Martín Anselmi per a haver-se portat el partit, però finalment no van poder passar de l'empat a 0 davant del Celta de Vigo i van tornar a quedar-se sense l'oportunitat d'otorgar-li a la seua afició la primera victòria de la temporada a casa. D'altra banda, el futbolista de l'Elx, José Fernández, va ser presentat este passat dilluns a la sala del Consell de l'Ajuntament d'Elx com a pregoner de les festes de la ciutat 2026. Un reconeixement que posa en valor la seua trajectòria esportiva, el seu estret vincle amb la ciutat i el sentiment de pertinença que ha demostrat durant tota la seva carrera com a franjaverd. Este homenatge es va fer abans de la seua detenció i de la polèmica amb la seua parella.
0: I qui es desunfla, malauradament, és el Castelló.
9: Després d'empatar l'altre dia a casa davant el Ceuta, els de Pablo Hernández van caure ahir per primera vegada davant l'Andorra per 1-0. Este fet ha suposat que es queden tercers en la classificació a un punt de l'Eibar, que té un partit menys i el que juga esta vesprada a casa de l'Oviedo.
0: I el punt contrari és l'Eldense, segona victòria consecutiva.
9: Sembla que li ha sigut prou bé al conjunt d'Elda l'oficialitat de la compra del club per part de Leo Messi. Són 6 punts en els últims 2 partits a casa. Este cap de setmana, victòria important per 2-1 davant el Córdoba, que deixa l'equip a meitat de taula i a 3 punts del descens.
0: L'Hèrcules es mesura avui al Sant Andreu.
9: A partir de les 6:15 de la vesprada, el conjunt alacantí s'enfrontarà en el José Rico Pérez a l'equip català, que va 13 amb 8 punts a només 2 de l'Hèrcules, que va 11 amb 10 punts. Duel important per als de Beto Company, que buscarà tornar a la senda de la victòria després de l'últim empat acollit davant el Real Jaén.
0: I per últim, València Bàsquet va caure malauradament al Palau Blaugrana.
9: Es van quedar a propes de Xavi Albert de la victòria, però finalment va ser derrotats 89-86 pel Barça en el Palau. L'equip taronja és 9è en Lliga i ja pensa en el partit de dimarts en Eurolliga davant l'Olympiacos.
0: 1:33 de la vesprada, fem una xicoteta pausa i ens clavem en l'actualitat des de la ciutat esportiva de Paterna.
2: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
4: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. El teu futbol, la teua passió. El partit de la una.

0: 1:35 de la vesprada. Germán Muñoz, primer de tot, tu opinió del partit d'ahir i després conta'm com està l'equip des de la Ciutat Esportiva de Paterna.
1: Val, sí, jo volia... anava a dir-te primer la com estava la ciutat,
0: Venga,
1: com estava l'actualitat de la, així, la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè hem comptat una notícia, ho hem avançat a les xarxes socials, Nacho. Jo crec que en este cas és una bona notícia.
0: A perquè
1: No, home, que en compte que Serica Nos, que com sabeu es va trencar el creuat a l'abril d'enguany i va ser operat en maig, avui ha tornat a entrenar després de 6 mesos sense fer-ho. Ho ha fet per primera vegada i ha tocat pilota. És veritat que ho ha fet en solitari, òbviament, no va a incorporar-se al grup directament per a treballar ja amb la resta dels seus companys la primera vegada que toca baló, però... ho ha fet avui, per primera vegada, ha tocat ja pilota sobre la xespa de Paterna i ja en solitari i ja està, ja comença aquest procés de recuperació en xespa i per a mi és una notícia en este cas positiva, no? Que un jugador, sempre que un jugador es puga recuperar bé, és una bona notícia. A més, podem contar, ho has avançat un poquet abans també en l'editorial, que Rioja no ha pogut entrenar avui, ha fet carrera contínua, ha fet un entrenament en solitari també, ho ha fet amb sabatilles. És important això perquè, com sabeu i com hem estat contant en esta casa, Rioja té ese problema al peu, té ese edema que no li deixa entrenar ni jugar bé quan va amb botes. Clar, per això avui n'hi ha vegades que Rioja se sent millor i sí que pot entrenar amb botes, però avui, per exemple, si ell nota ese dolor al peu, no ha pogut entrenar damunt ni amb botes. Ha tingut que entrenar amb sabatilles. I després, la bona notícia també és que els jugadors que ahir foren titulars han fet regeneratiu al gimnàs i Danjuma, Copete i Fulquier sí que han treballat sobre la xespa amb els companys que ahir no van ser titulars. És a dir, els suplents, també acompanyats de jugadors del filial, han fet un entrenament sobre la xespa, a part dels titulars que han estat en gimnàs fent regeneratiu, i Danjuma, Copete i Fulquier, els tres, han entrenat amb el grup, amb aquests companys que estaven en la xespa. Podem contar també, Nacho, que està previst que esta setmana ja comenci a fer treball en solitari sobre la xespa Umar Sadiq, que com sabeu ja tenia una lesió que quan es va lesionar era per a 3 mesos, recorde, crec que era el isquiotibial, si no m'enganye, i ara mateix pues, ja va començar aquest procés de recuperació en xespa. Aixina que així estan les coses sobre l'actualitat de Paterna, com diuem, estem així encara en el pàrquing de la Ciutat Esportiva, els jugadors no han eixit, però estem atents al que puga passar. Comentar-te un detall important també, Nacho, que avui a l'entrenament n'hi ha hagut una xicoteta xerrada, però jo crec que és un detall important, una xicoteta xerrada entre Braulio Vázquez, el director esportiu, Toni Amor, el segon d'Aguirre, i Javier Aguirre. Ha hagut una xicoteta xerrada entre els tres abans de que començara l'entrenament, pues segurament parlant d'aquest partit d'ahir i de les seues sensacions. I sensacions, per a parlar de sensacions, les meues, estic d'acord amb la veritat...
0: Espera un moment, abans d'anar a l'opinió per afegir informativament, de tots els lesionats, de tot el compendi que has donat, important destacar José Copete, que ja la setmana passada va fer bona part de l'entrenament amb el grup, està previst que esta setmana complete els entrenaments, no està descartat que torni una convocatòria davant l'Atlètic Club, i si no ja davant el Villarreal, i és importantíssim per a Javier Aguirre que torni Copete, a ell va ser capità general, perquè el València necessita centrals, tornem a dir lo mateix, ell voldria, Aguirre, jugar en Guido Pepelu al mig del camp, no pot, perquè Pepelu ara mateix és el millor central, les dades físiques de Diakabi van ser terribles davant el Racing perquè pues, no li dona ara mateix, pobret meu, tant de bo li dona en el transcurs de la temporada perquè dia que havia el 100% és un bon central. I Copete és el futbolista de tots els lesionats de llarga durada que s'ha dit que està més a prop de tornar, si no m'enganyo, veritat, Germán?
1: Sí, totalment. Jo crec que és una bona notícia. Jo crec, Nacho, que Copete estava a punt d'entrar en la convocatòria per a, sí, per a Racing, per a Santander. Però és que encara, normal, al final és una lesió de molt llarga duració i era normal que Copete no estiguera al 100%. Però com estàs dient ara, veig completament normal i Yochi que puga entrar en aquesta convocatòria d'este dissabte front a l'Atlètic Club i si no, a la següent front al Villarreal, perquè és que ja està entrenant amb el grup i està acabant quasi totes les sessions. Mira, acaba d'eixir per així el director d'esportiu per la meua esquerra, el director esportiu del València, Braulio Vázquez, acaba d'abandonar esta ciutat esportiva de Paterna després d'haver passat tot el matí així a les instal·lacions i d'haver vist l'entrenament avui, la sessió que estava sobre la xespa de Paterna. I com t'estava dient, Nacho, parlem de Copete, parlem de les sensacions del partit, i estic d'acord amb coses que has dit a l'editorial. Jo, si te dic la veritat, Nacho, jo ahir em vaig sentir com que estava veient una prolongació del València de Corberán.
0: És que estava la primera meitat, no?, sobretot.
1: Sí, la primera meitat sobretot. És veritat que després Aguirre se n'adona i en la segona part ja posa una defensa de 4, però jo crec que tu no pots posar... jo, per exemple, almenys jo, estava queixant-me tots els dies de que Corberán posava una defensa de 5 i ve Aguirre, que en teoria va fer coses diferents, que així varen contar que estava provant ICE 4-2-3-1, que després ho va mostrar en la segona part, i tornes a ficar una defensa de 5. Tio, jo crec que necessites... Tens jugadors de sobra en la banqueta per a poder... fer primer una defensa de 4 i després jugar amb extrems, donar-li verticalitat a l'equip. De fet, els jugadors que traues en la segona part, un del que te fa el gol és un extrem, que és Otorbi.
0: Sí.
1: Per què no li dones més verticalitat a l'equip?
0: Perquè
1: quatre mig centres... Dime.
0: No, tira-li.
1: No, que di que quatre mig centres, Ugrinić, Guerra, Guido, Pepelu... No fa falta tants mig centres en un 11 titular. Si a ti t'agrada Pepelu de central, pues poses a Pepelu de central, lleves a Diacabí, lleves a Dejas o lleves a Tàrrega, qui vulgues, i ho poses al costat de l'altre.
0: Però és que no li agrada, no és que li agrada Pepelu de central. O sigui, és que ell vol Pepelu Guido al mig del camp, però és que no pot, perquè Pepelu, tot i que no és central, està siguent el millor central, que ese és el problema de Pepelu, és que està siguent més a bo de central. Ese és el problema.
1: Nacho. Ja, però no pot perquè ell no vol. Vull dir, aleshores és que no li agraden la resta dels centrals que tenen. Vull dir, perquè si Pepelu està fent bé, ja, però si tu vols posar a Guido, a Guerra i a Pepelu al mig camp, és que tens de sobra centrals per a poder posar darrere a De Haas, a Tàrrega, a això que tu estàs dient. A mi el que em deixa veure és que no confia en els centrals que tenen, perquè vol posar abans, encara que el vulga jugar amb Pepelu de mig centre, el vol posar abans de central perquè no es fia, això és el que jo veig, no es fia de la resta dels centrals.
0: Però Germán, tu que a més estàs a Paterna, nosaltres que hem sigut crítics en Carlos Corberán i moltíssima gent ha sigut crítica en Carlos Corberán, crec que cap persona dubta dels coneixements de futbol de Corberán. I Corberán no es fiava dels centrals que tenia, ja reclamava com fora centrals, i jo crec que ese diagnòstic era correcte.
1: Totalment,
0: de l'entrenador.
1: No, i que es veu en tots els partits, Nacho, ho has dit tu abans.
0: I Aguirre ha fet el mateix diagnòstic.
1: Clar, al València és facilíssim fer-li un gol. És facilíssim fer-li un gol, concedís massa. El València concedís massa. I això no pot ser. Tu no pots anar per primera divisió concedint un gol per partit.
0: Dos. Perquè ara mateix són dos gols per partit.
1: Clar, pitjor me ho poses, perquè al final o empates o moltes vegades perds. És molt difícil guanyar si concedixes dos gols mínim per partit. I després, ara posaré també el foc un poc en els jugadors, perquè jo crec que no tota la culpa, evidentment, és de Javier Aguirre, al igual que quan estava Corberán, no era tota de Corberán. Però és que Aguirre, per a mi, a més de posar a ir una defensa de 5, que jo crec que no era l'adequada, que hauria haver posat, donar-li més verticalitat, com he dit, a l'equip, amb una defensa de 4 i després jugar amb extrems, que puguen arribar més a l'àrea rival, per què te carregues d'aquesta forma als jugadors de la Pedrera? Si ho estaven fent molt bé.
0: O sigui, jo estic d'acord,
1: No, Nacho, però estaven fent molt bé.
0: Sí, jo haguera ficat, ja ho he dit, en comptes de Dieng i inclús Arnau, jo haguera tret a Aimar Blázquez, perquè he fet independentment de la errada que va fer Hugo Duro, ell ja estava esgotat. Jo haguera tret Aimar Blázquez, estem d'acord, però sabem com actuar Aguirre, que amb els joves va, o sigui, va apostar per ells, perquè així se lo va dir a Braulio.
1: Això no és el que va dir en roda de premsa Aguirre, eh? No, això no és el que va dir en roda de premsa Aguirre. Yeah. Aguirre, quan va arribar així a València, que jo estava en aquesta roda de premsa i estava escoltant molt bé, va dir, jo no miro el carnet d'identitat. Jo no, no encaixo amb ningú. No, sí, el va dir. El va dir.
0: Que sí, Aguirre, que sí, que no mira el carnet, que no mira el carnet.
1: Bueno, no sé si va dir la paraula carnet d'identitat, però
0: no, però que no t'estic siguent, no t'estic siguent irònic, que no mira el carnet. El tema és que, clar, per a un primer partit, si no el carnet, primer és més fàcil en termes de gestió de vestidor deixar la banqueta a Mayol que a Dieng. Però clar, sí que te puc dir que internament...
1: Però en termes de resultats...
0: Sí, però que internament Aguirre sap que Dieng està al mercat i que Mayol no, que Mayol no està al mercat.
1: Normal, però escolta, és que a mi em dona igual que Dieng estigui al mercat i ho poses per a que la gent ho veja, per a veure si el fitxa algú. És que vas penúltim, és que necessites traure resultats. I Aaron Mayol te va demostrar en els últims partits, a més de fer un gol l'últim partit abans de la parada de seleccions, que el xic havia eixit de no jugar mai amb el primer equip del València i que no li quemava. Que no li cremava la pilota.
0: Sí, sí.
1: Cremava, perdó, que no li cremava la pilota. Aimar Blázquez, el primer partit que té a Mestalla davant la Real Societat, que té un equipazo i que 49.000 persones estaven nervioses per la situació de l'equip, la primera que tocava per a dins.
0: Sí, sí.
1: Per què no ho fiques a ir?
0: Que sí,
1: per
0: que sí. Per què no fiques a ir a aquest jugador? Si estem d'acord, i més per una qüestió de necessitat, perquè Hugo estava esgotat. L'última que te faig, abans de que parlem del Villarreal i abans de que entre Carmelo del Pozo a que ens faci l'anàlisi futbolístic. Germán, què et sembla la gestió de vestidor tras la errada d'Hugo Duro? Pol Lorente, com hem desvelat, va parlar en ell a l'entrada al túnel de vestidors. Aguirre li felicita públicament i després en privat va en coherència amb això. Què et sembla, sense deslligar-ho, de que és l'únic davanter que té ara mateix del primer equip? És a dir, que no podem deslligar això. Si el València tinguera a David Villa, dubte moltíssim que Aguirre siguera tan feble en Hugo, no? A lo millor li apretaria més.
1: No, jo crec que és bona. La gestió és bona. O sigui, a un davanter que acaba de fallar una claríssima, que ell sap la ocasió que va fallar ahir, tu no pots deixar-li de costat i evitar-ho, no? Jo crec que el que has de fer és acostar-te a ell, donar-li un poc de carinyo, per dir-lo d'alguna manera, i donar-li esa confiança per a que ell la pròxima vegada estiga bé mentalment, perquè al final és el que tu dius. És que no tens... Bueno, tens a Aimar Blázquez, que jo li donaria moltes més oportunitats.
0: No s'ha quedat clar,
1: però... Però és veritat que Hugo Duro, com a fitxa de primer equip, és l'únic jugador davanter que tens ara mateix. Aleshores, jo crec que no seria raonable llevar-li, per dir-ho d'alguna forma, la confiança a Hugo Duro. Després d'una ocasió com la d'ahir, jo crec que en este cas el treball del cos tècnic ha de ser el d'acostar-se al jugador i el de donar-li esa confiança per a que en el següent partit, si té altra igual, puga ficar-la dins de la porteria, Nacho. Però és que estem ficant el focus en Hugo Duro, perquè n'hi ha que posar-ho, perquè un tio de primera divisió no pot fallar, Isa, però és que n'hi ha altres jugadors, Nacho, que han de pujar el nivell.
0: Sí, sí.
1: Han de pujar el nivell, perquè, per exemple, esto le dimitiré, que és veritat que salva al final dos claríssimes, en els dos gols del Racing de Santander pot fer molt més. Justin de Haas, jo encara estoy continuant veient com va defendre
0: que hem de plenar 5 programes, i demà tenim programa també, no podem...
1: No, ja, però és que el partit va ser ahir i hem de parlar. Tinc totes les idees a la meua mental.
0: Total. Per resumir, informativament parlant, la defensa deixa preocupadíssim tant al cos tècnic com a la directiva del València. Fan falta centrals i Pepelu és el millor, tot i que no és central. I el diagnòstic que fa del partit d'Hugo Duro és que és bo i que estan convençuts de que la que ahir va errar acabarà marcant-les perquè ho ha fet tota la seva carrera. Esa és la informació interna del club. Després, jo sé que tu estàs a casa, estàs escoltant i diràs, però este què dius? Si Hugo Duro la que va errar, jo la clave al col·legi amb els meus col·legues o a la universitat o a una patxanga de la Falla. Que sí, jo estic d'acord, si jo jugué de davanter a la Falla ja sols marque gols a porteria buida. Però, informativament, la valoració que es fa ahir és de... Hugo ha donat tot el que té, ha jugat bé i estes les acabarà marcant, com amb l'assumpte del central deixa preocupació. preocupació.
1: Normal.
0: Dit això, Germán, no te'n vagis, línies obertes per a entrar quan vulguis, perquè me vaig ja cap a Villarreal, cap al nord de la Comunitat Valenciana, amb Xavi Mata, que crec, de fet, que no està a Villarreal. Està on va jugar el Villarreal el seu últim partit, el dissabte. Hola, Xavi, què tal?
2: Què tal, Nacho? Bon dia. Així és. Estic a la capital, a Madrid. Encara, bueno, pues, després del partit van quedar uns dies, haurem el desfile i així estem.
0: Patint, no? Patint a la capital.
2: Sí, patint. La veritat que han sigut tres dies intensos.
0: Què t'ha paregut el desfile? Tu, que jo mai he estat, m'han dit que és bonico.
2: Sí, és molt bonico. Pues no res, primer estan els paracaidistes, després passen els avions i ja després pues, és el desfile de, bueno, pues, més militar, no? de terra. I ja pel final ha passat el rei, i sinó que ha estat molt emotiu, molt bonic, la veritat.
0: Pues Xavi Mata, gràcies per aquesta crònica de l'informe del desfile. No, que broma. Volia preguntar-te, per partir de dissabte, que a més jo vaig estar veient-lo, és cert que el Villarreal sol es perd per un gol a zero, però a mi em dona la sensació que em va faltar algo, no? Un poquet d'espenta per part del conjunt d'Iñigo Pérez.
2: Sí, a veure, el Villarreal va estar molt segur, tàcticament molt bé posicionat. Jo crec que bueno, l'entrada de Foyt ahir al mig centre en el pivot, que després també en defensa entre centrals, va fer que l'equip tinguera bueno, pues una ajuda defensiva important davant del Madrid, un Madrid que realment tampoc va tindre moltes ocasions, llevant el gol, que a més està, bueno, està legal, però està a prop del fora de joc, i el Madrid va acabar perdent temps, és la veritat, en el córner, traient córner en curt, aguantant el baló, i també pues, queixant-se, i bueno, pues, una forma que jo el Madrid, sincerament, mai l'he vist en casa contra el Villarreal, però, com tens raó, per mi al Villarreal li va faltar un poc de generació dalt, li va faltar un poc d'idees, un poc de frescor, i és que jo crec que tan fàcil el Villarreal en el Bernabéu no tindrà mai, és que este Madrid se li veia que era fràgil i que si hagués tingut un poc més d'encert i jo crec que un poc més de ganes o d'idea, dalt, el Villarreal ha pogut perfectament puntuar i per què no guanyar, i sobretot després d'aquesta expulsió de Vinícius que te deixa quasi en més de 20 minuts en un jugador més.
0: Va ser el Villarreal d'Iñigo Pérez més Marcelino possible? Perquè a mi esa seguretat tàctica i de més me va recordar una mica.
2: Sí, sobretot crec que fora de casa va apostar per això, per tindre bueno, pues més seguretat darrere. Ja t'he dit, l'entrada de Foyt crec que és clau, no? Per aquest tipus d'esquema de Marcelino. I després els canvis també van ser defensius, sobretot els primers. Va entrar Carlos Romero en l'esquerra. Bueno, sí, jo diria que va ser un poc l'equip d'Iñigo més marcelinista, no? Que fora de casa el Villarreal en camps grans pues, sí que estava funcionant en els últims anys. Jo ja t'he dit, crec que és un partit que el tècnic estava content, ho va dir en roda de premsa, però que encara així pues, no va puntuar. Per mi va ser un encert, no?, el que va plantejar. Igual ara ficada saliva des del principi, no ara ficada com ensenya, després a veure que saliva té més canvis i que pot aportar més a este Villarreal, sobretot fora de casa, però bé, jo crec que va ser un bon partit.
0: La polèmica, què em dius? Jo estic al·lucinant en l'assumpte Vinícius, que hi ha dubtes, perquè a fi de comptes és que no hi hauria d'haver debat. El reglament és clar. Si tu agarres del moño a un rival, és cartulina roja. O sigui, és que no hi ha debat, realment. T'ho estic preguntant perquè a la capital on estàs tu s'ha muntat la de Déu i un debat de tres pares de nassos. Però és que no hi ha debat. Si tu agarres del moño, és cartulina roja.
2: No, ningú. Jo estava més en l'aficionat del Madrid i tots queixen-se moltíssim. Bueno, pues estaven al·lucinant que fos la Rocha i com tu dius, jo en directe ho vas veure, com Costalí s'ho vas dir, li vas dir, és Rocha. El va expulsar i va anul·lar el gol. Vas pujar el gol, la gent celebrant i vas dir, va anul·lar-lo. I en seguida el rebit va rectificar i bueno, és molt clara. Ja que Vinícius tenia intenció d'agarrar el moño o no, o vulga parar-lo, pues bueno, igual ho fa sense voler, pues s'equivoca, l'agarra del moño i jo crec que ja han vist en esta lliga també accions. També crec que en el paró de seleccions a un jugador, crec que d'Antiga Barbuda, bueno, pues van expulsar a dos rivals per agarrar el moño.
0: Sí, este que tenia el moño que li arribava als peus, quasi, no?
2: Sí. Sí, pues va haver dues expulsions i, a més, bueno, tenia molt, molt recent, no?, i esa imatge que va estar en Twitter prou, bueno, pues prou famosa, s'ha de fer molt viral, i jo crec que és molt clar, Nacho, és que no hi ha ningú tipus de debat. O sea, jo crec que, per molt que sigues de Vinícius i l'aficionat del Madrid, és que no, jo crec que és clar, no?, i n'hi ha que també ser contundents en aquestes accions.
0: Tu estaves al Bernabéu i havia molta queixa interna, o sigui, també la gent reclamava molt.
2: Sí, no, tot el camp i la gent, el sitio que estava jo, estava reclamant moltíssim com serà segut pues, una injustícia, com si haguera sigut la roja més clara, no?, d'esta temporada, quan al final és això, està el reglament ahí i jo crec que ja s'ha vist també con Mojica, crec que van expulsar a Aixina, sí. Bueno, no ha hagut dos jugadors, és molt clar, però sí, la gent se queixava molt, la gent sobretot se queixava molt d'arbi, també de Montegroves, que ha treu el Madrid, que bueno, pues, té un poc més cap a casa.
0: I demà torna la Champions League i el Villarreal, després del dubtes que està deixant a la Lliga, ha de sumar com siga, no? Perquè a més és el debut a casa esta temporada. Davant el Nàpoli,
2: sí, té que evitar...
0: davant el Nàpoli, clar.
2: Sí, sí, davant el Nàpoli té que evitar, no? Començar com hem passat. De moment ja el primer partit va perdre, però jo crec que és important en casa treure els partits, no? Treure els punts. Era que és un rival complicat, però la mentalitat és ja. És anar a guanyar sí o sí. No n'ha que fer com vam fer l'any passat, que el Villarreal, bueno, va pensar que era una lliga de 8 partits, era la primera que la jugava, que tenia temps sempre per a remuntar. Jo crec que la clau és començar guanyant, agarrar confiança. I a més que després també te venen rivals molt complicats. Després té el PSG a casa, que serà un partit, jo dic, que bueno, que és impossible guanyar. I res, va ser un partit que per mi és de vida o mort. Sobretot ja no només sols per la Champions, sinó perquè guanyar significaria un, bueno, pues un col gran, no? Un moral per l'equip per als pròxims partits, que té un calendari molt complicat. Primer repalets, després va Mestalla, no serà gens fàcil.
0: Volia preguntar-te com està l'equip, que a fi de comptes...
2: Serà un partit, jo dic, que bueno, que és impossible guanyar. I res, va ser un partit que per mi és de vida o mort. Sobretot ja no només sols per la Champions, sinó perquè guanyar significaria un, bueno, pues un col gran, no? Un moral per a l'equip per als pròxims partits, que té un calendari molt complicat. Primer repalets, després va Mestalla... No sé

0: que en Canadá se va a
1: Sí.
0: lesionar, el resto, Persor, están todos bien. Yo creo que el equipo está contento, está en confianza. Yo después de hablar en ellos después en zona mixta en algunos jugadores y bueno, tiene eso, que está contento del partido. Ara avui parlen a les 4 i quart, Íñigo Pérez i Alberto Moleiro, a les 6 s'exerciten i bueno, pues si no passa res estrany, jo crec que el Villarreal tindrà tots efectius. Jo espero canvis perquè ha mantès un poc l'11 que va fer contra el Màlaga i contra el Llevant, que era l'11 que l'havia portat a la victòria. Si ja van a Bucaran i ficant a Foyt, i jo espero un Villarreal d'Allen, Gerard, Nico Tatxe, i un Villarreal pues, ja més ofensiu, no? Un Villarreal que té ganes per totes i que ja t'he dit, tant el club com els jugadors estan 100% amb Íñigo i estan contents de la final que està fent.
2: Sí, però si demà el Villarreal no puntua, podem començar a tindre un poquet de nervis, almenys en clau Champions, que a fi de comptes Íñigo arriba per damunt de tot pel mal paper del Villarreal a la Champions, perquè la Lliga evidentment era indiscutible el paper que havia fet l'equip de Marcelino.
0: Sí, depèn com sigui el partit. Jo crec que si no guanya el Villarreal però donarà una imatge i és competitiu a casa contra el Nàpoles, no crec que sigui rum-rum, no? Si el Nàpoles ve i te passa per damunt...
2: No, clar, clar.
0: Sí,
2: a
0: crec
2: la Champions,
0: que
2: sí.
0: Serà diferent. Clar, serà diferent. Però jo crec que més qüestionar a Íñigo, estar més intranquil seria més en Lliga, no? Si te ve el dissabte 4 i quart i no guanyes, i després a València pues, tampoc guanyes, ahir jo crec que sí que seria complicat. Jo crec que el Villarreal ara té que buscar almenys guanyar aquest partit de Champions i si això pots treure 4 punts, no? Guanyar a casa contra l'Elx i amb Mestalla, pues, sí que pots, bueno, per què no, no? Empatar, és un camp complicat, a més és un partit molt emocionant, és l'últim partit que la gent del Villarreal podrà estar a Mestalla i jo crec que anarà bueno, un bon ambient i que n'hi ha també molta gent, no? Crec que se plenarà la visitant i que se fotrà d'un bon partit.
2: Parlarem moltíssim de cara a aquest últim derbi entre València i Villarreal. Això serà en 2 setmanes, demà Champions, i t'escoltem esta setmana, vale? Xavi, gaudis per Madrid perquè tinc entès que vas a menjar bé.
0: Sí, anem a menjar bé i després també passarem una bona vespreta.
2: Vinga, pues abraçada.
0: Vinga, amic, adeu.
2: Chao, chao. Pues esa era la última hora del Villarreal, que va a perder davante el Real Madrid en un bon partit de l'equip d'Iñigo Pérez i ens apropem pràcticament ja, anem en 3 minuts, uns dies arriba per darrere, altres per davant.
3: Però com jo estic així...
2: Mai arriba a les 2 en punt,
3: no
2: me dona ràbia, quasi a les 2. Perquè avui és 12 d'octubre, no? I l'última hora, pues, a més de les eleccions, suposo que és el desfile i el dia
3: sí,
2: de l'Espanyol.
3: Sí, la desfilada que ha acabat, però sí, comencem ara per les imatges que ens estan arribant. La desfilada ja ha acabat fa aproximadament mitja hora i un grup... de joves, especialment de joves que estaven en la desfilada, s'han arrimat ara a la Puerta del Sol on estan escrites a les persones que estan acampades. Hi ha un ampli dispositiu policial, en teoria simplement estan escrites s'han produït xicotets incidents, però res d'importància. De tota manera estarem pendents del que passe, siga com siga, i la desfilada s'ha produït de bon matí, a les 11 ha començat, ha acabat a la 1:30 aproximadament, han participat, bueno, és una, ja saps Nacho, que és un dia de repetició, sempre és un acte que se repeteix any rere any, que espera tot el món, pues, la bandera que arriba en paracaigudes, que tot corre bé, que enguany ha arribat sense més incidents, quan passa els avions, els Eurofighters, els que substituts de la patrulla Àguila, quan passa també la Legió, en fi, que és un acte presidit per Reis, estava també, evidentment, la infanta Eleonor, també vestida de militar com el pare, i també estava la infanta Sofia, els presidents de les comunitats autònomes, estava el president Llorca, llevat com és habitual del Lendakari, tampoc estava el president d'Andalusia perquè està en el comitè de les regions en Europa, en fi. Avui s'ha produït aquesta desfilada i s'ha produït també una cosa que és sol ser habitual aquestes últimes edicions de la desfilada, i són les escridassades al president del govern espanyol. Escoltem. Bé, està clar el que li diuen, un missatge clar, tampoc massa edificant, d'eixe Pedro Sánchez, hijo de puta. En tot cas, ara ja ens està arribant la senyal del que va passar tot seguit després d'aquesta desfilada, que si se ves a mans en el Palau Reial dels Reis i la princesa i la infanta, que estaran pues, saludant a totes les autoritats, i també aquests roglets que se formen on moltes voltes en converses informals amb els periodistes, tant del rei com dels ministres del govern, pues, solen eixir algunes notícies. Estarem pendents de tot el que passe, els contarem com ha anat aquesta desfilada, i també esta desfilada arriba justament la vespre de la visita dels Reis a Ceuta, una visita que està molt preparada, en el que Reis estaran en el poble ceutí, després d'aquesta crisi que encara continua. El que està allí avui i per cert s'ha perdut la desfilada un any més, és Abascal, el líder de Vox, que des d'allí ha dit que ell no vol estar i compartir tribuna amb un traïdor. Això dia

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Passades les 10:30 entrava la bandera al recinte de la desfilada al NIM d'Espanya i les salves dels canons de la bateria reial.
2: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos.
3: Yo no quería compartir tribuna con este gobierno traidor.
4: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos. Porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián.
5: Recuperación de los espacios públicos, incluidas las playas en la ciudad de Ceuta. Vamos a seguir trabajando.
6: Simposi Internacional de Pirotecnia se celebra cada 18 mesos a Rue de tot el món.
7: Hoy me ha encantado, muy emocionante.
8: This was just great.
9: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Ortiz.
0: Hola, com estan? 12 d'octubre, festiu a tota Espanya pel Dia de la Hispanitat, que cada any ve marcat institucionalment per la desfilada militar a Madrid, presidida pels reis i les seues filles, amb una princesa Eleonor ja vestida com son pare de militar després d'haver passat pels tres exèrcits, una imatge que ja suposem se repetirà any rere any. En estos moments, els reis i les seues filles estan fent el tradicional besamans a totes les autoritats que estan participant de la societat civil, també de la política, en el Palau Reial. Un moment on se celebren alguns rogles normalment en els que pot eixir alguna informació sucosa més enllà del acte institucional. En tot cas, en la desfilada d'enguany marcat per l'avançament electoral i per la crisi a Ceuta no han estat els militars destacats a la ciutat autònoma entre els 4.400 participants, precisament per aquesta situació que es viu encara allà a Ceuta. I un any més s'han repetit les escridassades i insults contra el president del govern espanyol, contra Pedro Sánchez, a la seva arribada.
10: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez!
0: Un missatge clar, igual de clar que poc exemplaritzant amb aquests insults. Siga com siga, el d'avui és una celebració ritual que es repetís any rere any per la tribuna d'autoritats amb els presidents autonòmics, entre ells el de la Generalitat, en Juan Fran Pérez Llorca, davant també de milers de persones que han acudit al Passeig del Prado i Recoletos, allí a Madrid. Han desfilat els vora 4.500 soldats, a més de 144 vehicles, 39 motos, 32 helicòpters, també els Eurofighters de l'exèrcit, els substituts de la patrulla Àguila, que sol ser una de les imatges més esperades, juntament amb l'arribada en paracaigudes de la bandera, que s'ha produït sense més ni més, sense incidents, o també el pas de legionaris amb la cabra que tenen per mascota. I un dels moments més emotius és també la interpretació de la cançó en homenatge als caiguts. Una representació dels tres exèrcits ha dipositat una corona de llorer amb "La mort no és el final" com a teló de fons, que ha conejat el rei, la princesa Eleonor, hem vist també a la ministra de Defensa, i després, una a una, han anat desfilant totes les unitats amb un uniforme de gala. Bé, com dèiem, a aquestes hores se celebra aquesta tradicional recepció i ves abans al Palau Reial. Seguint-lo està Lucía Mas, Madrid. Bona vesprada.
11: Sí, bona vesprada. Just acabat el besamans d'esta recepció al Palau Reial, que reunís a esta hora prop d'un miler de convidats. Enguany, per cert, no només han saludat el rei Felip VI i la reina Letícia, sinó també la princesa Eleonor i, per primera volta, la infanta Sofia. En dies com avui són sempre importants els gestos i les salutacions. Hem vist, per cert, la primera salutació en este besamans del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i ara, enmig d'aquest context de gran tensió política i precampanya electoral, i amb tots els fronts oberts, en la vivenda, en la corrupció, totes les mirades estan posades en eixos tradicionals rogles polítics a la premsa dins de Palau. Entre els assumptes que marcaran segur eixos rogles, de segur Ceuta, la vespre d'eixa visita històrica dels reis a la ciutat després de la crisi migratòria i en suport a una ciutat que es reivindica com a espanyola. Avui s'han produït aquests primers gestos de suport. La recepció reial així ha volgut tindre un gest com va fer, per exemple, a la Dana. Vora 50 representants de la societat civil de Ceuta han sigut convidats i en moment també destacat de Felip VI a la desfilada, que ha dedicat una salutació especialment prolongada a Juan Vivas, expresident de Ceuta.
0: Gràcies, Lucía. I després, més enllà del que ha passat en el besamans, en el Palau Reial, Després de la desfilada, un grup d'assistents, un reduït grup, la majoria de gent jove, s'ha traslladat a Sol, on hi havia una forta presència policial. Este grup ha començat a entonar crits de "Jo sóc espanyol", també han increpat a les persones acampades, ja ho saben, per una vivenda digna. Bé, en un principi, tot i la forta presència policial, no hi ha que lamentar cap incident destacable. En tot cas, estarem pendents. Són les 2:35. Sofia Álvarez està avui a la tècnica en este festiu del 12 d'octubre. Seguim.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: I com dèiem, a poques hores de la primera visita oficial dels reis Felip VI i Letizia a Ceuta, la policia ha desallotjat l'últim dels grans assentaments que quedava a la ciutat autònoma amb 500 persones, un campament que estava ubicat prop d'una de les platges de la ciutat. José Soler, bona vesprada.
12: Sí, bona vesprada, Patricia. Segons les dades del govern central, d'aquestes 500 persones, unes 300 han demanat voluntàriament retornar al Marroc. Entre els desallotjats hi ha 70 persones que han demanat protecció internacional i altres 30 han sigut identificades com a menors d'edat. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit en una entrevista a El País que està començant a recuperar-se la normalitat a la ciutat autònoma.
13: En las últimas semanas ya se está haciendo visible, tangible, el resultado, por ejemplo, de la recuperación de los espacios públicos, incluidas las playas en la ciudad de Ceuta.
0: Bé, ja sóc que escolten, és el so de la batalla campal que s'ha produït poc després de les 12 del migdia. Ha passat als voltants de la ciutat de València, de l'estadi, una cinquantena d'ultres al Llevant i del Sevilla, dels dos equips, s'han enfrontat entre ells, testimoni directe d'estos incidents. El nostre company Xema Minyà, bona vesprada, Xema.
14: Bona vesprada, companys.
0: Bueno, tot, estàveu a l'estadi gravant i s'eixida del bus del Llevant i s'heu trobat tot això?
14: Sí, i per poc no s'han trobat també tot això dels jugadors del Llevant. Ha sigut per apenes minuts. Estan allí, hem vist com un grup de 50 encaputxats, tots de negre, amb pals i material pirotècnic, s'han dirigit a un dels carrers on estaven uns aficionats sevillistes, ultres, després hem vist que eren ultres, i com si hagueren pactat trobar-se allí, han quedat això, per a pegar-se. Els del Sevilla s'han defès amb cadires del bar, hi ha hagut un intercanvi de colps, de pals, d'una manera prou orquestrada, com si ja dic, com si fos tot ben organitzat i quedat, i en apenas minut i mig, abans de que vinguera la Policia Nacional, s'ha dissolt aquests incidents, però bueno, les imatges són prou contundents que les puga veure, i el so que hem escoltat dona fe del que ha passat allí.
0: Gràcies, Xema. En tot cas, si tenen les imatges en el nostre web, si volen seguir-les, són les 2:37. Més coses d'este 12 d'octubre. Augmenta la incertesa, ja ho saben, a l'esquerra del PSOE, després que Gabriel Rufián hagi decidit encapçalar Esquerra Republicana de Catalunya i hagi tancat, per tant, un acord a més amb Podem per a les eleccions. Un pas que l'anyunya, en principi, anyunya Rufián del Front Ampli, José.
12: Sí, des de Sumar asseguren que ja tens per a l'acord. Mostraven avui el seu desconcert, però no donen per tancat aquest acord i esperen que Podem se sume al Front Ampli. Verónica Martínez Barbero és la portaveu de Sumar en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos. Yo invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa, y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
0: I avui ha començat a València la 20a edició del Simpòsium Internacional de Pirotècnia, que torna a València després de 23 anys i que reuneix a professionals de tot el món que han vingut ací a posar en comú nous sistemes de dispar, noves tècniques, també materials, i que té també una vessant festiva amb diferents disparades que a la ciutat.
12: Sí, i este matí, per a obrir boca, els assistents han participat en una despertada als voltants de l'Hotel Melià, que és on se celebra este certament. I esta vesprada al mateix lloc hi ha correfocs i dimecres i dijous espectacle de focs artificials a les 8 de la vesprada. Dimecres, a més, hi haurà un dels altres al·licients novedosos com un acte anomenat l'ABC de la pirotècnica, on ensenyaran a saber distingir els diferents elements de qualsevol disparada. Nicolás Magán és el gerent d'Aeropiro, que és l'associació de pirotècnics, convidava este matí a tot el món a anar a veure'ls.
15: La pirotècnia es fa perquè la gent vinga a veure-la.
6: no té sentit una pirotècnia sense públic, sinó que el que demana és que la gent vinga, sobretot als castells que se van a fer en el carrer Neptuno Eugenia Viñes, una cosa que hem preparat, que és l'abecedari de la pirotècnia, perquè la gent sàpiga el que és i quan veig un efecte sàpiga si és una carcassa, si és un volcà, si és un tro.
0: Bé, són les 2:40, 20 per a les 3. Anem amb la informació de l'horatge. Victoria Rosselló, bona vesprada.
15: Comencem la setmana amb un ambient assolellat i estable i amb unes temperatures que experimenten un fort contrast, especialment a les comarques de l'interior, entre mínimes i màximes. De fet, estem tenint ja uns valors propis de l'època pel que fa a les mínimes, però les màximes continuen passant dels 25 graus, especialment en la costa. Esta situació s'allargarà bona part de la setmana, amb la vista posada en els canvis que anuncien el cap de setmana, una situació completament diferent, amb augment dels núvols, amb inestabilitat, que probablement deixarà pluges fortes al sector mediterrani, sense que encara es pugui especificar com estarem d'afectats. En qualsevol cas, en la primera part de la setmana seguirem parlant d'estabilitat, de sol i de temperatures diurnes més altes del que és normal per a l'època de l'any.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Bé, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, en clau preelectoral, amb salutacions fredes entre el president del govern espanyol i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de Madrid també, José Luis Almeida. Un altre dels moments, la conversa informal entre el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, en la tribuna de convidats. Tot això en els prolegòmens d'una desfilada militar marcada també pels insults i els xiulits que han escoltat a Pedro Sánchez. Txelo Jimeno.
16: A les 11 ha començat la parada militar pel centre de Madrid amb l'arribada de Reis i amb la princesa Leonor amb l'uniforme de l'exèrcit de terra. En la desfilada han participat vora 4.400 militars, 144 vehicles, en el cel 50 avions i 32 helicòpters. La formació Mirlo ha sigut l'encarregada d'obrir l'exhibició aèria a la part més espectacular de la desfilada, seguida de l'eixada de la bandera. Però abans de les exhibicions militars, l'atenció la reclamava la tribuna d'autoritats. El president del govern, Pedro Sánchez, ha rebut crits i insults de part del públic assistent.
10: ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!
16: Ple de l'executiu en l'acte, a excepció de Mònica García i Cira Rego. Entre les absències més significatives, la del líder de Vox, Santiago Abascal, de visita a Ceuta. Tampoc hi han estat ni els líders de Junts, ni d'Esquerra Republicana, ni de Podem. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha creuat unes paraules amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. També entre les autoritats, l'alcaldessa de València, María José Catalá. Dels presidents autonòmics han excusat la presència el Lendakari i Manol Pradales, Juanma Moreno Bonilla d'Andalusia i la presidenta de Navarra, María Chivite. I entre les imatges d'esta desfilada, una de les més típiques, el pas dels legionaris amb la mascota.
0: I esta desfilada també ha deixat algunes anècdotes fora de guió.
12: Sí, com el moment en què el rei Felip indica a la princesa Eleonor amb el braç estirat i amb el dit índex assenyalant que se li ha caigut a terra el toixó d'or. Eleonor l'ha recollit, l'ha guardat a la butxaca i després Felip VI l'ha ajudat a ajustar-se'l de nou al coll.
0: I més enllà del Dia de la Hispanitat, de les celebracions a Madrid, també és el Dia del Pilar, la patrona de la Guàrdia Civil, tant a València com a Castelló de la Plana, hi ha hagut, la Guàrdia Civil ha organitzat diferents actes per a commemorar esta fita. I parlem de tres als sudes perquè de bon matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha penjat un vídeo missatge en les xarxes socials, en la xarxa social concretament X, a motiu d'este 12 d'octubre, en què reivindica l'existència d'una Espanya plural.
12: Sí, una Espanya, deia el president, en la que duguem els nostres drets per bandera. En el vídeo se li veu passejant pels jardins de la Moncloa amb banderes d'Espanya i de la Unió Europea de fons, i en el que se centra en allò en què ens uneix i en els drets que s'han aconseguit i que avui formen part del dia a dia d'espanyoles i espanyols.
2: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras. Porque en nuestros colores caben muchas cosas. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
0: Hi ha música de guitarra flamenca, ja ho escoltàvem en aquest vídeo que ha penjat de bon matí el president del govern espanyol. El cas és que, com dèiem a l'inici d'este temps de notícies, els reis estaven avui presidint la desfilada militar, la parada militar, i demà enfilen camí cap a Ceuta, una visita llargament esperada. Els dos, Felip VI i Letícia, viatgen a tant a Ceuta com després a Melilla, les dues ciutats autònomes. Han passat quasi 20 anys des de l'última volta que les dues ciutats reberen la visita d'uns monarques monarques. L'última va ser el 2007 amb els reis emèrits, Joan Carles i Sofia. La d'ara torna a ser una visita històrica perquè, a més de produir-se dins d'un context social diferent, els reis faran nit a Ceuta, condició que no es donava des de la visita d'Alfons XIII, fa quasi un segle. Patricia Ramírez, bona vesprada.
17: Bona vesprada, Patricia. 24 hores només després d'esta celebració del 12 d'octubre, Felip VI i Doña Letícia posaran fi a 19 anys d'absència reial visitant les dues ciutats autònomes. Per a recordar l'última, hem de remuntar-nos al 2007, quan encara els emèrits Joan Carles i Doña Sofia ostentaven la corona. La d'ara serà una visita diferent. Primer, perquè els reis faran nit a Ceuta, 100 anys després de l'última pernoctació d'un monarca, en este cas, Alfons XIII. Segon, perquè la seva presència s'emmarca en un context social i migratori diferent. I tercer, perquè ho faran en plena precampanya electoral. David de la Encina, delegat del govern a Ceuta.
18: Una presència tan important per a la ciutat, on ningú fleco se deja a la casualitat.
17: L'agenda reial passarà el dimarts de matí per reunir-se amb autoritats locals i membres del govern autonòmic, però la imatge més destacada de la jornada es produirà de vesprada, quan els reis presidisquen un homenatge als migrants morts durant l'entrada massiva al cementeri musulmà de la ciutat. Dimecres viatjaran a Melilla, on tenen previst participar en l'assemblea de la ciutat i reunir-se amb la societat civil.
0: Bé, doncs a la situació a Ceuta s'ha referit el vicepresident primer Carlos Cuerpo, que també és ministre d'Economia. En una entrevista al País ha manifestat que entén les crítiques de la ciutadania per l'actuació del govern d'Espanya, però també ha dit que l'executiu ha respost amb mitjans humans i materials i que ja està començant, diu, a recuperar la normalitat.
12: Sí, ha posat com a exemple d'esta recuperació dels espais públics, les platges i l'arribada d'ajudes.
13: Creo que las últimas semanas ya se está haciendo visible, tangible, el resultado, por ejemplo, de la recuperación de los espacios públicos, incluidas las playas en la ciudad de Ceuta. Vamos a seguir trabajando y de nuevo, para que los ciudadanos, esta misma semana ya hemos tenido la llegada de las ayudas económicas para autónomos y empresas, pues para que sigan notando que el Estado está con ellos.
0: Doncs més de 300 dels prop de 500 migrants desallotjats d'ahir a l'explanada de Ceuta han tornat de manera voluntària al Marroc després que la policia s'hagi traslladat al centre d'atenció temporal per a estrangers.
12: I entre els desallotjats hi havia 70 persones que han demanat protecció internacional i altres 30 que han sigut identificades com a menors d'edat. L'operatiu policial ha desmantellat aquest assentament després que en les últimes setmanes s'han desallotjat els campaments il·legals instal·lats en dos platges de la ciutat autònoma.
0: I des de Ceuta, on està avui el líder de Vox, Santiago Abascal, advocat per l'expulsió de totes les persones que van entrar per la frontera amb el Marroc el dia 30 de juliol.
12: Abascal, que no ha estat present als actes del 12 d'octubre a Madrid, ha visitat la ciutat autònoma amb el dirigent de l'ultradreta francesa, Jordan Bardella.
19: Es verdad que es un día en el que a los españoles nos gusta celebrar la fiesta nacional, hacerlo junto a nuestras fuerzas armadas, viendo esos desfiles de las personas que tanto admiramos, pero no es el momento de hacerla en una tribuna llena de traidores. Yo no quería compartir tribuna con este gobierno traidor.
0: I l'associació MEC de l'AGU ha denunciat avui davant la Fiscalia de Menors i el Defensor del Poble que desenes de menors estrangers no acompanyats viuen i dormen al carrer degut a les condicions en què es troba el centre d'acollida de Melilla.
12: L'entitat parla d'una trentena de menors, alguns de només 12 anys, en situació d'especial vulnerabilitat. La majoria deambulen per les immediacions del recinte amurallat, prop del port, on després d'anys de tranquil·litat s'han tornat a registrar intents d'entrada clandestina en els vaixells com a polissons, segons fonts oficials. En els escrits, l'ONG reclama que s'investiguen les circumstàncies que duen estos xiquets i adolescents a quedar fora dels recursos de protecció, entre els quals cita la possible saturació, falta de recursos i una falta d'acompanyament educatiu individualitzat. Melilla ha patit un important repunt de les entrades irregulars de menors durant el mes de juliol i especialment els últims dies, amb 360, més de 4 voltes de la capacitat màxima permesa en la quota establida per comunitats, establida pel govern espanyol, fixada en 84.
0: 11 minuts per a les 3. Sobre les pròximes eleccions generals, el del 29 de novembre, fa uns minuts hem conegut que la cap de llista per València del PSOE serà l'actual delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
12: Encapçalarà la llista per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró. Bernabé és l'actual secretària d'Igualtat del PSOE i secretària general dels socialistes a la ciutat de València i mantindrà la candidatura a l'alcaldia de la ciutat.
0: I més sobre eleccions, perquè els partits que conformen el Front Ampli continuen sense candidatura vida desfullant la margarida a 5 dies que acaba el termini per a registrar les coalicions electorals. I els moviments són tants i l'acord sembla tan difícil d'assolir que és fàcil perdre's. Descartada l'opció de Gabriel Rufián, que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, el debat se centra en el paper que jugarà Podem i si entrarà o no finalment a formar part d'ixe front ampli.
12: La formació morada integrarà els seus candidats com a independents en les llistes d'Esquerra Republicana i no es presentarà a Catalunya. En aquest acord, Rufián farà campanya per Podem amb Irene Montero a la resta de l'Estat. Des d'Izquierda Unida i des de Sumar s'ha mostrat avui optimistes en que finalment Podem formarà part d'esta candidatura d'unitat del front ampli. Verónica Martínez Barbero, portaveu de Sumar, en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos. Yo invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
12: I l'altre focus del debat és saber qui serà el cap de llista del Front Ampli per Madrid, un nom del que també depèn en bona part que Podem entre a formar part d'esta gran coalició. Mas Madrid aposta perquè siga el seu diputat, Emilio Delgado, el cap de llista a Madrid i que Ada Colau encapçale la llista per Barcelona.
0: I des d'este matí ja està disponible el cens electoral per a les eleccions generals del 29 d'octubre sobre el període de revisió i reclamació de possibles incidències. El cens vigent ara mateix es va tancar en 1 d'agost i està per saber si finalment inclourà o no les persones migrants descendents d'espanyols nacionalitzades per la llei de nets.
12: Sí, encara està en l'aire la decisió del Suprem, que ha de pronunciar-se sobre si les vora 400.000 persones nacionalitzades a través de la llei de nets podran votar o no. Una decisió que s'espera que l'alt tribunal faça pública entre avui i demà. I pel que fa al cens, podem consultar si apareixem correctament en este cens i presentar les reclamacions oportunes a través de la pàgina web de l'INE i a les diferents seus provincials de l'oficina del cens electoral. Les targetes censals arribaran als domicilis entre els dies 2 i 10 de novembre. I si el nostre nom així en el sorteig per a conformar alguna de les taules electorals, se'ns comunicarà entre el 31 d'octubre i el 7 de novembre.
0: Canviant d'assumpte, amb este 12 d'octubre acaba també un llarg pont de 4 dies per als valencians i valencianes que alguns han decidit esprémer fins a l'últim instant abans de fer les maletes i tornar a casa, especialment als punts de la costa, aprofitant les bones temperatures. Helena Andreu.
20: Bona vesprada, Alacant acomiada les últimes hores d'este pont amb un intens moviment de visitants.
21: Y venimos de Toledo.
22: Lo que más me ha gustado es subir en barco.
20: Terrasses plenes i hotels al 85% d'ocupació.
23: Y ya vimos el castillo al que vamos a subir y pues lógicamente ir al mar a disfrutar de ese clima.
24: Estoy de fábula, tenéis un clima no bueno, no, fabuloso. Alicante es mi punto débil.
20: A Gandia, hotels al 90% gràcies a les reserves d'última hora. Beatriz Martínez és directora de l'Hotel Vairen.
25: L'ocupació ha sigut molt bona, hem estat complets. El divendres es va quedar alguna habitació, però dissabte i diumenge i dilluns a tope.
20: Líder en el rànquing d'ocupació estos dies, Peníscola i Benidorm, fregant el 90%, València el 85%. Xifres que, segons la patronal hotelera OSBE, confirmen la fortalesa del turisme valencià més enllà de la temporada estival.
0: I ara sí que ja estem en la informació d'internacional. La Santa Seu acaba de confirmar que el Papa Lleó XIV ingressarà demà dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma per a sotmetre's a una intervenció i extirpar-li, ja ho saben, un nòdul pulmonar.
12: Ahir diumenge, després del rest de l'Àngelus, el mateix pontífex va anunciar que l'havien detectat el nòdul en una fase molt primerenca i ben localitzat. Es preveu que estiga ingressat aproximadament una setmana.
0: I l'escalada de la guerra entre els Houthis del Iemen amb el suport de l'Iran i l'Aràbia Saudí complica la situació a l'Orient Pròxim. L'ofensiva amenaça d'involucrar més països i complica també els incipients esforços per acabar amb la guerra entre Washington i Teheran. Carme Pastor.
26: Els Houthis del Iemen tornen a apuntar contra l'aeroport internacional de la capital de l'Aràbia Saudí, on esta nit han mort una persona i on s'han resultat ferides. Tot després de l'atac més letal en més d'una dècada, amb 13 víctimes mortals i més de 300 ferits. El ministre d'Energia saudí ha anunciat que el regne contestarà de manera contundent els atacs dels insurgents, perquè els rebels del Iemen continuen guanyant terreny al sud del país i creix l'amenaça de bloquejar el pas del petroli saudí pel pas de Bab el-Mandeb, la porta d'entrada al Mar Roig. L'Iran s'ha oferit a mediar entre les parts mentre manté la pressió sobre Hormuz, la travia clau per al comerç mundial i el preu de l'energia.
0: I mentrestant, la situació a l'estret d'Hormuz ha fet pujar de nou el preu del petroli, ha trencat el descens provocat per l'alto el foc energètic a la guerra d'Ucraïna anunciat per Donald Trump. Un anunci sobre el qual Rússia ha evitat pronunciar-se. Marian Company.
1: Continuen els contactes i quan toque comunicar alguna cosa ho farem. És el que ha contestat Patricia, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, a la qüestió sobre l'alto el foc energètic. El Kremlin ha tirat així balons fora davant un suposat acord anunciat per Trump, que Ucraïna rebutja perquè només protegís les refineries de petroli. Per Dmitry Peskov, el portaveu de Putin, ha parlat ben clar respecte a la treva de 60 dies demanada per Zelensky per convocar eleccions. Nosaltres només acceptem una treva duradora, ha dit Peskov. S'ha compromès, això sí, a deixar d'atacar la jornada electoral en cas que es convoquen comicis. Atacs que continuen matant civils. Almenys tres morts i desenes de ferits han fet els últims atacs russos a Kiev i Kharkiv.
0: Més coses. A 5 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, València s'ha convertit estos dies en capital mundial de la pólvora amb el Congrés de Pirotècnia en què participen 400 persones del sector. 42 països comparteixen tendències, novetats i aborden la situació d'este sector. Lorena Caballero.
3: És el so atronador del primer acte del Simposi Internacional de Pirotècnia, una desperta amb 150 caixes de trons de Bach, que és el tret d'eixida d'una setmana plena de correfocs, castells, espectacles piromusicals i sense la clama de mascleta. Colin Patton, directiva del Simposi, i Nicolás Magán, gerent de l'Associació Espanyola de Pirotècnia.
5: Vengo de México y nos despiertan con los cuetones en las iglesias cuando son los días de los santos, pero esto sí ha sido completamente diferente.
3: 50 caixes de trons de Bach, que és el tret d'eixida d'una setmana plena de correfocs, castells, espectacles piromusicals i sense la clama de mascleta. Colin Patton, directiva del Simposi, i Nicolás Magán, gerent de l'Associació Espanyola de Pirotècnia.
5: Vengo de México y nos

0: Palau de Congressos acull els correfocs amb els catalans, el Ball de Diables i amb la Colla de Dimonis de Mislata.
1: I ara parlem de les festes del Campello. Avui, 12 d'octubre, és dia històric a Espanya, però també és la festa gran al Campello, on este matí, a Mas de l'Alba, s'ha viscut l'espectacular desembarcament moro, un acte històric que data del segle XVI. En seu compte, Carolina Tarazona, delegació d'Alacant.
2: Bona vesprada, Patricia. Efectivament, amb una platja de fosques il·luminades soles pel foc, s'ha representat de manera teatral el desembarcament de les tropes mores amb el so de l'arcabusseria de fons. Enguany han sigut 20 embarcacions amb l'objectiu de conquerir les terres cristianes del Campello. Alejandro Sánchez, president de la Junta Festera del Campello, en seu compte.
3: Enguany, per exemple, han ficat cavalls com a novetat.
2: Encara que la representació sempre simbolitza la lluita entre el bàndol cristià i moro, la novetat d'enguany ens la conta el president del Comitè d'Ambaixadors, Francisco Baeza.
4: Una batalla que ha hagut marítima en uns efectes de so, de pólvora i tal, que ha estat molt, molt bé.
2: La representació en la qual han participat fins a 800 festers i en què s'han utilitzat al voltant de 150 quilos de pirotècnia ha sigut un èxit.

Arribarem a les 3 de la vesprada, el moment de repassar les notícies principals d'este 12 d'octubre amb la música de la nord-americana Ashe, que acaba de publicar el seu quart treball. I este és el primer senzill, una cançoneta que l'escoltes i no te la pots llevar del cap. Se diu Stop the Wedding, parar la boda. Amb ella arribem a les 3.

0: Les 3 de la vesprada, ja sabem que avui és dia de tornada a casa per a milers de persones després de 4 dies de pont, José, amb normalitat pel moment.
1: Sí, per les carreteres valencianes espera que passen centenars de milers de vehicles amb punts d'especial atenció com l'autovia A3, la A7, la P7 i en els accessos a la ciutat de València com la pista de Silla i la B30. La major intensitat de trànsit s'espera entre les 4 d'esta vesprada i les 9 d'esta nit.
0: Més coses, festivitat del 12 d'octubre amb l'avançament electoral com a Teledefons, una jornada que ha començat amb la tradicional desfilada militar, marcada també pels insults i els crits per part del públic cap al president del govern, cap a Pedro Sánchez.
1: En la tribuna d'autoritat, Sánchez ha acompanyat els reis d'Espanya, la presidenta d'Astúries i la infanta Sofia. Entre les absències més significatives, la del líder de Vox, Santiago Abascal, que tenia un acte organitzat a Ceuta. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també estava a Madrid i ha intercanviat unes paraules amb el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Prop de 4.400 militars han participat en esta desfilada.
0: I després de la parada militar s'han produït moments de tensió a la Porta del Sol, al centre de Madrid, entre un de persones que s'ha desplaçat des de l'acte militar per a increpar els acampats i acampades per la protesta de la vivenda entre fortes mesures de seguretat.

0: I on sí que s'ha produït una batalla campal este matí ha sigut entre els ultres del Llevant i del Sevilla als voltants de l'estadi Ciutat de València.
1: Greus enfrontaments amb pals, llançaments de cadires i altres artefactes pirotècnics que res tenen a veure amb el partit que es jugarà esta nit amb l'estadi Granota. Estem pendents també de saber si hi ha algun detingut per estos incidents.
0: I sobre les pròximes eleccions, les eleccions generals del 29 de novembre, fa uns minuts ha transcendit que la cap de llista per València del PSOE, del PSOE, serà l'actual delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
1: Bernabé encapçalarà la llista per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària d'Organització, Rebeca Torro.
0: I del front ampli dels partits de l'esquerra del PSOE, a 5 dies de registrar les coalicions, els partits que integren el front ampli semblen lluny de l'acord, tot després que ahir Gabriel Rufián descartarà formar part i confirmarà que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Sumar ha mostrat avui el seu desconcert, però no donen per perdut l'acord, aposten perquè Ada Colau siga la número 1 del front ampli per Barcelona i que Emilio Delgado de Más Madrid siga el cap de llista per Madrid, i esperen que Podem se sume a este front ampli. Verónica Martínez Barbero, portaveu de Sumar.
2: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos. Yo invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa, y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
0: Veurem, que com queda ese pacte de les esquerres. Són les 3:03. Nosaltres acabem ja a les 4, com sempre, actualitzem la informació. I ara continua Sílvia Soria amb el seu programa El Forcat. Nosaltres demà més i millor. Adeu.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha telefonades que no pots perdre. I està encara menys.
4: Bona nit.
5: Hola.
4: Fallera Major Infantil de València.
6: Perquè quan l'alcaldessa de València telefone per a anunciar qui seran les Falleres Majors de València 2027...
7: Nosaltres també hi serem. Tindrem Falleres Majors a l'estudi, ampli dispositiu al carrer amb connexions en directe per a viure els nervis i celebrar-ho amb les protagonistes.
6: I l'endemà ens n'anem a l'Ajuntament de València perquè també volem estar en directe en la proclamació de les Falleres Majors de València 2027.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada, tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 3 de la vesprada. Bueno, el 12 d'octubre és un dia de festa, ja ho sabeu, estan tots els informatius i tot passa al voltant d'esta celebració, però el sector està ahí, no descansa, no para, està fart, i dilo de fart perquè l'última notícia, i així com a mi m'agrada aprofundir en la qüestió, o ho farem en els pròxims programes, però sí hi haurà acció conjunta. Jo pensava que no, és algo històric, que quan hi hagi una convocatòria electoral no s'acaba de trencar la unitat i sí que vagin junts a una gran tractorada. Serà el 28 d'octubre, però ojo, no van els mateixos que ho digueren fa unes setmanes. UPA cau, cau de la convocatòria, i la Unió d'Unions, que va dir que hi seria, complís i es mobilitza. Així que Asaja, Coag i la Unió d'Unions, quan abans era Asaja, Coag i UPA i la Unió no estava, però ara ha canviat el panorama i van junts. Asaja, Coag i la Unió d'Unions, els grans. Ara avançarem, després tenim declaracions, però després ja, com és un dia festiu, hem aprofitat per fer un especial. Anem a conèixer què estan fent i com estan treballant en la finca Sinyent. Anem a parlar d'una trobada de no turisme que va estar a Covinyes, no vaig poder estar, vaig a veure què me conten. I tancaré en una proposta forcatera que, escolta, tres pistes: arròs, estrelles Michelin i cullera. Bon trillo, eh? Per cert, una bona notícia o bona a mitges. La Guàrdia Civil i la policia local de Benaguasil, igual heu vist foc per aquesta zona, per sort han rescatat a 5 treballadors d'una granja d'aquesta localitat i tots els porcs de la granja, 3.300. Ha sigut després de declarar-se este matí un incendi, concretament en el camí vell de Vilamarjan. Els 5 empleats han eixit il·lesos, ¿vale? O sea, que ha sigut una molt bona acció i ràpida. Així han evitat morts, han evitat conseqüències, però això sí, no puc donar encara danys de xifra de danys materials, vull dir. Però sí que hi han hagut, i per lo que estic jo veient i comprovant en algunes imatges que estic trobant en les xarxes, van a ser molt elevades. Així que anem allà. Sílvia Soria, i en la part tècnica, Tono Escribano. Comencem.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: 28 d'octubre, tractorada a Madrid, Asacha, COAG i Unió d'Unions. UPA, com vos acabe dir, no estarà. Juan José Álvarez és secretari d'organització d'Asacha.
1: Esta convocatòria està articulada en 5 punts. El primer, hace falta un plan de choque frente al incremento de coste de producción que hemos sufrido en los últimos años. Hemos sufrido más de un 51% en incremento de coste del gasóleo agrícola. Hace falta un gasóleo agrícola profesional para el campo. Hace falta ayudas para afrontar los incrementos de costes de los fertilizantes, pero que sean reales. El sector de los cereales en esta situación no va a poder producir como sigamos con estos incrementos de costes. Hace falta una PAC que sea fuerte y proteja la renta del agricultor y el ganadero ante la incertidumbre del futuro de la PAC. Una PAC con presupuesto fuerte para la rentabilidad de las explotaciones de los agricultores y ganaderos españoles. Hace falta unos precios justos en origen y una ley de la cadena que funcione de verdad y que sea real. No podemos tener estos precios de hace 20 años. No podemos tener una competencia desleal con acuerdos comerciales que perjudican los intereses de los agricultores y de los ganaderos españoles. El ejemplo más claro, Mercosur, y la situación que vivimos con los acuerdos de Marruecos. Y, por supuesto, hace falta menos papeleo y menos trámites burocráticos. ¿Para qué? Para producir, que es lo que sabemos hacer y es lo que queremos hacer. Seguir produciendo y que nos dejen producir. Hacemos un llamamiento a todo el campo español, al resto de organizaciones, si quieren sumarse a esta gran tractorada. Os esperamos el día 28 de octubre en Madrid.
0: I així, des de la nostra comunitat, la veu que vull compartir és la de Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
2: El proper 28 d'octubre, manifestació a Madrid de forma conjunta entre la Unió d'Uniones, Asaja i COA, on van a centrar-se en tres eixos principals: una PAC en recursos suficients per a les explotacions agràries i ramaderes, preus justos, de nou, torna a estar en el més alt de la reivindicació perquè estem veient que molts sectors estan produint a pèrdues i sobretot també pues que n'hi ha mecanismes i ajustos en aquest increment dels insums bàsics que ens estan portant a ruïna moltíssimes explotacions igual agràries que ramaderes de tota Espanya. Per tant, aquests van a ser els eixos principals de la mobilització i cridar a que totes les persones, llauradors i ramaderes que vulguin vindre d'ací la Comunitat Valenciana, pues estar a Madrid una vegada més per defensar el sector.
0: Ja sabem que els tractors van a entrar a Madrid, accediran per diferents columnes fins a la primera concentració en la Porta d'Alcalà. Posteriorment es van a dirigir des de Atocha fins al Ministeri d'Agricultura i allí la protesta conclourà i es farà la lectura del manifest conjunt. A més, les tres organitzacions ja estan treballant per a traslladar les mobilitzacions a l'àmbit europeu. Davant de què? De la pròxima reforma de la PAC. Andrés Góngora és el secretari general de la COAG. Ell ja ens ha confirmat que les mobilitzacions han deixat ja alguna nota de color i de protesta en Toledo, en Saragossa, mentre que la UPA ha convocat per la seva part una concentració ja feta a Puerto Llano, en Ciudad Real. Les reivindicacions també s'han produït ja alguns puntualment a Lleida a l'augment dels costos de producció. Així que ja vos concrete que demà ampliarem esta informació en declaracions més detallades sobre el que es prepara una vegada concloga l'acte 28 d'octubre a Madrid, ja vos dic, a Europa. Així que de moment és la notícia d'avui, és la convocatòria d'avui i és la data, les informacions que tenim a dia d'avui. Però quan són les 3:11, canviem un poc el context i parlem del que se fa en investigació, del que se fa en enoturisme i en trobades internacionals i, com no, que és dia festiu, tancarem en proposta atractiva.
3: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

així on anem? No cap a Finisterre, sinó cap a casa, que ja que acabar de concloure una jornada molt especial com esta del 12 d'octubre, que igual esteu o tornant, aneu en compte, o dinant en la família o en els amics, o treballant, com és el cas nostre. Així que demà, de nou així, a partir de les 3, per a contar-vos tot el que se puga produir dins del sector agrari, també, com acabeu de veure, previsions atractives, forcateres. Gràcies, com sempre, i per esta gent, per tots ells. Des de lo que és la part gastronòmica fins lo que és la part productora, la part d'investigació, n'hi ha moltíssima gent darrere d'aquest sector. Així que la forma d'ajudar-los és claríssima. Cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà.

0: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Porcat, Sílvia Soria. Són les 4 de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
1: Vesprada de tancament de pont, un pont de 4 dies amb desplaçaments per carretera i una operació retorn en marxa. Connectem amb la DGT per atendre l'última hora sobre les nostres carreteres. Elena Lozano, bona vesprada.
2: Muy buenas tardes. En estos momentos, especial precaución en Castellón, en la AP7, a su paso por Benacasim, en dirección Castellón de la Plana, donde encontrarán al menos 3 kilómetros de tráfico denso. Al margen de ello, afortunadamente, el resto de las principales arterias se encuentran despejadas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos precaución durante la jornada debido a que se prevé un aumento de los desplazamientos.
1: I fa apenas una hora ha trascendit que el PSOE comença a tancar les seues llistes electorals per València i ja té un nom per a encapçalar la candidatura. La delegada del govern, Pilar Bernabé, serà la número 1 en la llista provincial per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària federal d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. Bernabé serà també la candidata del PSPB a l'alcaldia de València quan es convoquen les autonòmiques i municipals del mes de maig. I avui, 12 d'octubre, amb l'avançament electoral de fons, ha començat amb la tradicional desfilada militar a Madrid, marcada també pels igualment habituals crits per part del públic contra el president del govern, Pedro Sánchez. Sánchez ha acompanyat els reis en la tribuna d'autoritats. Entre les absències significatives del dia, la del líder de Vox, Santiago Abascal, que s'ha estimat més assistir a un acte a Ceuta. El president de Ceuta sí que estava a Madrid, entre altres representants autonòmics com ara el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. I en la recepció posterior celebrada en el Palau Reial i en converses informals amb els periodistes,

0: socialistes, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo, s'han mostrat molt optimistes pels resultats que els esperen en les eleccions del 29 de novembre. Per cert, sobre aquestes eleccions, una última hora, el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets. Contra aquesta suspensió s'havien manifestat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. I anem ara amb... Sí, continuem parlant de les eleccions. A 5 dies per a registrar les coalicions per al 29 de novembre, els partits que integren el front ampli semblen lluny de l'acord. Tot després que ahir Gabriel Rufián descartara formar part i confirmara que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquesta llista s'integraran elements de Podem i el mateix Rufián farà campanya per Podemos fora de Catalunya. Sumar ha mostrat avui el seu desconcert, però no ho donen per perdut. Apostem perquè Ada Colau siga la número 1 del Front Ampli per Barcelona i Emilio Delgado de Más Madrid per Madrid. I esperen que Podem se sume al Front Ampli. Verónica Martínez Barbero és la portaveu de Sumar.
1: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos. Invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
0: Este matí s'han registrat incidents als voltants de l'estadi Ciutat de València, on s'han enfrontat ultres del Llevant i del Sevilla, dos equips que s'enfronten en jornada lliguera esta nit. S'han produït enfrontaments amb pals, llançament de cadires i alguns artefactes pirotècnics. Estem pendents de saber si hi ha hagut algun detingut per estos incidents. I en el vessant estrictament esportiu d'eixe Llevant Sevilla, l'equip granota, ubicat en la zona de perill, al lloc 18 de la taula, necessita puntuar urgentment. Davant tindrà un Sevilla cinquè en la classificació i que és un dels millors visitants de la Lliga. Per al duel, que es disputa al Ciutat de València, com hem dit, a les 9 de la nit, està descartat el granota Hugo Sotelo i Eta Young. Serà dubte fins a l'últim moment. D'altra banda, el Villarreal es prepara per a la segona jornada de la Champions, s'enfrontarà demà al Nàpols, a l'estadi de la Ceràmica. Esta vesprada escoltarem el tècnic groguet Íñigo Pérez. Nosaltres tornem a més informació a les 5.
2: A Punt Ràdio, notícies.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
5: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
6: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dilluns, és 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, i per tant, un dilluns amb eixe regust a diumenge, podríem dir. Bé, si vos pillem de tornada en el cotxe o si heu de fer eixe viatge en les pròximes hores, precaució al volant, per favor. De moment, nosaltres tenim una hora per davant per parlar d'un sector que és clau en estos dies, la restauració. Este pont, que unís el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat, i en este 12 d'octubre, suposa tradicionalment un impacte econòmic molt positiu per a la restauració, l'oci i també l'hostaleria de la regió, registrant increments de facturació de fins al 50% si ho comparem amb períodes normals i aconseguint també ocupacions hoteleres que superen el 80% tant en el litoral com en l'interior de la Comunitat Valenciana. Ara bé, avui volem mostrar un punt de vista diferent al que veiem quan entrem de normal a un local, a un bar, a un restaurant. Volem parlar de dos claus que, tot i que no tenen res a veure ni en la carta, ni en l'atenció al públic, ni en el disseny dels restaurants, són claus per a que estos triomfen. Per una banda, ens endinsarem en el món de la gestió i l'organització d'un restaurant. Fer-ho de forma correcta pot marcar la diferència entre que siga un projecte viable econòmicament o no, i a més dels diners també pot estalviar molt de temps als restauradors. En concret parlarem de Jure. Este és el software de gestió creat així en la Comunitat Valenciana i que permet optimitzar totes les variants dels restaurants i tindre dades a temps real. De seguida en parlarem d'este projecte. I per altra banda, també comptarem amb els professionals que fan que tinguem ganes d'anar a un restaurant, a un local en concret, perquè avui en dia no val solament en tindre una proposta gastronòmica cridanera. Avui en dia has de saber comunicar que tens aquesta proposta. Així que parlarem amb una de les principals agències de comunicació especialitzades en el sector de l'hostaleria en la Comunitat Valenciana. Amb tots aquests temes, en este punt, comença esta cadena de valor d'avui, 12 d'octubre.
2: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.

0: I ara volem parlar d'una part del sector de l'hostaleria que tot i que no es desenvolupa ni en una cuina, ni en un restaurant, ni en un mercat, és fonamental per al sector actualment. I és tota la part comunicativa que hi ha darrere d'això. Avui en dia, si un projecte de restauració vol tindre èxit, no s'ha de centrar solament en la seva carta, que és importantíssima, o tampoc en el seu local, que també cada vegada guanya més pes, sinó que ha de tindre clar com comunicar tot això. Els possibles clients han de saber que el local existeix i per a donar-se a conèixer no val solament en convidar a que visiten el teu bar, com canta en esta cançó Hombres G. Somos amigos de verdad, no lo pienses más, visita nuestro bar. I per este motiu, cada vegada són més els restaurants i els grups que decideixen contractar agències de comunicació especialitzades en això. Avui hem convidat a una de les agències més rellevants en l'hostaleria valenciana, és Brava, així que avui tenim el plaer de parlar en el seu cap de premsa. Ell és Sergio Gea. Sergio, bona vesprada.
1: Hola, Javi, què tal? Bona vesprada, com esteu?
0: Bona vesprada. Moltes gràcies per atendre'ns en un dia com avui, un dia festiu, que sabem que és una miqueta sempre complicat. Però parlem una miqueta, Sergio, de com ha evolucionat la comunicació en la restauració en els últims anys.
1: Bueno, pues encara que avui sigui un dia festiu, ja saps que l'hostaleria no para, o siga que en ese sentit nosaltres també anem sempre en sintonia. Bueno, ha evolucionat molt, no? Jo crec que no és el mateix obrir un restaurant fa 20 anys o 15 o inclús 10 que en els últims 5, no? Sobretot s'ha notat des de pandèmia, no? Que moltes vegades tenim la pandèmia com una barrera mental per a moltes coses. Bé, pues jo crec que també una d'estes és la gastronomia i la comunicació, no? Des dels últims 5-6 anys, si tens un bon restaurant però no saps comunicar-ho, i no només parlem de posar un vídeo en Instagram, sinó de moltes més coses, òbviament no eres reconegut.
2: Mm-hmm. Clar, i Sergio, com es construeix aquesta bona narrativa al voltant d'un menú o d'un concepte gastronòmic?
1: Bueno, pues nosaltres sempre en Brava lo que fem, que per cert ja portem en canvi del 5 anys d'existència de l'agència, sempre diem que som una agència de comunicació i creativitat gastronòmica, i sobretot posem el foco en esta segona secció, en el tema de la creativitat, perquè lo primer que fem és una estratègia de comunicació, i sempre demanem que siga així perquè no és el mateix agafar les salses d'un restaurant, fer un esdeveniment o convocar un sopar de premsa, entre altres moltes coses, sense abans i ser primer pas, que és el que em preguntes, Javi, pues, i ser primer pas que és sentar les bases, no? Pues conèixer el restaurant, fer inclús com si d'un àmbit econòmic empresarial es tractara, i de fet, òbviament, este programa pues, va d'això, un anàlisi d'AFO, també ho fem a nivell gastronòmic, de veure pues, tant debilitats, oportunitats dins i fora del restaurant, i a partir d'ahí sentar les bases i veure si a un restaurant li pot interessar pues, apropar-se a la premsa, li pot interessar apropar-se amb els influencers o simplement renovar una pàgina web, no? Hi ha moltíssimes formes de potenciar la comunicació.
0: Sergio, estaves comentant algunes accions que tal vegada poden ser aplicades també a altres sectors, no? El fet de tindre una web, de comptar amb influencers i demés, però clar, en este sentit, què vols diferenciar o què diferencia a l'agència Brava, que està especialitzada en el sector gastronòmic, d'una agència de màrqueting generalista? Quines peculiaritats té el sector?
1: Bueno, estem tan especialitzats que només portem restaurants, vull dir. Fins a aquest punt arribem que la nostra cartera de clients només són restaurants de la ciutat de València, també portem província de Castelló, província d'Alacant, i o projectes o marques gastronòmiques, no? Però en quant a lo que me preguntes, el que ens diferencia és el tema de la creativitat, sobretot, no? I inclús també de la premsa, de les relacions públiques i de la creativitat i de l'audiovisual, també te diria, no? I ses pates, no? I per què? Perquè jo crec que també està per damunt de tot, sempre quan contem, bueno, què és Brava, no? O per què ens diferencia? Perquè no només portem les xarxes socials, sinó perquè sumem un plus important, que és arribar a altre tipus de públic, no? Que un restaurant pugui arribar a un article en premsa, a una entrevista en ràdio, com estem comprovant, o inclús a eixir en televisió a nivell nacional, no? Podem dir que és un mercat que encara que, òbviament, pues, hi ha altres agències i també altres persones que també ho apliquen, se diferencien també en fer aquests esdeveniments creatius que, per exemple, fa uns dies, no? Un restaurant, i te poso l'exemple perquè és molt, però que molt reconegut en tota València, com és Maipi, que ja 43 anys,
2: un
1: és
2: clàssic,
1: un
2: sí.
1: Restaurant, sí, ahí en Russafa, pues que tota la vida han anat jugadors del València Club de Futbol i personalitats importants, pues lo que van fer va ser commemorar els 2 anys que estan Carito i Germán, els chefs Estrella Michelin en Fierro, que varen agafar i ser riendes amb molta dificultat perquè era una gran responsabilitat posar-se al front de Maipi, i nosaltres per a commemorar aquests 2 anys vam fer un esdeveniment de premsa i vam dissenyar un àlbum de cromos especial que contava la història de Maipi, no? Relacionant-lo amb el València, perquè tenia molta relació amb visites de jugadors, no? Vull dir, és un exemple de cosetes que fem a nivell creatiu que no es queda en portar l'Instagram i ja està, no?
0: Clar, però aquesta és la diferència, no?, que estaves comentant, que al final no solament pujar un post a Instagram o un vídeo, un reel a TikTok, sinó, com estàs comentant, aportar també valor en la comunicació.
2: I, Sergio, esteu veient també encara reticències entre els hostalers, diguem, i els negocis, ara que ho acabes de mencionar, en un cas que, al contrari, no? que sí que abraça aquestes noves formes de comunicar, però esteu notant en aquests hostalers més tradicionals unes reticències a l'hora d'invertir en imatge i comunicació digital?
1: Òbviament, així la relació s'ha de fer perquè tenim 2 camins, no? Lo primer també que preguntem és, bueno, què et fa falta? Comensals, perquè tens el restaurant buit, o una millora de marca? Nosaltres solem treballar més la segona opció.
2: Claro.
1: I te dic això perquè els hostalers que porten un restaurant 30-40 anys, si és que continuen obrint les portes, és perquè els va bé.
2: Claro.
1: No? És perquè tenen la seva clientela, sí, i és perquè tenen la seva trajectòria i el seu aval històric, no? Si aquest tipus de client, en aquest cas, si arriba a Brava, és perquè vol potenciar més encara la seva marca o vol reposicionar-la, no? I sí que tenen en compte i li donen importància a aquest tipus de comunicació en quant als hostalers amb més anys, no? Restaurants antics. I després està l'altre vessant, que és les noves apertures. Les noves apertures sí que consideren que han de tindre nous restaurants o directament que ens entren a l'agència per a poder fer una apertura a lo gran, esdeveniment en premsa, xarxes, o inclús porten 2-3 anys, no porten molt, però volen donar un gir a la seva comunicació, no? O sigui que, d'una forma o altra, jo te diria que sí que, al cap i a la fi, entenen aquest tipus de comunicació, però amb diferents enfocaments.
0: En aquest sentit, sí que un repte al que heu de fer front, imagine, és el fet de que un hostaler entenga que la inversió en imatge acaba repercutint també en la facturació, tot i que no pugues demostrar-ho de forma directa. O sí que teniu algunes xifres que vos ajuden una miqueta a respondre a això, Sergio?
1: Esta és una molt bona pregunta que també ens fan els restaurants.
0: En general, no? Vull dir, es planteja en molts sectors, però en el vostre entenc que, a més, és complicat.
1: En el nostre és complicat, perquè és molt, té una part molt subjectiva, no? Una part de conversió, que diuen molts els empresaris dels restaurants, no? Bueno, jo hi sí, tenen un article en premsa, sí, però com sé que
0: això part d'ells, no?,
1: ha llegit l'article, ha vingut al restaurant. I això és la part més dificultosa. En xarxes se pot mesurar, això sí. Sí que sabem, òbviament, no?, que la premsa, per exemple, que és una part que treballem molt nosaltres, o els esdeveniments, té molta repercussió. Té molta repercussió a curt termini. Es nota com pues, l'exemple de Maipi, torna a posar-ho, no? Des de que va ser l'esdeveniment fa un parell de setmanes, estan plens durant 2 setmanes tots els dies, no? I també és un treball que es nota a llarg termini, perquè crear o potenciar una marca, ja bé siga d'un restaurant o d'una empresa o de qualsevol sector, ha d'entendre l'empresari que és a llarg termini, i és una inversió com a mínim de 6 mesos. Uh-huh. De fet, nosaltres treballem a mig termini, no? Com a mínim de 6 mesos, i òbviament per a que siga i tinga els seus resultats ha d'estar pues, 1 o 2 anys per a que es vegin.
0: Clar, entenc que al final el que esteu plantejant també no és solament el fet de contratar a un foodie, a un creador de contingut que te pot omplir el local un cap de setmana o durant 3 setmanes, sinó en convertir aquesta efervescència, no?, en clients recurrents, en una clientela de confiança i estable a llarg termini.
1: Clar, efectivament. Tenim comprovat que els influencers funcionen, però a molt curt termini, no? Avui va un influencer a un restaurant i segurament el restaurant tinga 2 setmanes una bona acollida de comensals, no? Però hi ha restaurants i restaurants, no? Perquè un restaurant tal vegada pot ser més lifestyle, més postureo, que se diu, i tal vegada els influencers pues, siguen més adequats per a aquest tipus de restaurant, però hi ha restaurants, i per això fem, insistim en una estratègia de comunicació, el primer de tot, hi ha restaurants que la premsa, no?, els aporta molt més perquè va dirigida a altre tipus de públic, de target, no? Per tant, a aquesta pregunta, bueno, pues, efectivament, els influencers a curt termini sí, però també s'està comprovant que cada vegada més els influencers, excepte alguns perfils, la gent i el comensal ja comprova que al final se passegen per quasi tots els restaurants, no?
0: Per tant, és que és de veres, és de veres.
1: Claro, la credibilitat va a la baixa.
2: Clar, i mira, que estàvem parlant, Sergio, d'influencers, el que està clar és que quan volem analitzar o volem buscar algun restaurant al que volem anar, a part de veure les xarxes socials i ser restaurant, en el que ens fixem molt són en les ressenyes. Quin paper juguen avui en dia aquestes ressenyes? Com es poden gestionar? Com es gestionen?
1: Bueno, les ressenyes principalment és el tema de Maps, ja que sigui Google Maps o altres aplicacions. I és cert que jo el primer que també quan mire aquestes ressenyes quan vull anar a un restaurant mire aquestes ressenyes, no? Com se gestiona una mala ressenya? Jo crec que el propi usuari o el propi comensal, això també ho dic més com a comensal també, pues, ha de mirar-ho en perspectiva, no? No te pots quedar en una ressenya d'algú que posa no puc entrar el gos al restaurant perquè està prohibit i posa una estrella de 5. Clar, això no té cap sentit perquè si és la normativa, és la normativa. No té cap sentit que valores així un restaurant per aquesta norma, no? I com se gestiona? Bueno, pues contestant de forma adequada i educada. I també, òbviament, pues, qui se fixa en aquesta ressenya veurà la resposta del restaurant, que és totalment lògica, no? I jo sempre convide, i també és part del nostre treball en Brava, pues, convide a que contrasten aquesta informació, que no es queden en este restaurant un 4,5 o un 3,5 en Google Maps, que facin una búsqueda en Google, no? A veure què és de premsa, perquè la premsa aporta aquesta part de notorietat i de crítica gastronòmica, no? Que òbviament no aporta mai ni un influencer ni molt menys una ressenya.
0: I en aquest sentit, Sergio, parlant una miqueta de totes les fitxes que teniu també en el tauler gastronòmic i empresarial, quina és la clau per a destacar avui en dia un projecte gastronòmic i no semblar una còpia dels altres? Perquè per carta i per local n'hi ha un fum que acaben pareguent el mateix, eh?
1: Sí, totalment. És, el primer punt i la base de tot és la diferenciació. Això està clar, no? Preguntar-li a l'hostaler què te diferencia a tu de l'altre, perquè vas a la plaça del Mercat de València i són tot puestos de paella i esmorzars, no?
0: Correcte.
1: Sí. Ahí està la complexitat de tot. I nosaltres el que fem, per exemple, és que el relat, si la carta és la mateixa, separeix que el relat, no? Treballar el relat del restaurant, que no siga el mateix. I en aquest sentit, un restaurant, i ja no només parlo dels clients que tenim en Brava, sinó a nivell genèric, un restaurant pot tindre la mateixa carta o inclús pràcticament els mateixos preus, però el local no és el mateix, la grandària del local tampoc és la mateixa, la ubicació... I també depenent el tipus de comensal, no? Pots enfocar-te a un comensal més turista o pots buscar, tot i que estigues en el centre de València, un comensal més més nacional o més local, no? Per tant, hi ha que buscar aquests puntets i anar perfilant-los, no? I això es treballa des de diferents perspectives.
2: I ja que estem així en cadena de valor, volem saber un poquet també de xifres i sobretot en matèria pressupostària. Quin percentatge, Sergio, considereu que del pressupost operatiu hauria de dedicar un restaurant mitjà a la seva estratègia de comunicació i màrqueting?
1: És una pregunta complicada perquè no la sé. Perquè no la sé. Jo no conec els pressupostos dels restaurants que portem. La facturació genèrica no se sol saber, és algo privat de les empreses, però sí que puc entre línies puc donar-vos una xifra de lo que nosaltres recomanem invertir, no?
2: Exacte.
1: A l'any.
2: Sí.
1: Tal vegada, bueno, depenent, si és un servici integral, que és el que estem comentant, que és el que nosaltres recomanem, no només salses, sinó anar a la premsa, anar a fer esdeveniments de quan en quan, activacions, renovació de la pàgina web, pues tal vegada estaríem parlant d'uns 25.000 euros a l'any. Això, òbviament, un restaurant que tinga l'opció de poder invertir aquesta quantitat de diners, sempre se poden ajustar els pressupostos i optar per una cosa o una altra.
0: Home, Sergio, en el vostre cas, uno dels vostres lemes és que feu trajes a mesura, no? Trajes a medida. Per tant, sí. Entenc que al final, bueno, també una de les claus de la vostra agència i del sector és que intenteu adaptar-se una miqueta a les necessitats que trobeu, no?
1: Clar, efectivament, Javi, sí. Sí, perquè me sembla que pareix que estiga fent així, però és que si posa exemples la gent ho entendrà perfectament. Perquè la gent coneix, per exemple, a Los Gómez. Los Gómez té diverses marques de restaurants pel centre de València
2: i,
1: òbviament, tenen una capacitat d'invertir que és molta i és molt major a altres restaurants més xicotets, no? que només tenen 10 tauletes, no? Per tant, me sembla que pareix que estiga fent així, però és que si posa exemples la gent ho entendrà perfectament.
2: Sí.
1: La gent coneix, per exemple, a Los Gómez. Los Gómez té diverses marques de restaurants pel centre de València
2: i,
1: òbviament, tenen una capacitat d'invertir que és molta i és molt major a altres restaurants.

0: tens este pressupost, nosaltres te recomanem fer això per a potenciar la teua marca i la teua comunicació empresarial al final, pues anem per aquesta via, no? I sempre s'ha de tindre en compte que una cosa també són els honoraris, com pot ser d'una agència o d'un professional de la comunicació, i altra cosa és la inversió extra, no? Perquè al final fer publicitat en cartelleria exterior costa diners, fer falques de ràdio costa diners, fer una pàgina de publi en una revista costa diners, i això a poc ho van entenent els costelers, no? Costa molt, però és un treball que també nosaltres fem perquè per estar en aquesta esfera mediàtica que sempre comentem, una empresa, no només de gastronomia, una empresa ha de tindre en compte que ha d'invertir per a que la gent la veja i per a que la gent la tinga en consideració en el boca a boca, no?, que se diu.
1: I més en un món saturat d'estímuls i de missatges com en el que vivim actualment. Sergio Gea, cap de premsa de l'agència Brava, ha estat un plaer xerrar amb tu, conèixer una miqueta també este sector i ser conscients de la importància que té invertir també en l'hostaleria, en aquesta visibilitat i en la part comunicativa. Moltes gràcies, Sergio.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: Adéu.

0: És de veres que a aquestes hores ja no arribem a dinar als restaurants des que estàvem parlant en els que hem comentat, però...
1: Però arribem a sopar.
0: Encara ens queda la vesprada per davant.
1: Encara quedaria molt dia per davant.
0: Nosaltres acabem així esta cadena de valor, però tornem demà, Arturo.
1: Tornem demà, com sempre, ja ho sabeu, de 4 a 5 de la vesprada.
0: Moltes gràcies per estar ahí, que acabo de disfrutar d'este 12 d'octubre. Adeu, bona vesprada.
1: Bona vesprada.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Acabem un pont de 4 dies i nosaltres continuem molt pendents de l'estat de les nostres carreteres. Anem en directe a la DGT. Elena Lozano, bona vesprada.
2: Muy buenas tardes. En estos momentos, pendientes de un siniestro que complica en Castellón la AP7 a su paso por Torreblanca hacia Castellón de la Plana y que genera al menos 3 kilómetros de tráfico lento. Y ya en Valencia encontrarán dificultades en dos puntos de la AP7, en el entorno de Sagunto y en el entorno de Rafael Monyol, todo ello hacia la capital valenciana. Y finalmente, también tráfico lento en la A23, en el entorno de Soneja, en dirección a la AP7, por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
1: I el Tribunal Suprem ha decidit mantindre la suspensió per a les eleccions del 29 de novembre del dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets. La Sala Contenciós Administrativa ha rebutjat així les peticions que havien presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que consideraven inviable aplicar la prohibició perquè no es podien revisar els expedients de les persones afectades. Per al 29 de novembre, el cens vàlid és el tancat l'1 d'agost d'enguany i en eixe cens figuren 163.020 persones inscrites en aplicació de la Llei de Nets. Davant els arguments de l'Advocacia i de la Fiscalia, el Suprem diu que el dret al sufragi no és de caràcter absolut i que està supeditat a interessos generals, entre ells preservar la veracitat del cens, i dona un termini de 5 dies perquè els afectats presenten al·legacions. A la dreta li ha agradat molt esta decisió, en l'esquerra han presentat protestes i el govern estudiarà la possibilitat de presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional. I aquest rerefons de les eleccions del 29 de novembre ha sigut una de les notes destacades de la celebració oficial del 12 d'octubre a Madrid. S'ha celebrat la tradicional desfilada militar, on també s'han escoltat els igualment tradicionals crits contra Pedro Sánchez per part d'algunes persones del públic. Sánchez ha acompanyat els reis en la tribuna d'autoritats. Entre les absències significatives del dia, la del líder de Vox, Santiago Abascal, que s'ha estimat més assistir a un acte a Ceuta. El president de Ceuta sí que estava a Madrid, entre altres representants autonòmics com ara el president de la Generalitat.

0: Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i en la recepció posterior celebrada al Palau Reial, en converses informals amb els periodistes, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo s'han mostrat molt optimistes pels resultats que esperen en les eleccions del 29 de novembre. De bon matí, Pedro Sánchez havia penjat un vídeo missatge en xarxes socials en què reivindica una Espanya plural en la qual diu «Duguem els nostres drets per bandera».
1: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras. Porque en nuestros colores caben muchas cosas. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
0: I continuem en clau electoral, perquè esta vesprada ha transcendit que el PSOE comença a tancar les seues llistes per València i ja té un nom per encapçalar la candidatura. La delegada del govern, Pilar Bernabé, serà la número 1 en la llista provincial, per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària federal d'organització del PSOE, Rebeca Torró. Bernabé, recorden, serà també la candidata del PSPB a l'alcaldia de València en les municipals del mes de maig. I més sobre eleccions. A 5 dies de registrar les coalicions per al 29 de novembre, els partits que integren el Front Ampli continuen buscant un acord. Ja se sap que Gabriel Rufián descarta formar part d'este front i confirma que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, una llista que també inclourà elements de Podem. Aquesta col·laboració comportarà que Podemos comptarà amb l'ajuda de Rufián en la campanya fora de Catalunya. Sumar s'ha mostrat avui molt desconcertada al respecte, però encara no ho donen tot per perdut. Aposten perquè Ada Colau siga la número 1 del Front Ampli per Barcelona i Emilio Delgado de Más Madrid per la província de Madrid. I esperen encara que Podemos se sume al Front Ampli. Verónica Martínez Barbero és la portaveu de Sumar.
2: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos. Invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
0: Els moviments per a tancar aliances en l'Esquerra no acaben. Bildu i Esquerra Republicana han anunciat que reediten la seva coalició per a presentar-se juntes al Senat. I en els esports, el Villarreal es prepara per afrontar demà la segona jornada de la Champions. Serà contra el Nàpols a la Ceràmica, una bona oportunitat per a canviar la dinàmica de la Lliga. Acaba de fer roda de premsa l'entrenador Groet, Íñigo Pérez, no encara la cita amb urgències, però sap de la importància d'este partit i tenen ben present la decepció de la passada campanya en la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Groet.
3: La jornada 2 creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado.
0: Esto, tornem amb més informació, Àlex Sis.
4: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha telefonades que no pots perdre. I està encara menys.
5: Bona nit.
6: Hola.
5: Ayer amb el Xor Infantil de València.
7: Perquè quan l'alcaldessa de València telefone per a anunciar qui seran les falleres majors de València 2027...
8: Nosaltres també hi serem. Tindrem falleres majors a l'estudi, ampli dispositiu al carrer amb connexions en directe per a viure els nervis i celebrar-ho amb les protagonistes.
7: I l'endemà ens n'anem a l'Ajuntament de València perquè també volem estar en directe en la proclamació de les falleres majors de València 2027.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada... Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: La alineació perfecta del punt a punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la ràdio valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A.Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A.Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
7: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Ja estem així en tot per l'aire. Avui 12 d'octubre, en rigorós directe. Són les 5 i 8 de la vesprada. I avui us pregunto una cosa. Què significa ser espanyol? Clar, i si eres valencià, la pregunta encara té més gràcia, perquè nosaltres tenim aquesta capacitat extraordinària de dir, jo soc valencià, això per damunt de tot. Però després juga la selecció i de sobte estem tots davant de la televisió cridant com si ens anara la vida en un penal. Perquè nosaltres tenim una particularitat. Podem estar orgullosos de ser valencians, orgullosos de ser espanyols i al mateix temps passar-nos mitja vida discutint sobre qualsevol cosa amb la resta d'Espanya. Que si la paella porta això o allò. Que si la truita és amb ceba o sense. Que si en Madrid diuen tronco i així diem nano. Que si fa calor a València i algú de Sevilla et diu calor, tu no sabes lo que és el calor. I nosaltres pensem, mira, xiquet, no em busques, que em trobaràs. Però després passa una cosa molt curiosa. Te'n vas fora, a un altre país, per exemple, i de sobte escoltes parlar castellà en un aeroport o valencià i gires el cap. Escoltes una cançó que coneixes de tota la vida i somrius. Veus una bandera d'Espanya a l'estranger i encara que no ho esperaves, sents sempre alguna coseta. Perquè hi ha coses que no necessites explicar, perquè les has viscut, perquè les tens. És la veu de la teua mare cridant-te des de la cuina, és un partit de futbol amb amics, és un bar ple un diumenge al migdia, és una cançó de flamenc, per exemple, és una família asseguda al voltant d'una taula xerrant. És aquesta manera tan nostra de fer broma fins i tot quan les coses van de mal en pitjor. És el pa, el pernil, el formatge. Ser espanyol també és això. És tindre una història compartida, però mil maneres diferents de contar-la. És parlar gallec, basc, català, valencià, castellà. És menjar paella a València, pinxos al País Basc, una fava d'Astúries o un pescaíto a Andalusia. És tindre accents diferents, costums diferents i maneres diferents d'entendre la vida. Però que jugui la selecció espanyola i que tots ens tornem boixos amb un gol d'Iniesta o un altre de Ferran Torres no és casualitat. Tampoc ho és emocionar-nos amb Rafa Nadal, patir amb Fernando Alonso, disfrutar del chanelazo en Eurovisión o d'un bon dinar o sopar. I pot ser precisament ahí estiga la gràcia. Que Espanya no és a soles un carnet d'identitat, no és a soles una manera de ser, són moltes. I nosaltres, els valencians, som d'una d'aquestes maneres. Amb les nostres paraules, les nostres festes, la nostra música, la nostra pólvora, la nostra mar, la nostra horta. I aquest costum tan nostre de dir això està així al costat quan en realitat està a mitja hora en cotxe. I pot ser espanyol no és estar d'acord en tot, ni pensar igual, ni veure de la mateixa forma. És poder mirar el que tens al costat i reconèixer que, encara que siga diferent o que pensi diferent, també és una forma o forma part d'una història que tots compartim, la d'un país. I això és el que avui celebrem. No que tots siguem iguals o pensem de la mateixa manera, sinó que sent tan diferents hi ha coses que encara ens unixen, perquè som valencians, i molt, però també espanyols. I això no lleva una cosa de l'altra, sinó que l'afegís. I avui 12 d'octubre ho celebrem també treballant, així, a A.Ràdio, en rigorós directe, Maria Caballero.
6: Això t'anava a dir, no sé jo si és molt espanyol treballar un festiu, eh? Però sí. Bueno, sí, així estem. Teníem moltíssimes ganes de poder estar també al costat de tots els seguidors de Tot per l'Aire. Així que avui, encara que siga festiu, tindrem un programa més curtet, perquè avui crec que hi ha futbol, no? O venen els companys
7: del punt a punt
6: a les 6 de la vesprada, però encara que només tinguem una hora de programa, hem dit nosaltres tenim que fer programa en rigorós en directe i anem a recordar tot el que ha passat al llarg del matí d'este dia festiu i també coses que s'han inaugurat, que han començat així a la ciutat de València, per a que la gent estiga ben informada.
7: Sí, que la gent no patisca, que m'està preguntant molta gent, però avui no feu programa, que no vos estic veient per YouTube. No, avui no, perquè com li hem donat vacances a Sofia...
6: Sí, perquè realment el programa descansa. És només una hora.
7: I és una horeta, tampoc anem a muntar així la Mundial per a fer una horeta al YouTube. La fem a la ràdio, com es fa tradicionalment.
6: També la gent pot escoltar el programa en la web de Apunt Media, només tenen que ficar apuntmedia.es i al costat dret ficar escolta-ho.
7: I a l'FM, com tradicionalment, com es pot ser. Nosaltres estem així treballant, està Maria Caballero i està Tono Escribano, que també està així treballant. Avui dia 12 d'octubre, un dia en el que tindrem moltes coses, perquè anem a fer repàs del que ha passat en el dia d'avui, a la desfilada este matí de les Forces Armades i on hi ha hagut moltes coses. I també tindrem moltes notícies de tot tipus, curiositats i també dos entrevistetes per a anar calfant per a tot el que ens ve esta setmana.
6: Clar, perquè sí que és de veres que la desfilada ha sigut el gran protagonista en el dia d'avui, però també així a València han començat dos coses molt xules que volien compartir amb els nostres oients.
7: Vinga, no anem a perdre més temps. A veure, Maria.
6: Sí, el que sí que t'anava a dir és que la gent, encara que no estem a YouTube, es poden escriure i poden participar activament
7: amb la pregunta
6: i en directe
7: del dia.
6: En el nostre programa, avui la pregunta és molt senzilla. Què és el que ens fa Made in Spain? I les coses que només fem els espanyols, com a mi n'hi ha una que m'enxissa, que és aplaudir quan l'avió aterrissa. Jo crec que això només ho fem els que som espanyols, no?
7: Sí.
6: Ahí és quan es nota si en l'avió va gent espanyola o no. N'hi ha moltíssimes.
7: I parlar molt fort.
6: Parlem molt fort. Sí. També menjar les uves.
7: També.
6: Els espanyols són els únics que celebrem Cap d'Any menjant les...
7: Fer la migdiada.
6: Fer la becaeta. Bueno, pues totes aquestes coses són les que volem que la gent ens responga en el nostre perfil d'Instagram, @totperlaireapunta. Ahí hem ficat un reel i poden escriure i al llarg del programa llegirem les preguntes en directe. I també que tenim un número de WhatsApp on la gent pot participar i deixar també els seus comentaris. 639 32 41 36. 639 32 41 36.
7: Vinga, anem ràpidament, no anem a perdre més temps, perquè són les 5 i quart i és moment de les altres notícies. A veure, Maria, perquè avui tenc com anar una secció especial.
6: Clar, igual que el divendres farem les notícies curioses relacionades amb el 9 d'octubre, avui hem decidit fer notícies curioses relacionades amb este 12 d'octubre. Per a començar, Dani, tots diem, avui festegem el Dia de la Hispanitat i te tinc que dir que el nom oficial no és el Dia de la Hispanitat, és el Dia de la Festa Nacional d'Espanya, per a que ho sàpigues. També en 1918, el 12 d'octubre es va convertir oficialment en festa nacional. Fins a aquest moment no se celebrava cap festa i va ser a partir del 1918. També que Colom, jo crec que això ho saben molts oients, va morir sense saber que havia arribat a un continent que els europeus desconeixíem. I també als Estats Units, te tinc que dir, que celebren el 12 d'octubre, ells no diuen el Dia de la Hispanitat, diuen un Columbus Day, encara que...
7: El dia de Cristóbal Colom.
6: Clar, sí, sí, sí. Columbus Day, encara que, si és de veres, no és festiu en tot el país. També la nostra bandera va néixer perquè els vaixells es distinguiren en la mar. Carles III va organitzar una selecció de dissenys en 1785 perquè moltes armades utilitzaven banderes blanques i es confonien a distància, i per això es va triar el color roig i el color groc. I també l'autor de l'himne espanyol és desconegut. Ningú sap qui va ser l'autor de l'himne d'Espanya. El seu origen...
7: Ni de la lletra tampoc,
6: no,
7: perquè seu... no n'hi ha.
6: Clar, el seu origen està en una marxa militar documentada en 1761, i com tu deies, Dani, Espanya és un himne, té un himne regional, nacional, sense lletra oficial. Sí que és de veres que s'han proposat lletres en diferents ocasions, però cap s'ha convertit en la lletra oficial del nostre himne. I coses curioses que té el nostre país. Per exemple, te tinc que dir que Espanya té més de 8.000 quilòmetres de costa.
7: Ale.
6: I a més som el país amb més banderes blaves del món. 677 platges, el 15% de totes les del planeta.
7: Banderes blaves és que estan molt bé. Que
6: clar,
7: són
6: que la platja està molt bé.
7: Són de categoria.
6: Categoria premium.
7: Premium.
6: De categoria internacional,
7: top,
6: com diríem la terreta. Ojo, més de... O sea, són 677 platges, És una autèntica barbaritat. També te tinc que dir que Espanya és un dels països amb major biodiversitat d'Europa, gràcies a la varietat dels seus climes i també del seu ecosistema. A més, tenim la xarxa de reserves de la biosfera més nombrosa del món, 55 espais protegits per la UNESCO. També que Espanya porta dècades entre els països líders en donació d'òrgans. El sistema espanyol de trasplantaments és un referent a nivell internacional i portem 34 anys seguits sent el número 1 del planeta, el nostre país. També Espanya és una potència mundial d'energia solar. El seu clima i les seues instal·lacions fotovoltaiques la converteixen en un dels països europeus amb major capacitat solar. També que som el país amb més vinyes del món, 918 hectàrees plantades, 918.000 hectàrees.
7: Quasi un milió.
6: Quasi un milió d'hectàrees plantades. També que som el primer productor mundial d'oli d'oliva.
7: Però, espai un moment. Amb més vinyes del món perquè ens agrada molt el vi.
6: Perquè ens agrada molt el vi i perquè
7: beure som... Beure vi. I també perquè l'oli d'oliva és patrimoni espanyol.
6: Claro, quasi la meitat de l'oli d'oliva que se produeix en tot el món és així, del nostre país. I ara també tinc altres notícies curioses. Per exemple, que som el país amb més bars per habitants.
7: Molt bé.
6: Es calcula que a Espanya hi ha un bar per cada 100 habitants.
7: Ale.
6: A més, Casa Botín, que està a Madrid, és el restaurant més antic del món, segons el rècord Guinness, que està obert des de 1725.
7: És que, clar, com no podia ser d'una altra manera...
6: Que les taules les hauran canviat.
7: Així a Espanya ens agrada molt anar al bar.
6: Anar al bar.
7: Sí, sí, jo...
6: Jo crec que això és una costum molt nostra.
7: Però no s'està perdent, perquè la gent jove va molt al bar a beure cervesa.
6: Sí, a reunir-se.
7: Sí, sí, sí.
6: També tenim l'església més alta del món, que és la Sagrada Família. També som el país que més turistes internacionals rebem. L'any passat alcançarem un màxim històric amb 96,8 milions de turistes.
7: Quasi
6: al nostre...
7: Quasi 97 milions, Maria?
6: De turistes al nostre país.
7: 97 milions, sí, sí, de persones van vindre a Espanya?
6: Una autèntica barbaritat.
7: Quina barbaritat, tu.
6: I també hi ha invents molt nostres que són... de inventors espanyols,
7: per exemple
6: el pal de la fregona.
7: Ah, sí?
6: La fregona, el mocho.
7: El mocho, perquè tu dius mocho a un altre lloc
6: i no
7: ho entenen, però és,
6: la
7: terreta, és mocho.
6: Sí, el mocho, el logotip del chupa-chups,
7: va ser de
6: Dalí.
7: Però el chupa-chups també, no? Lo que és el chupa-chups també.
6: I el logotip del...
7: El caramel, és a dir...
6: Això no s'ha registrat, el que sí és el logo, la imatge del chupa-chups va ser de Dalí. També la jeringa d'un sol ús i el futbolí, que va néixer gràcies a la Guerra Civil Espanyola. Alejandro Finisterre va idear este xoc en 1937.
7: Però també moltes més coses, com per exemple la Coca-Cola.
6: La Coca-Cola.
7: La Coca-Cola i la llegenda de que Walt Disney era espanyol també. No?
6: Això és d'ella, però...
7: Diuen que era de Granada, no?
6: Això és d'ella, però jo crec que...
7: I que la Coca-Cola és de hielo, de Malferit.
6: Sí, ara, no, ara ja no te vaig a llevar
7: no,
6: la
7: no,
6: contra.
7: No, no, no, això és aixina.
6: Això és aixina.
7: Això és aixina.
6: Pues la veritat és que són moltíssimes coses, que moltes vegades intentem buscar o imaginar o inventar un país que siga gran i ja vivim en un, que és Espanya.
7: Que és Espanya. Recordem a la gent que avui estem preguntant coses made in Spain, coses que els espanyols ens fan únics i úniques, com per exemple la truita, el pernil, la becaeta, la migdiada, el cridar molt quan estàs parlant amb una altra persona. Totes aquestes coses... a les xarxes socials, poden deixar missatges també al telèfon del programa.
6: Per l'aire a punt i també al nostre programa. Ja comencen, eh? La gent està de festa però està pendent de Tot per l'aire, cosa que agraïm moltíssim, perquè ja que ens toca treballar, pues, dona molta alegria saber que
7: n'hi ha gent que... estiga la gent a l'altre costat, que a la millor està tornant del pont.
6: Correcte.
7: I està escoltant del programa,
6: i,
7: eh?
6: I els estem amenitzant la tornada a casa, sí, no? Sí, que sí. Això també és bonic. Mira, Maria de València es diu, no eres espanyol si no et menges les 12 uves, el raïm en la nit de Cap d'Any, encara que els últims te s'engolen sencers. Paco de Torrent diu, no eres espanyol si no has aplaudit alguna vegada quan aterra un avió. Això és de veres,
7: Paco. Això ho has dit tu, sí.
6: Això ho he dit jo. Laura d'Alacant diu, no eres espanyol si quedes per a prendre una canya i acabes sopant, encara que sí. Havies dit que només així és mitja horeta. Jorge, des de Castelló, diu, no eres espanyol si no dines a les 3 i sopes a les 10
7: exacte,
6: de la nit.
7: Exacte.
6: Això és de veres, també.
7: Quina veritat, tu.
6: Carmen de Gandia diu, no eres espanyola si no has dit alguna vegada, va, una última canyeta i mon anem. Vicent de Xàtiva diu, no eres espanyol si no has anomenat guiri algun turista estranger.
7: Sí, sí, sí.
6: Això també és de veres, eh? Jo crec que és només a Espanya la manera de...
7: Els guiris.
6: Però, sí, però de manera sí, carinyosa, no?
7: Sí, sí, amb molta estima, sí. Però són els guiris.
6: De manera col·loquial, però sí, diem a les estrangers, els diem guiris. Amparo de Alcira es diu, no eres espanyola si no parles a crits amb algú que està assegut al teu costat, com deies tu, Dani. No. David d'Elx diu, no eres espanyol si no has discutit alguna vegada sobre si la truita té que portar ceba o no. Pilar de Sagunt diu, no eres espanyola si no t'has tirat una mitjadeta al sofà amb la televisió de fons encesa. Això és...
7: Pensava que anava a dir, si no t'has tirat un pet.
6: Bueno, no, si no has fet una migdiada.
7: Més espanyol, eh?
6: Però és espanyol fer la migdiada al sofà, però també tindre la televisió encesa,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: No pots fer la migdiada
7: no, no, no.
6: En silenci.
7: Fer una becaeta sense la tele, ficada el ciclisme, un documental de la 2...
6: Clar.
7: Sí, sí.
6: Mira, i este menxissa, jo crec que si vols acabem en este. Raül, des de Benidorm, ens diu... No eres espanyol si no has fet una cua quilomètrica perquè et regalen alguna cosa.
7: Ai, som molt espanyol. Anem a fer unes promos i a la tornada comentem tot el que ha passat este matí a la desfilada a Madrid.
4: La vesprada és Tot per l'aire. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
10: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
4: A Cuida't, compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: El relat informatiu en clau valenciana.
12: Les coses com són, tal com passen.
11: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
12: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
4: Cada hora els nostres bulletins horaris a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
11: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
4: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Alt Maestrat 101.3.
7: Tor Tornem així a tot per l'aire, són les 5 i 26 de la vesprada d'un 12 d'octubre, dia festiu, però nosaltres estem així treballant per a contar-vos totes les coses que han passat en el dia d'avui, que han sigut poques, perquè este matí a Madrid ha sigut la desfilada de les Forces Armades i, clar, que ha passat absolutament de tot, tant menys agradable com
6: més emotius.
7: Sí.
6: I, sense dubte, Dani, el desfile ha arrencat amb este soroll. Ja ho has sentit, Dani. Es broncs per a Pedro Sánchez, una situació que ja, n'hi ha que dir, s'ha convertit en habitual. De fet, és el tercer any consecutiu que Pedro Sánchez és rebut amb el descontent del públic. El president només es va lliurar del xiulits en 2023 i va ser perquè va arribar tard. Fins i tot els reis d'Espanya van haver d'esperar-ho. L'únic any que no va rebre xiulits el president del govern, Pedro Sánchez, va ser en 2023. En el 24, en el 25 i en guany, pues, la gent l'ha rebut d'esta manera.
7: Sí que és de veres que la gent estava molt calenta. Jo estava veient-lo en directe i la gent estava molt calenta. També a les declaracions que feien a la Radio Televisió Espanyola, a la gent que estava veient el... Sempre n'hi havia algú que
6: li donava un recaet,
7: sí,
6: no?
7: Sí, sí, li enviava
6: sí que
7: un missatge.
6: Sí que és que deu de ser superdur estar ahí enmig, no? D'un acte tan protocolari, tan oficial, i que només s'escolten paraules no molt boniques per a la teua persona. També és de veres que el president del govern entenc que com no podia ser d'una altra manera, no sé, ni en guany ni en anys anteriors s'ha encarat a ninguna persona del públic com per a
7: preguntar-li. Jo crec que està en el càrrec de qualsevol polític,
6: correcte.
7: El rebre i tant d'un costat com de l'altre, el rebre i ses manifestacions. Nosaltres estem en contra de tots els insults, sempre.
6: Home, evidentment.
7: I nosaltres creiem en que n'hi ha un procés democràtic que són les eleccions per a mostrar el teu descontent més enllà de que la gent parle o demostre el seu malestar, però sempre en contra de tots els insults. Per això estan les eleccions i per a que la gent demostre ahir el seu descontent.
6: També te tinc que dir que ja que estem parlant de autoritats, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anat a la desfilada.
7: Ha estat.
6: I ha estat en la recepció.
7: La que no va estar l'altre dia va ser Pilar Bernabé.
6: Al 9 d'octubre.
7: A la processó cívica.
6: No. Segons ens conten, estava com al cap de tot el dispositiu especial de la Policia
7: estava
6: Nacional.
7: Estava com treballant en
6: Estava, sí.
7: En un control tècnic.
6: No, a veure, per al passat 9 d'octubre n'hi havia moltíssima Policia Nacional, jo crec que més de la que estem acostumats en un 9 d'octubre.
7: No, ho dic perquè el divendres per la vesprada ens fèiem la pregunta, així el programa va quedar en l'aire.
6: I va estar en el dispositiu especial de seguretat de la Policia Nacional, ella va estar liderant i organitzant tot.
7: Com treballant. Com si fos la cap de policia.
6: Correcte.
7: O alguna cosa d'aixes.
6: Com a delegada del govern.
7: Perfecte,
6: sí que està l'alcaldessa de València,
7: Maria
6: José Català,
7: convidada
6: a la recepció també dels Reis, i m'ha agradat molt perquè portava un bolso com si fos una tela de fallera. De Anda. Traje de valenciana.
7: Només tu podies donar-te compte d'aquest detall.
6: Home, és que és
7: detall,
6: un guiny molt xulo. Vull dir, com a valenciana, està
7: bonico,
6: xulo,
7: sí,
6: està xulo. Com a valenciana,
7: tan...
6: pues, encara que siga portar, no, el bolso de mà, en tela
7: sí que
6: vista, de traje de valenciana.
7: Sí que l'he vista a la desfilada, però no l'he vista després de la recepció, que sí que
6: portava
7: sí que
6: el bolso.
7: Vinga, més coses
6: bueno,
7: de Mati.
6: Del xiulits a Pedro Sánchez anem a una música de amor. Perquè, ai, Dani,
7: a veure.
6: Jo te tinc que dir una cosa més calfante. Cada vegada són més les notícies relacionades amb les demanades...
7: M'esteu acorralant com a Rambo.
6: Amb les demanades de matrimoni. Atenció, enguany, en la desfilada del 12 d'octubre ens ha deixat una història d'amor per partida doble, i és que abans de començar la desfilada, dos, no un, sinó dos militars han decidit que era el moment perfecte per a fer el pas més important de la seva vida i demanar matrimoni a les seues parelles. Un dels protagonistes pertany a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i l'altre a l'Exèrcit d'Aire i de l'Espai, Els dos han aprofitat, com diem, els moments previs a la desfilada per a agenollar-se davant de les seues parelles amb els companys com a testimonis d'excepció, i el millor de tot és que les dos han dit que sí, clar, imagina't, no? Que
7: clar, quina pressió.
6: Que t'envalentones, t'agenolles...
7: I a tot l'exèrcit ahí...
6: Al teu voltant i damunt la teua parella te diu... Què fas, cutre? Va, alça't.
7: Però què fas?
6: Però alça't, va, alça't. No, no facis el ridícul, no. Les dues dones han dit, sí, quiero. Per lo tant, hem tingut dos demanades de matrimoni abans de la desfilada.
7: I les peticions de mans que una sí que hem vist... Jo sí que he vist imatges d'una, de l'altra no... Però és que és un moment molt especial, no? És el moment més especial per a...
6: Sí, també t'he de dir
7: que, militars.
6: Igual que t'he dit que els xiulits a Pedro Sánchez ja passen a ser algo habitual, les demanades de matrimoni també, eh?
7: Sí, les peticions a la desfilada, al Dia de les Forces Armades.
6: Correcte. Si t'estàs preguntant, no és la primera vegada que passa. En altres edicions del 12 d'octubre ja hem vist militars aprofitar l'ocasió per a demanar matrimoni a les seues parelles, així que això comença a convertir-se en una tradició romàntica dins d'un acte marcat pel protocol i la disciplina militar. Ara bé, després d'una pedida així, amb tots els companys de testimonis i un escenari com este, el llistó per organitzar la boda, també t'he de dir que està ben alt, eh?
7: Claro,
6: a veure què fas ara, per a sorprendre els convidats.
7: Sí, o has de... No sé com pots organitzar-ho, però o te muntes damunt d'un...
6: T'emportes...
7: D'un Harrier o d'un helicòpter o ja no ho millores, eh?
6: No, t'emportes...
7: D'un tanc ahí, no sé.
6: T'emportes a Babieca, que després te diré...
7: Babieca? Qui és Babieca?
6: Qui és... No, ara te ho conté, però abans te tinc que ficar una altra cançó perquè... Hi ha un dels moments que són el més solemne i emotiu de la desfilada del 12 d'octubre, que és l'homenatge als militars que han perdut la vida servint al nostre país.

0: És sense dubte un moment de silenci, de respecte i de record cap a totes aquestes persones que ja no estan, però que continuen molt presents en la memòria dels seus companys i dels seus familiars. I és aquest homenatge on hi ha una peça que emociona especialment, sí, que és La muerte no es el final, que és la cançó que estem escoltant.
1: Molt emocionant, perquè és el moment en què recorden a totes aquestes víctimes, no? Que han donat la vida pel seu país i on el rei d'Espanya s'apropa i deixa una corona de flors per a recordar i s'atasca al front de l'exèrcit de cadascuna de les forces armades i de seguretat del nostre país, que no només és l'exèrcit, sinó també és la policia, són els bombers, Protecció Civil i totes les forces de seguretat de l'Estat. La veritat és que és un moment molt, molt emotiu. Xulo, sí. A mi m'agrada molt perquè n'hi ha molta gent que es deixa la vida i no parlem de guerres, sinó també parlem de tasques solidàries i això és molt important, no? Incendis, zones amb postguerra, amb molta necessitat, i la veritat és que és un moment molt especial sempre que n'hi ha una desfilada com és la de les Forces Armades en el dia d'avui.
0: La veritat és que, com tu dius, i sobretot també jo crec que, Dani, és important que se reconega, no?, i sa gran labor que fan totes les persones que ja no estan al nostre costat. Un moment especial i emotiu per als companys, però també per als familiars, no?, que tenen invitació i estan presents durant la desfilada. I ja saps, Dani, que realment n'hi ha moltíssimes persones que participen activament en la desfilada. Més de 4.380 efectius de les Forces Armades, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat participen. Clar, tots van a primera hora i se tenen ja que començar a organitzar per a començar a desfilar. I clar, entre que te toca i no te toca, la gent fa coses
1: fa temps
0: i fa coses per a amenitzar, i és el que ha fet la legió, que mentre s'esperava a que començara la desfilada, alguns legionaris han aprofitat per a llevar-li un poc de solemnitat a l'espera.
1: Paquito el Chocolatero?
0: Correcte. S'han ficat a ballar ni més ni menys que Paquito el Chocolatero. Mentre s'esperaven per a començar a desfilar, alguns legionaris, com diem, pues han ballat Paquito el Chocolatero, perquè una cosa és mantindre la disciplina militar i una altra és resistir-se quan sona un dels temes, jo crec que més mítics de les festes populars.
1: A veure, està tota la gent ahí uniformada, seriosa, concentrada, i estos
0: ballant el Paquito el Chocolatero.
1: Estan ballant el Paquito el Chocolatero, vols dir?
0: Clar. Home, a veure,
1: increïble.
0: També te tinc que dir, Dani, que és una manera de soltar els nervis, també, no?
1: De pressió a aquest moment.
0: Jo crec que és un moment molt important, que és un moment especial per a tots ells.
1: És una festa, també, no? La festa nacional.
0: I una manera de baixar adrenalina és, bueno, pues, desfogant-se amb Paquito el Chocolatero. I si parlem de la legió, evidentment n'hi ha un moment que és el més esperat de tota la desfilada, que ho protagonitza, com marca la tradició, la mascota del terç Don Joan d'Àustria III de la legió, i es tracta d'una cabra, en este cas ha sigut Babieca. Te tinc que dir, més xula que un ochón. Hasta Babieca té només dos anys, des de que tenia mesos, forma part de l'equip dels legionaris, i ha fet un pas vertiginós, Dani, perquè de normal les unitats a peu marxen a un ritme reglamentari de 124 passos per minut, i la legió imprimís el seu caràcter i el seu pas més específic i fan 160 passos per...
1: A veure, el que volen dir és que està entrenada per a
0: claro,
1: anar ràpidament al pas de la legió.
0: I ha fet dos assajos previs a avui la desfilada. De normal,
1: dos assajos, també?
0: Sí, sí, assajat.
1: Assatja la cabra?
0: Sí, sí, va bé que assajat. Sí, sí, sí, sí, sí. També te tinc que dir que avui, enguany, debutava.
1: El seu debut, debut oficial.
0: Sí. Ha substituït a Baraka, que era el borrego mascle de 3 anys que va desfilar l'any passat, en 2025. En 2024 ho va fer sota una pluja torrencial, que segur que recordaràs,
1: sí, sí, me'n recordé,
0: el corder Kilo, i en 2023 la cabra Pacoli. Tots ells han sigut dignes successors de Pepe, que és el gran, la històrica cabra que va marxar al costat de la legió durant una més d'una dècada i es va jubilar en 2017. Aixina que
1: 10 anys desfilant al costat de la legió i...
0: I a partir de 2017, que ja el pobre Pepe...
1: un ritme vertiginós.
0: El pobre Pepe ha dit que ja no podia més. Bueno, pues ha sigut Pacoli, Kilo, l'any passat Baraka, i enguany ha sigut Babieca, la cabra de només 2 anys, que anava superguapa.
1: És un dels moments més esperats per la gent, no?
0: Sí, i que la gent
1: més graciós i més curiós, no?
0: Sí, sí, sí. I ella anava en fila.
1: Sí, sí, que no s'ha quedat ahí olorant coses.
0: 160 passos per minut. Això
1: no
0: sí,
1: s'ha despistat ni res.
0: No s'ha despistat, però te tinc que dir que abans del desfile li han donat de menjar.
1: Clar.
0: Tenia fam.
1: Perquè no tinga gana ni fam, clar que sí.
0: Clar, perquè no estiga enfadada, li han donat de menjar i després ja ha començat a...
1: Molt bé, molt bé.
0: A desfilar.
1: Vinga, més coses, va.
0: Te tinc que dir que com a... fet anecdòtic, la princesa Leonor li ha caigut una condecoració. Sí, junts abans que sonara l'himne nacional.
1: Però a terra?
0: Sí, a la princesa Leonor li ha caigut a terra el Toisó d'Or, que és una de les condecoracions més importants de la Casa Reial. I abans d'agenollar-se, ha hagut un moment còmplice amb el seu pare, amb el rei, que li ha dit, el pare li ha dit, t'ha caigut. I ella se queda mirant a son pare.
1: I li ha demanat permís, no? Potser?
0: I què faig? Me puc agenollar? I el pare li ha dit, sí, sí. Agarra-te-le i li ha guardat a la butxaca i després son pare li ha ajudat a ficar-lo.
1: És a dir, que li ha demanat permís, el pare ha dit no te preocupes, que jo després te ho
0: fique. Fique, sí.
1: I li ho ha ficat i ha sigut un moment com íntim, no?
0: Sí,
1: davant de tot el món, però ha sigut íntim.
0: Te tinc que dir també una cosa, que a mi m'agrada molt la complicitat del rei Felip amb la seva filla. A veure, que és de veres, que son pare i és la seva filla.
1: La que estava més seriosa era la reina Letícia.
0: Sí, no sé per què, a lo millor...
1: Però les dos filles i el rei, jo he vist...
0: Han tingut moments de complicitat.
1: Sí, un trosse,
0: no?
1: de la desfilada i estaven parlant ahí amb una actitud més relaxada.
0: I a mi m'agrada molt que el pare cuida molt a la seva filla, li indica amb els ulls, en el cap, on se té que ficar, com se té que ficar.
1: Quina pressió,
0: ja, és moltíssima pressió, però bé, ha nascut per a...
1: No, és el seu treball.
0: Correcte, és el seu treball i té que fer-lo de la millor manera possible.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Està entrenada per a això.
1: Molt bé,
0: i
1: molt
0: està
1: bé.
0: Estudiant per a això. I bueno, anem a acabar, si et pareix, perquè si no se'ns va el temps i ja ens queda quasi res de programa, amb una cançó que és autènticament meravellosa.

0: I és que Marta Sánchez...
1: És Marta Sánchez? És Marta Sánchez. Ha tornat?
0: Ha tornat en un concert a la plaça d'Espanya de Madrid per a celebrar els 40 anys de carrera. La cantant va tornar a interpretar la seva pròpia versió del himne nacional. I la versió que va presentar en 2018 i que va generar molt de debat perquè li va posar lletra a una melodia que, com diem, oficialment no té lletra. I la cosa no va quedar ahí, Durant el concert també va acabar dedicant al públic un «Viva España!», per a provocar una
1: és
0: gran
1: ovació. Marta Sánchez ja va cantar per a les Forces Armades.
0: Home, Soldados de l'Amor.
1: Exacte. No, i que va anar a...
0: Soldados sin batalla.
1: A ese enviament de tropes.
0: Sí, sí.
1: A la guerra. I sí que és de veres que va ser un poc com la musa, no?
0: La musa.
1: Com si fora...
0: De les Forces Armades.
1: Exacte.
0: I ella s'empenya, s'empenya...
1: I després va... Quan va... Exacte.
0: Correcte,
1: i després va cantar i sa cançó amb lletra, però que ella la defensa, ella vol que l'himne d'Espanya tinga la seva lletra.
0: Sí, però no queda bé, no?
1: Jo crec
0: que
1: queda estrany.
0: Queda
1: sí,
0: estrany, però bueno, va donar un concert a la plaça d'Espanya de Madrid per a celebrar els 40 anys, 40 anys ja porta Marta Sánchez damunt dels escenaris cantant.
1: Però està bé, no? Està bé,
0: està
1: físicament
0: super,
1: la veig,
0: com...
1: molt guapa.
0: Sí, sí, super, super. Està més jove que quan va anar a cantar Soldados de l'Amor.
1: Exacte.
0: A Afganistán, crec que va ser.
1: Amb Soldados de l'Amor anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb més coses.
2: Conecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meroño i Maria Caballero.
3: Salva, creus que estem sent massa càustics esta temporada?
4: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
5: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.

0: Tot per l'aire.
1: Continuem Tot per l'aire, són les 6 menys quart de la vesprada. Ens queda un quartet d'hora de programa i anem amb altres notícies perquè des d'avui fins al divendres València reuneix més de 400 professionals de diferents parts del món en un dels grans congressos internacionals de la pirotècnia. Venen a compartir experiències, conèixer novetats i parlar del futur d'un sector que, així, a València, forma part de la nostra identitat. I és que València és una ciutat on la pólvora forma part de la nostra manera d'entendre les festes, però més enllà de les mascletaes i els castells de focs artificials, hi ha tota una indústria, tecnologia i coneixement que moltes vegades nosaltres desconeixem. Per això parlem avui amb Nicolás Magán, gerent i portaveu d'Epiro, l'Associació Espanyola de Pirotècnia. Nicolás, què tal, com va? Bona vesprada.
2: Molt bé, bona vesprada.
1: He de preguntar-te què té València per haver-se convertit en un referent internacional de la pirotècnia i fer un congrés d'esta magnitud.
2: A veure, València és una de les cunes de la pirotècnia, com tot el món sap, i un lloc representatiu, molt representatiu, amb molta cultura de pirotècnia, molta tradició i tot això, perquè quan se planteja fer un simpòsium, el Comitè Internacional lo que demana és precisament això, anar a un puesto que n'hi haga tradició de pirotècnia, que n'hi haga pues, ese background, esa cultura, i ese és un puntet molt bo i que atrau moltíssima gent.
3: Més de 400 professionals, Nicolás, de tot el món, s'han reunit a València en els pròxims dies?
2: Sí, més de 400 inscrits al Congrés, n'hi ha 325,
3: sí.
2: Més la gent que no està inscrita al Congrés, que ve a la fira de comercial, que ve a veure els espectacles, n'hi ha ara 500-600 persones que han vingut al simpòsium, que han vingut, i n'hi ha gent de 42 nacionalitats.
3: Mare meva, i què podem aprendre de països com la Xina, Japó, els Estats Units o Itàlia, que també tenen una gran tradició pirotècnica?
2: Sempre s'ha de prendre, perquè així compartixes això, compartixes la cultura, compartixes la manera de treballar, compartixes moltes coses. I ahí és on treballem, on xerrem de coses, a banda de les ponències, que són ponències serioses, d'estudis, de cultura, d'avanços, de normativa, de tot, n'hi ha un poquet de tot, pues a banda d'això és intercanviar ese coneixement, aprendre d'uns d'altres, portar una cosa que està en un puesto, portar-la a un altre que és novetat així, però no és novetat allà. En fi, és un poquet de tot. I aprens de tot.
1: I es crida molt l'atenció que n'hi ha molts països al Congrés. La realitat és que nosaltres tenim ese pensament de que la pirotècnia és només d'ací de València o que és només xinesa, però és que al voltant de tot el món n'hi ha molta gent interessada en les tecnologies, en les novetats i també en el treball que es fa al voltant de la pirotècnia.
2: Sí, a mi me passa un poquet. Jo soc gerent de l'Associació Nacional, jo soc de València, soc de Torrent, i clar, jo veia també això, que era la cuna de València, València era la cuna de la pirotècnia, i quan vaig escalar un poquet més endavant, va veure que la pirotècnia és cultura en tota Espanya. Tota Espanya, cada part d'Espanya té la seva cultura pirotècnica i això és molt bonic, però és que després mires més endavant, mires més dalt i veus que cada país té la seva cultura pirotècnica, la cultura del foc, i dius, ostres, jo creia que érem els màxims, no, són molt importants, però cada un té la seva importància i cada un té la seva cultura pirotècnica. Això així se compartís. Lo que fem així és ensenyar la nostra cultura, per això hem fet una despertar, per això ara anem a fer un correfoc. Ahir anàvem a fer una mascleta que s'han quedat ahí en l'espineta, perquè no fer una mascleta en la plaça de l'Ajuntament.
1: Ja van dos, i dos de les que fan mal.
2: Que no és el mateix una del dia 4 de març en tot el respecte al que dispara el 4 de març, que té el mateix respecte que el que dispara el 9, però en 42 països així,
3: claro,
2: quedar-te sense la mascleta, ja no tenim una altra mascleta, és com aquesta espineta. Però bé, tenim molts espectacles, anem a fer moltes coses, coses molt xules, la gent que ve així ven moltíssima il·lusió, moltes ganes de donar espectacle, que per això es fa la pirotècnia, per a donar espectacle, per a que la gent disfrute la pirotècnia, que és del que se tracta.
1: I, Nicolás, la gent entenia el que estava passant a la plaça de l'Ajuntament de per què no s'ha fet la mascleta? La gent que és de fora dels Estats Units, de Mèxic, de
3: no
1: altres...
3: No entendien res. No?
1: Clar, pues, com
2: veure,
1: li
2: no.
1: ho heu explicat? Clar, és que és
2: no
1: difícil,
2: entenem,
1: eh?
2: No ho entenem nosaltres.
3: També és de veres.
2: Hem d'entendre un altre. No, és difícil, a veure. Ho intentes explicar, però es queden un poquet en cara de... poder, però... No s'entén que passa això, i menys quan li dius que el 9 és el dia de la Comunitat Valenciana, és un dia un dels dies grans, que és un Vic, i damunt que hi ha un congrés internacional i que passa tot, i dius, però portarien dies, no? No, no, és que portaven 4 dies. Això sí se sabia perquè no se porta allà. Com ho expliques?
3: Ja.
2: Com ho expliques?
3: I després, Nicolás, des de Epiro, heu alertat en diverses ocasions de les dificultats, no?, que afronta el sector. Quina seria ara mateix la principal preocupació de les empreses pirotècniques?
2: A veure, la imatge social és una de les màximes preocupacions que té els moviments en contra de la pirotècnia, ens preocupen molt, perquè moltes vegades sí que és veritat que és una minoria ruïdosa, però fa molt de soroll i arrastra, i se prenen mesures que són, o considerem que són molt populars, però que realment és per a callar una minoria.
1: Clar.
2: Però n'hi ha moltíssima gent que disfruta. Si fas un càlcul, si saps que en la plaça de l'Ajuntament del dia 1 al dia de 9 n'hi ha un mínim de 40.000 persones i dies grans n'hi ha 100.000 persones, i això només és en València, calcula quants milions de persones a l'any van a veure un espectacle de pirotècnia.
3: Claro.
2: Són milions de persones.
3: Sí, sí, sí.
2: Però realment, al final, pareix que té més força la minoria que li molesta, i al que li molesta i vol llevar-la directament. I això és el que més ens preocupa. I per això, en el Congrés, per exemple, tenim una xerrada de pirotècnia, de com acostumar als animals a la pirotècnia, perquè se pot fer.
3: Uh-huh.
2: Jo tinc una gosseta, Nina, i està acostumada a la pirotècnia. Per què? Perquè jo des de xicoteta he seguit unes pautes i no té por. Però clar, això és difícil d'entendre quan té un gos que el passa malament i clar. És com de la seva família, no? És clar. Molt difícil, però tenim que convivir tots.
3: Totalment.
1: Nicolás, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Teniu cosetes ara, el correfoc és d'ací un parell d'hores i teniu cosetes encara al Congrés, no?
3: I fins al divendres.
2: Sí, ara mateix el correfoc i ja tota la setmana de festa i quan vulgueu, vale. Que la gent vinga, que busque.
1: Vinga, vinga.
3: Perfecte,
1: Nicolás,
3: moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: La vesprada és tot per l'aire.
1: I de la pirotècnia se n'anem al món de la moda, Maria.
3: Sí, perquè estos dies València es converteix en un aparador de la moda nacional i internacional en una nova edició de la Mediterrània Fashion Week que reunís creadors de diferents països i aposta també pel talent valencià. Per a saber com es posa en marxa un esdeveniment d'aquestes característiques i que ens explique què es cou entre bambolines i quin lloc ocupa la nostra ciutat en el mapa de la moda, parlem amb Sergio Puig. Él es el director de la Mediterránea Fashion Week.
1: Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena vesprada.
4: ¿Qué tal? Buena vesprada. ¿Cómo esteu? Tot bé, per ací. De cráneo, pero bé.
1: Primer de tot, gràcies per atendre en un dia festiu a Punt Ràdio, a Tot per l'Aire. I avui comença una nova edició de la Mediterránea Fashion Week. Quins nervis hi ha quan arriben estos dies després de mesos de preparació?
4: Sí, no, gràcies a vosaltres, sobretot, per donar-nos veu i per sempre estar al nostre costat. Sí, a veure, ja estem en un punt que després de mesos i mesos de molt de treball, ara mateix ja ho tenim tot més o menys preparat i res, en unes hores ja comença el desfile inaugural.
3: Què té esta edició, Sergio, que la fa diferent a les edicions anteriors?
4: Bueno, pues esta edició és molt especial perquè la internalització, cada vegada és més present, ja és un 80% de les marques participants ja són internacionals. La veritat que estem construint ponts en altres aliances, en aliances internacionals en altres plataformes que tenim, i la veritat que la moda i la marca València i marca Espanya, la veritat que estem portant-la per tot arreu.
1: I com és de...
4: Conforme el dia, pues, ja són sis països representant les seues col·leccions en esta nova edició.
1: Sergio, anava a preguntar-te com és de complicat organitzar una setmana de la moda i què és el més complicat?
4: Pues mira, quan vaig dir que anava a fer este event, me diuen, tu estàs loco? I pues això, pues així és. És una locura, però és tan apassionant. És tan apassionant el poquet a poquet, anar aconseguint apoyo institucional, patrocini privat, gent que suma, col·laborant, que, o sea, no compte que som cuna del textil, som cuna del calçat. O sea, la veritat és que València mereix lo que estem fent. Mereix com porta entre... a Europa des de qualsevol part del món. Entonces, per tota la riquesa arquitectònica, gastronòmica, cultural, etc., mereix una plataforma com la que li estem donant. Estem treballant molt dur i la veritat que estem molt orgullosos de lo que estem aconseguint.
3: També és de veres, Sergio, que una de les apostes de la Mediterrània Fashion Week és donar visibilitat als nous creadors. Suposa que els joves dissenyadors també necessiten, no?, que la seva passió per la professió es conega.
4: Els joves són el futur en tots els aspectes. Entonces, mereixen d'aquesta ajuda, d'aquesta oportunitat, i enguany anem a tindre a 6 joves talents en una desfilada que està a càrrec de la Universitat Barreira, i la veritat que estem molt emocionats, i el públic també ha correspost superbé. O sea, està quasi ja en l'aforo complet per aquest desfile. La veritat que estem molt contents.
1: Sergio, i per a la gent que vulgui apropar-se o que va apropar-se estos dies, què va a trobar-se en la Mediterranean Fashion Week?
4: Pues mira, avui tenim un desfile privat a Tatel València, al restaurant, que va ser una meravella, va ser marca Espanya, en un desfile que anem a contar en la marca Malne, una marca que ja va estar fa 2 anys així amb vosaltres, i la veritat que va ser una meravella. I després tenim, tant demà com després demà, dia 13 i 14, tenim 8 desfiles més, un desfile privat a Tatel València, al restaurant, que va ser una meravella, va ser marca Espanya, en un desfile que anem a contar en la marca Malne, una marca que ja va estar fa 2 anys així amb vosaltres, i la veritat que va ser una meravella. I després tenim, tant demà

0: a Punt Ràdio, a Tot per l'Aire. Molta sort esta setmana i gràcies per la tasca que feu al món de la moda.
1: Moltes gràcies. Espere per vos, per ell. Vinga, un abraç.
2: Gràcies, Sergio.
0: Una abraçada. Fins així, estem ja quasi fora de temps, Maria. Que ràpid ha passat el programa.
2: Ai, no me trobe.
0: No, és com que estem arrencant.
2: Sí, a veure...
0: Vinga, ràpidament.
2: José d'Orihuelas diu, no eres espanyol si no has reservat una taula al bar posant-li una chaqueta damunt de la cadira. No eres espanyol si no has dit, a mi no em fa falta mirar el GPS, jo sé arribar i després t'has perdut. No eres espanyol si no has anat a la platja a les 11 del matí i t'has quedat fins quasi fer-se de nit. No eres espanyol.
0: I no eres espanyol si no fas tard perquè ja estem fent tard.
2: Correcte.
0: Gràcies, Maria.
2: Gràcies a tots.
0: I nosaltres que tornarem demà, que és la telefonada. Programa especial des de les 5 de la vesprada amb Falleres Majors, amb... gent del món de la festa i amb moltes més coses i sorpreses. No sé si podré dir abans de que telefone la alcaldessa.
2: Adeu.
0: No sé si podré, però el que sí que és segur és que ho passarem d'allò més bé. Voticem amb els companys d'informatius i després recordeu que també està el punt a punt amb Salva Folgado. Fins demà. Adeu.
2: Adeu.
3: A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Vesprada de tancament de pont. Acaben 4 dies de descans. Fem una ullada a veure com estan les nostres carreteres. Connectem amb la DGT, Marta Mínguez. Bona vesprada.
2: Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un accidente que complica en Castellón la AP7 en Torreblanca, con dificultades en ambos sentidos, y otro más que dificulta el acceso a Valencia por la A7 a su paso por Sagunto. Además, van a encontrar tráfico intenso en Castellón, en la A23, en los entornos de Segorbe y Soneja, todo ello en sentido Valencia, en los accesos a Valencia por la A3 en Siete Aguas y Loriguilla, y también ligeras dificultades en la A7 a su paso por Ollería. Les pedimos mucha precaución en todos estos puntos y vías.
1: I els ho venim contant, el Tribunal Suprem manté la suspensió per a les eleccions del 29 de novembre del dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets. La Sala Contenciosa Administrativa ha rebutjat així les peticions que havien presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que consideraven inviable aplicar la prohibició perquè no es podien revisar els expedients de les persones afectades. Per al 29 de novembre, el cens vàlid és el tancat l'1 d'agost d'enguany i en aquest cens figuren 163.020 persones inscrites en aplicació de la Llei de Nets. Davant dels arguments de l'Advocacia i de la Fiscalia, el Suprem diu que el dret al sufragi no és de caràcter absolut i està supeditat a interessos generals, entre ells diuen preservar la veracitat del cens. I dona un termini de 5 dies perquè els afectats presenten al·legacions. La decisió del Suprem ha agradat en el PP i Vox i no ha agradat gens en l'Esquerra ni en el govern, que estudia ara presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional. I este rerefons electoral del 29 de novembre ha sigut una de les notes destacades de la celebració oficial del 12 d'octubre a Madrid. S'ha fet, com sempre, la tradicional desfilada militar, on també s'han escoltat els igualment tradicionals crits contra Pedro Sánchez per part d'algunes persones del públic. Sánchez ha acompanyat els Reis en la tribuna d'autoritats, entre les absències significatives del dia, la del líder de Vox, Santiago Abascal, que s'ha estimat més assistir a un acte a Ceuta. El president de Ceuta sí que estava a Madrid, entre altres representants autonòmics, com ara el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. I en la recepció posterior, celebrada al Palau Reial, en converses informals amb els periodistes, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo s'han mostrat molt optimistes, han dit, pels resultats que els esperen en les eleccions del 29 de novembre. De matí, Pedro Sánchez havia penjat un vídeo en xarxes socials en què reivindica una Espanya plural en la qual diu «Duguem els nostres drets per bandera».
3: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas.

0: a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras. Porque en nuestros colores caben muchas cosas. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
1: I més informació preelectoral. A 5 dies de registrar les coalicions per al 29 de novembre, els partits que integren el Front Ampli continuen buscant un acord. Ja se sap que Gabriel Rufián descarta formar part d'este front i confirma que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, una llista que també inclourà elements de Podem. Aquesta col·laboració comportarà que Podemos, la marca a nivell estatal de Podem, comptarà amb l'ajuda de Rufián en la campanya fora de Catalunya. Sumar s'ha mostrat molt desconcertada al respecte, però no donen tot per perdut. Aposten perquè Ada Colau siga la número 1 del Front Ampli per Barcelona i Emilio Delgado de Más Madrid el cap de llista per Madrid. I esperen encara que Podemos se sume a este Front Ampli. Verónica Martínez Barbero és la portaveu de Sumar.
2: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos. Yo invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
1: Els moviments per tancar aliances en l'esquerra no acaben. Bildu i Esquerra Republicana han anunciat que reediten la coalició per a presentar-se juntes al Senat. I esta vesprada s'ha confirmat que el PSOE comença ja a tancar les llistes electorals per València i ja té un nom per encapçalar la candidatura. La delegada del govern, Pilar Bernabé, serà la número 1 en la llista provincial per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària federal d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. Bernabé, recorden, serà també la candidata del PSPB a l'alcaldia de València en les municipals del mes de maig. I com a número 4 en la llista al Congrés, portarà l'actual síndic en les Corts, José Muñoz. I en els esports, en menys de 15 minuts, comença el partit de la primera federació entre l'Hèrcules i el Sant Andreu a l'estadi Rico Pérez. El conjunt alacantí, DZE, busca afiançar-se en la part alta de la taula amb una nova victòria com a local contra un Sant Andreu que ocupa la posició 13. Amb els 3 punts, l'Hèrcules tancaria la jornada 7 en la quarta posició. Els 11 ja estan confirmats i l'entrenador herculà, Beto Company, aposta pel següent 11 titular, Blasic en la porteria, defensa per a Iago, Cantero, Rendero, Samu i Javi Jiménez. Al centre del camp, Fidalgo, Medi Puig, Andy Escudero, Víctor Navarro i Oben, i en punta d'atac, Àlex Jiménez. El partit comença a les 6:15. Nosaltres tornarem en el descans del partit del Llevant.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5.
4: Què tal? Són les 6 i 7 minuts de la vesprada i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
5: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en València.
4: El punt a punt que vos acompanya també en esta jornada festiva del 12 d'octubre, a més en jornada de dilluns, diríem jornada intersemanal. T'ha cabrejat el tècnic del Hèrcules per este horari, pel fet de tornar a competir 9 dies després de la seva última experiència, que també va ser en quant a l'horari. D'aquella manera, en tot cas, si estem en el punt a punt de Punt Ràdio per acompanyar-vos avui també dilluns, comencem a hores d'ara. Este programa enllaçarà directament amb el 90 minuts de les 11 de la nit i a partir d'ahir, bueno, pues, tancarem l'edició esportiva d'esta casa Punt Ràdio a les 12 i mitja. Anem a enllaçar avui també el punt a punt amb el 90 minuts. Primer, de seguida, amb el partit del Hèrcules contra la Unió Esportiva Sant Andreu i després, des de les 8 aproximadament, en el Ciutat de València, en el partit que tanca jornada número 8 de Lliga en Primera Divisió i que enfronta a l'estadi Granota, al Llevant Unió Esportiva i al Sevilla. Però, a hores d'ara, l'Hèrcules se rep este dilluns 12 d'octubre a la Unió Esportiva Sant Andreu en el Rico Pérez, partit corresponent, jornada número 7 del grup 2 de Primera Federació. El conjunt alacantí, dirigit pel valencià Beto Company, arriba en una dinàmica molt positiva després de sumar 10 punts dels últims 12 possibles, amb victòries davant l'Europa, el Juventut Torremolinos, Águilas, i a més d'un empat sense gols contra el Real Jaén, situant-se en el lloc 10 amb 11 punts. Per la seva part, el combinat barceloní ocupa el lloc 13 de la classificació amb 9 punts i mostra una regularitat competitiva després d'empatar 3 dels seus últims 6 compromisos, buscant donar avui un colp damunt la taula a domicili per avançar al seu rival directe. El partit a les 6 i quart, el Rico Pérez, vos el van a contar Gonzalo Blanes i Toni Cabot. Gonzalo ja té totes les formacions, les del Hèrcules i les de la Unió Esportiva Sant Andreu. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
6: ¿Qué tal, Salva? Salutaciones punt a punt desde el Rico Pérez. Efectivamente, ya poco a poco va entrante el público, un día no molt de fútbol, pero el festivo dilluns, y como has comentado, tenéis esa sensación de que se ha fet molt llarg desde el penal, que no se va a chular al Jaén, hasta hoy han pasado 9 días, pero hi ha una prova de foc avui per al conjunt alacantí. És el que tanca la jornada i sap que si guanya es va a situar quart en la classificació. És a dir, per primera vegada i després de més d'un any i mig en zona de play-off d'ascens al futbol professional, que és on tindria que estar sempre l'Hèrcules. Així que avui és un partit important. Alineacions per part del Sant Andreu: de Nacho González, Ramon en la porta, defensa de 4 per a Méndez, Andreu, l'ex de l'Hèrcules, Montoro i Nil, mig del camp per a Carrasco, Torices i Alberto, bandes per a Alexis i Serrano, la referència ofensiva Jaume Tovar, l'altre ex de l'Hèrcules, Jeremy de León, dorsal 25, que està a la banqueta. I a l'Hèrcules la sorpresa està en la davantera: no juga Alberto Toril, ni Fran Sol, ni Antoñín. Cap dels tres davanters centres a l'11. L'aposta del tècnic és per Àlex Jiménez. Així que avui l'alineació titular de Beto Company està formada per Sandro Blasic en la porta, en defensa no varia res, Samu Vázquez, Iago Cantero, Javi Rentero, Javi Jiménez. En el mig del camp, el que acompanya avui a Fidalgo és Medi Puig, banda dreta per a Víctor Narro, l'altra novetat, banda esquerra per a Isaac Oben, Andy Escudero en la mitja punta, Àlex Jiménez com a referència. L'àrbit encarregat de xular el partit d'avui és Carlos Castell. Esperem que este no siga protagonista. En 5 minuts, Salva, arranca el partit al Rico Pérez entre l'Hèrcules i el Sant Andreu.
4: Com estem de climatologia, com estem d'assistència en la graderia del Rico Pérez, Gonzalo?
6: La climatologia és d'estiu, eh? Estem a 25 graus ara en Alacant. Imagine que ara quan se'n vaig el sol millorarà un poc i farà un poc més de fresc, però bé, espectacular. L'herba impressionant i de públic. El Rico Pérez sempre és un estadi que la gent arriba a l'últim minut. Ara estarem al voltant de 6.000, però jo crec que al 10.000 aficionats pot ser que arribem, tot i que és un dia festiu, és un pont, hi ha gent que ha estat fora, però jo crec que, Salva, d'ací a 10 minuts estarem molt a prop de 10.000 aficionats ací al Rico Pérez.
4: Sí, passa el mateix en Mestalla, passa el mateix en la Ceràmica, passa el mateix en el Ciutat de València. Este és Gonzalo Blanes, que va narrar-vos el partit. Saludem també Toni Cabot. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada.
7: Salva, salutacions, molt bona vesprada.
4: Bueno, 9 dies després torna l'Hèrcules a competir. Recorde que en l'última ocasió, si no m'equivoque, Toni, va ser un dissabte a la 1:15, vull dir, un horari de futbol base, que és quan li va tocar jugar a l'Hèrcules l'anterior partit de Lliga, circumstància que va calfar moltíssim a Beto Company, I el desenllaç del partit, com ha recordat Gonzalo, encara va cabrejar-lo més amb aquell penal que no entenem per què, o sí, bueno, per aquestes coses que té l'absurd de VAR que acompanya esta categoria, no va revisar-se un penal claríssim en l'àrea del Real Jaén, que li hagués donat la victòria al conjunt a la Cantí Gonzalo. Este, Toni, han passat moltes coses, eh?
7: Moltes coses, sí, bueno, ho has resumit perfectament, no? Va calfar més, mira que sí que estaven pues, contrariats en l'horari del partit, deixar la una del migdia, però des de luego va calfar molt, molt més el que va passar en aquest últim minut de partit, en un penal que s'ha fet viral. Salva, s'ha fet viral perquè es va comentar en tots els puestos, però va traspassar a més les fronteres, va ser tan escandalós que costava entendre com un àrbit, un jutge de línia, un quart àrbit, ningú va veure absolutament res. El partit va continuar quan un defensa va actuar com a porter descarat, tirant-se en les mans per a evitar el que anava a ser un gol segur. Va ser, com dic, un escàndol que ha afectat, tinc entès que ha afectat a l'àrbit, un àrbit que va vindre, que portava setmanes en la categoria, molt jove, que molt inexpert, i que des de luego va costar-li molt car també aquesta errada en aquesta carrera que estava començant en Primera Federació.
4: No, però és que eren dos errades, Toni. Primer, no sé com ni ell ni l'assistent veuen com un tio es llança a terra com si fos Superman per a rebutjar una pilota amb la mà. Primer, me sembla molt estrany que no veren aquesta acció, i després, evidentment, bueno, pues el mecanisme absurd del VAR, que com que ja havia gastat els dos cartulenes que tenia de revisió, ja no entra d'ofici. Són coses que no entenc, Toni, de veres.
7: L'expulsió de Solde.
4: Bueno, això és una altra. No,
7: Després li han llevat la targeta.
4: Oh, terrible.
7: I la va revisar en el VAR.
4: Terrible.
7: I resulta que després te la lleven. Absolutament desautoritzat, no?
4: Absolutament terrible. A l'Hèrcules, ja sé que va començar el partit, però a l'Hèrcules li han donat algun tipus d'explicació des de federació d'aquella acció? Vull dir, algú li ha de mirar, teniu raó, perdoneu, no sé, alguna cosa se'ls ha dit al club o no?
7: Se'ls va tindre que conformar en que li llevaren la targeta Solde, que pot estar en la partida, però no se li ha donat ningú tipus d'explicació més.
4: És que és increïble, Gonzalo, de veres.
7: Per altra banda, sí que hi ha malestar en el club, perquè són quatre àrbits murcians els que han pitat en el Rico Pérez en este començament de Lliga. Quatre àrbits de Múrcia.
8: Y es que a mí Salva en el Hércules, evidentemente públicamente no lo comenten, pero diuen que la tarjeta roja de Solde era tarjeta roja y por tanto tienen dos partidos de sanción. Y tienen muy claro que le han llevado la tarjeta para compensar.
4: Claro,
8: correcto.
4: Claro.
8: Evidentemente no lo pueden decir, pero tienen clarísimo. En cualquier otra circunstancia no le hagueren llevado la roja a Solde. Pero explicación, como ha comentado Toni, cap. La federación simplemente van a rebre el script del Hércules, el queden ahí archivado y en principio el Hércules diu que por ese motivo le van llevar la expulsió a Solde, que per ser avui, com no està sancionat, sí que està a la banqueta en el partit d'avui davant el Sant Andreu.
4: Terrible avui, l'horari no està mal, és festiu, si s'hi quart la gent pot acudir, si demà treballa se'n pot anar tranquil·lament a casa. El que no era comprensible era el partit anterior, Toni, de la una del migdia. Això va ser increïble, també.
7: Absolutament, no? És que no s'entén, no? Però bueno, són els horaris que va fixant ara, no sé qui.
4: No, jo tampoc. No, jo tampoc.
7: Però és una llàstima, no? I ahir mateix, ara, fa calor. A mi m'hauria agradat que este partit s'hauria pogut disputar a nit, no? Estava parlant abans de Gonzalo, el 9 de la nit. És de veres que l'afició del Rico Pérez és molt fidel. Ara, quan dia Gonzalo ha entrat ja a final, anem a tindre 10.000. Però bueno, és que tu pots anar a les 9 de la nit en una vespre de festiu,
4: sí, correcte,
7: pues segur que haver hagut inclús més ambient, no? I hay que potenciar això, la gent, hay que potenciar els clubs, a més, que tenen afició, tenen parròquia i que plenen les grades, no? Això és el que m'agradaria saber, qui és el que posa horaris per a dir-li que ho tinc en compte, no?
4: Pues el partit que va començar, Gonzalo, amb la seva equipació habitual, l'Hércules, i amb una equipació que a mi m'agrada moltíssim, com és la de la Unió Esportiva Sant Andreu.
8: Sí, ja està tot disposat, el Sant Andreu que sí que avui juga en pantaló blanc per coincidència amb l'Hércules, l'Hércules en la seva habitual, l'àrbit que mira cap a la dreta, cap a l'esquerra, arranca el partit, el que tanca la jornada en Primera Federació, el que anem a viure al punt a punt, espere que en una victòria del conjunt alacantí. La primera era cap a Obenc, a la banda dreta, està Obenc en la dreta, en banda esquerra Víctor Narro, Andy Escudero en mitja punta, Javi Jiménez en la davantera. I avui veurem una versió de Medi Puig més endarrerit, més de doble pivot acompanyant a Fidalgo, perquè a més Manu Rico no ha entrenat els últims dies per un problema muscular i per precaució, tot i que està a la convocatòria, Manu Rico se ha quedat fora de la convocatòria. De totes formes, Toni, Medi Puig pot jugar... No, s'ha quedat a la banqueta, perdó. De totes formes, Medi Puig, Toni, pot jugar perfectament també en aquesta posició de doble pivot.
7: Sí, Manu Rico porta tota la setmana en molèsties, per això no, l'entrenador ja ho va dir, que si no estava al 100% no anava a ser de la partida. I bueno, pues el que dius, la gran novetat és lo que va experimentar avui Beto Company. Tenim tres delanters centres, però tres delanters centres que estan en la banqueta, i va a assajar en un fals delanter, en un fals de nou, com és Àlex Jiménez, no? Un home amb mobilitat d'alt, un home que es maneja bé, un home que està actuant sempre com a segona punta, en ocasions ha actuat com a primer punta, però conforme ha transcurrit el partit, i bueno, pues sí que
4: és novetat, sí que... És novetat el que comentes d'inici en l'Hércules sí, aquesta temporada.
7: Uh-huh. Sí, absolutament. És que tu tens a Fran Sol en la banqueta, tens Antoñín en la banqueta i tens Alberto Toril en la banqueta, uh-huh. Tres nous que tens en el planter, i els tres has deixat en la banqueta per a canviar. Sí que és de veres, també la gran novetat és que Obeng entra com a titular en la banda dreta. És un home que des de ja fa setmanes el propi Beto Company està parlant molt bé d'ell, textualment ha arribat a dir que va com un avió. Bueno, pues anem a veure si ara, entrant des del minut 1, pues veiem aquesta versió d'Oben que tots estem desitjant veure, no?
8: Ja està la pilota en moviment. De moment no ha passat absolutament res en dos minuts de joc. Això sí, salva la possessió, és de l'Hércules. La terra entero, però de moment horitzontal, tocant en curta per a Iago Cantero, aquesta parella de centrals que ja s'ha afiançat a l'11 titular.
4: Que marca clarament en la tele, tu en el camp ho veuràs millor, i ser 4-1-4-1 en fase defensiva a l'Hércules.
8: Sí, sí, Beto Compay li agrada ese perfil, i la clau és Fidalgo per a ell, que és ese pivot ahí davant de la parella de centrals, que té que ser un home clau, que recordem l'any passat estava al Cartagena. La primera centrada d'Obenc ha sigut molt llarga i s'ha perdut per línia de fons. No ha arribat el porter Ramon del Sant Andreu. Evidentment el conjunt català, que no té de moment presa en els primers minuts, i se toma tot el temps del món per a posar la pilota en moviment. Ramon poc a poc va entrar en públic. Finalment sí que estarem al descans, tindrem la data oficial a prop des de 1.000. Baló dividit, salta Samu Vázquez. La pilota espera el Sant Andreu, que pot ara jugar per banda esquerra, permís d'Alexis, que juga en el 1 contra 1. Ara ve taponat per la defensa de l'Hércules, obligat a endarrerir la pilota per a reconstruir des de darrere. Andreu per a Montoro, que torna a la que va ser la seva casa. Li han aplaudit en el moment que s'ha donat el seu nom per l'alineació, perquè va ser un jugador molt honrat així a l'Hércules. La pilota de Ramon Tenjar, buscant de nou Alexis en banda esquerra. Ve Samu Vázquez, baló dividit, que vol Obeng, i que guanya finalment Samu, tocant per a Fidalgo. Fidalgo per a Rentero, no vol complicacions per a Sandro Blasic, un porter al que li agrada molt jugar amb el peu. La pilota de nou per a Iago Cantero. Estem per tant de nou i Sir des de darrere. Així el gran problema, Toni, veient el dibuix de l'equip, és que tenim en Narro i en Obeng, jo crec que dos jugadors de banda que tenen capacitat de l'1 contra 1, però la sensació és que pot ser que falte ese nou davanter centre per a rematar.
7: Sí, anem a veure a les quimeres quina és la prestació que fa en aquesta funció, que nomenes. Bueno, és que no ho han vist en tota la temporada, tampoc ho han vist en els partits de pretemporada. Sabem que Toril físicament encara no està al 100%, perquè és el nou que tots pensaven que anava a ser el titular. Atenció, falta.
8: Hi ha falta clara, és com si fos un córner, perquè és en la línia de fons. La falta a favor de l'Hércules.
7: Antoñín per l'altra banda, sempre ho han dit, ha donat més prestacions jugant en el carril del 10 que com a 9. I bueno, i el que queda Fran Sol ara mateix és el més resolutiu. Recordem que un gol seu va donar els 3 punts contra l'Europa, fora de casa, i la jugada que comentaven abans, Salva, va ser protagonitzada per Fran Sol en aquesta última setmana, que havia pogut donar també 3 punts més.
4: A veure la falta.
8: La falta lateral, la pilota a l'àrea, rebutja la defensa, havia sigut una bona acció individual de Medi Puig, però la falta ha sigut tan mal que tenim una contra perillosa del Sant Andreu. Això sí, se replega bé l'Hércules. Rentero, falta i groga per a Mino. Sincerament, crec que la intenció de Rentero era parar al futbolista, però jo no tinc la sensació de que haya sigut una acció tan clara com ha vist l'àrbit, que ha interpretat Toni que ha sigut falta tàctica per a parar la contra i l'ha mostrat la groga a Rentero.
7: Sí, però jo crec que no feia falta tampoc entre els de la Xina. Estava soles i
8: hi havia quatre
4: sí, centrals, estaven ben parats, era molt complicat que continuï progressant. Sí.
7: Sí, no feia falta que ficar el colze, no?
8: Sí. Bé, ahí tenim la primera groga del partit i l'Hèrcules, que ara té que estar atent perquè és una falta, està junt, és una falta més per a un llançament, centrar al punt de penal. Hi ha quatre jugadors del Sant Andreu en fora de joc perquè l'Hèrcules situa la línia en l'àrea de l'àrea gran. Ahí va el llançament de falta en curt, tapona Medi Puig, no l'he dit tampoc molt bé, la jugada, baló parat al Sant Andreu, que encara vol continuar la centrada al punt de penal, la pilota que finalment arribarà fàcilment a les mans del porter de l'Hèrcules,
7: claro.
8: De Blasic, que busca Oben, que passa és que aquest baló era molt dividit i serà treta de banda per a l'Hèrcules. Demanaven mans, no sé si l'àrbitre ha interpretat la mà o directament la banda per a l'Hèrcules.
4: El que falta més mal treta en l'estratègia, sí, de ABP per al Sant Andreu, horrorosa.
8: És que quan estan els centrals en l'àrea i tocar en curt i no centrar, no té molt de sentit.
4: No.
8: Rentero, el que ha vist la groga. Yago Cantero. Yago Cantero obri per a Javi Jiménez, lateral esquerre. Li dobla Víctor Narro, pegat a línia de cal. Víctor Narro toca en curt per a Yago Cantero. Caparrere per a Blasic, el porter. El Hèrcules que té la possessió, però no la verticalitat. Rentero. Mal, ese baló de Rentero, buscava Oben, serà treta de banda, no, directament la pilota no ha eixit, però és un regal per al Sant Andreu, que juga també en el seu porter, en Ramon. De moment no acaba l'Hèrcules, Toni, de tindre ese inici tan bo que va tindre el dia del Torremolinos, que pressionava, que robava el baló. Jo no estic veient ese Hèrcules de moment.
7: Sí, és un Hèrcules que va eixir a mossegar, que no estem veient-lo ara, no? No està, a més, jo crec, encara ben posat en el terreny de joc, i jo crec que tampoc Medi Puig ha agarrat el seu lloc.
8: Hi ha
7: més imprecisions que altra cosa.
8: Clar, ara hem furtat un baló molt bo i ens hem complicat tant l'acció que hem passat d'una possible jugada de l'Hèrcules, sí, a una contra del Sant Andreu. Hi ha que estar més atent, no? Perquè ha estat bé Javi Jiménez, l'ha tocat a Medi Puig, però ese baló erràtic al final ha acabat en treta de banda per al Sant Andreu. Hacen poques coses en les àrees, però no acaba l'Hèrcules de manar.
4: Una ratxa tan positiva com esta, des de quant de temps no la tenia l'Hèrcules?
8: Des de segona federació. En primera federació mai ha estat, 4 partits sense perdre, en 3 victòries, un empat i cap gol encaixat. Eixa ratxa és la primera vegada en primera federació.
4: Imagineu-vos si suma avui, que tant de vos sume una nova victòria.
8: Sí, ja estaríem en una ratxa molt bona, estaríem parlant de 13 de 15 i estaria quart en la classificació. Sí. És a dir, que este és un partit important. El que passa, Salva, és que així el que es parla és que en el Rico Pérez hi ha un problema en el gol, perquè este és el quart partit i l'Hèrcules com a local només ha marcat 2 gols i els 2 de Samu Vázquez, del lateral dret. Ese dèficit avui hi ha que millorar-ho, evidentment, perquè si no marques és molt difícil guanyar com a local. Baló per a Yago Cantero, a veure si avui sí que arribem al gol. Javi Jiménez, controla Javi Jiménez per a Víctor Narro, que té qualitat, que té talent, però té també 4 davant de sí. El Sant Andreu molt replegat. De moment l'equip de Nacho González pràcticament defensa en tot, molt ficat en el seu camp. En bloque baix, com es diu ara, pilota de nou per a l'Hèrcules, Samu Vázquez. Té Oben pegat a línia de cal, a veure si pot fer l'1 contra 1. L'acció és bona, tocant per a Samu. Samu de nou per a Oben, no hi ha fora de lloc, però tampoc precisió en l'assistència. Sí, hi ha fora de lloc. Per tant, la pilota serà per al Sant Andreu. A veure què tal, no?, aquesta connexió, perquè Samu, Toni, li agrada molt jugar per banda ofensiva i ara té un jugador que també li agrada estar en la banda, com Oben.
7: Sí, sí, no? Per les ales ara mateix té molt de potencial. Són dos futbolistes, tant Narro com Oben, dos futbolistes que van molt bé per banda, dos futbolistes en moltíssima velocitat i en moltíssima habilitat, saben el que tenen que fer en el balón als peus, i jo crec que és una aposta interessant, no? L'Hèrcules té bon planter. El que li falta, com has comentat abans, era començar a trobar el gol, no? I bueno, en este nou experiment que ha posat en marxa avui l'entrenador, Beto Company, en aquest fals nou, anem a veure com és.
8: No deixa de ser curiós, no? No tens gol i la solució és que no jugui cap davanter. Però bé, és futbol modern, no? A vegades és bé, també hi ha que dir que lo del fals nou alguna vegada l'ha eixit molt bé, per exemple la selecció espanyola, però clar, és un altre món. La pilota la té el Sant Andreu. L'Hèrcules no acaba d'estar precís,
7: no.
8: I perd molt ràpid la pilota, no?
7: Sí, sí, no, i a part de, són errors no forçats, que dirien en tenis, no?
8: Tampoc el Sant Andreu...
7: Passar al costat, al company del costat, no té que ser tan complicat, no?, per a donar-li al rival, no?
8: El camp està espectacular, no hi ha cap excusa, no? Ara tampoc ha estat molt fi el porter del Sant Andreu, que ha enviat directament fora.
4: Lo que comentes del Fasnou, ahir... Ho van comentar respecte a l'Elx, perquè Martín Anselmi va eixir en dos centrals que no eren centrals, i tenia centrals en la banqueta.
8: En la banqueta.
4: Sí, sí, sí.
8: I mira, no va encaixar cap gol.
4: No va encaixar, correcte, mira, 0-0, sí, sí.
8: Així el que sí que estem veient és que al Sant Andreu el que li agrada és tindre la pilota, tot i que no siga per atacar, perquè és la millor forma de defensar, i li està costant a l'Hèrcules, que es precipita de nou, que vol jugar ahí de primeres, no hi ha falta, diu l'auxiliar, que estava molt a prop, la centrada al punt de penal, i això va ser córner, el primer per a l'Hèrcules, bueno, el segon córner, el primer ha sigut un poc en curt, a veure este, a baló parat, que és tan important en el futbol. El baló que el va posar Andy Escudero, dona el mateix que jugué per el mig, ell va estar sempre en el baló parat. És baló per a l'Hèrcules, és córner a favor del conjunt alacantí. Tot el Sant Andreu, no deixa cap jugador en la part de davant. Els 11 del punt de penal cap arrere. Ahí va el córner, el llançament en curt, a veure perquè va de segones. Jugada ensayada, llarga, la centrada al punt de penal, y se remat, no, porque estaba de esquerra Rentero, finalmente fácil para el porter Ramón. Ahora li han taponat en el momento de la treta de porta. El árbitro demana tranquilidad, porque yo creo que el porter volía groga, pero el árbitro dijo que no, que simplemente es falta y való para el Sant Andreu. 12 de la primera.
4: Toni, portem 7 jornades de lligues pronte, però tenint en compte ja els que estan al capdavant de la classificació, qui t'olores respecte al que pot ocórrer en les acaballes de la temporada? Veus algun candidat ja ferm que diu, mira, este puja sí o sí, o encara és pronte?
7: No, jo crec que és pronte. Mira, ahir jo estava veient el partit del Saragossa,
4: vaig veure els gols, que
8: locura. Atenció, jugada del Sant Andreu, perillosíssima, no hi ha porter, ha salvat la defensa de l'Hèrcules. Està demanant penal el jugador del Sant Andreu, però crec que no hi ha res que demanar. Però Aisid Blasic ha tocat la pilota, el jugador del Sant Andreu s'ha quedat sense porter per a rematar. I quina velocitat de Fidalgo, crec que ha sigut llançar-se a terra i evitant el que era un gol cantat,
4: Sí.
8: No se reclama res, no, o sea, no hi ha revisió, però ocasió molt clara, del Sant Andreu.
4: Claríssima, claríssima.
8: Està un poc dormit el partit. La pilota de l'Hèrcules ara pot ser bona. Andy Escudero dins de l'àrea. No, volia centrar. Jo crec que li ha sobrat l'última centrada. Ahí podia llançar directament.
7: Ha vist Obenc soles, sí. I ha volgut ser generós perquè estava soles per espantar l'Obenc. Jo crec que ha fet bé Javi Jiménez també buscant i s'ha assegurat.
8: Era clara,
7: Era molt clara, però també és de veres que ahir... Se l'ha trobat el defensor del Sant Andreu.
8: Si passes gol, tercer gol.
4: Si passes gol, sí.
8: Era una ocasió claríssima.
4: Sí.
8: A veure esta jugada, baló parat per a l'Hèrcules. El llançament del córner, la pilota al punt de penal i ja falta en atac. Abans en la jugada del Sant Andreu, tallat a Toni, que estaves parlant, Toni, del partit d'ahir del Saragossa, sí. Que va ser una bogeria. Sí,
7: final, sí. Jo en el 4-2, clar, faltaven dos minuts. Dos minuts i el 4-2, bueno, ja, esto ja s'ha acabat, no? I quan vaig veure, vaig esperar-me a veure que llancen la falta al 4-3 i, bueno, esto no pot ser, de veres, fíjate lo que és el futbol, no?
4: 4-4.
7: I al final 4-4, no? Pues per lo que dies, no? No, jo crec que encara no està clar. No veus el Tenerife de l'any passat, no? En el grup de l'any passat, en el que es veies de primer...
4: Molt superior,
7: que anava a existir de la classificació, com al final va passar, no? Jo, en guany, almenys en este grup, jo no el veig. No el veig encara.
8: Hi haurà molta igualtat i ara el públic estava aplaudint perquè per fi una pressió de l'Hèrcules ha eixit bé. Ha pressionat i ha obligat al Sant Andreu a llançar la pilota fora. I és el que vol el públic, el seu equip siga agressiu en aquesta pressió. Pressió ofensiva que per a Beto Compain és clau. Fidalgo, Rentero, Yago, la pilota en banda esquerra per a Medi Puig, Wimés endarrerit. Tocant per a Víctor Narro, Javi Jiménez, que pareix un extrem, sí, la pilota, sí. Per a Víctor Narro, és bona. Víctor Narro, la centrada al punt de penal, l'errada, ho ven fora. és córner, l'ocasió és claríssima, no arriba primer a les Jiménez i després apareix Oben en el segon pal per a llançar i la pilota acaba, no en la red, no en la xarxa, acaba en córner.
4: És que l'ha tret el porter, eh? Si no ha entrado pel primer pal, eh?
8: Sí, l'ha pegat en intenció Oben, Toni.
4: Sí,
7: sí. Bueno, està millorant l'Hércules, eh? Hem vist ja també dos jugades consecutives que han estat tocant el gol.
8: S'anima sí. L'Hércules i s'anima la grada també, Salva.
4: Sí, sí, sí, a més sempre troben el camí per l'esquerra per a tractar de fer el gol des de la banda contrària.
8: A veure ara el córner, Andy Escudero, este sí directe al segon pal, refugia la defensa del Sant Andreu, la pilota de nou per a l'Hércules, a veure si pot trobar el camí d'un nou centre, baló al segon pal i errada defensiva, arriba Samu Vázquez, que està pegat a línia de cal, que pot inventar, té al costat Oben, preferís jugar per el centre, que bona acció, Medi Puig, que pena que se li ha anat el control, es passa molt avui en este perfil d'accions, ara pressiona bé l'Hércules, molt bé, també que recupera i és l'ovació del públic. I Oben, que estava per ajudar, toca per a Sandro Blasi. Poc a poc, París, que està més ficat l'Hércules en el partit.
7: Sí, sí, ha avançat en aquests últims minuts i haver pogut avançar-se ja en el marcador en aquestes dues jugades, no? I està agradant-me també les prestacions d'Oben per la banda dreta, no? Havíem parlat de que era un jugador de qualitat que encara no havíem pogut veure bé perquè es va lesionar les primeres de canvi, va tindre que estar diverses setmanes sense parat, ha pogut entrar poc a poc i, bueno, ara que l'han vist ja en el tron de titular, crec que és un home que pot donar moltíssimes prestacions a aquest equip, no?
8: Ahí se ha fet mal el futbolista de l'Hércules i l'àrbitre ha interpretat que la falta per darrere era groga, la primera per a un jugador del Sant Andreu en una acció pegada a la línia de cal i el futbolista de l'Hércules que s'ha fet mal en aquesta acció, però esperem que recupere la falta pegada a línia de cal, la groga, la primera per al Sant Andreu, l'acció individual que ha propiciat aquesta primera groga del partit.
4: No protesta el futbolista del Sant Andreu, la cartulina clara, per al dorsal 3. Lo diuen Andreu, no?
8: Andreu, correcte. Andreu.
4: Andreu, clar, solament podia jugar en el Sant Andreu.
8: Ens ha vist la groga. És la primera per al Sant Andreu. En l'Hércules recordem que ja ha vist la targeta també Rentero.
4: I havia tret la bota ahí al jugador de l'Hércules.
8: Que s'ha recuperat, eh? Sí. Ja està recuperat i que pot continuar sense cap problema. Fes falta lateral. A veure, perquè és la típica per a llançar i que algú prolongue. Estan tots en el punt de penal, de nou tot el Sant Andreu ficat en l'àrea. Ahí va la falta lateral de l'Hércules, que de moment a baló parat no li està sin res esta temporada en joc ofensiu en el Rico Pérez. Ahí va el llançament, alça un braç. Li pega cama esquerra la pilota al punt de penal. El remat planeta a les mans de Ramon. La intenció pot ser que siga bona, però això ha sigut un regal per a el porter del Sant Andreu. Costa molt generar opcions, però ja han tingut dos, una que no ha arribat per molt poc a Oben i l'altra que ha rematat molt bé Oben. Baló per al Sant Andreu, el públic que vol, i que està alentant el seu equip. Esa pilota que la vol controlar l'Hércules, Javi Jiménez. Difícil perquè estava molt al costat de la línia de cal i no ha pogut connectar ara en Alex Jiménez. La pilota de nou per a Montoro. Montoro i Andreu, la parella de centrals del Sant Andreu. Tocant per baix, buscava Alexis però no ha trobat a ningú. Baló per a Rentero. Ara sí que el control és total de l'Hércules, llevant aquesta acció individual del Sant Andreu. La resta és tot control del conjunt de Beto Company, que està ja de peu donant indicacions, com sempre, fora de l'àrea tècnica. Tocant en curt, Víctor Narro, estem en la línia pràcticament de centre, pegat davant dels banquetes, baló per a Iago Cantero, Iago Cantero per a Sandro Blasic i Sandro Blasic de nou per a Cantero. Cantero ja no vol complicació i toca en llarg. A veure si pot guanyar esa pilota Fidalgo. No, baló dividit, que sí guanya Rentero, però mal, li ha pegat en l'ungla i se'n va directament a treta de banda. A vegades una cosa és tindre tranquil·litat en les jugades, però l'Hércules moltes vegades toca massa darrere i li dona l'opció al rival de pressionar. La treta de banda de Méndez, del lateral dret, i l'àrbit que li diu que 5 segons i canvi de banda. Bueno, no sé si canvi de banda o no. A veure què li ha passat a l'àrbit.
4: Problemes?
8: No, ha xiulat tot el món a interpretar que eren 5 segons i és que ha xulat sense voler. Va. Ha demanat disculpes.
4: De veres?
8: Sí, sí. I ara diu que ja de nou treta de banda per al Sant Andreu, que directament per la pilota. Però sí, sí. Està demanant, està parlant el capità de l'Hércules, està dient, no, és que el xulit no ha sigut, simplement ha sigut sense voler. Pues bé, treta de banda per a l'Hércules, ara sí. Per a Javi Jiménez. Pressionat l'Hércules ahí per el Sant Andreu, a veure si pot eixir sense complicacions. Sandy Escudero, pues no, s'han complicat moltíssim. Més mal que ells tampoc estan fins.
7: No està fi, Medi Puig, no? Tampoc.
8: Se perd molt la pilota per uns i per altres, Toni.
7: Sí, Medi Puig no està gens fi en el dia d'avui. Anem a veure si s'entona, perquè és fonamental que el mig centre organitzatiu de l'Hércules,
8: sí, que agarre
7: un bon to. Efectivament.
8: La pilota que la vol guanyar ara el Hércules serà per a Sandro Blasic. Pot ser una bona acció ara del conjunt alacantí buscant per línia d'esquerra, però no. La pilota serà de nou per al Sant Andreu, que vol eixir. Moltíssima pressió en el mig del camp. Lluita d'uns i d'altres. El Sant Andreu, que sempre que té la pilota la vol tindre quan més de, quan més de temps millor. I l'Hércules que pressiona, però no li acaba d'eixir aquesta pressió que condiciona el joc del rival. I si passen els minuts, estem ja en el 21 d'esta primera part. 0-0 al Rico Pérez. Entre l'Hércules i el Sant Andreu estan passant poques coses.
4: A més, ara està imprecís en la pilota en els peus, a l'hora, sí, de la passada, diríem, decisiva. Està equivocant-se l'Hércules.
8: Sí, no està a gusto ni de moment l'equip de Beto. Ha tingut ahí un moment de dos opcions, però de nou estem en aquesta dinàmica que no acabem de trobar el ritme del partit.
7: Sí, sí, això és imprecisió que comentava Salva, no és el que està marcant també, pues que hi hagi un poquet més de superioritat clara, no? Perquè Sant Andreu de Vels, que no està mostrant tampoc gran cosa, però a l'Hércules li falta un poquet més d'aplom, no?
8: Ara la pilota en el mig del camp i l'àrbitre xiu la falta. I droga? Sí, sincerament, a Obeng li acaba de mostrar una groga. El llistó està posant-lo tan baix que no sé si acaben els 22, vale. Perquè si cada falta és una groga...
4: A més, és una falta... És molt pareguda, encara que en una altra parcel·la del terreny de xoc, més arrere, més endarrerida, però és una mà que va a l'esquena d'un futbolista rival... I bueno, això està penalitzant-lo, sí, en groga, sempre, sí, l'àrbitre. Ja veurem si... Sí, manté, bueno, ese comportament durant tot el partit,
8: Ja són tres grogues en un partit de moment en el que no hi ha tampoc molt. Atenció a l'Hércules, que vol eixir ara per banda esquerra. Esta pot ser bona. A veure si la combinació pot eixir. La centrada no, perquè ha arribat el Sant Andreu a defensar. I finalment la pilota serà per al conjunt català, que no acaba d'estar molt exigit en defensa i no està patint massa el conjunt de Nacho González. I passen els minuts i la gent, que de moment està tranquil·la. Els xiulis són perquè perd temps el porter. Per cert, no hem comentat, al voltant de, en el formatge que s'anomena així del Rico Pérez, de l'afició visitant, al voltant de 200 aficionats del 150, igual, del Sant Andreu, que han vingut per alentar al conjunt de Barcelona, que recordem, l'any passat estava a segona federació. I en un ex de l'Hércules també, va tindre molts el Sant Andreu, Marcos Méndez, com a màxim golejador, ja no està en l'equip, va estar en l'ascens a primera federació. Pilota per a l'Hércules, que ara vol eixir per la dreta, per la banda d'Oben i de Samu. És Oben el que té la pilota, ha frenat ahir en l'evolució d'Isa Peramedi. Fidalgo toca en curta per a Rentero, Rentero per a Iago Cantero. Sempre s'està l'inici del futbol de l'Hércules. I ara entre Rentero i Cantero estan ahí pensant a veure si va per a la dreta o per a l'esquerra. Molt lent, Salva.
4: Va estar a punt este equip, Gonzalo, la temporada passada de carregar-se en una eliminatòria de Copa a la Real Societat?
8: Correcte, correcte.
4: És que allà a casa?
8: Seu, és que el seu camp ara ja no, perquè no el deixa jugar.
4: A perdre a última hora per penals,
8: Sí, correcte. En aquell camp hi ha que jugar, perquè tenen una afició que apreta, és un camp d'herba artificial i era complicat. Recordem que ara no està jugant en el seu estadi, però sí que està reformant l'estadi per a posar herba natural i, en principi, en el partit de tornada de la segona volta, ja en el 2027, en el Sant Andreu Hércules, ja jugarà el Narcís Sala, en el seu estadi.
4: Quantes vegades s'hauran enfrontat estos equips, Toni? Sant Andreu i Hércules?
7: En segona veu unes quantes, oh. Jo he anat a Sant Andreu, sí, al sí, camp sí. de Sant Andreu, oh. en alguna que altra ocasió.
8: Sí, sí, sí. Igual massa vegades, no?
7: Inclús, evidentment, quan era la segona divisió B, uh-huh. però sí, en l'època de finals del 90, uh-huh. sí, van en diverses ocasions vaig estar allà.
8: La pilota la té el Sant Andreu, 25 de la primera punta.
7: En la 6 sala,
4: Sí, sala, correcte, sí.
8: 0-0. La afición del Hércules que no acaba de ver el equipo que le agrada y el San Andreu que continúa dormiente el partido.
7: Pues la primera vegada de Bachanar, el que era el propietario del San Andreu entonces, era
4: Joan Gaspar.
7: Efectivamente, era Joan Gaspar.
4: Sí.
8: Pilota que recupera el Hércules en el bis del camp, a ver esta que puede ser buena. La está conduinte Andy, Teo Benca a la dreta. La pilota per Isaac Obenca, aguanta 1, 2, 3, la centrada de Obenca i sa pilota serà córner. Sempre que té el baló Obenc passen coses. I això també és important. Ara és córner a favor del conjunt alacantí. A veure perquè ja són 3-4 consecutius, sempre Andy Escudero en la pilota en la cama dreta, de nou el mateix dibuix, tot el Sant Andreu dins de l'àrea i el Hércules que va a buscar a baló parat. El primer gol de la vesprada, en el 26 de la primera. A veure si rematem, perquè de moment els corners o en curt o sense remat. Bandi li pega tancat a ese baló, es queda en l'àrea. No hi ha remat, però demanen penal.
7: Penal.
8: No demanen, xiula penal. Penal a favor de l'Hércules. Tindrem revisió, no tinc cap dubte, però penal a favor de l'Hércules. Ha dubtat l'àrbit, ha dubtat. Però finalment crec que l'auxiliar li ha dit que sí. I jo tinc la sensació, Salva, ara tu que tens monitor, que sí que ha tocat al jugador de l'Hércules. Una altra cosa és la força per a que siga o no penal.
4: Per a mi xiula l'àrbitre, eh? No consulta, sí. Xiula, sí, el veu ell, eh? Està ben ubicat i el veu ell.
8: Ha tardat ara... un poc, ha sigut en suspens i sí, revisió.
4: Ara te diré jo en la RP.
8: Així la clau és ara en la revisió, a veure què el diu el àrbit, però de moment ha xulat penal i ja te llança la qüestió, Toni.
7: Això no és garantia de gol.
8: Qui tira el penal?
7: No és garantia de gol.
8: El primer, recordem, el va fallar Àlex Giménez. El segon el va fallar Andy Escudero. Sí, el que llança els penals en el Hércules és Fransol, està a la banqueta. El segon és Antoñín i està a la banqueta.
7: Sí.
8: O repetís un dels que ha fallat,
7: Andy Escudero, o té que llançar un Andy Escudero... la barra, l'últim.
8: Això sí se confirma el penal, Salva.
4: Però bueno, és que va en la cama molt alta i crec que el genoll impacta en el pit del jugador de l'Hércules. No és baix, és en el pit.
8: En el pit. Jo tinc la sensació que quan xiulen els àrbits un penal, només canvien si és una errada monumental. I no crec que siga el cas, no? Per tant, és raonable que deis el penal. Estic veient a tot el públic en peu, esperant a veure què diu l'àrbit.
4: Hem de posar-li altre plano, esta imatge...
8: Sí. Està Obenc i Andy en la pilota, en el punt de penal.
7: No sé, eh?
8: I Samu, estan els tres, parlant. Jo crec que estan parlant de qui va llançar el penal. Imagina que això ja, Toni, s'haurà parlat en el vestidor, que si hi ha un penal, qui va llançar-ho.
4: La cama va alta...
8: Em preocupa que tarde tant, Salva.
4: Però ja no sé si toca, Toni, o no,
7: Sí, no, jo no estic tan clar.
4: Braç, pit, no sé si el toca,
8: L'àrbit està dubtant massa. Continua la revisió llarga de l'àrbit. S'ha vingut el porter del Sant Andreu a parlar amb el quart àrbit i li diu, tu així què fas? A veure, perquè és primera ref, Les revisions són de 2-3 minuts.
4: Són eternes.
8: Sí. El árbitro continúa revisando y después de todo lo que va a pasar el día del
4: Jaén. En el brazo derecho, Toni también la agarra.
8: A Borebar. No, ya penal.
7: Penal.
8: Pues mira, ha pasado el que no pasa mai. Que cambien la decisión, Segua. Y ahora que. Porque la pilota la tenía el Hércules. La baló para el San Andreu. Pues ya está.
7: Y a que ser justos, yo creo que no es penal.
8: Que no es penal, ¿no?
7: No,
4: en un primer moment sí que me dona a mi la impressió de que la cama anava alta i colpejava el pit, però a mi després en cap imatge me queda clar. Sí.
8: Al Rico Pérez no li agrada. Fora, però ve del dia del Jaén.
4: Perquè, exactament.
8: Correcte. La gent diu, mira, no es xiulen el del Jaén i ara este que xiulen el lleven. Pues mira, ja no hi ha debat de qui va llançar el penal, perquè no hi ha penal al Rico Pérez. Bot neutral. Bueno, bot neutral no, bot per al porter del Sant Andreu. Damunt s'han perdut 2-3 minuts, se perd el ritme del partit en este perfil de revisió tan llargues. Però bé, és el que hi ha en Primera Federació, no hi ha una altra. Baló que va a situar en moviment Ramon, que de moment no té treball i que podia estar exigit en el penal, però ja no.
7: Ojalá ho haguem fet la setmana passada, si devem pitar de penal, i si no és, és ja haurem vist que...
8: Sí, sí, clar, sí. El tema, damunt el Sant Andreu no ha perdut ni la revisió. Encara té dos. Que el Hércules la jornada passada va demanar una revisió d'un penal de Rentero que va ser la clau. Falta a favor de l'Hércules i ara tot el públic demana la groga. Esta groga la mostra el Rico Pérez.
4: Sí, sí, sí. Però jo crec que sí que ha perdut una revisió el Sant Andreu, eh?
8: Sí.
4: Amb el penal, ara vos ho confirmes, sí. No, perdó, no. Ara la té no, clar. No, ja.
8: Com ha dit que no, el que té ara és una groga perquè diu el Rico Pérez que era groga, sincerament, perquè tot l'estadi l'ha demanat i l'àrbit que l'ha mostrat, ara confirmem, el jugador del Sant Andreu, però de moment tenim de nou una falta.
4: Torices, el 12.
8: Pues és groga per a este jugador del mig del camp i és falta lateral. El llançament de l'Hércules, la pilota al punt de penal, rebutja la defensa del Sant Andreu, ahí no rematem.
4: Esta per a mi tampoc era groga, però com que havia amonestat abans a Obenx, tampoc era, pues bueno, el llistó tan baix que ha posat de l'àrbitre.
8: No, de grogues el llistó està baix. Cau Javi Jiménez, l'àrbit diu que no hi ha res, treta de porta. Anem a intentar no mirar tant a l'àrbit perquè este perfil de partits acabes demanant moltes coses i se perd massa energia en el tema arbitral.
4: Sí, però és que vens de lo que vens, Gonzalo, eh?
8: Sí, lo sé.
4: Vull dir, jo en la grada ho entenc. Però bueno, és cert que els professionals, banqueta, jugadors, haurien de cuidar-se. Sí.
8: Ara Javi Jiménez jo crec que ha forçat massa l'acció i ja l'àrbit l'ha dit que no li comprava la falta. No està bé el Sant Andreu, és que Sant Andreu, Toni,
7: la setmana passada
8: el Jaén era un bon equip de futbol, jugava bé al futbol i per això l'Hércules no tenia el control. Avui el Sant Andreu no està tampoc bé.
7: El que està, l'Hércules, que està imprecís, no? I, sobretot a mi està sorprenent-me negativament és Medi Puig, que és un home que veu molt bé el joc, que alça el cap, però està molt imprecís, està molt desconegut. Ui.
8: Baló que té l'Hércules per banda dreta, esa pilota que serà de nou per a el conjunt del Sant Andreu, que se'n va per banda esquerra, té velocitat ahí, però paren, Quan arriben al prop de l'àrea de l'Hércules, canvien la direcció del joc i cap arrere, perquè el que vol Nacho González és tindre la pilota, tindre el control, posar nerviós a l'Hércules, que passen els minuts. Està molt clar el pla del rival i l'Hércules no està a gust de moment en el partit. Pressiona Javi Jiménez, a veure esta. Va Javi Jiménez, bueno, pressiona tant que ha fet falta.
7: Falta
8: molt clara de Javi Jiménez, eh? Igual s'ha passat un poc en la pressió. No, el Ami li diu... No, és falta... Però és que ha ficat el cos en ganes, al jugador del Sant Andreu, que és Montoro, a més, l'ex de l'Hércules.
4: Sí.
8: Esta igual, si li mostren la groga, estaria al límit, però ja...
4: Esta per a mi és més groga que les dues últimes que ha tret.
8: Sí, per a Torices
4: i per a
8: no?
4: Obenx, clar, i a més trau el colze, saps? Però bueno.
8: Pues l'àrbit l'ha dit que falta, való per al Sant Andreu.
4: Estem en el minut ja 33, camí del 34, i està la sintonia esportiva del punt a punt en a punt ràdio, avui dilluns festiu amb l'Hércules, que està jugant en el grup 2 de Primera Federació. Cas de vèncer, se clavaria en zona d'ascens cap a la segona divisió.
8: Veure si és de veres, si arriba per fi una alegria que mereix esta gent que està avui un dilluns, així, festiu, al Rico Pérez. Alentant a l'Hércules, Fidalgo, bé, se'n va de un, de dos, no de tres, i damunt per la pilota en el pillor joc amb Spot Pedre, baló que té el Sant Andreu en atac, se replega molt bé també Fidalgo, però hi ha que estar atents més en el futbol, ahí no hi ha que arriscar. Baló per a l'Hércules, esta pot ser bona, Montoro en qualitat per a Obenx, vinga Obenx, té a Montoro al costat, continua Obenx, Obenx se'n va, molt bé el jugador, la centrada al punt de penal, no hi ha remat i sa pilota se'n va a córner. Molt bé, Obenx.
7: Molt bé. És el jugador més destacat en el partit d'avui. I bueno, ara s'ha vist un Hércules, també molt bé l'acció de Narro,
8: sí,
7: que s'ha segut el que ha treballat ahí, després se n'ha anat a recolzar a Obenx també canviant de banda.
8: Tot bé, llevant el remat, que és el que li falta a aquest equip. Clar, si fas una jugada tan bona...
7: Esa acció d'Àlex Jiménez ja va resultar molt bé en Europa.
8: Sí, correcte. És el típic baló que toca ahí el davanter i va cap a dins.
4: Però i el central, primer ha llegit bé la passada, després ha taponat molt bé, eh? Era molt complicat rematar ahí.
8: I ara després del córner...
7: Demana un penal, sí, demana així, penal de...
8: Així ja se demana rentero. Tot, però no hi ha res, sincerament, eh? Baló per al Sant Andreu. Tampoc de córner troba l'Hércules el camí. Estem en la sensació, Eisa, no? Que l'equip està, té detalls, però li falta. I això és clau. Defensivament, recordem que ja hem superat els 350 minuts sense encaixar un gol. Que això és una molt bona estadística defensiva. Però falta en atac.
4: Rentero sí és cert que ha caigut a terra.
8: Sí.
4: Però bueno, no sé si l'empenten, no l'empenten, ahí passa de tot.
8: Igual podia demanar córner també, eh? Igual estava dient que ell no és l'últim en tocar, però en qualsevol cas, això sí que no es revisa en primera red. Baló de Samu Vázquez per a Obeng. Obeng de nou encarant. Obeng de nou és valent. Obeng se'n va, llançament de Obeng.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, al pal i a la zarza, el llançament d'Oben en tota la intenció del món, impossible per a Ramon, és un golàs en el 35, marca el seu primer gol a l'Hércules, Isaac Oben, per a situar el Hércules 1, Sant Andreu 0.
7: Però ja saps que tens un futbolista per a això inicial que no pot ser. Estem veient, estem desitjant de veure a Obeng completar un partit, estar des de l'inici, perquè sabíem que el propi entrenador, ja ho havia comentat abans, ja ho havia dit, anava com un avió, ara mateix és el jugador més destacat i la jugada és preciosa. Ja ha pegat, a més, ja ha connectat en l'esquerre un baló en tota la intenció del món, buscant la part més allunyada del porter, ha pegat en el pal i s'ha ficat dins. És un autèntic golaç, no? D'un futbolista destacat, que com dic, jo crec que és el que està cridat per a ser el banda dreta d'esta temporada.
4: Isaac Obeng, 23 anys, ha fet un primer control orientat molt bo i després, efectivament, bueno, pues ha clavat un gol de molta qualitat i de categories superiors. Marca Obeng, s'avança el Hércules en el marcador. Hércules 1, Sant Andreu 0. Toni, l'Hércules ara en zona d'ascens cap a segona divisió.
7: Que ganes tenia de veure això, Solva, que ganes tenia. Ja porten com dia Gonzalo, no? Molt de temps ahí. És que aquest és el lloc de l'Hércules, té que estar en aquest escaparat des de ja fins a que acabe la temporada. I ojo, sense llevar la mirada al primer lloc. Jo he vist diversos, a Saragossa, com diem, abans i tal, aquí ningú es menja ningú. Jo crec que l'Hércules, després d'haver entropessat aquestes dues primeres jornades en les que va tindre també algo de mala fortuna, però crec que té un equip prou arreglaet per a poder lluitar per a tot esta temporada, no? I li falta convèncer de que ho pot fer, no? Si ara finalment vas trobant ja acabes recuperant a tots els jugadors que tens en el DICSEC, que tens a mig temps, no? Perquè ara mateix tu tens a Solde, que és un futbolista que el moment que entra en l'11 saps que vas a tindre en l'11 sempre, perquè és un futbolista amb moltíssima qualitat. Tens Alberto Toril, que té que ser el teu nou de referència. Pues tens el propi Antoñín, que també és un home que està cridat a fer moltes coses esta temporada, quizá no de nou, però en altre lloc. Però estem parlant d'un bloc que pot aspirar a tot, però tens que estar en la pomada, no tens que allunyar-te.
4: Parlem d'este Isaac Obeng, Toni, que arribava este estiu, era propietat del Cádiz, cedit en l'Algeciras, no?
7: Sí, van pagar, sí.
4: Tres temporades de contracte i l'Hércules va pagar al voltant de 100.000 euros, pot ser?
7: Sí, sí. Efectivament, és un dels jugadors que l'Hércules ha decidit pagar diners per a tenir les seues files. I, bueno...
4: És interessant, eh?
7: I és molt interessant,
4: sí. Efectivament.
8: És un dels fitxatges pels que s'ha pagat Rentero l'any anterior i ara este Obeng. Són els dos aportes. Rentero és espectacular, el capi, i és un dels jugadors referència. I Obeng, recordem que es va lesionar en el Ciutat d'Alacant en el partit davant el Castelló, i avui és la seva primera titularitat i estrena titularitat en gol. I damunt la setmana que ve, Salva, anem al Algeciras i d'ahir...
4: Tot el seu ex.
8: Correcte.
4: Ara l'Hèrcules, si mirem la classificació, primer Saragossa, 16 punts, segon Múrcia, 15, Villarreal B, tercer.
8: Atenció, Alex Jiménez, perdona, salva, la pilota no, res, no ha arribat al remat a Alex Jiménez.
4: Tercer Villarreal B, 14, Hèrcules quart amb 13 punts, cinquè l'Alcorcón amb 12, quart i en zona d'ascens cap a segona està l'Hèrcules després d'este momentani 1-0, esperem que continuï o que a més es faci més gran com per exemple en esta acció des del cantó Gonzalo.
8: Sí, jo crec que estem en el moment de trencar el partit perquè hi ha molts dubtes en el Sant Andreu. Hi ha que aprofitar això i la inèrcia és bona. Anem al córner, li va pegar Narro, cama esquerra, el balón al punt de penal, el remat, la salva un defensa, però l'àrbit ha xulat falta en atac, que crec que sí, sincerament. Ha hagut ahí alguna acció dins de l'àrea i l'àrbit ha xulat falta en atac. Estem ara al 40 de la primera, guanya l'Hércules 1-0, gol d'Isanc Covent.
7: Està molt actiu també Narro,
8: Sí,
7: està molt actiu en
8: les bandes, estan molt bé,
7: Estan molt bé, les dues bandes.
8: Narro i Oben crec que són dos jugadors molt interessants, Els dos que han arribat, recordem que Narro ve cedit per la Sampdoria, que l'any passat va estar al Murcia i l'anterior al Nasti de Tarragona. I va costar molt a l'Hèrcules aquesta operació també, van ser els més complicades de l'estiu. Els dos jugadors, Narro i Oben, falta a favor de l'Hèrcules, clara. Queda salva no un món, sinó tres. Sí. Però la última jornada de Lliga és Hèrcules-Saragossa.
4: Uf.
8: En el Rico Pérez. Imagina si arriben a tres punts de diferència. Però queda molt, queda molt.
4: Gonzalo, que el Saragossa ja estiga amunt i l'Hèrcules també,
8: Correcte, correcte.
4: I que siga una festa de dos equips que mereixen molt més.
8: Queda salva no un món, sinó tres. Sí. Però la última jornada de Lliga és Hèrcules-Saragossa.
4: Uf.
8: En el Rico Pérez. Imagina si arriben a tres punts de diferència. Però queda molt, queda molt.
4: Gonzalo, que el Saragossa ja estiga amunt i

0: González té que fer més. Tocant Carrasco, la pilota per Andreu, canta el Rico Pérez en el punta a punta, punt ràdio, guanya l'Hércules 1-0. Primera part, jornada 7, minut 41, gol de Oben i la pilota del Sant Andreu. Tocant en curt, se li va. No està bé el conjunt rival. Està imprecís, hi ha que aprofitar. Àlex Jiménez, vinga. Jo crec que li han fet falta, però l'àrbit no. I a veure, treta de banda per al Sant Andreu. No estava molt d'acord el tècnic de l'Hércules, que estava com dient, com dius que treta de banda. Baló per al Sant Andreu. En estos minuts hi ha que estar intel·ligents. Pilota que guanya Víctor Narro, molt actiu. Toc de qualitat per a Medi Puig, de nou Víctor Narro. Línia de cal, la centrada de Narro no és bona. Molt curta, pressiona Andy. El baló que també el vol Javi Jiménez. I finalment la pilota la porta bé el Sant Andreu en qualitat i en talent. Atenció perquè pot ser contra perillosa. Baló que crec que està molt a prop del fora de lloc, però en talent guanya la pilota Samu.
1: Fora de lloc.
0: Sí, era fora de lloc. Ha estat bé l'assistent, el fora jo crec que era clar, eh? Minut 42. Baló per a l'Hércules, que vol més, eh? Que no es para i que és el que té que fer. Anar cap al segon, que ja en el Rico Pérez un 2-0 golejada, eh?
1: Sí, hi ha que rematar este partit, a més, perquè veus que el Sant Andreu tampoc arriba, no? El Sant Andreu no està demostrant res i està el partit ara mateix per a ficar un segon i quedar-te un poquet tranquil, no?
0: Els equips que venen al Rico Pérez tenen dos línies. El que es creix en l'escenari i juga el partit de la seva vida, que són els molts, i altres que li costa un poc, no? S'aixiquen un poc. De moment, ja veurem què passa a la segona part, el Sant Andreu està en la segona versió. No acaba de donar la seva millor versió. Pressiona Obenc, de moment el protagonista d'esta primera part, i la pressió d'Obenc és asfixiant i obliga a donar-li el baló a Samu. Que pena que no ha pogut controlar. Baló per a...
1: Falta.
0: Falta, sí. Falta, havia recuperat l'Hércules.
1: I targeta Medi Puig.
0: Quina targeta.
1: Té agarrat la camisa.
0: Per agafar de la samarreta. Ahí està la groga. Hi ha que estar atents, perquè hi ha moltes.
2: Va.
1: Sí, massa.
0: Sí.
1: Massa.
0: I en la segona part això pot condicionar, que ja van viure davant el Jaén el final en 10 jugadors. Baló per a el Sant Andreu, que continua tocant en horitzontal, tot i que està perdent el partit. A punt de recuperar, que pena, no ha arribat. Ara sí, perfecte. Baló per a l'Hércules, és bona. Se'n vol anar a les Jiménez, per on no cabia ningú, però ja falta. I ara el públic que li demana la groga. I clar, l'àrbit va amonestar verbalment als jugadors de l'Hércules per protestar.
1: L'afició està molt calenta en tot el que vista de negre, no?
0: Sí, sí.
1: Des de la última setmana.
0: L'àrbit interpreta que està molt pressionat i li està dient als jugadors de l'Hércules que no protesten més cap acció. En qualsevol cas, ara el que ha fet l'àrbit és xiular només la falta a favor de l'Hércules i no ha molestat al jugador del Sant Andreu com li reclamava Grada.
2: Pues dic una cosa, estan agarrant-lo de la camiseta i cau a terra. Si abans s'ha molestat aún per agarrar de la camiseta, ara està ben agarrant-lo de la camiseta també. Però bueno.
0: Sí, és la mateixa acció que la de Medi, correcte. El baló per al porter, per a Ramon. Estem ja atents al quart àrbit. 4 d'afegit per la revisió del penal.
2: Clar.
0: Finalment no xiulat. 4 tindrem d'afegit en esta primera part. Ens val que el partit de primera està a les 9 i hi ha marge, Salva. Si no, encara enllacem. Baló per al Sant Andreu, que vol eixir darrere. Atents, que ara l'Hércules no pot deixar cap opció al rival en esta recta final de la primera part. Oben, que l'autor del gol, en fase defensiva taponant, també Fidalgo, també Àlex, tot l'Hércules treballant, ara l'Hércules més endarrerit, la pilota la té el Sant Andreu, que toca, i l'Hércules que si furta té ara l'opció també de la contra, però no, perquè té talent, té qualitat, Alberto, obri en banda esquerra per a Nil, la centrada de Nil, corner. I patirem perquè és córner per al Sant Andreu. No tenia un altre Samu ahí que taponar l'acció. I és córner.
2: Estem 3 per arribar a la fi de la primera part.
0: Que tenim que arribar en ventatge a l'electrònic, que ha costat molt, i que ha sigut un golaç d'Obenc. Així que atents ara al joc aeri, que pot ser una de les proves de foc, perquè és el que millor fa el Sant Andreu. Que ara sí, tots els jugadors del Sant Andreu a l'atac. En curt, millor. Toca ara el centre. Quin córner, En fi, millor. En curt, i després mal. La pressió de Narro, que vol guanyar un baló impossible, i fa falta l'atac.

0: Baló per al Sant Andreu. Està trabat este final de primer temps del conjunt de Nacho González. La pilota en profunditat, no hi ha fora de joc, que no sé si hi ha falta, el árbitro diu que no. Continua Nil, la centrada al punt de penal, el remat fora, el remat de Jaume Tovar.
1: Samu ha demanat falta.
0: Que serà fora, sí, a Samu jo crec que li han fet falta, sincerament, però l'àrbit no la interpreta i després la centrada acaba en un remat.
2: És que fora. Nil estava molt a soles, eh? Sí. Per a centrar.
0: Correcte.
2: Era, era molt clara, eh? També
0: era molt clara, sí. El que sí, passa sí. És que ha rematat, no sé si adornant-se un poc,
2: sí,
0: i se li ha anat fora. Clar, con Cau Samu no està al lateral dret i ahir ja tinc un avantatge al lateral d'ells que ha muntat per a fer aquesta centrada. Oh. Baló per a l'Hèrcules. Ara Blasic preferís jugar en llarg. Eixe baló no el guanya ningú. Bota en el cercle central. Oh, i finalment és per al Sant Andreu. En molts dubtes, Rentero, bé, avançant-se, però no està atent Samu, de nou Rentero, que té un imà, baló per a Samu, pegat a línia de cal, o ven, i serà treta de banda per al Sant Andreu, o falta. Xula molt este àrbit, eh? Falta i baló per al Sant Andreu en el 47. Resta un minut perquè és 47-50. Pot ser la última jugada de la primera part al Rico Pérez, finalment estreta de banda, millor. Baló per al conjunt català, encara en el seu camp. Pressiona l'Hèrcules, recupera bé. A veure si troba ara el camí Àlex Jiménez. Un control, dos controls, però sempre li fan falta. El àrbit que diu?
2: Quedan segons, no, Gonzalo?
0: Sí, sí, queden 40 segons. Àlex Jiménez, jo crec que per reiteració, igual ja alguna groga sí que podia haver mostrat, eh? Però bé, falta de nou. El Sant Andreu el té clar. Quan està la pilota al mig del camp, para el joc. És l'última salva de la primera part. Resta 30 segons.
2: Vinga, a favor de l'Hèrcules.
0: La falta que li va pegar, com sempre, Andy Escudero.
2: Almenys s'acabarà la primera part en àrea del Sant Andreu.
0: La pilota, bueno, a veure, perquè ja... Sí, efectivament, la pilota va a l'àrea de Sant Andreu, cau un jugador del Sant Andreu, falta. Si un de tot, este home. Pues jo crec que acaba aquí la primera part. Resten 8 segons, el árbitro diu que encara hi ha que llançar la falta, però no sé per a què, perquè va a xular el final. Ara sí, descans. Pues ens anem cap a vestidors. De moment guanya l'Hèrcules 1-0 en un autèntic gol a salva d'Isaac Oben.
2: El Hèrcules que se'n va al descans en este partit que tanca la jornada 7 de Lliga en el grup 2 de Primera Federació amb ventatge momentània. No ha estat mal, Toni, la primera part de l'Hèrcules. És cert que s'ha despistat només començar i que li ha servit una ocasió claríssima al Sant Andreu, que a la fi l'ha amarrat un dels seus puntes, però després, bueno, pues ha sigut molt superior l'equip de Beto Company, que ha fet un gran gol mitjançant Obeng i que se'n va al descans amb victòria i classificat entre els quatre millors de la classificació. Ara és d'ara, Toni.
1: Sí, ha fet més mèrits de l'Hèrcules que el Sant Andreu per anar per davant del marcador en esta primera part. El deber és que ha sigut, està marcada també per moltes imprecisions, però també el deber és que ha hagut ocasions, a part del gol que ha ficat Oben per haver anotat algun altre, han tingut un penal no penal que també mos ha tingut en vilo, però bueno, finalment jo crec que s'ha fet justícia per lo que han vist en el terreny de joc. Veus l'Hèrcules algo més superior que el seu rival, no? Però els deberes que hi ha que apuntalar aquesta victòria, i a mi el que em preocupa, el que han comentat abans, és massa targetes ha vist en aquest primer temps per a intuir que al millor és possible que no acabem en 11.
2: Tres ja saben ja porta per part de l'Hèrcules, un per part del Sant Andreu, 6 corners ha tret l'Hèrcules en aquesta primera part, només un ha tret el conjunt del Sant Andreu. A tu t'agrada, Gonzalo, el que li has vist a l'Hèrcules en la primera part?
0: Sobretot a partir del gol, no? Hi ha hagut una fase que estava un poc imprecís, com ha comentat Toni, però després del gol jo crec que sobretot ha deixat en molt poc al Sant Andreu, que a vegades quan el rival juga mal també té mèrit l'Hèrcules que pressiona bé, no? Jo crec que estem en la línia correcta, però que en la segona part hi ha que lluitar perquè el partit no siga com ha passat sempre així en el Rico Pérez, Salva, que en 1-0... la recta final se fa molt llarga. A veure si avui l'Hèrcules té aquesta capacitat de trencar definitivament el partit en la segona part.
2: Canviaries alguna cosa respecte al que has vist en la segona part, Toni, o de moment no menjaries els mobles?
1: No menjaria els mobles. Jo crec que ara mateix l'Hèrcules l'únic que li falta és estar un poquet més fi a l'hora de, també d'alçar el cap. Vull veure la millor versió de Medi Puig, que no l'ha vista esta, en esta primera part. Si apareix en la segona part la millor versió de Medi Puig, jo crec que podrem tindre una victòria més holgada, no?
2: De moment al descans està guanyant l'Hércules, gol d'Obenj, per 1-0 a la Unió Esportiva Sant Andreu en este grup 2 de la Primera Federació, les 7:09. És la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio, que busca també protagonistes des de la ceràmica. Demà hi ha Champions, demà el Villarreal rep al Nàpols en la ceràmica, en el primer partit com a local de la Lliga de Campions d'este any.

0: L'esport per a Atocha, punt a punt.
1: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
2: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Xava, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
4: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
0: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.

0: Ara un minut sobre les 7 de la vesprada, la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, també acompanyant-vos en esta jornada de dilluns. Estem en directe des de les 6 i 5, estem oferint-vos de moment descans al Rico Pérez amb victòria per al conjunt de Beto Company per un gol a 0, gol de l'extrem ganès Obeng davant la Unió Esportiva Sant Andreu. Enllaçarem este partit amb el duel que li espera al llevant d'Unió Esportiva en primera divisió al Ciutat de València, partit que tanca la jornada número 8 de Lliga en primera i se duel entre el Llevant i el Sevilla. I després, pues, enllaçarem també el que és este programa, el Punt a Punt, amb el 90 minuts. Així que venim este cap de setmana de 25 hores d'esport en directe en el Punt a Punt a Punt Ràdio, avui més Punt a Punt, i demà també vos acompanyarem des del Punt a Punt, des d'esta sintonia, perquè tenim Eurolliga amb el partit d'Eurolliga de València Bàsquet davant Olympiacos al Roig Arena, en el retorn de Jan Montero, l'ex de València Bàsquet, a la que va ser sa casa la passada campanya. I a més tindrem també mateix horari 9 de la nit el duel en la segona jornada de la Lliga de Campions des de la Ceràmica per al Villarreal, que rep la visita del Nàpols. És un no parar al llarg de tota la setmana esta sintonia, la del Punt a Punt de la Punt Ràdio, que acompanya a tots els equips d'èlit de la comunitat. Tornem al Rico Pérez. Està guanyant un equip que esperem torne pronte a l'èlit, que ja és hora, i que a hores d'ara, ja amb esta victòria momentània, està entre els quatre primers classificats del grup 2 de Primera Federació. No sé des del camp, Gonzalo, si aprecies algun canvi, encara que sembla que després de la resposta de l'equip, Beto Companya no menjarà res, seria sorprenent.
1: No, de fet, en este moment salten 11, ja estan els 11, no hi ha canvis. No hi ha canvis en el Hèrcules, i està eixint també el Sant Andreu. Ara confirmem si en el conjunt català tampoc hi ha canvis, però l'Hèrcules no. L'Hèrcules manté el mateix 11, com hem comentat. Està l'opció que entre en la segona part Solte i que tinga minuts, algun davanter, però de moment l'únic però que li estàvem posant així a la primera part, Salva, és la groga Rentero, Amedi Puig i Isaac Obeng. I això no tinga cap conseqüència de cara a la segona part. Però la resta podem dir que el equip està ben plantat i que el tècnic de moment ha decidit que no hi ha canvis tampoc en el Sant Andreu. Ja estan els 22 protagonistes damunt del terreny de joc. No hi haurà canvis en el descans, ni en l'Hèrcules, ni en el Sant Andreu.
0: Era normal, Toni, després de la resposta de l'equip de Beto Company.
2: Sí, sí, totalment normal, no? Que mantinga el bloc i, bueno, pues,
0: Inclús que continua sense davanter pur, no?
2: Sí, sí, sí, efectivament, no? Ara mateix l'Hèrcules ha acabat molt bé la segona, la primera part. Jo crec que segur estava sent superior al Sant Andreu. A més, bueno, estan veient-se coses molt interessants, tant en les bandes, com han dit, tant Obeng com Víctor Narro. Crec que ara mateix són dos espases que van molt bé per les bandes. Eixa nova posició d'Andy Escudero en el carril del 8, jo crec que també està airejant moltíssim i servint de donant molta vocació ofensiva a l'equip. L'únic que a mi em preocupa, com han comentat abans, són els que ens han carregat molt de targetes salva, i ja que tindrem molt de cuidado, no? Molt de cuidado, perquè quedar-te en 10 jugadors en esta categoria és, pot ser letal, no?
0: Pues a veure si comença el partit, que està a punt de fer-ho. Està revisant el seu rellotge l'àrbitre del partit, Gonzalo.
1: I estava també esperant, perquè els aspersors d'una de les àrees no s'havia parat, i de fet està dient que ara sí, es paren, i per fi estan esperant a l'aigua, per a encetar este segon temps. Sempre rega en el descans per a que el camp estiga ràpid, que és el que vol l'Hèrcules. Està tot disposat, arranca la segona part, Punta a Punta a Punt Ràdio. A veure si l'Hèrcules tanca la victòria. Està guanyant 1-0 en un autèntic golaç d'Isaac Obeng. Valor per al Sant Andreu, que no ha estat bé en la primera part, però que evidentment ara té que capgirar un poc el destí del partit si vol puntuar. Pressiona ben treta de banda per al Sant Andreu. I estem ja en la pilota en joc en la segona part. Calfant, això sí, pràcticament tots els integrants de la banqueta de l'Hèrcules, que té davanters per a triar, però ja veurem què fa Beto. Canvi de joc perillosíssim del Sant Andreu, que va a guanyar Javi Jiménez. Està pot ser bona, està Víctor Narro demanant la pilota. Este és valent. Víctor Narro controla. Espera, no, toca en curt per a Andy. Este per a Fidalgo per el centre. Fidalgo canvia totalment la evolució del joc per a Samu Vázquez. Samu Vázquez té al seu costat a Isaac Obeng. Obeng que espera Samu. Obeng que és valent també. La centrada d'Obeng, que és molt bo. No és córner, però ha faltat un pèl. Baló per a Javi Jiménez. Mal Javi Jiménez, que no ha rebutjat, ha assistit al rival. Però l'Hèrcules ara treballa bé defensivament. Ahí està la pressió de Samu, treta de banda per a l'Hèrcules. L'equip treballa bé defensivament quan perd la pilota, Toni.
2: Sí, sí, bueno, ja ha entrat bé, eh? Ha entrat bé en aquesta segona part. Hi ha vocació, hi ha vocació per lo que estàs veient d'apuntalar en un altre gol, no? Què és el que té que fer? Que no té que jugar-se, no? Resultats curts, des de luego, no li venen bé a l'Hèrcules mai, no? I de manera general. I bueno, si apuntalar en un altre gol, jo crec que deixaria les coses molt, molt encarades ja, perquè evidentment jo crec que el Sant Andreu no és un rival ara mateix per a fer-li ombra a l'Hèrcules.
1: No està fent una bona posada en escena, sí, el Rico Pérez.
0: No, ha tingut dos acostaments, diríem, perillosos, però després de dos errades de l'Hèrcules, vull dir, no per mèrits del conjunt català, sinó per de mèrits en defensa de l'Hèrcules, que s'ha despistat en dues ocasions, una només començant el partit i altra en les acaballes, però per mèrits propis no és capaç d'amenaçar l'Hèrcules el conjunt del Sant Andrés. M'agradaria comentar amb vosaltres una cosa, perquè he vist per la tele quan Obenc marca i se'n va cap a la banqueta, pues estaven tots fets allí una pinya, tècnic, jugadors, empleats, els metges, els fisios, els utilleros, vull dir, estava tot el món allà esperant que arribara Obenc per abraçar-lo i per a festejar el gol, lo que parla molt bé també de lo que entenc que és una unitat de grup, Toni Gonzalo.
2: Sí, és molt volgut, a més, Obenc dins del vestidor, no? Tenim ganes, a més, de veure que anotar el seu primer gol, i evidentment, en el moment que l'ha anotat, se n'ha anat directament a la banqueta on s'han alçat tot per abraçar-lo. Sí, a mi també m'ha cridat l'atenció, perquè de veres tinc entès que és un jugador molt volgut dins del vestidor, no?
1: També han treballat molt, Salva, per a retrobar el bon nivell del jugador després de la lesió. Imagine que per això també ho veiem que està molt agraït, no?, el treball dels fisios i de tots. Baló que recupera Víctor Narro. Vinga, Narro. Continua Narro. Que pena, perquè s'ha fet un embolic. La pilota està encara en l'àrea. Cau Narro, però no hi ha res. Baló que vol recuperar Medi Puig. Que pena, perquè crec que la jugada tenia més del que hem trobat, perquè finalment no ha hagut remat per part de Víctor Narro. Una pena.
2: Hi ha falta de decisió.
1: Quan es furta un baló ahí, hi ha que ser més...
2: Has d'escarmar la cama, sí.
1: Però bé, ahí està el Sant Andreu, que trata d'eixir ara per banda esquerra, tocant i tocant el conjunt català, de moment més horitzontal que vertical. Millor la pilota per a l'equip de Nacho González, l'Hèrcules que replega bé, però que no renuncia a la pressió per a tractar de recuperar la pilota. Atenció, perquè ara per banda esquerra hi ha un problema, perquè hi ha un passadís. Arriba el Sant Andreu tocant en curt, la pilota en profunditat, la jugada es veia vindre, el baló al punt de penal és perillós, se tapona la defensa de l'Hèrcules, més mal perquè esta sí era una arribada perillosa del Sant Andreu.
2: Estava soles, Estava soles, hi ha hagut una falta de marca.
1: Hi ha que tapar més aquesta banda. S'ha vist que era un 2-1, que Javi Jiménez arribava tard i a partir d'ahir ja han construït bé, perquè han construït bé la jugada i la pilota que ha acabat en un remat taponat, Salva, per la defensa de l'Hèrcules.
0: Sí, ara sí. Sí, ara ha amenaçat el Sant Andreu, sí.
1: Ha sigut una bona acció. A veure ara si l'Hèrcules torna a l'acció. És Rentero en la pilota, baló per Andy Obri per a Javi Jiménez, vinga ja que acabar esta acció, Javi Jiménez entra, la pilota al punt de penal, no remata ningú, el baló no, ahí sí es difícil, pero ve, el defensa tampoco ha estado muy insertat, el baló está como un conil, ahí en el área del Sant Andreu, ningú té capacitat y finalment la va a trobar Torres per a el conjunt del Sant Andreu. Que evidentemente, atención porque recupera Javi Jiménez, la pilota per Àlex, està dins de l'àrea, no té tampoc opció del remat, Andy, el tir de Andy, córner, era bona l'acció de l'Hèrcules, que està perdonant, perquè aquest baló era per a un remat més clar, Toni, dins de l'àrea.
0: Quina errada.
2: Eixa té que afinar-la. No sé si és Andy o és Àlex Fidalgo, no?
1: Crec que és Àlex primer i Andy després, no? Però qué pena,
0: Fidalgo el últim, salva, sí.
1: No?
0: Sí.
1: Fidalgo
0: el últim, sí.
1: Pues era una acció de tir i gol,
0: No, i la errada clamorosa del defensor, clar, del Sant Andreu,
1: És que ja que aprofitar ese perfil de regal. Si tu fas una errada així, te fiquen un gol.
0: Sí, és veritat.
1: Tens que fer el mateix, tens que aprofitar. Córner per a l'Hèrcules. Jo crec que el partit està per al 2-0. Ahí està el llançament del córner, la pilota no. Eixa va directa a les mans del porter Ramon. Què diu l'àrbitre ara? Ah, que ha eixit la pilota, la conga, ha eixit i és treta de porta per a Ramon. Espere, Toni, que després no tinguem que lamentar, no?, el perdonar opcions com aquestes.
2: Sí, sí. Ahí ha sigut, bueno, Alex Hidalgo ha buscat la porteria, però ha sigut la cama d'un defensor,
1: sí, un defensa,
2: no?
1: Sí.
2: Que ha rebutjat finalment el baló, no? Una molt bona ocasió per fer el 2-0 i tancar este capítol.
1: Està l'Hércules buscant ahí la pressió. Andy és el que va. Ahí està Alex Jiménez també. Treballen molt, en esta pressió. De nou Andy. Però clar, el Sant Andreu va ahí, pot tocar tot el que vulga. El problema està així, quan trenca línies. Va Medi, que ja que parar sense faltes. Javi Jiménez fa l'eslàlon, se va per el centre i no hi ha falta. Jo crec que ha caigut de madur, sincerament, Ha fet la jugada de la seva vida, però clar, ha hagut un moment que ja no podia continuar i ha caigut. L'àrbitre ha interpretat el mateix, però de nou la pilota per al Sant Andreu. Talla Rentero, baló de Medi, eixa pilota no acaba l'Hércules ara de tindre la possessió. El baló dividit que espera el Sant Andreu de nou en la frontal de l'àrea de l'Hércules. La centrada al punt de penal, eixe baló. De nou Rentero que rebutja, però torna de nou al Sant Andreu. Jugada llarga d'atac del conjunt català. Blasi. No hi ha que deixar tantes opcions de que el Sant Andreu arribi a l'àrea.
0: Sí, perquè ara eixe estan més còmodes que en la primera part.
1: Més atrevist també,
0: sí, exacte,
1: no?
0: Sí, exacte, exacte. Eixa, la paraula seria eixa, Gonzalo, més atrevits.
1: I això l'Hércules té que tindre també capacitat per aprofitar, perquè també darrere no estan tan tancats com estaven en la primera part. Sandro Blasic, el porter que és de l'àrea en el peu, i pega mal, perquè aquest baló anava a l'únic jugador que hi havia allí del Sant Andreu, ja que tindrem més la possessió, poc més de tranquil·litat. El conjunt català que torna a fer el que fa sempre. Comença a construir darrere en Andreu i Montoro, els dos centrals. Ahí està la pilota de nou per al Sant Andreu. Tocant i tocant, i la pressió d'Andy Escudero. El baló finalment, que torna de nou a l'altre central. Al Sant Andreu no li importa perdre temps en el seu camp tocant la pilota per a trobar això, el camí per a eixir. Té tranquil·litat el conjunt de Nacho González, i quan troba el camí, com ara, hi ha penil, perquè no hi ha lateral dret, perquè té un passadís per a ell a soles. Atenció, perquè de nou el Sant Andreu a l'àrea. Menys mal que ha estat ahí bé Fidalgo, però torna de nou a recuperar. El problema és que l'Hércules quan rebutja sempre és per al rival. Isaac ven treballant en defensa, i sa pilota este que pedre per Gina de Fons, no? Rentero, tocant en curt, a veure si sin de el problema, perquè hi ha dos jugadors del Sant Andreu per un de l'Hércules, i sa pilota la perd l'Hércules. No està fi, el
0: no,
1: conjunt
0: ara està
1: de...
0: Bé, ara està bé el Sant Andreu,
1: Sí, ha crescut en la pressió i està incomodant molt a l'Hércules. Era un valor que teníem nosaltres, i ens hem complicat tant que a la fi ha tornat al Sant Andreu i ara sí treta de banda per a l'Hércules, menys mal. Ha costat.
2: A lo millor ja que pensaria en algun canvi, sobretot en la gent que té targetes. Si Medi Puig ja saps que de targetes ahí està un home com Benhamed per al centre del camp, que podria templar també moltíssim. Quizá és va ser tot el millor de menjar un poquet, d'apuntalar un poquet el joc, el centre del camp, buscant un poquet més de claritat, no? Avui, des de luego, no és el dia de Medi.
1: No. Jo crec que quan juga més avançat, atenció, perquè la falta és molt dura. Targeta groga per a el dorsal 22 del conjunt del Sant Andreu, que és Serrano. Groga per a Serrano, no portava. Espere que no s'hagi fet mal o bé, perquè era un dels millors del partit. S'ha quedat en terra. Certa preocupació, però jo crec que ha sigut més el colp, no. I que ja s'alça Isaac Oben. Estem en un inici de segon temps que no és l'esperat,
0: No, és dubitatiu per part de l'Hércules, que no troba Oben quan el camí és Oben,
1: Sí, sí.
2: Sí, Oben o Narro, no?
1: O Vica, o trobar les bandes, no?
0: Exacte, sí, costats.
1: Falta per a l'Hércules. No hi ha que tindre por a guanyar, que a vegades passa, Quan estàs guanyant un partit 1-0, passen els minuts i comences a donar un pas en darrere.
0: Patada, no sé si has vist la repe, Toni.
2: No l'he vist.
0: Li clava els tacs en el turmell.
1: Està al límit, no?
0: Va molt amunt. Sí, sí, sí.
1: La groga clara...
2: Hi ha companys que han demanat alguna cosa més.
0: No. És que van els tacs al turmell del futbolista de l'Hércules.
1: Esta és la de Solde, que li van mostrar roja directa. La mateixa acció, Salva. La mateixa, Però...
0: Van dos canvis en l'Hércules, Ara vos diré qui són, però dos jugadors a cridar Beto.
1: És raonable, perquè l'equip no està bé. Per cert que ara ja en llum artificial se'n va el sol. d'ací d'Alacant, en una vesprada que és espectacular. Per cert, l'assistència oficial, Salva, 10.603 aficionats. És a dir, l'entrada habitual de l'Hèrcules. Tot i que siga dilluns, és festiu, bona entrada al Rico Pérez, són 11.000 abonats, pràcticament.
2: Crec que sol de dues, línia.
0: Sol de dius?
2: Crec que sol de uno, sí.
1: Pues seria una bona notícia perquè estava per a... Havien dit que per a 15 minuts, però igual està millor. Un és Antoñín, davanter centre, ja veurem si per Javi Jiménez, que pot ser una opció. El que està clar és que l'equip necessita, jo, en el mig del camp, igual també un poc. Baló que té l'Hèrcules, pilota per a Víctor Narro, esta pot ser bona. La centrada de Narro, el punt de penal, hi ha que rematar. L'ha controlat, però no l'ha rematat. Isaac Oben, Oben que té el control. Pilota de nou per a l'Hèrcules, s'embolica un poc, treta de banda per al conjunt, per al Sant Andreu. Ai, mare. Encara para els canvis el tècnic. Està parlant en Antoñín. Y es no, preparan.
2: No, finalmente es Benhamet.
1: Benhamet y Antoñín. Yo creo que es raonable, Toni. Sí, sí, Benhamet, sí, sí. Per no, al mig del camp.
2: Sí, sí, per suport, per Medi Puig.
1: Y yo creo que Solde entrará en la següent finestra de canvis. Ahí está Rentero. Treta de banda. Beto ya parla que demana els canvis. Y ahora cree que sí, se va a demanar els canvis. Pero encara no sé. Sí, ahora sí, canvis en el Hèrcules.
2: Ja falta decisió a Escudero, per a rematar en ese valor.
1: Sí, és que hi ha que rematar. Jo a vegades... A veure, perquè pot ser un dels que se'n vaya, correcte. Se'n va Andy Escudero, Alex Jiménez passa a mitja punta i d'Abertente entra Antoñín. Tornem, Salva, a l'Hèrcules habitual. I a veure qui és l'altre. Ben, este no acaba de tindre clar el motiu. Imagina que, Toni, vull pensar... que és perquè físicament encara no està per a 90 minuts. Una altra explicació no té, no?
2: Però ara ha demanat el canvi tell, perquè des de luego estem parlant de el clar. Millor jugador del partit.
1: Pues se'n va Isaac Oben, autor del gol, que jo crec que igual estava pactat 60 minuts perquè ells de lesió.
0: A veure, el canvi sorprèn, eh?
1: Sí, però... és per tema físic.
0: Entenc que serà per qüestions físiques, sí, sí.
1: Sí, sí, estic segur que sí. I anem a veure ara que està Medi Puig, està Oben, en el mig del camp, acompanyant a Fidalgo. Alex Jiménez se n'anirà a la mitja punta i el davanter centre, Torín. Ahí va Víctor Narro. Antoñín, eso. Ja m'agradaria a mi que fora Toril, però Toril no està encara. I jo crec que Toril té que ser junta sol de titular en este equip quan estiga bé.
0: Antoñín i Benhamet al 11 de Beto Company. T'agraden els canvis, Toni?
2: Sí, sí, a mi. Jo, Benhamet, atenció.
1: Bona acció! El llançament fora. La jugada ha sigut bona, però el llançament serà per damunt del travesser, parlava Toni.
2: Sí, sobretot el de Benhamet. Jo crec que Benhamet feia falta per a reforçar el centre del camp, per a posar un poc més de ladrillo ahí, un poc més de força, d'energia, per a parar aquesta lleu alegria que estava tenint el... Atenció.
1: Anem a veure si recuperem ara... Estàvem veient de Salva que Antoñín està jugant en la banda esquerra i Àlex en la de referència, perquè el sí, que sí, ha fet sí. La jugada ha sigut Antoñín, que això sí seria sorprenent, però de moment aquesta és la ubicació que està tenint ara el Hèrcules. I no sé si serà per a tot el que resta de partit. A Antoñín li agrada això de jugar un poc ficat en la banda, i sí que pot ser aquesta també una possibilitat. I Víctor Narro, no és habitual, és el que s'ha vingut a la banda dreta. Molts canvis en l'Hèrcules dins de les dos canvis que ha fet. Atenció, perquè ataca el Sant Andreu, la centrada, i de nou córner per al conjunt català. Córner per al Sant Andreu. S'ha fet mal el jugador de l'Hèrcules ahí taponant, però jo crec que és més el colp i que ja se va alçar.
2: Hi ha que rematar este partit.
1: Sí, no està,
2: este partit, i li falta algo a l'Hèrcules i tal per acabar de quallar bé, no? Este encontre, no? Li falta més claritat.
1: Sí, no el tenim tot 100%, no. Perquè com que el partit està trabat i no acaba de...
0: És que partits com este vosaltres heu vist molts,
1: Sí, sí. I que acaben 1-1, si no vull pensar-ho.
0: Exacte.
1: Ataca el Sant Andreu, que té l'opció ara, de fet. En este baló de córner, el llançament, la pilota es passeja per l'àrea, no remata ningú, córner. Pues de nou, córner, tenia mala intenció, i se baló envenenat, s'ha passejat per l'àrea, no ha rematat ningú, però ha tocat un defensa de l'Hèrcules, córner. Toca de nou apretar els punts en defensa. Encara no hem vist molts canvis llevant d'aquesta jugada d'Anton Llint. A veure si Hércules té la pilota, perquè no tinc clar si Medi va avançar. Ara, per cert, el que està preparant canvis és el Sant Andreu. Van a entrar Agudín i Delgado. Va a fer un doble canvi també Nacho González. Però avança el córner. El llançament del córner, la pilota molt tancada i se baló perillosíssim. Rebutja Fidalgo. Baló aeri, de nou per al Sant Andreu. Eixa pilota la pot guanyar Antoñín, vinga, no. Tot el contrari, encara pot construir el Sant Andreu, no? Perquè arriba ara l'Hércules i envia la pilota de nou per banda. Antoñín, vinga, estàs bona. Falta, diu l'àrbitre. Falta a favor del Sant Andreu, que farà els canvis. Doble canvi de Nacho González. Es retira el dorsal 8, que és Alberto, i entra el 14, que és Delgado. I l'altre que retira és el 22, que és Serrano, i entra el 16, que és Agudín. Serrano, que és el que acaba de veure la groga. Igual també per això fa el canvi el tècnic del Sant Andreu. Doble canvi en el conjunt català, doble canvi en l'Hércules. Són els primers moviments d'una segona part que ja està salva en el 10-7 de la segona.
0: Sí. I, però bueno, sempre coincidís. Pareix canon ja en el món dels entrenadors, minuts 60-61, tots a fer canvis.
1: Correcte. En el cas de Beto Compain és el seu minut favorit. Àlex Jiménez no arriba a ese baló dividit. Antoñín tampoc. Ara els balons dividits són per al Sant Andreu i això no m'agrada. Pareix que arribem un poc tard a la pressió. Ara ve Samu, però de nou Samu guanya la pilota i la perd. Està imprecís l'Hércules. Entra en l'àrea el Sant Andreu. Se'n va de un, se'n va de dos, com rebanya la pilota. Molt bé. Baló que pot guanyar ahí Benhamet, Víctor Narro, i que no acaba l'Hércules d'estar fi, eh? Falta!
2: Targeta,
1: molt clara. És l'ei de l'avantatge. Javi Jiménez, obri per Antoñín. A veure què inventa, que li agrada jugar ahí i rematar. Aguanta Antoñín, la centrada, rebutja la defensa del Sant Andreu. Igual si haguera fitxat la falta a la targeta. Baló per a l'Hércules. L'àrbit demana calma. L'afició demana el segon. Nosaltres també. Víctor Narro. Pegat a línia de cal. S'ha vingut a la dreta. No l'havia vist així encara, en esta banda.
2: Antoñín s'ha anat a l'esquerra. No està jugant de nou Antoñín.
1: No.
2: Està jugant de banda, està jugant d'esquerra. I ha canviat de banda en Narro, que s'ha vingut a la dreta, no? Després del canvi de vent.
1: El que confirma que el canvi de vent és per un tema físic, perquè ha trastocat tot,
0: Sí.
1: El canvi.
2: I confirma que Antoñín no va de nou.
1: Sí, Antoñín va d'extrem,
2: no? Ja té clara, de més, l'entrenador, que Antoñín no és nou, que és més banda, no?
1: Ara ha hagut una treta de banda claríssima per a l'Hércules, però l'àrbit ha interpretat que no, i l'auxiliar, no sé què estava mirant, groga a Beto.
0: Groga a Beto?
1: Sí, perquè s'ha desesperat, perquè és que era una... A veure, és una jugada de banda, no? Tampoc és tan important, però és que era tan clara que s'ha desesperat demanant que la pilota era per a l'Hércules.
0: Sí, pues groga per a Beto, per protestar, pels gestos, entenc.
1: I fora, diu el
0: fuera,
1: públic.
0: Sí.
1: Víctor Narro, se'n va de un, se'n va de dos, se'n va de tres. Continua Narro, la deixa, que pena per Antoñín, un poc llarga. Antoñín remata fora. Que pena, perquè la jugada de Narro era molt bona, però li ha donat la pilota a Antoñín un poc llarga i ahí Antoñín ja ha tingut més dificultat. Però li agrada a Antoñín perfilar-se des de l'esquerra i buscar el llançament, Toni.
2: Ha volgut buscar, a més, el pal llarg i en tota la intenció, però bueno, no ha afinat, no? El tir se li ha anat molt desviat.
1: Volia fer el gol d'Oben, però no l'ha fet.
0: No.
1: Però si algun aficionat me dia en el descans, se salva que el gol d'Oben era de Lamine. Diu, bueno, per
0: bueno,
1: l'estil, no?
0: És ese moviment i és ese llançament al segon pal, és correcte. Sí.
1: Serà la comparació que feia.
0: Sí.
1: De moment és el protagonista del partit, ell. I bueno, i ara l'àrbit que torna... Estos àrbits que paren per a parlar en un central, en una jugada... Xic, juga al futbol. Baló per al Sant Andreu. Beto està nerviós. Es nota quan el tècnic de l'Hércules està nerviós a la banqueta. Baló que recupera l'Hércules, és bo. Vinga, hi ha que aprofitar una d'estes que recuperem. Entrant de nou per la banda esquerra. Ara sense profunditat acaba en els peus de Javi Jiménez. Javi Jiménez per Antoñín, Antoñín per a Medi, Medi per a Javi Jiménez, la jugada molt bona, el baló cap a Benamé, gol, fora de lloc,
0: gol fora de lloc,
1: per a mi al límit, està molt enfadat Javi Jiménez, el fora de lloc seria de Javi Jiménez, el gol és de Medi i l'àrbitre ha xulat fora de lloc, es revisa sempre, eh?
0: En la centrada, dius. Uy, no tinc clar,
1: en, la, en l'assistència Javi
0: sí,
1: Jiménez.
0: Sí, ho sé.
1: És ahí a un alça.
0: Quan la trenca bandera. Per banda i centra.
1: Correcte, ahí. Però està molt al límit, eh? Clar, té que ser una toma que ja veurem si existís, molt clara. Mira, els jugadors de l'Hércules han vingut a veure el monitor, també Benamet. I clar, només hi haurà revisió si...
0: Hi ha un jugador central... del Sant Andreu, que està més endarrerit, però ahí tindrien que tirar línies.
1: El públic fora, i l'àrbit se va a veure l'acció al monitor perquè li han quidrat, eh? A veure, perquè a mi m'ha semblat al límit.
0: Hi ha un jugador que està endarrerit, però a partir d'ahí no serà les repes, quan congela la jugada i tal, no sé si està...
1: Sincerament...
2: No està fora el joc, no està fora el joc. És gol.
1: Pues a veure què veu l'àrbit, perquè...
2: Tinc la impressió que no és fora el joc.
1: El problema, Toni...
2: Hi ha que tirar línia, bueno...
1: No, no hi ha línies. Té que ser l'explicació que et van donar...
2: A mi m'he donat la impressió perquè... No, però la línia de l'àrea sí que pareix que marca. Està ahí, no, Salva?
0: Està molt xustet. Jo te diré que està... El peu del defensor està més endarrerit, no?
1: Ja.
0: Me dona a mi la impressió, eh?
1: És una acció que ara l'àrbit té que parar...
0: La imatge que tinc jo ara... La marca la línia
1: d'àrea...
0: Sí?
1: No, fora jo. Fora jo. Jo, sincerament...
0: Sí?
1: Vaig a explicar la situació, el públic està molt enfadat. Si alça l'auxiliar, la expulsió a la banqueta de l'Hércules. No sé si a Beto...
2: Pues a mi em dona la impressió expulsió. Que no és fora de joc, eh?
1: Beto està desesperat perquè diu que no és fora de joc.
2: No és fora de joc, és que no és fora de joc. Es marca bé la línia d'ahí. A mi em dona la impressió que no és, eh?
1: I ara tornen a quidrar de nou.
0: No, diu que Beto la revise. Està... Es trau la targeta, Beto.
1: Sí, vol que revise de nou l'acció. A veure, si el problema de Salva és que si no és clara l'acció...
2: O sigui, ara és una targeta que perds, eh?
1: Sí, és la targeta
2: si
1: que perds. Si no és clara l'acció, prevaleix sempre la decisió de l'auxiliar.
0: Ja, però l'àrbitre, si està calent... Per la teua protesta diu, bueno, trau-me la targeta que vull, que és que no la vaig a canviar.
1: El públic està enfadat. El que no se salva, no sé si ha vist per la tele, hi ha una roja de la banqueta de l'Hércules i no sé aquí.
0: No, jo no l'he vist,
1: Beto continua. Nada, fora de lloc.
2: Claro, sí. No va a canviar.
0: És que no va a canviar.
2: No va a canviar.
1: Ja ha dit que la explicació de la federació era en els fores de lloc sempre la decisió de l'auxiliar. I només es canvia si és claríssim.
2: Pues es que a mí no me
1: importa el peu
2: que no es por el joc, es que
1: ya.
2: Porque es que es veu la línia de l'àrea sí, gran sí. I ahí pareix que
0: jo ho veig molt justet, però sí, clar, és que este bar és com és, vull dir, si ja amb l'altre, amb el de l'elite, el de primera divisió tenim problemes, així que no se tiren ni línies, pues bueno.
1: El que tu comentaves, Salva, venim del dia del Jaén, avui un penal que ha xulat i després no, i ara fora de lloc milimètric, eh? Sí. Víctor Narro, la centrada de Narro és mala. És una pena perquè tancava el partit, el gol de Medi. Perdó, de Benamet. I era un bon gol, eh, Benamet?
2: Era un bon gol. S'havia merescut molt Javi Jiménez aquesta assistència, perquè està corrent moltíssim.
1: Correcte.
2: Està desdoblant moltíssim per l'esquerra i està en molta verticalitat i la veritat que s'havia guanyat, a més, haver donat aquesta assistència.
1: Pues com sempre passa en este perfil d'acció, si guanya l'Hércules quedarà anecdòtic, com no guanya l'Hércules tenim una altra setmana calenta. Si hi ha alguna imatge, que segur que hi haurà després,
0: segur.
1: Que es veu que no es farà d'ell. Però ja t'he dit que el problema és que l'auxiliar alça. Si no alça l'auxiliar, en la mateixa decisió jo crec que és gol, no l'anula.
0: I algú pot interpretar, bueno, igual l'àrbitre que pita esta setmana ve mediatitzat pel que va passar en l'últim. No,
1: pensava,
0: tot el contrari.
1: Estava mirant abans, Toni.
0: Tot el contrari.
1: És de Conca, és la primera vegada que he xula així, és molt jove. I jo pensava, Salva, que igual avui ve mediatitzat, però no.
0: Tot el contrari, eh?
1: Sí. Pues ja que guanyar el partit encara, eh? Perquè continuem 1-0.
0: És que l'acció del penal dius, bueno, val, dubtes, sí. Però així... que està la cosa tan igualada, que saps que no te tiren línies, pues no dona gol, no dona gol, eh?
1: No. Pues así estem 1-0 i anem a patir, perquè resten 20 minuts i l'Hércules ara...
2: A mi no m'ha agradat que mostrara que després Beto insistirà en la segona targeta, però saps perquè...
0: Igual era per a pressionar-lo, eh?
1: Sí, era per a... Dic jo, no sé. Però si ja l'ha vist, no, tampoc té molt de sentit. S'ha enfadat tant que ha dit, vinga, torna de nou, però clar, que la segona vegada que va dir, ah, pues no és fora de lloc, no té sentit, eh? Sincerament, jo tampoc
0: tinc clar. Era molt fotocamiar, sí, és cert.
1: Li han pressionat, perquè quan han anul·lat el gol s'ha anat tot el món cap allà i l'han un poc pressionat, però clar, l'àrbitre ha interpretat que no estava tan clar en l'acció. El VAR de Primera Federació. Baló per al Sant Andreu. El canvi cap a la banda, on va Javi Jiménez a tapar. La centrada al punt de penal és molt perillosa. El baló a córner, estem patint. Estem patint perquè el Sant Andreu ja no té res que perdre i crec que després del gol anul·lat a l'Hércules, com que ha ressorgit, el Sant Andreu ha dit, encara estem. Córner per al conjunt de Nacho González a favor de l'equip visitant, que busca l'empat a un. Ara és l'Hércules el que fica tots els seus jugadors dins de l'àrea. El córner a la dreta de la porta, defensada per Sandro Blasic. Esta vegada és directe, el llançament del córner. Pues ha estat molt bé defensivament i falta en atac. Bé Javi Jiménez, molt bé ara. Perquè era una pilota que si entra el del segon pal i remata era perillosíssima, però ha estat valent i s'ha interposat entre la pilota i el rematador i ha forçat la falta i el baló per a l'Hércules.
0: Minut 72 de partit en el Rico Pérez, en este partit que tanca la jornada 7 de Lliga. En el grup 2 de Primera Federació està guanyant l'Hércules a molta polèmica altra vegada per un gol a 0 davant el Sant Andreu. Vos recorde que ara de seguida coneixerem les formacions que presenten per al partit de Primera Divisió en el Ciutat de València, el Llevant i el Sevilla, de la mà de Luis Urruti, i també amb els comentaris de Vicent La Torre i de Santi Marín. Enllaçarem este partit, el de l'Hércules amb el de l'Llevant Unió Esportiva, que és el duel que tancarà la jornada 8 de Lliga en la Primera Divisió. Torrem al Rico Pérez, està guanyant l'equip de Beto Company per un gol a 0, Gonzalo.
1: La pilota la té el Sant Andreu en el mig del camp, però la va recuperar l'Hércules. A veure si en una d'estes podem aprofitar. Entrant per el centre. Que pena, falta, no, diu l'Arbi que no, no regala res, No té que regalar, no? Però era una falta en la frontal de l'àrea perillosíssima. Però obstrucció, l'àrbitre ha interpretat que no. I el baló de nou per al Sant Andreu. I el públic s'enfada, òbviament, perquè tot, en cas de dubte, és per al Sant Andreu de moment. Baló per a l'equip català, que juga per mig de Nil, pegat a línia de cal, banda esquerra, per a la parella de centrals, per al seu porter, Ramon. La pressió bona de l'Hércules, però ja que furtar ahir un baló, marcar el segon i estem tranquils. Baló per a Iago Cantero. Tocant per a Sandro Blasic. Blasic preferís tocar en curt per a Rentero.
0: El canal, Rentero el canal de X de Twitter de l'Hércules diu gol anul·lado a Benhamed per un coma, se supone coma, fuera de juego.
1: Estan molt actius en ese perfil, El día del Jaén van posar como, pero ve. Baló per al Sant Andreu. El gol, recordem, anul·lat a Benhamed per un fora de lloc al límit. Víctor Narro, bona acció de Víctor Narro. Se'n va, continua Narro, que està cansat i s'ha lesionat. Jo crec que s'ha lesionat,
2: Hi ha que canviar-li, està molt.
1: A veure si el Sant Andreu no va a tirar la pilota fora. El públic xiula, home, estant ahí, al costat, igual sí que podies tirar la pilota fora, però bé. S'ha quedat en terra el jugador de l'Hércules i el Sant Andreu, que continua jugant, i ara sí la tira fora, bé. Han tingut que anar-se a l'altra banda, aplaudir-se el públic, crec que és raonable,
2: Sí que va sol, Solde i Aitor Gismera.
1: Pues ahí van els canvis, Solde i Gismera.
0: Més canvis en l'equip de Beto Company. Minut 75 ja de partit.
1: Mira, se'n va Medi, que jo crec que estava molt cansat, entra Gismera.
2: I se n'anirà Narro.
1: I va entrar també Solde i jo crec que se va anar Narro, no? Si no hi ha sorpresa monumental en el cartell. Sí, se'n va Narro. Pues Narro, que ha fet un bon partit, ja no estan les bandes, s'han anat Oben, Andy, Narro, els tres mitges puntes.
2: El gol més destacat ha sigut les bandes,
0: sí. Sí, Toni, sí.
1: Narro, que està sent atès damunt del terreny de joc, l'àrbitre que diu que se té que anar, i va entrar Gismera per Narro. Se'n va aplaudit Narro, que en aquesta última acció s'havia anat perfecte. Jo crec que és una rampa i que no és lesió. Esperen. Perquè té molt de mal, però la sensació és que és més per desgast físic. Sí, a més ara s'abraça en un company, jo crec que no és lesió. Que estarà dissabte que ve en Algeciras. Tampoc li agrada això a Beto, perquè diu que la setmana es queda molt curta. Perquè
0: però és que té pega, vale, és que té raó. Clar. És que torna a tindre raó.
1: Demà dimarts, descansen, divendres ja que viatjar, i damunt 9 de la nit en Algeciras, imagina el viatge de tornada.
0: Sí, que tota sí, que sí, té raó, tenia que ser partit ser diumenge.
1: Però bé, és el que hi ha. Baló que recupera l'Hèrcules, esta pot ser bona. L'eslàlom per banda dreta. L'acció és interessant de Sol de Vila. Solde tocant en curt cap arrere. De nou la pilota per a Solde. Que ganes de vore este xic. Oriol Soldevila, damunt del terreny de joc. Ahí està la centrada de Solde. El baló a córner. La primera que toca. I el públic content, òbviament, de tornar a vore a Oriol Soldevila damunt del terreny de joc. Que va llançar en el córner. Minut 77. Resten 13, més l'afegit, que serà llarg. Com sempre en Primera Federació. Tot l'Hèrcules dins de l'àrea.
2: Ja que marca el segon.
1: Està preparant canvis per al Sant Andreu, però abans el córner. I el que diu Toni, ja que marca el segon. Va Solde, el llançament de Solde, la pilota al porter. Arriba al segon pal, a veure si encara se li pot donar continuïtat a l'acció. En una centrada, amaga la pilota, baló de nou per a l'Hèrcules. Que torna a construir des de darrere. Els centrals ja tornen a la seva ubicació. Bona jugada per banda esquerra. Doble retall, la centrada no és tan bona. Baló que recupera Gismera, almenys espera que l'Hèrcules torni a tindre la pilota en banda esquerra. Javi Jiménez, que està fent un bon partit. I ara que fa una bona acció, que ha donat l'assistència del gol anul·lat. A veure si l'Hèrcules pot eixir d'ahí, perquè està rodejat en tres contraris, cau en la pilota i la perd. Jugada perillosa, perquè ara el Sant Andreu té camp per a córrer i estem desorganitzats. I sint el conjunt català per banda dreta. La pressió ara de l'Hèrcules és bona i la recuperació del baló sense falta. A veure si Antonyín guanya un baló dividit. No. Pilota per a Benhamed. La gent que té ganes de que arriba el segon. Aplaudís a l'Hèrcules, que la té de nou, ha recuperat. També de veure el control, l'Hèrcules.
0: Dona minut i marcador, que tenim alineacions ja en el Ciutat de València, Gonzalo.
1: Pues estem en el 78, és a dir, a 12 més l'afegit. De moment, Hèrcules 1 i Sang o Ben Sant Andreu 0.
0: I a les 9 de la nit, en aproximadament 1 hora i 3 minuts, anem a obrir ja, perquè va disputar-se en aquest moment i en aquest horari, el nostre partit de la jornada, el que enfronta el Ciutat de València en esta jornada 8 de Lliga, en la primera divisió, el Levante Unió Esportiva i el Sevilla.

0: Així que de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, Storn, per al nostre partit de la jornada en el Ciutat de València, està Luis Urruti. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
1: Sí, molt bona nit, així estem en Orriols, així estem en el Ciutat de València, preparats per a viure el nostre partit de la jornada bijusa. Visita el Ciutat de València, la que podríem dir que és la revelació de la Lliga Espanyola. És quinta en el campionat, el Sevilla de Luis García Plaza, amb 13 punts, que s'enfronta a un Llevant que ocupa el 18è lloc en zona de descens amb 5 punts. Això sí, dos partits menys per a l'equip de Luis Castro. El Llevant amb dos baixes i dos baixes importants, les d'Hugo Sotelo i la de Eta Ejong, i el Sevilla que aplega amb la tornada de Quique Salas i amb les baixes de Marcao i Stasin. S'espera un ple absolut així en el Ciutat de València, terreny de joc en magnífiques condicions, la temperatura excel·lent per al que va ser així en el punt a punt de la Punt Ràdio, el nostre partit de la jornada bijusa.
2: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-253. La gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en

0: El Sevilla de Luis García Plaza.
1: Amb novetats en els dos equips per part del Levante Unió Esportiva. Primera titularitat en tota la temporada per a Genís Massouayi, el davanter belga de 19 anys, que va jugar 30 minuts contra el Màlaga, 27 davant del Villarreal, i que avui té la seva primera titularitat. A més, doble banda dreta com a lateral, així que veurem com li deixa el plantejament a Luis Castro, que juga amb un clar 4-3-3. Porteria per a Matt Ryan, defensa per a Tojan, Dela, Ndoukoué i Manu Sánchez. Al mig del camp, Víctor García, Oriol Rey i Alasagasti. L'atac per a Brugué, Massouayi i Ivan Romero. Per part del Sevilla, de Luis García Plaza, juga amb Odiseas Lajodimos en la porteria. Línia de 4 per a la rereguarda, Juan Iglesias, Castrín, Salas i Suazo. El doble pivot francès conformat per Agumé i Fofanà. Per davant, rebuta molts abraços esta nit Georgi Kotsourashvili. Per la dreta, el granadí Sierra. Per l'esquerra, el portuguès Correia. El davanter és l'escocès Ure. L'àrbitre del partit, el càntabre Adrián Cordero Vega.
0: És el nostre partit bijusta de la jornada i hem conegut de la mà de Caixa Popular les formacions en el Levante i en el Sevilla, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit 11 formacions conegudes de la mà de Caixa Popular.
2: Tot l'esport a punt a punt.
0: Partit que començarà a les 9 en el Ciutat de València, que acabem de presentar. Mentre tant, està ja consumint-se Gonzalo Blanes el duel del Rico Pérez, que continua amb la victòria importantíssima de l'Hércules de Beto Company.
3: Que ara és quart i toquem fusta. Ha entrat, per cert, Jeremy de León, Toni, i s'ha portat una bona xiulada del públic de l'Hércules.
4: Tot el públic, pareix que va estar l'any passat aquí, va borrar totes les referències socials de l'Hércules. A la gent de Sol li ha sentat prou mal, i el moment que ha xapat el terreny de joc li han dedicat una pitada monumental, no? Els 10.000 espectadors.
3: Jeremy de León, que a l'Hércules no va fer res, internacional en Puerto Rico, però evidentment molt lluny del que s'esperava així en Alacant. Serà falta lateral per a l'Hércules.
0: Sí.
3: I a veure, se avaló parat arriba. Per ser Salva, estic mirant a la banqueta.
0: Però veus, ara, ixa falta arriba després de que agarren de la camiseta el jugador de l'Hércules.
3: I no és groga.
0: I no ha tret groga.
3: Clar, la primera part era groga.
0: Exactament,
3: per la mateixa acció.
0: Exactament.
3: Correcte. No, l'àrbit no està en el seu millor dia. Falta lateral, la pilota dins de l'àrea, el remat, tapona la defensa del Sant Andreu, encara la pilota en l'àrea, buscant ahí el remat, el tir, fora, que mal. Li ha pegat, crec que
4: Fidalgo
3: de nou, però l'ha pegat molt mal, l'ha pegat amb més força que en qualitat.
4: Sí. No,
3: i la pilota finalment s'ha anat. Anava a comentar-te que no pare de mirar a la banqueta, no està. Jo crec que sí que han expulsat a Beto, que la roja ha sigut per a Beto, perquè el que està ara donant les indicacions és el segon tècnic.
0: No tenim imatges així, que t'ho puc confirmar. Pues, o sea, pues, ja no està en la banqueta Beto.
3: No està a la banqueta Beto. Així que el jugador expulsat ha sigut Beto. Va entrar Fran Sol, va ser l'últim canvi, que de fet li han anat a consultar a Beto, que crec que està darrere de la banqueta. Baló per a l'Hércules, centrada al segon pal, Beto, que ha sigut expulsat en l'acció del gol anul·lat perquè s'ha desesperat demanant que no era fora d'ell. Per tant, no estarà en les pròximes dos partits de l'Hércules, que són fora de casa, Algeciras i Tarragona, este últim, un joc que és la seua casa. Imagini que les sabrà mal no centrar-se a la banqueta. Baló per a el Sant Andreu, que està atacant, buscant l'empat, i com no ha arribat el segon gol, estem així al punt a punt, patint en el nostre Hércules. És un 2 contra 1 en banda, és perillosíssima l'acció. El baló que està ahí molt a prop de l'àrea, la centrada, la tapona la defensa de l'Hércules, però el que passa és que quan taponem una acció...
0: És que se'n va de 4.
3: Clar, i que torna de nou al Sant Andreu. Estem com esperant, i jo crec que no hi ha que esperar, hi ha que anar per l'equip, hi ha que anar per el baló. Atenció, passadís per el centre del Sant Andreu. Ara canvia totalment l'evolució del joc, ofensiu a la banda esquerra, la centrada al punt de penal, el baló, el rebutja la defensa de l'Hércules. Torna a guanyar el Sant Andreu, no deixis passar esa pilota. Havia un jugador del Sant Andreu darrere, més mal que ha corregit. De nou un baló ahí dividit. Està erràtic l'Hércules. Nerviós, imprecís, perquè no ha arribat el 2-0.
0: 4 més l'ha afegit per arribar a la fi del partit.
3: Sí, Se prepara Fran Sol per entrar.

0: Será el últim canvi a l'Hércules. Jo crec que va llevar a Alex Jiménez, seria el més natural, no?
1: Sí, sí. Ha corregut molt també, Alex Jiménez.
0: Ataca el Sant Andreu. La centrada al punt de penal. Rentero, que estan totes, té un imà. Però de nou, el rebut de Rentero li cau a un jugador del Sant Andreu. És desesperant. Ara sí, per fi recupera l'Hércules. Sol de falta, falta, falta, falta clara. No hi ha groga, però és falta. Vinga, respirem un poc. Està preparat Fran Sol. Serà l'últim canvi de l'Hércules, com comentava Toni. Se'n va ovacionat Àlex i entra Fran Sol. Si ja penal, ja tenim clar qui el tira, Toni.
1: Està clar, ahir ja sí que no hi ha dubte.
0: Ovació del públic i ovació per a Fran Sol, Salva, que és un d'estos casos del futbol difícil de comprendre. L'any passat xiulat. En l'últim partit va fer fins i tot un gest al públic que no va agradar. I ara el jugador ha volgut quedar-se, ha demanat disculpes i és un ídol.
1: Sí, va marcar el gol de l'Europa, va mereixer el gol en aquest valor que va traure en les mans el defensor
0: del Jaén.
1: Del Jaén. I bueno, pues s'ha reconciliat en la grada i ara mateix pues està sent un jugador rentable. A mi em consta que els jugadors va estar fins a l'últim moment. No entrava dins dels plans de Beto Company i fins a l'últim moment van estar esperant a veure si el canviaven, no? si venia un altre futbolista i finalment el traien del club. Diversos jugadors importants del primer equip, entre ells jo vaig presenciar Narro, va demanar a algun membre del cos tècnic que deixaren a Fran Sol, que anava a portar moltíssim. Ja es dic, en un dels partits de pretemporada, concretament el que van jugar en Bonalba contra el Gitano.
0: Claro. Fa vestidor i no s'ha queixat mai de la suplència, que això també és important.
1: Sí, és un home que fa vestidor, sí, com acabes de dir.
0: Ara ha fet Antonyín una jugada molt bona, l'àrbit havia deixat continuar i després ha xulat la falta a favor de l'Hércules, però a càmera lenta. La pressió de Fran Sol. Ara el que l'Hércules té que ser intel·ligent i no perdre la pilota tan ràpid. Ara ja que tindre el valor, el partit ja, tot el que tenia que passar ha passat, ja que no passen coses. Vinga, Samu Vázquez per a Sandro Blasic. No regalar la pilota, tocar en curt, pues no me fa cas. Valor llarg de Sandro Blasic, que no va guanyar Fran Sol perquè és impossible. Falta de Fran Sol en atac. És que era molt clar. Així no, així se farà llarg. 44, falta un minut, més l'afegir. Guanya l'Hércules 1-0. En el punt a punt de Punt Ràdio, Primera Federació, tanquem la jornada 7.
2: No, Toni, que no queda res, eh?
1: No queda res, però encara queda.
0: El més important.
1: Seran 4.
0: Ahir en Madrid 3 gols.
2: Calla, Gonzalo.
0: Valor per al Sant Andreu. Recupera l'Hércules. Benhamet tocant ara bé, per a que l'Hércules isca per banda esquerra. A veure si trobem un passadís, una falta, un poc d'oxigen. Bé, perfecte. La centrada, que pena, perquè podia ser córner, però no. Valor per al porter Marcos. Ara hi ha que tornar, eh? Ara hi ha que tornar. Valor per al Sant Andreu. Estic preocupat perquè estic veient el cartell de l'afegit i a veure què diu l'àrbit.
1: Li falta sol de sa xispa que...
0: Sí.
1: Que li caracteritza.
0: El ritme, no?, de partits. Vinga, el quart àrbit, a veure si ens dona un surt. Bueno, no, 5 minuts. Està dins del raonable per a esta categoria. 5 minuts li queden al Sant Andreu 5. Per a empatar. 5. Este és el moment del partit. Valor que té el Sant Andreu. No, ahí Javi Jiménez s'ha precipitat. Recupera el Sant Andreu en el mig del camp. Pilota a banda esquerra, no m'agrada l'acció. Ara l'Hércules bascula cap a esta banda. Besa Samu Vázquez. La centrada és complicada perquè va per el centre, la paret és bona, l'acció és molt bona del Sant Andreu, el centre, Sandro Blasic, ai mare, ai mare, se li ha anat per baix dels camps i l'ha agafat en la línia. Quin esglai! No ha entrat perquè no ha entrat, així de clar. Se li ha escapat la pilota per baix dels camps.
2: Era la d'Arconada,
0: I l'ha parat en la línia. El mateix s'ha quedat en terra preocupat. Està a prop, no, Salva?
2: Està molt a prop.
0: Sí. Haguera segut la errada monumental del partit. Era un xut fàcil, eh?
1: Uf. Sí, hòstia, havia vist que l'havia blocat sense problemes.
0: Sí, sí, sí.
2: Se li escapa, se li esbara, sort que al mateix temps frena clar, la pilota i li ha donat temps a retirar-se i a parar-la. Sí, sí.
0: Però si la pilota esa no frena, és gol, eh?
2: No, i és un gol de...
0: Sí, de ahir li va passar esa acció al porter de l'Alcoyano en Murcia i va resultar el gol d'Aquino. I va ser una jugada molt semblant, però ahir no li va donar temps a capgirar-se i fer el que ha fet Plàcic. Però ves per què hi ha que marcar el segon? Perquè en futbol, en qualsevol acció, de fet ha sigut una bona acció del Sant Andreu.
1: Un accident, però un accident que sí. Ha costat moltíssim.
0: I ara el Sant Andreu està atacant perquè veu que té l'oportunitat, òbviament. Baló per al conjunt català, que ara té l'Hèrcules ficat en el seu camp, patint. Jugant per banda esquerra. Hi ha que taponar el centre, la pilota que pega en un jugador de l'Hèrcules i és córner. S'està fent llarguíssim el partit, eh?
2: Estàs posant nerviós, Gonzalo.
0: Sí, com costa guanyar un partit, eh? En primera federació. Córner per al Sant Andreu. El Sant Andreu veu que té opcions en un partit que ha tingut moltes vegades perdut al llarg de la vesprada. Però en este moment tenen l'opció. El córner en curt. Atenció perquè ara la jugada... El públic se desespera perquè l'Hércules no hissa la pressió i estan tocant en massa tranquil·litat. Vinga, que hi ha que pressionar, no hi ha que mirar. Pilota del Sant Andreu que continua. Està cansant, no?, l'equip, sí. Jo crec que l'equip té un poc de por. La centrada al punt de penal! La pilota que es passeja per l'àrea no remata ningú. Vinga. A veure si són capaços...
2: Tens més por tu que Beto Company.
0: Sí, bueno, Beto estarà com jo, però en la grada, eh? Resten 2 minuts i tenim el baló. A veure si són capaços de tindre un minut la pilota. Va Blasic, li va pegar en llarg. Clar, és que no tenim tampoc alçada per a guanyar este perfil de balons dividits. Vinga, Fran Sol, no el guanya, si és que és molt complicat. Ara li cau a Solde. No, perdó, a Antoñín. M'estan marejant perquè Antoñín s'ha vingut ara, Toni, a la dreta. Sí. Ahí va Antoñín, que se forta la pilota. Vinga, Antoñín, continua. La centrada d'Antoñín, no, perquè ha tocat un defensa.
2: Menys de 2 minuts per a que conclogui el partit.
0: La té Antoñín, Antoñín dins de l'àrea per a Samu, la centrada de Samu, córner per a l'Hércules.
2: S'ha d'acabar ahir el partit.
0: Respirem.
1: El balón no tendria que passar.
0: Llançant en curt, Toni, buscant ahir al Lobo Carrasco quedar-se en el córner o no. Jo no sé què faria, sincerament.
1: En aquesta jugada sempre me'n recordo el que li va passar a la cara de l'any 74, en aquella final contra el Bayern.
0: El públic que cree ganes de que l'Hércules sume una victòria.
2: Minuto menys, no, Gonzalo?
0: Un minut. I el córner va en curt, eh?
2: Home, normal, per aguantar-la.
0: Ahí està, aguantar la pilota, però l'aguantem bé, de moment. Ahí aguantant en el córner, però l'àrbit diu que treta mal. Per a fer això, millor tirar el córner. Treta de banda per al Sant Andreu, hi ha que pressionar. El públic que li diu a l'equip que hi ha que pressionar. Iago Cantero, que guanya el baló. Baló dividit, este pot ser perillós. No, va Javi Jiménez. Javi Jiménez per a Sandro Blasic. Sandro Blasic en el peu. Vinga, Sandro, per a Javi.
2: Queda temps ja, vinga.
0: Javi li va pegar en tot l'ànima. Buscant a Solde, que s'ha vingut a l'altra banda. Baló per al Sant Andreu, baló per a l'Hércules. El recupera, bé. Esa pilota és impossible per a Solde. No tenim que regalar la pilota. La pressió és bona, Marcos. Bueno, ahí el porter, yo creo que 6-6 del área en la pilota, pero ve, el árbitro que continúen. Javi Jiménez, ya que fer falta o el que siga, pero no pueden de ahí capgirarse.
2: Se acaba ya,
0: el
2: Gonzalo.
0: Cambio de Jock se va fuera. El árbitro que encara no. Sí, final del partit. Mira, així sap millor, patim molt. Ara sí se pot dir, un any i mig després, el Hércules torna a joc de playoff d'ascens al futbol professional. Es situa quart a 3 del líder. Guanya l'Hércules 1-0 en un autèntic golàs d'Isaac Omen.
2: Un any i mig després, Toni, aquesta xifra et fa tremolar, però és que feia molt de temps que no estava ahí l'Hércules.
1: No estava en la part de dalt, no estava en té que estar sempre, com han dit. No sé si els capa de l'Hércules, té que estar entre els primers i no llevar, com dic, la vista al primer lloc, no? Feia falta sumar aquests 3 punts, des de luego, recordem com no anem a recordar-me una de la jugada de la setmana passada contra el Jaén, que haver pogut suposar un ple de victòries, sí. Però bueno, no està mal, des de luego, aquestes ratxes jo es firme i ara pues, toca mirar la gestió, però s'han sumat 3 punts, estem on volíem estar, el quart classificat dins de la pomada, i bueno, pues, jo crec que en aquesta inèrcia l'Hércules té que anar a més, no? Avui m'he discut, ha acabat patint, perquè en un resultat curt sempre acabes patint, però és de veres que jo crec que per ocasions, per joc, ha sigut més superior al seu rival, al Sant Andreu, i haurà que tirar línies, m'esperaven que veurem segurament esta setmana, veurem les imatges d'aixe fora de joc, però perquè ens haurà servit per a patir menys. Però bueno, una vegada acaba, xiula l'àrbit, 3 punts en casa, tots contents i fins a la pròxima.
2: Ha guanyat l'Hércules, Gonzalo, 5 jornades com a equip invicte en la categoria.
0: Sí, sense encaixar cap gol, que és molt important, i 4 victòries,
2: i
0: un empat.
2: I l'empat, mira quin va ser,
0: Sí, un empat que va mereixer, com a mínim, tirar un penal.
2: Exacte.
0: Sí, correcte. Per tant, és la millor versió de l'Hércules de Primera Federació. El primer any en Torrecilla va arrencar bé, va estar en playoff, però després se va caure. L'any passat res, va començar mal en Torrecilla i en Beto no va arribar a la reacció. I tornem de nou on estàvem en el primer any. A veure si ara arriba el punt també important, Salva, i és arribar per a quedar-se. Té 2 partits consecutius fora, Algeciras i Nàstic, però escoltem el Rico Pérez, la gent està contenta.
2: Tres jugadors en el camp?
0: Sí.
1: Atenció, crec que el que han expulsat és, pot ser que sigui Manu Rico.
0: A Manu Rico, pues, per protestar, no? A Beto segur, perquè no estava...
1: Sí, però a Beto segur, jo crec que és grogo, i després s'ha quedat dins, no?
0: Sí.
1: Però Manu, bueno, tinc entès per lo que estan comentant-me que és Manu Rico.
0: Pues,
1: però,
0: sí, ja pot estar des de la banqueta. Estava lesionat en qualsevol cas el futbolista, estava a la banqueta un poc per fer grup. Però sí, estan els jugadors, Salva, el camp, no? Aplaudit al públic, i el públic aplaudit al jugador.
2: Bé, doncs pues, imatge fantàstica la del Rico Pérez amb una nova victòria de la formació de Beto Company, 5 jornades sense perdre, amb una dinàmica de 4 victòries i un empat, i l'equip a hores d'ara és quart en la classificació en el grup segon de la Primera Federació, grup que comanda amb 16 punts el Saragossa, segon Múrcia amb 15, tercer el Villarreal B de David Albelda amb 14, quart l'Hércules amb 13 i tanca cinquè el Corcón amb 12 punts. Se vos queda alguna cosa que dir, companys, des del Rico Pérez, Gonzalo, Toni?
1: Res més, pues a veure què passa als Algeciras.
2: Pues que continuarà la ratxa.
1: Mantindre la ratxa, Salva.
2: Que continuarà la ratxa, no, Gonzalo?
0: Que espere que sí, l'equip fora de casa l'any passat va guanyar en tota la temporada 2 partits, està a jugar 2 i ha guanyat els 2. Així que hi ha que continuar aquesta línia per a ser un equip gran, per a lluitar per a l'ascens, hi ha que guanyar. I sí, ja que ara el Algeciras, dissabte que ve a les 9 de la nit a buscar la victòria, però de veres que avui era un d'aixos partits, l'ha comentat molt la grada, Salva. L'Hércules sempre que jugava l'últim i guanyant entrava a playoff, no guanyava, no aprofitava l'opció. Avui sí, avui l'Hércules ha sigut superior i ha aprofitat l'opció, i és un pas endavant important per al projecte de Beto Company.
2: Gonzalo, escoltarem el descans al tècnic de l'Hércules, gràcies.
0: Un abraç.
2: Adeu a Gonzalo Blanes, Toni Cabot, que vos han contat esta victòria importantíssima per a continuar la ratxa, 5 partits seguits sense perdre, de l'Hércules, que està en zona d'ascens després d'una nova victòria en el grup 2 de Primera Federació, camí, per què no, de pujar a segona divisió. Les 8 i 18 minuts, hem de tornar al Ciutat de València, perquè allí Luis Urrutia a les 9 començarà el partit del Llevant Unió Esportiva davant del Sevilla, el que tancarà la jornada 8 de Lliga, Luis, en la primera divisió.
3: En este moment la fotografia del partit és els 3 porters del Llevant calfant en un costat del camp, en l'altre els 2 porters del Sevilla. Estan les graderies començant a omplir-se perquè ja s'han obert les portes del Ciutat de València, així que a poc el públic acostant-se, i també està tota la graderia de l'equip visitant plena després de tot el que hem viscut este matí i que a punt esports ha comptat al voltant d'eixos aldarulls, d'eixos incidents ocorreguts entre aficionats, no al futbol, sinó...
2: A la violència, Luis.
3: Sí. Perquè no es pot dir altra cosa, no?
2: Exacte,
3: perquè
2: sí.
3: Gent que queda per a pegar-se...
2: Per a pegar-se, sí. Que en fi, pues, del futbol,
3: jo,
2: sí,
3: no té res a veure. Vol dir, aquestes persones no poden ser... catalogades com persones properes a l'esport, que té valors absolutament oposats els que mostren aquestes persones, però de veres quan veia aquestes imatges en aquestes files militars, cadascun amb un pal en la mà, per on van? On van?
2: Capuchats, sí, de negre, sí, sí, sí, sí,
3: sí, sí. Sí, en fi, així que s'ha reforçat la seguretat esta vesprada, així en Orriols. Més de 500 policies estan cuidant per la seguretat, ja dic, tots els aficionats del Sevilla ja estan així dins de la ciutat de València sense major complicació, han vingut caminant protegits per la policia. Bueno, en realitat estava la policia protegint els que estaven a prop d'ells, clar, i bueno, doncs han vingut ja cap així, estan així dins de l'estadi, però quina veritable llàstima que aquestes coses continuen ocorrent a aquestes altures del segle XXI.
2: Efectivament, esa prèvia del partit, com diu Luis, que s'ha vist enterbolida per aquest enfrontament entre grups ultres d'un equip i l'altre, altercats que s'han produït a València en els bars que envolten l'estadi este mateix matí del partit i que s'han estès als carrers del voltant, concretament unes poques desenes d'ultres dels dos equips que s'han enfrontat amb les cadires dels bars i amb bats, i han provocat carreres i xicotets desperfectes pels carrers. També han utilitzat material pirotècnic que han llançat entre els grups per a espantar-los, i ara, bueno, pues això ha provocat que se reforce la seguretat i el desplegament policial en un partit, Luis, on el Llevant, si no vol patir, necessita començar a sumar de 3 i a més a casa, necessita la victòria.
3: Sí, i sobretot anem a veure en quin estat de forma estan els futbolistes, però fa molt de temps que no juguen, entre suspensions i que el partit tanca la jornada, pues anem a veure quin és l'estat de forma dels jugadors de Luis Castro, que en la jornada d'avui, pues en fi, és de veres que es juguen molt. El rival no és gens senzill, com és este Sevilla de Luis García Plaza, i cal estar molt fort en casa. Per a mi és la clau. Ho va fer l'equip en la segona volta el curs passat, i enguany, pues, més o manco el mateix, no? L'equip té que mostrar tota la força que puga així a casa, amarrar tots els mestres que puga per a aixina anar pujant el botí fins a plegar els 40 punts que es necessiten per a quedar-se en primera.
2: Al costat de Luis Urrutia, en els comentaris del partit, està Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit, Salva.
2: Bé, Santi, com comentava Luis, un equip que porta molt de temps en competir. Jo no recordava que efectivament no havia competit en l'última jornada perquè no va disputar aquell partit amb l'Atlètic Club de Bilbao a conseqüència de les pluges. Porta més temps sense competir que la resta, l'equip de Luis Castro, que necessita sumar de 3 a casa.
4: Sí i no, perquè quan no va jugar el partit per la suspensió sigue la jornada setmanal que hi ha, que sigue contra l'Atlètic Club en casa, però després l'última jornada crec que la jugava contra el Villarreal, que acabava perdent. Exactament. I ahir ho deia Luis Castro, no? Que són moltes setmanes sense competir, sense jugar amistós. Per una banda li ha vingut bé per a poder recuperar algun jugador o adaptar-se a algú dels fitxatges d'última hora que va fer el Llevant, però sí que és de veres que al final el jugador el que necessita és ritme de competició. No és el mateix entrenar que jugar contra un rival, i avui veurem aquesta falta de minuts que han tingut, perquè també hi ha que dir que tampoc és que hagi tingut molts internacionals el Llevant, per tant, Llevant de Matthew Ryan, poc més han hagut.
2: Sí, el central, l'IFI, el central.
4: Efectivament. Sí. A veure com se presenta el partit d'avui, un partit que, com bé estàveu dient, jo veig en Lliga un Llevant de dos cares, de local i de visitant. De local està continuant la dinàmica que també li anava la temporada passada i li va ajudar per a salvar la categoria, com és un equip rocós, encara que avui jo veig a Luis Castro ambiciós, amb ixe 4-4-2, renuncia a ixe 10, com pot ser Bardelli, i opta per dos davanters, Musuagli i Ivan Romero. Cert és que Ivan Romero és molt més mòbil, dona molta més varietat i un poc més estàtic que Musuagli, però sí que deu de seguir en eixa dinàmica, perquè tu veus la classificació i encara que és irreal, però veus el Llevant ahí baix amb dos partits menys, però 5 punts en zona de descens. Per tant, n'hi ha que sumar. Sort és que els dos partits són de local, i això el fa que es puga continuar amb pixa dinàmica, però així recordem que vingui el Betis la primera jornada de Lliga que van disputar a casa, i que golejat ha passat el Futbol Club Barcelona, que va patir, i jo crec que va ser el primer partit on a pesar del marcador avoltat sí que li va competir molt bé el Llevant, i pense que el Llevant va donar lligarra avui al Sevilla i perquè no va emportar la victòria amb la tornada de Luis García, que l'any passat és que un poc escaldat perquè vingué un Sevilla crític i no pogué emportar-se la victòria i el deixar el Llevant prou tocat.
2: Sí, va estar a punt de perdre la categoria, entre altres coses, per aquesta derrota en el Ciutat de València, però enguany vos sorprèn el Sevilla, Luis, Santi, és quint en la classificació, suma 13 punts i com ahir advertia des de la sala de premsa Luis Castro, és dels millors visitants de la categoria. De fet, és el tercer millor visitant de la categoria. El Barça fora de casa ha fet 12 punts, Atlético de Madrid 9, Betis i Sevilla han fet 7 punts.
3: Jo el bateixo com a equip revelació fins ara del campionat en este primer quart de Lliga, per a mi la revelació del campionat és el Sevilla, un equip que porta 2 anys lluitant per la permanència, que ha fet un canvi brutal en el seu planter. Crec que són 18 canvis de futbolistes els que ha fet en este estiu el Sevilla Futbol Club i que ha començat com un tir el campionat, encara que és un equip amb mancances, és un equip amb problemes. Vaig estar allà en el Pizjuán fa 3-4 setmanes veient el Sevilla-València i va ser un equip molt fluix el que juga contra el València, en tot cas guanyar, però tampoc pensem que és l'última meravella la que ha creat Luis García Plaza, però sí que és un equip molt competitiu.
4: Jo estic amb vosaltres, perquè anem a veure, equip revelació en quant a resultats més que xoc, perquè és, com esteu dient, els números avalen a Luis García, però és de veres que en xoc sí que ha produït prou dubtes, inclús a principi de temporada el primer partit no se veien les coses bé clares per Sevilla, però té mèrit per les incorporacions que ha fet, perquè al fi i al cap, quan tu fas tanta incorporació, inclús algunes han arribat un poquet tard, adaptar-les i acoplar-les a la teua idea de xoc requereix un procés i pense que Luis García està fent-ho poc a poc i també és de veres que a partir de la victòria i d'anar sumant punts sempre se treballa molt més millor que tindre que anar corregint i treballant de la derrota, el que te fa ja corregir les errades i anar portant l'equip a lo que tu vols.
2: Per a mi és revelació en quant a la neteja que ha fet este estiu, perquè tot el que li sobrava a Luis García Plaza, a diferència de lo que va fer per exemple el València amb Corberán, pues ha anat fora, vull dir, ahir el Sevilla ha palmat pasta, pagar finiquitos i s'ha llevat de damunt tot l'estocatge en quant a futbolistes que no comptaven per a Luis García Plaza. Li han netejat el vestidor, li han portat el que ha pogut i a la fi, bueno, pues ahí tens el resultat del Sevilla d'enguany, funciona millor que el que va acabar la passada campanya.
3: Pregunta de trivial: quants equips a la Comunitat Valenciana ha entrenat Luis García Plaza?
2: Luis García Plaza ha entrenat al Villarreal, al
4: Llevant, a l'Alacant, al Benidorm,
3: val. A Llevant, per suposat.
4: A l'Altea.
3: A l'Altea, a l'Elx i a la Vila Joiosa.
4: Mira, i mestre meu en tàctica en segon curs d'entrenador, o sigui que ho ha tingut tot.
3: Els 6 equips, quan acaba de dir el Llevant a Calfar, els 6 equips que ha entrenat Luis García té la seva residència en Vila Joiosa. Ell és nascut en Madrid, però la gran part, sobretot dels seus inicis en la competició, els ha fet així en la Comunitat Valenciana. En el Llevant estigué 3 anys, entre l'any 8 i l'11, i deixava bon record, no, Salva?
2: No, va deixar molt bon record, Luis García Plaza. Jo recordo...
4: Va aconseguir l'ascens.
2: Va aconseguir l'ascens, però en un any on l'estiu, quan va començar la pretemporada, jo recordo parlar amb ell, Luis, ell estava en Oliva de pretemporada i tenia 8 futbolistes.
4: No, 8 futbolistes i inclús alguns eren, no te diria jo del filial, sinó del juvenil. Però tant que has començat una segona temporada que has començat amb molts problemes.
2: Sí, va deixar un record extraordinari a Luis García Plaza en el Llevant. És cert que la temporada passada, abans de Luis Castro, quan el Llevant estava buscant un tècnic, va acostar-se cap a Luis García, però al final, bueno, pues les pretensions de Luis García Plaza eren superiors a lo que el Llevant li podia exigir i al final, bueno, pues, les negociacions se trencaren, pero va a estar nuevamente a punto de creuarse Luis García Plaza en las acaballas de la pasada temporada en el camí del Llevant Unió Esportiva.
4: Salva, jo crec que la relació Llevant-Luis García tingué un xicotet punt d'inflexió, que va ser quan vingué amb l'Alavés i li va guanyar ixa eliminatòria d'ascens per acabar ascendint l'Alavés. Sí, sí, sí. Exactament, amb pixe penal. Clar, no és culpa de Luis García, però ahir sí que hi ha un xicotet punt d'inflexió que ocorri la temporada passada quan tinguin els dubtes i estigui a punt d'arribar abans de Luis Castro. Jo crec que ahir el no voler, o a lo millor les pretensions econòmiques, o el no acabar de confiar en els fitxatges que li podien fer, jo crec que ahir això també va produir un poquet, no trencament del tot, però sí unes xicotetes diferències amb l'afició del Llevant.
2: Luis García, que és un clàssic de la Lliga, i vos tinc que fer una pregunta als dos. Vosaltres sou fans de la Lliga, Luis Santín? Ah, sí, no?
3: Per suposo que hem vivint-la cada setmana.
4: Pues però fans en quin aspecte?
2: Pues és que tinc un missatge per a qualsevol fan de la Lliga, perquè eres fan, però que molt fan de la Lliga, no et perdes esta cita única, perquè dimecres 14 d'octubre a les 5:30 els jugadors del València, Ryunosuke Sato i Omar Sadik, estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te en l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un mini baló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Dimecres 14 d'octubre, 5:30 de la vesprada, Ryunosuke Sato, Jumar Sadik, botiga Movistar, carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Ahí els tindràs als dos per al teu autògraf, per a la fotografia i per a assabentar-te de com fer-te amb un mini baló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar, la Lliga. Això sí que és futbol. Així que no teniu excusa, Luis, Santi, dimecres, ja ho sabeu, a les 5:30, els dos vos espera ahí en la botiga Movistar per a fer-vos una foteta, en Ryunosuke Sato i per a Omar Sadi, que després pujarem a les nostres xarxes socials.
4: Salva, el baló en xip o sense xip?
2: El baló porta xip, per supost.
4: Bo, això és el bo.
2: Això és el bo. Són les 8:31, estem també a les portes d'una nova jornada en la Lliga de Campions. Demà juga el Villarreal a la Ceràmica en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. El Villarreal que juga contra el Nàpols. Avance, m'escolta la roda de premsa de Moleiro, el futbolista groguet, i anem a recuperar també la roda de premsa del tècnic Íñigo Pérez, que parlava així del duel que li espera demà al seu equip a la Ceràmica, Lliga de Campions contra el Nàpols.
5: No és que vengamos d'un gran partido, es que este es posiblemente uno de los partidos del curso. O sea, el equipo necesita una victoria en Champions para coger esa sensación de que puede clasificar. Venís de lo que pasó en Madrid. ¿Cómo te planteas el partido? Nos dijiste que contra el Madrid no ibas a pensar en el siguiente y lo vimos. O sea, salió casi todo el mundo que se esperaba o podíamos pensar que había algún cambio. En este es igual, o sea, da igual el cansancio en Madrid, podías hacer rotaciones o no, o puedes mantenerlo.
6: Bueno, estamos todavía en el periodo en el que la fisiología dice que el jugador está recuperando, por tanto, el entrenamiento que tenemos esta tarde es importante. Una cosa es lo que a uno le pide el cuerpo, le pide la táctica, pero debemos escuchar a los jugadores porque necesitamos energía, eso está claro, no vamos a necesitar, aparte de otras cosas, energía, mostrar un rendimiento físico importante para poder superar a este equipo. Pero sí, están capacitados para repetir los 11 que jugaron en el Bernabéu. Veremos si es así por decisión técnica o si las demandas físicas y la gestión de muscular tienen que ayudarnos. Cualquier modo, siempre lo repito y lo mantengo, y además me gusta reafirmarlo otra vez, cualquiera de los 11 que salgan mañana, independientemente de que cambiemos el 11, puede ganar.
7: Aquí, Íñigo. Os enfrentáis dos equipos que venís de perder en la jornada 1. No sé si eso aumenta la necesidad, es un duelo de necesidades. ¿Cómo lo tomáis desde vuestro lado?
6: Pienso que las dinámicas de Champions es una opinión propia, deben estar al margen de la dinámica general o integral que computa todos los partidos que se van jugando. Ellos, el partido que pierden es contra el finalista del año pasado, campeón de la Premier League, el Arsenal. Es decir, entra dentro de lo posible que ellos puedan perder con el Arsenal, nosotros contra el Borussia fuera de casa. Por tanto, llamar las dinámicas de negativas, en este caso en la jornada 2, creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
8: Íñigo, buenas tardes. Llevamos pocas jornadas, pero ¿qué has visto de momento de este Nápoles, de momento? Y luego este pasado fin de semana recuperaron a McTominay. ¿Es un equipo diferente? ¿Si lo tienen ya a pleno rendimiento o cómo los ves?
6: Tienen alguna baja importante como nosotros, también alguna recuperación como la que nombras. Le hace un equipo más completo, más dinámico. Sabemos que pueden jugar con línea de 4, con línea de 5, que dentro de ambas estructuras es un equipo muy adaptativo al rival, es un equipo muy completo. Su entrenador tiene una carrera brillante y además, si algo hay que destacar, es que su capacidad táctica. Entonces, sí, mañana enfrentamos un equipo importante en muchos aspectos, pero sobre todo la persona que lo dirige nos lo va a poner todavía más difícil.
9: Espera, Íñigo Pérez.
10: Frente al Borussia el 8 de septiembre, hace más de un mes, han cambiado muchas cosas. El equipo está mucho más, el puzzle encajado. Falta, aparte de otras cosas, el remate final, acierto en el remate final.
6: Bueno, la estadística dice que sí, que el acierto es algo que nos está faltando. No por creencia, ni por querencia, ni por insistencia en los entrenamientos, sino que el acierto muchas veces depende de lo fino y lo certero que estés tú, y en este caso del portero rival. En ambos casos creo que se han dado, que los porteros rivales han hecho buenas actuaciones y nosotros en momentos determinados no hemos estado todo lo finos que pueden estar estos jugadores. Creo que tampoco es algo en lo que haya que insistir más de lo que lo estamos haciendo, esperar que esta práctica dé resultados y probablemente con el paso del tiempo, como nombras, todas las piezas o todo lo que uno desea y busca se va solidificando. Es cierto que los resultados aumentan el pegamento y que esto se haga de manera más rápida.
5: Hablabas los otros días de la ansiedad en momentos clave, ¿no? De que el equipo se ve cerca y a veces como que pierde un poco la tranquilidad para acabar con el resultado. ¿Cómo crees que puede afectar mañana? Porque claro, mañana es un partido importantísimo, hay mucho ambiente, la verdad se nota en el entorno de la ciudad, y la gente quiere volver a ver Champions, es un partidazo contra el Nápoles. ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Que les puedes polear, por ejemplo, les puede dar esa motivación extra? Que, por ejemplo, vimos que a lo mejor le faltó los últimos 10 minutos en el Bernabéu. ¿Qué sensación tienes?
6: Pienso que el aspecto mental mañana es siempre, pero mañana es fundamental. Precisamente en casa, exceptuando la victoria del Levante, que también hablamos y que hubo momentos, bueno, de cierta tensión, pero fue diferente a Betis y Deportivo, en el que mentalmente fallamos y es por ahí por donde empiezas a perder los puntos. El otro día en el Bernabéu estuvimos muy bien, diría que excelente, hasta que nos hacen en gol y ahí tenemos 10 minutos en los que de nuevo sufrimos esa pequeña ansiedad por sensación más que por realidad de perder, ¿no? lo que cree uno que merece. Es verdad que luego lo corregimos y ya después con el tema de la expulsión también es verdad que nos faltó algo de táctica por mi parte y de claridad por los jugadores, pero hubo un momento, estoy de acuerdo, que hubo vislumbré otra vez lo que vimos esos partidos y creo que mañana si algo tenemos que tener claro es que eso no debe aparecer. Es preferible que aparezca un peor partido desde el planteamiento del entrenador o desde la técnica de los jugadores que desde la mentalidad, entender que es un partido Champions, que te van a atacar, que vas a atacar, que el partido puede ser largo y que hay que vivirlo con una madurez diferente a experiencias pasadas.
8: Sí, Íñigo, por un futbolista quería preguntarte, por Nico Pepe, ¿es una baja para larga duración o más o menos? ¿Para cuánto crees que lo puedes tener?
6: Bueno, es un tema complejo, porque no es una lesión futbolística, digámoslo. Entonces, no soy especialista, pero a priori los especialistas nos han dicho que no va a ser muy larga. Es cierto que tiene contraindicaciones y depende mucho de la evolución y cómo se sienta en este caso Nico. O sea que tampoco me atrevo a decirte un diagnóstico concreto.
7: Hablabas antes del aspecto emocional y de lo que puede pasar en el partido, cuando ataques, pero en definitiva, ¿qué partido esperas? ¿Esperas un partido abierto porque ellos también necesitan ganar? ¿O esperas un partido donde vais a tener que llevar vosotros el peso y eso pues también condicionar vuestro juego?
6: Pienso que habrán visto todos nuestros partidos, por tanto, espero un planteamiento táctico en función a los errores que hemos cometido en el pasado. Creo que además son muy buenos haciendo esto y después tienen una transición ofensiva muy importante que pueden dañarnos y que nosotros hemos sufrido contra el Real Madrid en el Bernabéu, quizá en el escenario más difícil que hay para ello estuvimos excelente, exceptuando 3-4 acciones que entra dentro de lo normal. Entonces espero ese partido, pero también es un equipo que si quiere abrirlo, que si quiere jugar, que si quiere provocar un poco de caos, está capacitado y lo ha hecho. Por tanto, los primeros minutos mañana será importante para ver qué escenario tenemos entre manos y a partir de ahí poder ayudarles.
5: Quería preguntar por los problemas de los corredores de banda y por la banda izquierda. ¿Habías encontrado una solución que la verdad que compensaba mucho? Moleiro por el medio, Buchanan ayudando, trabajando, incluso. Claro, ¿ahora qué? Porque te quedan los chavales del B, meter un lateral o que. Porque el otro día vimos en Madrid que jugando fuera, en esa posición de los tres medios, sí que el equipo estaba bastante equilibrado ahí, pero en casa, la banda izquierda, ¿qué solución planteas?
6: Bueno, las has nombrado todas. Jugar con tres te aumenta la estructura y te permite que ese 11 no tenga que hacer esfuerzos defensivos tan importantes como cuando juegas con dos. Elegir los jugadores que creas que te pueden hacer las dos cosas. La solución las acabas de nombrar, las sabemos. Entonces, en función de lo que creemos que pueda suceder o quién pueda jugar ahí del Nápoles, todo este tipo de circunstancias tomaremos la decisión.
2: Roda de prensa de Íñigo Pérez desde la sala de prensa de la Cerámica, previa al partido que le espera además al seu equipo contra el Nápoles en la Champions.
11: Le pregunto, en esta competición, ¿cuánto podrá ser importante la madurez y la experiencia de un futbolista como Kevin De Bruyne y cómo cree que se enfrentará al Nápoles?
6: Pienso que en este caso Kevin De Bruyne ha vivido muchísimos partidos, muchísimas noches como la que va a vivir mañana. Eso es una evidencia que es un punto a favor para el Nápoles, sobre todo tratándose de la calidad que él puede imponer en el terreno de juego. Lo decía antes, la mentalidad, la experiencia, la madurez es muy importante en esta competición. Creo que antes lo comentabais con Alberto, con Mole, que la experiencia vivida el año pasado a este grupo de jugadores le da un valor también muy importante, puesto que ellos saben qué cosas no quieren repetir, qué situaciones no desean volver a saborear y, por tanto, en ambos casos, ya sea por la experiencia de Kevin De Bruyne, de su entrenador y por la experiencia tan cercana que tenemos del año pasado, estoy convencido que en ese aspecto pocos jugadores y en este caso los dos equipos fallarán.
2: Les separables de Íñigo Pérez en la rueda de prensa previa al partido que de Mali espera el seu equipo a la Cerámica, segunda jornada fase Lliga de la Lliga de Campeones contra el Nápoles. B de Pedro, recordemos, la primera jornada el equipo de Íñigo Pérez contra el Borussia Dortmund necesita ya la victoria, sumar de 3 a casa en la máxima competición continental. Les 8 y 43 minutos, la sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunt Radio que torna al Ciutat de València per a saludar a Vicente Latorre. Hola Lato, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
2: Bé, pues el Sevilla, Luis García Plaza, que continúa sent molt volgut ahí en la graderia. Un rival que, sorprenentment, Lato, és dels millors visitants de la Lliga, el tercer, quart millor visitant de la Lliga. Ja ho advertia ahir Luis Castro des de la sala de premsa. que va posar-li problemes al Llevant, però que els Granota necessiten sumar de 3 ja a casa, Lato, si no volen que es compliqui la cosa, eh?
12: La veritat és que sí, la veritat és que, bueno, tenim en Sevilla que has començat molt bé la Lliga, este any ha sorpresa a molta gent, perquè l'any passat ho passat molt, molt mal, fins al final se salva, jo crec que un poquet de milagre, però sí que és cert que has començat molt bé i que és un dels equips que més punts està traient fora. Va tindre que espavilar molt el Llevant per poder-se endur el partit en casa, però bueno, jo sempre confio, tu saps que jo soc molt optimista i pese als canvis que n'hi ha, jo crec que ha hagut el suficient temps en estos 15 dies de seleccions com per preparar este partit i bueno, i donar-ho tot, perquè la gent té ganes de futbol, té ganes de veure el Llevant en casa també.
2: Uh-huh. Hem destacat al principi del partit com poden estar els futbolistes després del paró tan llarg internacional. Lato, a tu este paró t'agrada, no t'agrada? Penses que li ha sentat bé al Llevant per a treballar alguns conceptes, per a introduir els nous, perquè va incorporar futbolistes a última hora? El paró no t'agrada? Consideres que el millor haguera sigut continuar competint?
12: A mi m'agrada el paró per la situació del Llevant, és a dir, el Llevant ha incluït els jugadors a última hora, jugadors que no coneixen la forma de jugar d'aquest entrenador ni tenien relacions jugadors de l'any passat, jugadors que no han vingut en bona forma, i és un moment haver fet una pretemporada en ells i que estiguen no a lo millor a punt del tot, perquè a vegades necessites partits de competició per agarrar el ritme, però sí en un estat físic molt millor del que havien demostrat, no? Per a recuperar també jugadors que pugues tindre lesionats. Jo crec que este paró al Llevant ja ha vingut bé després també pensant de dos partits que pergué, no? Contra el Barcelona, en que bueno, va fer un bon partit i demés, però un partit en Villarreal que va ser molt, molt fluixet. Entonces, una forma de reivindicar-se té que ser avui, té que ir a per el Sevilla, per totes. Jo crec que avui l'entrenador ha posat un equip un poquet més ofensiu.
2: Jo t'anava a preguntar si t'agrada la formació de Lato.
12: Bueno, n'hi ha canvis importants, tant en defensa com en el centre del camp. Jo crec que va jugar en Víctor García i en Brugué per bandes, i després Musuagi davant i Ivan Romero per on vulga, perquè Ivan Romero és un jugador que físicament és un portent i va ajudar dalt, va ajudar baix, però bueno, si el deixa sol, jo crec que arrencant darrere dona més perill que jugant en punta clau.
2: Està en Duque o Ifi en l'eix central de la defensa, ve de jugar també en la seva selecció, però este és un futbolista molt interessant, el que tinc ganes de veure-lo més, el Lato. Crec que pot ser important esta temporada.
12: Sí, sí, a mi m'han parlat molt bé d'ell i el poquet que ha vist d'ell m'ha agradat. N'hi ha que veure-lo més temps, n'hi ha que veure-lo en partits de competició en primera divisió, però bueno, és un jugador que jo crec que li agrada, té potència, li agrada eixir també el valor jugat, per trencar aquesta línia que a vegades de pressió que te poden fer. Anem a veure avui com va el partit i com se desenvolupa, però jo crec que és un jugador molt a tindre en compte aquest any.
2: Llàstima, no?, el que ha passat este matí i s'enfrontament entre els ultres del Llevant i els ultres del Sevilla, Lato.
12: Bueno, jo m'he enterat d'esta frase, perquè este matí no estava així, però és lamentable. Jo crec que és lamentable que en un esport tan bonic com és el futbol n'hi ha que en esta classe d'individus que se dediquen només a pegar-se i a fer mal. A mi m'agrada que animen i que estiguen chillant i cantant tot el partit, però arribar a l'embat per un partit de futbol no té sentit. No ha tingut sentit mai, i menys ara. Tu veus el teu equip, l'animes, i si perds, paga a casa i ja estàs. La setmana que venia un altre partit. De fet, el divendres venia un altre partit, és a dir, que no té sentit, no ho veus clar, no m'agrada.
2: Pues tant de bo el club prega mesures per a buidar la grada de tots aquests indeseables i de tots aquests violents. Lato, t'escolta al descans.
12: Perfecte, molt bé, Salva.
2: Gràcies. Vinga. A Vicent Latorre, 8:47. Anem a escoltar en la prèvia al ex del Llevant, d'entre altres el benvolgut Luis García Plaza. Anem a escoltar en declaracions a la
13: prèvia de un partido que llega después de un parón inusualmente largo, que no sé si a ti particularmente te ha servido para trabajar detalles que quizás no habías podido trabajar, o sientes que os ha cortado una dinámica, una inercia muy positiva.
14: Bueno, ha sido muy largo, ha sido 23 días desde que jugamos, entonces sí que es verdad que tengo ciertas dudas. Porque estamos, creo que cuando estás en una mala dinámica, un parón viene muy bien, y cuando estás en una buena, pues no quieres que pare. Pero bueno, yo creo que el equipo va a seguir compitiendo, va a hacer las cosas bien ante un rival que para mí lleva menos puntos de los que merece, que creo que es un buen equipo, y para poder sacar algo o ganar aquí tenemos que hacer un gran partido.
13: Hablabas en la previa de la importancia de que los delanteros sumen estadísticas, de que marquen goles. El único que aún no ha marcado es Robbie Jure, pero le vuelves a dar la confianza, vuelve a ser titular. ¿Qué esperas del futbolista escocés hoy?
14: Bueno, pues que haga un buen partido, que ojalá marque gol, como todos. No está Lucas, está así porque está, sigue tocado, aunque ya prácticamente estaba casi. Y si no, pues tenemos a Isaac en la recámara para poder jugar. Pero vamos, yo creo que si siguen trabajando igual, los goles llegarán. Pero también te digo una cosa, Sam, si llevamos 13 puntos y si con 0 goles de los puntas, ojalá sigamos llevando muchos puntos. Ojalá lleguen goles, pero tienen que trabajar.
13: Vuelves al Ciutat, vuelves a la que fue tu casa. Imagino que siempre que vienes aquí es un partido especial.
14: Sí, sí, para mí sí. Después es verdad que viví aquí un episodio tremendo como fue el Levante Deportivo a la vez del ascenso. Y para mí estuve 3 años aquí muy feliz, un ascenso muy bonito, unas circunstancias del club muy complicadas. Le doy mucho mérito a todo lo que se consiguió esos años y veo todavía amigos que quedan y me da mucha alegría. Se venía aquí, además viene toda mi familia, mis amigos que están cerca, pues un partido especial.
13: Muchas gracias y suerte.
14: Vale, gracias a vosotros.
2: Hasta ahí. Las palabras de Luis García Plaza en la previa del partido que le espera el Levante Unió Esportiva de seguida a partir del S9 en el Ciutat de València, que tancará esta jornada número 8 de Lliga en Primera División y que estem oferint vos en la sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunte Radio. Parla Luis García Plaza per a la televisió i ara escoltarem altre Luis, en este cas a Luis Castro, que és el tècnic del Levante Unió Esportiva. Abans d'escoltar a Luis Castro, me passe Luis Urrutia. Ui, tots són Luis. Luis García, Luis Urrutia, Luis Castro.
3: És una plaga.
2: És una invasió de Luisos. Luis, l'estadi, l'ambient...
3: Mira, el que més me preocupa ara mateix és el terreny de joc, perquè després del calfament era una autèntica estora abans de que isqueren, i ara després de calfar els jugadors veig el terreny amb... no arriben a alçar-se llesques, però sí amb un estat no massa bo, eh? Estan pegant una ruixadeta per a veure si millora, però ja no és el magnífic estat del terreny de joc de l'inici de l'encontre, així que anem a veure. Per la resta, omplint-se la graderia del Ciutat de València, encara no està ple i de veres espectacular la quantitat de seguidors del Sevilla que han vingut per a veure este partit.
2: Sí, a més hi ha moltes penyes localitzades en la comunitat valenciana que s'han acostat al Ciutat de València. En passa de Luis García Plaza a Luis Urrutia i ara se n'anem a Luis Castro.
13: Este partido después de un parón inusualmente largo, no sé si lo has podido aprovechar para matizar detalles, para trabajar cosas que te habías dejado por trabajar o no te ha acabado de gustar tanto tiempo sin liga.
15: Tienes que aprovecharlo, es lo que es. Yo pienso que para ningún entrenador es tan bueno estar tanto tiempo sin jugar. A mí me gustaría que no era tan largo, pero dentro de lo que es posible has trabajado lo que tenías que trabajar y hiciste el mejor posible para el equipo en este parón.
13: ¿Qué tipo de partido podemos imaginar? ¿Qué tipo de partido crees que podemos ver hoy?
15: Pienso que son dos equipos que juegan para ganar, lo que es bueno para espectáculo. Ellos son un equipo muy fuerte físicamente, seguro que van a jugar por ahí. Es un equipo que es uno de los equipos que gana más duelos en la liga, está muy bien en este momento, es uno de los equipos que está muy bien. Se nota este año un equipo más tranquila, con otra claridad de juego, pero nosotros también acostumbramos a hacer muy buenos partidos en casa y vamos a intentar hacer el normal en casa y intentar ganar.
13: Varios cambios en el once, me llama la atención que mueves la pareja de centrales que estaba muy asentada y la apuesta por Musuay arriba.
15: Sí, la pareja de centrales es un cambio también porque ahí se ha estado la amarilla que hay tomado ahí en Villarreal, ha salido lesionado, no ha entrenado siempre con nosotros, Ife también estaba entrenando bien, Cabello también, tanto Ife como Cabello están mereciendo oportunidades y ahí hay un hueco y pensamos que era el momento de darle a Ife. Y Ani está trabajando muy bien hace mucho tiempo, ya muchas veces antes de partidos que teníamos dudas de imponerlo o no, y pensamos que es un buen momento para darle y para que pueda mostrarlo cómo está trabajando.
13: Muchas gracias y mucha suerte.
15: Gracias.
13: Ahí estaban las palabras de Luis Castro en la previa de este partido.
2: Parables. Les paraules del tècnic del Levante Unió Esportiva, Luis Castro, són les 8:52. A les 9 començarà el nostre partit bijusa d'esta jornada. I ara, de la mà de Caixa Popular, anem a repassar amb Luis Urrutia les formacions que presenten el Levante Unió Esportiva i el Sevilla, perquè una banca nostra propera i amb els teus mateixos valors. Caixa Popular t'ofereix les formacions del partit.
3: Que son estes per part del Levant de Luis Castro. Matt Ryan en la porteria. Defensa de 4 per a Tojan, Dela, Ndoukoué i Manu Sánchez. al mig del camp, Víctor García, Oriol Rey, Ola Sagasti i Roger Brugué. L'atac és per Ivan Romero i Genís Masuayi. En la banqueta del Llevant, els dos porters, Campos i Galdín, més Mandí, Requena, Ratkov, Cabello, Axel Tape, Bardelli, Thiago Fernández, Paco Cortés i Nacho Pérez. Per part del Sevilla, de Luis García Plaza, Odiseas Blajodimos és el porter. Defensa de 4 per a Juan Iglesias, Castrín, Salas i Suazo. Doble pivot francès per a Agumé i Fofana. Mitges puntes per a Sierra, Kocherashvili, que torna al Ciutat, i Félix Correia. El davanter del Sevilla és l'escocès Robbie Ure. En la banqueta de l'equip andalús, Fran González com a porter, més Julio Díaz, l'ex del Villarreal, Alfon, Peque, Vargas, Sangante, Manu Bueno, Cardoso, Isaac, John Guridi, Ejuque i Carmona. L'àrbitre del partit és Adrián Cordero Vega. És de Santander, té 42 anys, és àrbitre que ha pujat a primera, ha baixat a segona i ha tornat a pujar a primera, dels poquets casos que hi ha en l'arbitratge amb este pujar i baixar. I el Llevant és l'equip que més l'ha jiulat en la seva història. El d'avui serà el partit 24 que li jiule per atendre una idea al Sevilla, per exemple, només l'ha jiulat 6.
2: Pues sí, és la estadística i és l'arbitratge que li espera avui al Llevant Unió Esportiva, també al Sevilla. Són les formacions en el nostre partit Bijusa de la jornada, de la mà de Caixa Popular. Persones que són com tu, que t'atenen i t'entenen. Caixa Popular.
16: Tot l'esport a punt a punt.
2: 5 minuts per arribar a les 9 de la nit, moment en el que comença, mira, precisament estem veient hores d'ara imatges en televisió del vestidor, és novetat, esta temporada del vestidor dels àrbitres en el Ciutat de València. Ara tenim imatges del vestidor del Sevilla i de seguida també veurem el vestidor de la Llevant Unió Esportiva. Quin colorit presenta la graderia, Luis? L'estadi va estar ple per a este partit contra el Sevilla?
3: Sí, estarà ple l'estadi, hi ha algunes cadires buides en la zona del fons d'Alboraya, en la part més alta, al costat dels seguidors del Sevilla. També una miqueta en el córner del costat absolutament oposat. La resta absolutament ple en el Ciutat de València per a veure este Llevant Sevilla.
2: Bueno, tot i ser so que s'escolta, és el
3: és
2: so...
3: la mascletà.
2: Ara és la mascletà habitual. Abans de que compareguen en el terreny de joc els jugadors de la Llevant Unió Esportiva, també els del Sevilla, el joc habitual, Luis, de llums i de color en el estadi de la Llevant Unió Esportiva. I sí que tot indica que de seguida i en uns segons compareixeran al terreny de joc els futbolistes del Sevilla i els futbolistes del Llevant Unió Esportiva. Conforme s'acosta el moment del començament del partit, Santi, quines són les teues sensacions?
4: Ganes de futbol en el Ciutat, la gent té ganes de veure el seu equip i a priori sí que es presenta un partit atractiu. Dos equips que volen els punts, sobretot el Llevant que va més necessitat, i amb pixa aposta prou ofensiva que me pareix a mi Luis Castro, que com ara l'escoltàvem, ha buscat alguns canvis per intentar també sorprendre el Sevilla. Crec que es presenta a priori un partit atractiu, veurem si al final es tradueix en gols i sobretot en una victòria local.
2: Tens el xiquet avui o no?
4: Sí, así el menut, el major és que ja en guany és segon de batxiller i Texans, però ha vingut la meva neboda amb el menut, o sigui que així està bé.
2: No fallen, Santi no falla més talla, els nanos no fallen tampoc en el Ciutat de València. No sé si el partit començarà en hora o què, són les 8:57 minuts, però portarà algo de retard, perquè encara no han comparegut, jo almenys en televisió estic en el túnel.
4: Per cert, Salva, quan t'han dit les alineacions inicials per megafonia, l'ho esperat. Kocherashvili ha aplaudit.
2: Cocho, sí.
4: I Luis...
3: No tant.
4: No tant, efectivament.
2: Bueno, Aprofite per a recordar partits de segona divisió que s'han disputat en el dia d'avui. El Valladolid ha guanyat 5-0 l'Albacete, el Burgos ha perdut 0-1 contra el Granada, el Oviedo ha guanyat 3-1 l'Eibar, i a les 9 de la nit va començar el duel entre el Tenerife i el Girona. Avui també, en jornada festiva, pues s'han disputat 3 partits de segona i encara resta per disputar-se el Tenerife-Girona. Compte enrere també habitual a canvi de Pau, que és l'speaker en el Ciutat de València, i ahí estan, ara sí, compareixen en el terreny de xoc del Estadi d'Orriols, de l'Estadi Granota, els futbolistes en el Levante Unió Esportiva i els futbolistes en el Sevilla, Luis.
3: Canta a capella Orriols l'himne blaugrana.

L'himne del Llevant Unió Esportiva acompanya la temperatura, acompanya la nit, acompanya la graderia, a veure si també acompanya el futbol, i ens acompanya un bon joc, un bon futbol del Llevant Unió Esportiva per a conduir l'equip de Luis García, de Luis Castro, cap a una victòria. L'himne del Llevant Unió Esportiva acompanya la temperatura, acompanya la nit, acompanya la graderia, a veure si també acompanya el futbol, i ens acompanya un bon joc, un bon futbol.

0: està pendent de lo que ocorrega esta nit al Ciutat de València contra el Sevilla. A hores d'ara és un dels quarts de la categoria amb 5 punts amb el València i el Màlaga, que en té 4, el València també amb 5, si el Llevant suma de 3 i seria i pegaria un vot important, bueno, important tampoc, però superaria l'Elx, igualaria amb Osasuna, Racing de Santander, Getafe, Rayo Vallecano, i a partir d'ahí, bueno, pues ja veuríem en quin lloc estaria, supose que haurien de tindre en compte l'averatge, per tant, necessària la victòria per a la formació de Luis Castro. Ahí està, on és d'ara com és sorteig al terreny de xoc entre el Capi Brugué, per part del Llevant Unió Esportiva, el capità del Sevilla, la tele que mostra la sala a bar, esperem que se porte avui bé l'àrbitre, així que d'un moment a un altre i amb retard, perquè ja són les 9 i un minut, va començar Ruiz el duel del Ciutat de València.
1: En un partit on el tècnic blaugrana es deixa la banqueta tant a Thiago Fernández com a Enzo Bardelli, dos de, en principi, titulars, Santi Fernández, a ser titulars en este Llevant.
2: Sí, sí, de fet, venien amb dinàmica de titular, sobretot Bardelli jugant d'ahir 10 per darrere del davanter i fent assistències i algun que altre gol.
1: Així que anem a veure com li va el Llevant en esta nova parella de centrals, amb el jovenet, amb l'austríac, Ifeani Ndoukoué, Ifi, només té 18 anys, és austríac i està cedit pel Liverpool.
2: És un central que promet, també hi ha que tindre en compte que els últims partits Mandi havia deixat algun dubte, sobretot el dia de Villarreal, feu ahir un parell d'errades que costaren gols i Castro no li ha tremolat el pols a l'hora de donar-li l'oportunitat al xaval que promet, té futur, al igual que Musuayi, i anem a veure si aquestes dues novetats i aquesta joventut li dona un altre aire al Llevant.
1: Perquè si Ndoukoué té 18 anys, Musuayi té 19, així que...
0: No, no, i que venim d'una setmana en la que Luis Castro va cridar als entrenaments a un nano de 15 anys, Luis.
1: Acaba de començar el partit, el Sevilla que ha posat el baló moviment, així que ja tenim en marxa el nostre partit de la jornada. A Cien Orriols, en el Ciutat de València, juguen el Llevant i el Sevilla. El Llevant per eixir del descens, el Sevilla per a consolidar-se en la quinta plaça de la classificació de la primera divisió. En cas de victòria, el Sevilla no podria bastar el quart lloc de la classificació. El primer atac del Sevilla el rebutja Manu cap al costat. No pot Brugui salvar la possessió de baló, així que serà servici de banda en la zona d'extrem dret favorable al Sevilla.
2: Estem veient una novetat, Brugui per banda esquerra i Víctor García per banda dreta. No estem acostumats a veure sobretot a Brugui per l'esquerra.
1: Va el servici de banda per al Sevilla, el baló ja està dins l'àrea, pentina Quique Salas i la rebenta Dela per a enviar-la cap al cercle central. Allí la toca com pot el Sevilla, que bona la pressió d'Ivan Romero, que és un mal de queixal per a qualsevol defensa. És servici de banda per al Llevant Unió Esportiva. Preparat Toljan, primer minut ja complit. Això és el punt a punt a punt ràdio. Hem viscut la victòria de l'Hèrcules. Ara li toca el Llevant. Demà serà la Champions i també l'Eurolliga. Demà torna el crac al Roig Arena. Demà serà un d'eixos dies importants per a València Bàsquet i l'Eurolliga. Mentre ataca el Llevant, ho fa per el perfil esquerre, però el rebuig de la rereguarda del Sevilla és bo. I després hi ha falta favorable al Llevant. Es queixava, crec que era Cocho, d'una espenta de Brugué, però l'àrbitre ha girat mans. La trau ràpid el Llevant, per l'esquerra atraca Brugué, va buscar la centrada i serà córner. El primer del partit per al Llevant, minut 2. Llançament des de la part esquerra. Cap allà s'acosta per a buscar el llançament Víctor García.
2: Un Llevant que a l'entrada de Musuayi i del central guanya poder ofensiu per dalt i a veure si és capaç d'aprofitar-ho.
1: Bota la pilota, bota el córner, Víctor García, la pilota que ja vola, va cap al segon pal, acabotada, defensiva que és bona i té que treballar Oriol Rey per a buscar Matt Ryan, que s'acosta cap a la medular. Des d'ahí distribuïs cap al perfil esquerre, quina bona pilota de Matt Ryan, tampoc com el control que acaba de fer Manu Sánchez.
0: Oh, sí que se ve.
1: Baixant al pis, no era Manu Sánchez.
2: Víctor García.
1: Era Víctor García, sí, que venia de traure el córner, però el control era magnífic. Olaza per al Llevant. Arrere, cap a Ifi. Ahí tenim el

0: Jove central austríac, internacional sub-21 amb només 18 anys. Circula el Levante en defensa. Tres.
1: Estic fixant-me en el físic de Fofana i si així veiem a Elliot un poc pesat, sí? Cuidao este.
2: Ara me dono compte, va.
0: Pilota llarga per a buscar Manu Sánchez per el perfil esquerre. Sprint al lateral del Levant. Cobreix el central del Sevilla. Serà servici de meta per al Sevilla Futbol Club. Fofana va ser de llarg el millor en el partit entre el Sevilla i el València.
1: Sí, sí, és que té un mig del camp amb Agumé, Fofana i Cocho. Cuidao, i això el tribot.
0: Fofana, jugador Champions total, vull dir... Està per circumstàncies en el Sevilla,
2: no, però... és una incorporació sorprenent, però que li va donar molt, al Sevilla enguany.
0: Bola la pilota pel cel de València, ha de tractar de baixar el Levant, però qui la guanya és el Sevilla. Ahí tenim a l'escocès, a Robbie Ure, qui rep l'entrada per darrere d'Endukue. Hi ha falta en la separadora favorable al Sevilla. Des de la part dreta la trau ràpid l'equip andalús.
1: És que el fitxatge de Fofana calma un poc a Luis García, que estava prou cabreixat per l'eixida d'Oso, que era un jugador fonamental, això va demostrar en la pretemporada, molt vertical per ahí per banda esquerra, i així cabreix se li calma un poc amb el fitxatge del mig centre.
0: Sí. Se n'anà el jugador renascut en Torrevieja, Oso. Mentre així juga el Sevilla, la passada llarga, posició correcta, Perí, que ve el Sevilla, allà va el Mamá, Agumé la deixa de tacó, està sol per al llançament i la tira fora! I encara la pilota Correia! Félix Correia sol a l'altura del punt de penal, sol davant del porter de Levant, la envia als núvols en la primera claríssima oportunitat per al Sevilla!
1: Ha sigut una errada en defensa del Levant, ha aprofitat la velocitat i el valor a l'esquena del Sevilla i Fofana molt bé, deixant de tacó a la dreta, canvia a l'esquerra i no ha pogut definir bé Correia.
2: Que li ha tirat la culpa a la brossa,
1: Sí, clar, és lo típic.
0: I és possible, perquè ja t'he dit que no està bé el terreny de joc després del calfament.
2: Sí, ho has comentat abans, sí.
0: I és possible que siga el camp, el que... El topo, el que ha aparegut ahí per a...
2: Cuidado con el topo.
0: Picar una miqueta el baló i no permetre un llançament correcte cap a la porteria. Ataca el Sevilla, fa per la dreta Juan Iglesias, la seva cavalcada ben defensada per Brugui. La torna a recuperar el Levant. La pilotada del porter buscant el joc aeri de Masuayi. Va distribuir amb el cap Víctor García buscant de nou Masuayi, però la recuperarà Quique Salas per al Sevilla. Ara hi ha una passada compromesa a la Sagasti des del mig del camp. Tracta de fer el gol i el xut se'n va fora. Ha llançat la Sagasti des del cercle central. El baló se n'ha anat una miqueta a la dreta de la porta del Sevilla.
1: No, no s'ho va pensar. La veritat és que tenia una passada més vertical a la millora al desmar de Brugué, però també ha definit de bé i anava cap a porteria. Sobre el terreny de xoc, jo penso que a la millor, recordem que el dia de l'Atlètic Club va ser que hi hagué molta aigua i sí. No sé a la millor quin és l'estat en el que el deixa o el mal que feu. També és de veres que el Levant ha estat entrenant en aquest camp alguns dies, però... pot ser conseqüència...
2: De la pluja aquella, no? Va caure barbaritats d'aigua,
1: Sí, recordem que per eixir del camp Agustín tenen que eixir en barca.
2: Ara, el partit ha començat a tota pastilla,
0: Sí, sí, sí. Hi havia córner claríssim a favor del Levant, però donen servici de banda.
1: Ara, és que l'assistent estava molt mal situat. Li ha pillat, no pot definir, però... Que és el que comentàvem ahir també. Jo no entenc aquesta regla que te pot donar un córner, que te lleva córners però no te'ls dona. Ja costa el mateix.
0: Sí. Baló dins l'àrea que rebutja aquí, que Salas de cap, la pilota cap al domini de Tojan. Finalment és Oriol Rey qui es gira, però toca la pilota malament. I la seua passada se'n va directament fora. Hi haurà servici de lateral per al Sevilla. És en la zona del teòric lateral esquerre. I des d'ací posarà la pilota en moviment el seu capità, el xilè Gabriel Suazo. Estem en el 7:30 de la primera. El punt a punt vivint este provisional empat a 0 entre el Levant i Sevilla. En contra que tanca la jornada de Lliga. Toljan envia en llarg, però sense trobar destinatari del seu enviament, que va directament als dominis del porter grec del Sevilla.
1: A pesar de l'oratge, estem veient alguns jugadors del Levant en manega llarga.
2: Bueno, això ja forma part, sí, però... més de la moda, no? Que, o de mania del jugador que de l'oratge.
1: No, hi ha que dir que la samarreta que queda prou bé en la manega llarga, però també fa calor i baix.
2: Sí, fa calor, sí, fa calor.
0: Fa una nit magnífica.
2: Dona un minut de joc i marcador, Luis.
0: Estem en el 8 de la primera mitad en Orriols, empate a 0, Levante y Sevilla.
3: Nuevo centro, todas tus compras en el mejor centro.
4: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
3: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
4: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
3: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
4: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
2: Les 9 i 10, la sintonia esportiva del Punta a Punta de Punt Ràdio, que torna a la ciutat de València, Luis.
0: 9 de la primera, 0-0 al marcador, ataca el Sevilla, fa per l'esquerra, Fofana buscant l'incorporació d'Agumé, però finalment resta la pilota el Llevant. Víctor García tracta d'eixir, toca de primer, espera Ivan, falta. La falta tàctica, la falta clara que acaba de cometre Agumé. Li diu Cordero Vega que la última que fa la grada d'Orriols de Managroga.
1: Ha tallat la transició ràpida, és de Verges en camp rival, estan lluny de la seva porteria. Jo crec que la millor, massa rigorosa, era segur la groga, però ben assenyalada la falta.
0: Juga el Levante en defensa, pressió altíssima del Sevilla. Apreten a Ifeani Ndoukoué, que regala la pilota. En tot cas, tampoc fa un bon rebuig. Quique Salas per al Sevilla. La lluita en el mig del camp, la guanya l'equip andalús després d'una gran acció de Miguel Sierra. En tot cas, és servici de banda per al Llevant.
1: Miguel Sierra, altre jugador jove del sí. Sevilla, que està sorprenent en aquest inici de temporada i està seguint prou determinant i s'ha guanyat la confiança de Luis, ahí en banda dreta.
2: Portem 10 minuts, Santi. És molt pront, però cap dels dos té el control del partit,
1: No, no, ni control ni pot ser el típic partit que eixen a contemplar a veure què va fer el rival, sinó han eixit els dos decidits a atacar, estaguen molt de ritme, com has dit abans, i atacs als dos costats.
0: Oriol Rey avança la pilota per a la carrera de Víctor García, impossible que aplegue el Wii extrem dret del Llevant, així que empomarà la pilota sense problemes Odisseas. 10 i mig de la primera meitat, Llevant 0, Sevilla 0, li ho compta el Punt a Punt de Punt Ràdio. En el mig del camp la toca el Llevant, la pilota canviada, que bona, cap a l'esquerra, ataca el Sevilla, però no la podrà controlar este Félix Correia, que no deixa de deixar-me roïn simputs,
2: Sí?
0: Cada volta que el veig, sí. No.
1: Jo crec que Vargas encara no està bé físicament, recordem que ha eixit de la lesió, tampoc ha tingut problemes en el club, no ha tingut la confiança de Luis García, però en el moment que estigui bé del tot, jo pense que es farà en eixe lloc. I, o inclús a millor, el Juque, el que passa que sabem que Juque és més de segones parts.
0: I a servici de banda per al Sevilla, després d'una passada d'Ivan Romero interceptada per la defensa del Sevilla. Traurà des del costat l'ex del Getafe, Juan Iglesias.
1: Quin fitxatge se li escapa ahir al València.
2: Bo.
0: El balón que circula en el centrals del Sevilla.
2: Pero te digo una cosa, Santi, cuando el Valencia va a firmar Fulquier, el objetivo ya era Juan Iglesias y se les va a escapar también.
1: Aleshores, saben que es quedaba lliure y que no anaven a renovar Terry, es bueno, pero saben lo que es el Valencia, ¿no? Pero en el mes de febrero tenían que anar a Taperei porque sí. Era una buena opción,
2: sí.
1: Ya que te puedes jugar en esas dos posiciones, central y lateral, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Y han habido tres mans en el mig del camp del migcampista del Sevilla, de Agumé, que ha protestat molt, però que Cordero ho ha vist molt clar.
2: No hi ha
0: clar.
2: Continuïtat tampoc, no, Luis, en el joc. Sempre està molt trabat, hi ha moltes parades, moltes faltes.
0: Estan anant en tot, els futbolistes. La energia que estan gastant és enorme. Tots els jugadors en cada duel. Ara tracta de deixar la pilota amb espai el Llevant per el perfil esquerre, però no es fa l'ànim en Ndoukoué. I busca al porter per a que li la torne.
1: Que el Ndoukoué és dret, està jugant en el perfil esquerre i per aquest costat és on està orientant el Sevilla a l'eixida de pilota, sabent que...
0: L'errada en Ndoukoué per al Sevilla, per al gol, i la que acaba de salvar, no, gol, acaba de marcar el Sevilla, acaba de marcar Robi Ure, la errada espectacular de Ifeani en Ndoukoué, en el baló endarrerit cap al porter, ho ha vist el davanter escocès i obri el marcador per al Sevilla. Marca en Ndoukoué, minut 13 de la primera meitat, Llevant 0, Sevilla 1. Quina errada.
2: Sí, errada de Izzi, passant la pilota a Herrera, se li queda curta, buscava Matt Ryan, està parlant també ja la Manu Sánchez, digue-li, revienta ese balón. Ha tirat a Herrera, se li queda curta la passada. Jo crec que també és algo d'embarque de Dela, però bueno, sí, qui s'equivoca totalment és Izzi, clar, i ahí el porter no pot fer absolutament res. Acció desgraciada de Izzi, que a més no colpeja bé la pilota, ara veia la repe.
0: Pensava que l'havia tret a Dela, eh?
1: Òpticament ha donat la sensació que toca, que treia la pilota.
2: Toca en el turmell de Dela, però clar, la bola va dins, no va fora.
1: I és el que estàvem comentant, el Sevilla estava orientant al perfil esquerre, sabent que en Duque és dret, li costa més l'eixir de pilota, també llevant el seu punt fort en l'eixir de pilota amb Dela, o bé en curt, o bé en aquests desplaçaments llargs buscant l'esquena rival, i li eixi bé ixa jugada al Sevilla, ja que ha provocat l'errada del central del Llevant, i ha pillat a Ryan també un poc retrasat, no s'esperava aquesta errada, i molt liste Robiure per a fer el gol.
0: És el primer gol dur en la Lliga Espanyola.
1: I si venien dient que havia perdut un poc de confiança a Mandy per les errades que feu l'últim partit, també la primera en el front.
2: Sí.
0: Hi ha algun problema en la graderia, eh? La policia que va agafant posicions perquè hi han insults repartits entre les aficions dels dos equips, fins ara sense que la cosa vagi a més enllà d'algun insult d'una part cap a l'altra, però
1: tirant-se botelles d'aigua per ells també.
0: Sí, la policia va cap allà. Per ser que ens informen que han identificat a 30 ultres del Sevilla pels incidents d'este matí.
1: És el Sevilla, estan tirant botelles d'aigua cap a l'afició del Llevant.
0: Bueno, pues un ull en la graderia ja treure el terreny de joc. Estem en el quart d'hora de la primera meitat, guanyant el Sevilla 0-1. El baló en atac per a la Sagasti, tracta de distribuir i ho fa bé Llevant, la pilota per a Manu Sánchez, la centrada, primer pal i la rematada de Brugui, que se'n va fora de mala córner. Ha rematat Roger Brugui en el primer pal i el baló que se'n va directament fora després de la centrada de Manu Sánchez i de l'acció, per a mi la servici de meta. Estira amb tot, estirant la cama dreta a Brugui, però no li dona bona direcció al baló.
2: Rematat amb la planta del peu Brugui, el cap i granota.
0: En la llotja presidencial, Fàtima Diamé, nomenada filla predilecta de la ciutat de València el passat dilluns 5 d'octubre, 11 voltes campiona d'Espanya, bronze en el Mundial de Pista Coberta i que ha participat en 2 Jocs Olímpics.
2: Acaba de voler, sí.
0: Per això ho ha dit.
2: És que la veu abans.
0: Fàtima Diamé en la llotja d'este estadi Ciutat de València, que està pràcticament ple. Ataca el Sevilla. Félix Correia per l'esquerra, espera que li dobre el lateral, allà va Suazo, busca la centrada, col·loca la pilota en la frontal de l'àrea i finalment aplega Víctor García per a guanyar el baló, encara que en eixa passada de seguretat erra en el seu enviament. Recupera el Sevilla. Li està faltant xispa al Llevant per eixir en velocitat amb pilota controlada.
1: Està arribant bé al mig del camp, però després li falta eixa profunditat, avançar els metres, continuar amb pitja verticalitat és on li està faltant. Jo crec que està els dos davanters massa allunyats de mig centres. A millor la figura eix el 10 és la que li està faltant al Llevant avui.
0: Ha perdut el baló Ivan Romero després d'un bon enviament per part de Masuayi. Juga Coixo per al Llevant Unió Esportiva. Així la té el georgià, l'ex del Llevant. Coixo que juga avant, però Félix Correia no li ha llegit l'acció. Cada input és negatiu per este xic. I hi ha servici de banda per al Llevant. Preparat Jeremy Toljan, zona defensiva de l'equip llevantinista.
2: El gol de Ure ha ralentit de moment el que era un ritme molt alt en el començament del partit. Estem oferint-vos el partit Bijusa de la jornada, i sí que amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, Luis Urrutia, minut i resultat, el nostre partit de la jornada.
0: Estem en el 17-40 de la primera meitat, l'està jugant el Sevilla, ho fa en la zona medular per la part dreta, tracta d'incorporar a aquella posició el seu extrem Sierra, la passada avançada la torna a recuperar l'equip local i el rebuig de Ryan deixa la pilota cap a la zona medular, des d'allí va a construir el llevant, va Manu Sánchez, tracta d'enviar la pilota però bloqueja la seva passada el Sevilla, o la Sagasti de nou per a que la torre a jugar el llevant. Estem en el 18 d'esta primera meitat, és el partit de la jornada, és el partit Bijusa en Orriols, 18 de partit, llevant 0, Sevilla 1.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Les, per al Sevilla.
2: Les 9 i 21, la sintonia esportiva del Punta Punta en Apunte Ràdio en este de moment 0-1 amb el gol de l'escocès Robbie Ureluis.
0: I el més preocupant per a mi, Salva, és que no veig reacció en el llevant.
1: No, tampoc li s'ha caigut com aigua freda ixe gol encaixat, sobretot per la errada, i s'ha quedat l'afició i l'equip xelat.
0: De nou, servei de lateral per a l'equip local, per a Llevant Unió Esportiva, que no troba la forma i manera de crear oportunitats davant de la porteria d'Odisseas, perquè jo crec que oportunitats cap, no? Per al Llevant.
1: No, eixa arribada de Brugui, que tampoc arriba a connectar la centrada de Manu Sánchez, poc més. El Sevilla ha aconseguit el gol, ja té eixe fruit en el marcador i ara tampoc té aquesta necessitat d'intensitat i d'anar-se tan amunt.
0: En el cercle central cau Brugui després de la falta comesa per Agumé, una més.
1: A segon ja.
0: Així que serà pilota parada favorable al Llevant. La trau ràpidament Uri. Entrega per Adela per la dreta, encara en camp propi l'espera Jeremy Tojan. En curt per a Oriol Rey. Altra volta circula el Llevant. Per dins o la Sagasti. Arrere per a buscar el porter, però és que no progressa el Llevant. L'enviament de Ryan, molt exigit. Tojan salva la posició de Miracle. I allà va jugar el Llevant. Iván Romero, però està molt atent a Gomé. No poden en la parella de mig centres del Sevilla.
1: No, és que ahir n'hi ha molt de físic. No sols n'hi ha xoc de futbol, sinó també ixe físic de Agumé, Cocho, que és el típic mig centre box to box, sí, que arriba bé ofensivament, però també destruïs xoc. I la presència de Fofana li està dificultant molt el xoc davant d'ixes dos mig centres, que són la Sagasti o el Rey. Ahir té superioritat el Sevilla, però això estava dient jo, que està acusant la falta d'ixe 10, té que ser Iván Romero que es despenxe prou a intentar rebre, com ara per exemple, però no estan aconseguint connectar i donar fruit al xoc.
0: Xiula Orriols perquè la passada de Romero cap a la dreta no l'han entès ni Dela ni Tojan i el valor se n'ha anat directament fora. 21 de partit, no està jugant gens bé el Llevant este partit.
1: Jo el Llevant buscaria uns balons més directes, no intentant buscar el xoc tan organitzatiu, sinó aprofitar un poc l'envergadura de Musso allí i fer un xoc més directe, que dur la pilota més apresa a camp del Sevilla i buscar ahí el Segochua, a veure si és capaç de encontrar alguna cosa més de xoc per ahí. No serà tan previsible en l'eixida pilota, perquè ja has produït una errada i seria important evitar la segona.
0: Recupera el valor el Sevilla, que juga mitjançant Castrín, en curt cap a Cocho, per la dreta l'espera Iglesias, i la torna al mig centre georgià del Sevilla. 22 de partit, 0-1, està guanyant el Sevilla des del 13, quan ha marcat Ure. La torna a tindre l'equip andalús, Quique Salas, en curt, toca Fofanà, apareix sol Agumé, està molt sol, Agumé conduïix per a distribuir cap a la dreta mentre el Llevant recula. La seva passada cap a la frontal de l'àrea la rebutja amb el cap el central austríac del Llevant i finalment la passada arrere la va guanyar Manu.
2: Que falta xitxa, Santi, en el mig del camp,
1: Sí, sí, estem dient-ho. Pràcticament Musuall i Ivan Romero s'emparellen amb els centrals i en el moment que te filtren la pilota, com t'han fixat els teus mig centres, Agumé i Fofanà, o a vegades Cocho, sempre hi ha un lliure i és allà on troben la verticalitat i la progressió.
0: A veure, està Brugué per l'esquerra, però no es juga l'un contra un davant de Juan Iglesias, qualsevol. I la juga arrere per a que la tinga Jon Anderola Sagasti. El Sevilla ara es replega. 23 de la primera, 0-1, guanya el Sevilla. El baló de Dela. Toca de primeres Víctor García de nou cap al cercle central mentre el Sevilla espera molt replegat. La té Ndoukoué. Manu Sánchez de primeres per a Olaza. Este arrisca amb la passada i serà servici de meta per al Sevilla. No l'ha poguda controlar la passada Ivan Romero. És que entre Romero, la Sagasti i Oriol Rey no controlen el partit.
2: No, però ells es mengen els mitjancentres del Sevilla. Jo crec que haurien d'emparellar-se, Santi, almenys en fase defensiva. Si no, ahí van a tindre.
0: El problema no és tant en fase defensiva com en fase ofensiva. Ahí és on jo veig de veres els problemes de creació del Llevant.
1: Sí, perquè falta un poc la màgia de Bardelli o la Sagasti. Estem acostumats també a veure-lo un poc més avançat en línies, no en tanta fase de creació. I Oriol Rey no tampoc està apareguent per a donar-hi aquesta facilitat al xoc de Llevant davant una pressió principi alta, després ja han replegat a mig de camp, però t'estan dificultant molt per dins i per fora no estàs trobant a Manu Sánchez, que està molt retrasat.
2: Aprofite, Luis, minut i marcador en la ciutat de València.
0: Estem en el 24 de la primera meitat en Orriols. Des del 13 guanya el Sevilla amb el gol de l'escocès Ure. Llevant 0, Sevilla 1.
3: Nuevo centro, todas tus compras en el mejor centro.
4: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
3: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
4: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
3: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
4: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
0: La juga de nou el Llevant, pasada en darrerida de Dela. Se está súper incómodo Ivan Romero, ¿eh?
1: Sí, perquè està més acostumat a estar més amunt, fixar, buscar les esquenes i avui està caiguent, quan no li arriben balons, aquesta tasca l'està fent Musuagi i ell està venint un poc entre línies buscant l'esquena, però és que ahir Agumé, la presència d'Agumé abarca molt i no estan trobant-lo.
2: És que el doble lateral tampoc funciona, eh? O sigui, tot el Jan Víctor García tampoc funciona. O sigui, no funciona Víctor, perquè moltes vegades estava Ivan en una banda, Brugui en l'altra.
1: Sí, ho hem comentat també. A millor Luis podia provar un poc a canviar-los de banda, a veure si buscant a...
0: Quin Luis? Que són molts. Luis Castro, no?
1: Sí, Luis Castro. Sí. Estaria provar el canvi de banda de Brugué i de Víctor García, a veure si buscant-los a cama canviada pot desestabilitzar algo, però almenys crear més incertesa al Sevilla.
0: Mentre la toca el Llevant, 26, 0-1.
2: Igual marca avui, però tot el que li he vist a Musuall a mi no m'ha agradat, fins ara. No en este partit, el que li he vist esta temporada a mi és un davanter que no... O sea, no li veig res que diga, mira, té alguna coseta. I ara, tant de bo m'equivoqui, marca, eh?
1: No, arriba com a revelació, jo el vaig veure en l'amistós que juga el Villarreal i Llevant, este estiu, que va ser el seu debut, i tampoc en digué més, però també penses que és un poc la millor falta d'adaptació, però és que el veig un jugador molt xelat, perquè tampoc t'està oferint desmarcs de ruptura, tampoc...
2: No és agressiu, tampoc. Exacte,
1: tampoc. Tampoc el veus disputar i buscar disputes o guanyar duels amb els centrals. No sé si té que passar aquest període d'adaptació, però no el veig del tot ficat. Ixa tasca pensa que la faria milloreta a Jon, però clar, no està.
0: Eta de Jong està lesionat. Juga Llevant.
2: Viu lesionat,
0: O en la banqueta.
2: Exacte.
0: Allà va jugar Manu Sánchez per a Llevant, però apareix de nou per a defensar Juan Iglesias i enviar la pilota fora. Està parant el Sevilla al Llevant, Peor per peor, està parant cada acció del Llevant Unió Esportiva. Que anem a veure si a pilota parada ho aconseguís, perquè hi ha servici de lateral. Posarà la catapulta a Ivan Romero per a col·locar el baló dins l'àrea del Sevilla. Allà va el servici de lateral, la pilota que ja vola ben rebutjada en el primer pal pel Llevant. En tot cas, el rebuig en la frontal queda per al Llevant. Oriol Rey entrega per a Dela, opció de xut, el llançament de Dela. El pal, Odisseas, córner. El xut des de la llarguíssima distància del central del Llevant. La pilota picat en terra abans de aplegar a la porteria del Sevilla i ha tingut que espolsar-se-la de damunt com ha pogut Vlahodimos, perquè era un bot criminal, eh?
1: Sí, i ha agarrat velocitat al botar la pilota, que anava ben orientada i li ha creat perill a Odissea.
2: És que era un bon llançament, eh?
1: Sí, sí, té un bon desplaçament i sobretot llançament de porteria, tant en faltes com en tirs de llarga distància, que és un recurs que ha trobat el Llevant i que potser hauria d'explotar més, sobretot quan aconsegueix enfonar, no moltes vegades, però aconsegueix enfonar el Sevilla. Sí, sí, sí. Efectivament, has que provar alguna cosa de fora, perquè tampoc estàs trobant xoc ni interior ni exterior.
0: El córner l'ha tret el Llevant cap al primer pal, però la cabotada de Brugué serà anat directament fora. Ara pressiona el Llevant l'eixida de pilota del Sevilla i una falta clara comença sobre Víctor García, que xiula Cordero. Altra volta era d'Agumé.
1: Sí, sí, Agumé. Estan totes.
0: Una nova acció, pilota parada per al Llevant.
1: Per si la pilota parada del Llevant és capaç d'aconseguir-ho, sobretot tenim bons llançadors com és Ola Sagasti, en la seva cama esquerra, o Víctor García, i un altre que també tenen bo és Bardelli, però avui no es troba.
2: No està, no està.
0: Veurem què fa amb la falta el Llevant, si obri la pilota Víctor García o si la tanca Olaza. És el jugador basc i pica la pilota cap al segon pal, però és molt senzilla per a Odisseas, el porter del Sevilla, que atrapa la pilota sense cap complicació. Massa alçada, massa poca força la que li ha donat Jonander Olasagasti a eixe baló.
1: Fàcil per a Odisseas, que ja ha tingut que eixir de la seva porteria, però donant molta seguretat.
2: Sí, entrava a Ifi, però sense problemes ha capturat la bola el porter del Sevilla.
0: Hi ha servici de banda favorable al Llevant en zona defensiva, mitja hora d'encontre. 0-1, està guanyant el Sevilla en el Ciutat de València.
1: Veure ara, pareix que estos compassos el Llevant ha agarrat un poc més de protagonisme en pilota. També
2: està jugant més en camp contrari, almenys, sí.
1: Sí.
0: Està molt parat el joc de creació del Llevant.
2: Sí.
0: Està molt parat, ara la pressió dure obliga a que se la lleve damunt com pot el porter del Llevant i la lluita en el mig del camp la torna a guanyar el Sevilla. Fofanà, Gomé i Gomé arrere cap als centrals.
1: Que ahir du el partit molt ben treballat Luis García i s'està veient com en seguida Cocho i Fofana emparellen amb el Oriol Rey i el Osagasti, i Agumé és el que queda un poc més lliure a tapar a qui ve a despenxar-se.
0: Cocho rep d'esquenes la tímida pressió de l'Osagasti, permet la seva passada cap al central i la distribució per la dreta, allà tracta de recuperar i ho fa bé el Llevant. Pilota per a Oriol Rey. Este juga una pilota fatal, impossible d'aplegar per a Brugué. I el baló de nou per al Sevilla.
1: Havia hagut una altra falta de Gomé a Manu Sánchez i jo crec que ja la reiteració està siguent massa allà.
2: Sí.
0: No està siguent gens bo tampoc el partit d'Oriol Rey. Ix de l'àrea amb la pilota als peus el porter del Sevilla per a jugar en llarg. Envia cap a la zona de mitjos del Llevant. Ure li ha fet una falta claríssima a Rey, però Cordero estava tapat i no l'ha vista.
1: Soles veure la forma que ha caigut Oriol, tens que saber que ahir ha hagut una espenta, sí, total.
0: Allà va el xiquet en Ducue i se'n va cap a la zona medular, però així apareix el Sevilla insuperable per al Llevant. Rey, la graderia d'Orrels que s'anima una miqueta per animar a l'equip de Luis Castro, que està perdent 0-1.
1: Estan deixant que siga el central del Llevant el que agafi l'altura, que conduïsca, perquè saben que està més limitat amb la pilota en els peus i li poden ocasionar l'errada, com ha sigut la jugada del gol.
0: Ataca el Llevant, Toljan, que no pot controlar la pilota, queda per a Castrín i esta entrega sobre Agumé. La espera Cocho, rep, gira i toca per aquí que Salas i este busca de nou Castrín en zona defensiva. El Sevilla sense pressa perquè va guanyant el partit.
1: A l'hora de la pressió, sobretot en camp rival, també Musuagi, és el que diem, és molt xelà, no se li veu aquesta intensitat i és de veres salvant les distàncies, però Espí ahir t'oferia moltes més coses a l'hora de pressionar. Sabies que la disputa, la lluita i la brega l'anava a tindre.
0: Hola, Sagasti, obre cap a l'esquerra, l'espera Bruguer. Bruguer amb la pilota, no pot progressar perquè el torna a parar el Sevilla. Baló arrere, la centrada, la Sagasti, no la pot rematar. El llevant en primera instància, queda per a Oriol Rey, segona onada en esta jugada ofensiva del llevant. La té Manu Sánchez, allà va Manu, arrere, Olaza, li la torna. Cinc jugadors del llevant esperant la centrada. Quina bona acció per part de Manu Sánchez, que s'endinsa en l'àrea, però el para la defensa del Sevilla i serà servici de banda per al llevant. Demanava córner la graderia d'Oriols, però finalment hi haurà servici de lateral per al llevant Unió Esportiva en el 33.
1: Pues sabia... una falta d'enteniment.
2: Era córner, era córner, per la tele era córner, Va impulsar la pilota i ja estava fora, tot a fora.
0: Crec que és el segon que li fifen ja al llevant.
2: Pues era córner,
0: Trago de banda l'equip laurana, la pilota que ja vola ben pentinada en el primer pal. Queda per a la rematada de Toljan, bloquejada per la defensa del Sevilla. Ha tingut ahir un xut que tenia molt bona pinta de Toljan. Però ha aparegut una de les moltes cames amb calces blanques que hi ha en la zona defensiva del Sevilla.
1: És la pilota desitjada que se te queda ahí botant en l'àrea.
0: Però ara sí domina el Levante. Ara per fi domina el partit l'equip laurana. La pèrdua d'Ivan Romero provoca el contraatac per al Sevilla. Mira Fofana, mira com se'n va Fofana. Ja està en la frontal de l'àrea Fofana. Busca el retall Fofana i remata Fofana per a que la pare el porter del Levante Unió Esportiva.
2: Quina autoritat.
1: No, però és que el deixa ben avançar. Ningú ha eixit a apretar-li o a reduir-li espai. O...
2: la Navarra era Oriol Rey, era impossible que el caçara.
1: Sí, però és que inclús en Duque no ha eixit, ha replegat per a donar-li més espai.
0: Quin jugador este Yusuf Fofana.
1: I això que és físicament, torna a dir que no.
2: No, acaba de veure i té raó.
0: Pues anava deixant jugadors de llevant.
2: Exacte,
0: com
2: sí.
0: Com si siguin conos.
2: Imagina,
0: eh?
2: Si està fi, sí.
1: Però millor és la seva constitució, aixina.
0: Sí, igual. Olaza per al llevant. Adeu per al descans. Guanyant el Sevilla 0-1. I ara sí, el domini territorial espera l'equip de Luis Castro, que domina, però fins ara sense oportunitats de gol. Atacant per el perfil esquerre, Manu Sánchez deixa per a Rey. I este entrega en curt cap a Dela, separadora. Avança la pilota per a l'esprint de Víctor García. Impossible de plegar al baló.
1: Molt difícil.
0: Serà servici de meta. És que si la pilota és per a Toljan, no és per a Víctor.
1: Sí, efectivament.
0: Però Toljan no va.
1: I després són balons ja, aquests desplaçaments en camp rival, donant deixa profunditat, són molt difícils que te pugui arribar el jugador.
0: Traurà de meta el Sevilla. Allà va el grec Odisseas, córrer. Mira, tarda més de 5 segons, córrer. És la segona volta que ho veig, eh?
1: Sí, jo crec que la primera sí, en el Ciutat, sí. Però...
0: Li ho vas veure en un partit del València, que li ho jugaren a Aguirre Zabala l'any passat, i esta és la segona volta que ho veig.
2: Perfecte, l'àrbitre, vinga.
1: I espera Odisseas que s'ho fas a mirar, perquè no hi havia ningú jugador impedint la treta. O sigui, que és la típica treta de meta que tens que treure llarg, l'equip ja replegat en camp rival, buscant aquesta segona jugada o aquest atac més directe, que se li mengen els 5 segons.
0: Pues anem a veure l'acció.
1: Però dues corners que li han llevat al llevant.
2: A veure d'ell, va.
0: Allà va Olase, la pelota al primer pal, el rebus d'Oseas, la pilota que la trau de cullera. Espectacular el Sevilla. El baló queda per al jugador de llevant que tanca, que és Manu Sánchez. Ataca per la dreta o la Sagasti. Entrega en horizontal per Adela. La centrada de Adela va cap al segon pal. A la cabotada que no aplega el central del Llevant i la trau el Sevilla. Vinga, els millors minuts del Llevant.
1: I si valo era claríssim per a Musu allí. Jo crec que ha agachat-la del cap quan era una bona rematada.
0: Servici de lateral, zona d'atac. El entrenador del Llevant li pide a l'àrbitre que pare el partit per a que revise una acció, un possible penal a favor del Llevant, i li fa cas.
1: Sí.
0: Revisa el VAR un possible penal a favor del Llevant.
1: I està dient que no traga, que pare.
0: No, ha parat el partit. Cordero para el partit i es revisa un possible penal a favor del Llevant. Encara que diu ara que no n'hi ha res. No n'hi ha res, així que ja trau des del costat l'equip blaugrana.
1: Crec que demanava una espenta.
0: Pilota de Jari, Manu Sánchez, córner.
2: Demanava una empenta clara a Brugui, eh?
1: Sí, però per la forma que caure, que cau, pareix que també s'esvara, no? Cau de cul, pareix.
2: Sí, cau de cul, sí.
0: Allà va llançar des del cantó el llevant Unió Esportiva. En este 37 de la primera meitat, 0-1 al marcador. Nova acció, pilota parada per a l'equip de Luis Castro.
1: Acumulen el primer pal.
0: Allà va la pilota, la cabotada de Dela. Queda la pilota morta en el punt de penal i la trau Fofana.
1: Està fent mal el llevant en aquest estret de cantó al primer pal, tancaes, està aconseguint que passen coses, que és l'important.
0: La té fora de posició Dela. I finalment la juga cap al xiquet. Jo crec que este xiquet encara no està, Este Ndoukoué. Jo crec que per aquests reptes encara no està. Però en fi.
1: Clar, però al final tens que donar-li minuts i tastar-lo en competició, no sols en entrenament, però sí que és de veres que està donant, està deixant més lagunes que,
0: sí,
1: que en Serge.
0: Oriol Rey per al llevant. Entrega sobre Tojan, eixida per banda dreta, però la seua passada queda molt curta i la recuperarà sense cap problema l'equip sevillista, que juga en el mig del camp. Agumé entrega per a Ure, el golejador que se'n va per el perfil esquerre, el mà a mà davant de la falta. I deu de ser la primera groga del partit. I ho és. Groga per a Dela. La primera groga espera el llevant. La vista el central del llevant per esta falta sobre Ure.
2: Deixa la cama.
1: Sí, impedeix l'atac. Un atac vertical anava cap a porteria. La groga està ben treta. El problema és que és la primera falta que fa i li treuen groga i molt més intel·ligent a Gomé, que ha fet ja 4 o 5 faltes, però...
2: No l'ha vist encara. No.
1: Efectivament.
0: Pues va Fofana a buscar el llançament per al Sevilla.
2: Faltes que és molt descarada i en els nassos de l'arbitre. Sí.
0: I havia que fer-la, Perquè si no se n'anava sol.
2: I també.
1: Com t'agrada molt, Salva, atac prometeor.
0: Va la falta per al Sevilla. Es prepara Yusuf Fofana per a buscar la rematada a uns 25 metres de la porteria. Una miqueta escolada cap a l'esquerra. És una molt bona posició per a un llançador de cama dreta. Allà va Fofana, dos passets, el llançament fora. El xut de Fofana buscant l'interior, el valor que no ha caigut i se n'ha anat per damunt del travesser de la porteria del llevant. Minut 40. 0-1 al marcador d'Orriols, està guanyant el Sevilla. Dela trau el valor cap a la medular, així l'espera Romero, rep d'esquenes, de nou Dela, pilotada llarga amb roïna direcció.
1: Era bona idea, la idea era bona perquè estaven 5 jugadors del Sevilla pressionant en la frontal de l'àrea del llevant i al final era buscar l'esquena d'ells i si aconseguixes controlar i descarregar i girar-te, ja tens l'atac fet. Però la passada no ha sigut.
0: Hi haurà groga per a Manu Sánchez si ho veu l'àrbitre, però no ho ha vist perquè Manu Sánchez ha agafat per la cintura a l'extrem del Sevilla, a Miguel Sierra, i l'ha tombat.
2: Sí, no ho ha vist ni l'àrbitre ni l'assistent d'aquesta banda.
0: Ni el quart àrbitre, l'àrbitre de
2: l'altra banda. No, el quart àrbitre era impossible perquè estava parlant amb Luis Castro, Luis. Sí.
0: Que raro.
2: És impossible que el quart àrbitre veig alguna cosa.
0: La toca llevant en zona defensiva. El plantejament del Sevilla és superintel·ligent.
2: I el gol l'ha reforçat també.
0: Sí. Allà bota Víctor García. Tracta de plegar, però no pot fer-ho Masuayi. I recupera el Sevilla, pilotada llarga. Buscant la desmarcada en diagonal per part d'Ure, des de la part esquerra, entrega per a Suazo, frontal de l'àrea, Fofana de primeres, busca Gomé, este toca també de primeres per a Juan Iglesias, el xut d'Iglesias, el rebutja com pot el porter del llevant. Quina gran jugada del Sevilla. La recupera de nou l'equip de Luis García Plaza, que s'espolsa una miqueta el domini del llevant. Minut 42, 0-1. Para el balón el porter del Sevilla porque el llevant ya no presiona. Y la granadilla de Orriols li ho demana al seu equip.
2: Sí, el partit reclama canvis que supose que arribaran en el segon acte de la mà de Luis Castro. 42 de partit al Ciutat de València, 0-1, gol de Robi Ure, guanya l'equip de Luis García Plaza.
3: Nuevo Centro. Todas tus compras en el mejor centro.
4: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
3: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
4: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
3: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
4: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
0: Hem tingut un nou acostament del Sevilla, però Ure no ha encertat a rematar el valor. Havia defensat bé de l'acció, però tenia una opció de rematada al davanter del Sevilla. Ara que ataca se'l llevan per fi una pilota que li aplega neta a Ivan Romero. Fa la diagonal cap a la frontal de l'àrea, se la tira molt llarga i la perd. Demana Oriol falta, per a mi no ho és.
1: No, fica bé el cos, se li ha anat l'últim control... Se li ha anat a Ivan Romero i ja el cop fica aquí, que Salas està molt bé.
0: Ure entrega per a Fofana dins l'àrea, altra volta, Ure fora!
1: Penal.
0: No, menys mal.
1: Servici
0: de meta. Però quina passada de Fofana per a Ure. I l'escocès l'envia fora quan tenien el peu el 0-2.
1: Pareixia que havia donat penal perquè la forma que ha caigut Ure i la rematada tan fàcil que tenia...
2: A veure.
0: No, està ben defensat. Passa que ha arribatat de primeres. I el valor ja està en moviment. Camí del 44. Hola, Sagasti amb avantatge. Fa un mal control. En tot cas, continua amb la pilota i la perd. Diu Cordero que no és falta. Per a mi tampoc ho és. Recupera la pilota el Sevilla. Allà va Cocho, la passada llarguíssima, buscant a Miguel Sierra, perill que ve el Granadí, ja està dins l'àrea, continua Sierra, se l'acomoda cap a l'esquerra, xuta Sierra, córner. El xut de Sierra colpejat en el peu de Manu Sánchez i torna a escapar-se el llevant per tercera volta del 0-2.
1: Sí, sempre per el mateix costat i per el mateix lloc. Aquesta volta era en Duque qui trencava el fora de xoc i l'entrada de Miguel Sierra està molt bé i després, el que sé, ja cama canviada, buscar la diagonal cap a dins i la finalització ràpida.
2: Sí. Pega en Manu i després en Ifi.
0: Veure què fa amb el córner el Sevilla. Envia per a traure-la Luciana Gómez. Ahí en el racón está la afición sevillista. El córner que el trago en Cúrpera. Miguel, allá va Miguel Sierra. La pilota penjada, segon pal, el rebuig de Rey. La pilota que queda de no per al Sevilla. La pilota penjada cap al punt de penal. I el rebuig ara sí que és bo. Un minut afegit.
1: No la rifes.
0: La torna a guanyar Fofana. És un escàndol de jugador. Ure per l'esquerra. Va a encarar, tria tocar cap a Suazo. I el Sevilla tindrà possessió els últims 30 segons d'esta primera meitat. Domina l'escenari amb facilitat l'equip hispalenc. Apareguen Juan Iglesias per la dreta, buscant triangular el Sevilla i ho fa ben el mig del camp. Apareix el georgià Koshorashvili. Juga de nou per a Juan Iglesias. Esgotarà la possessió el Sevilla fins a plegar al descans i ho fa amb una pilotada llarga que guanya Miguel Sierra, està dins l'àrea. Sierra arrere, la pilota per a Cocho, Cocho la deixa per a Fofana, el xut de Gomé bloquejat per el Levant Unió Esportiva, descans. Uf. Conclou la primera meitat en el Ciutat de València amb el gol d'Ure en el 13 de la primera. Pausa en Orriols, Levant 0, Sevilla 1. Xiulets tímids en la graderia del Ciutat.
2: Bé, Santi, ho has comentat ja al llarg de tota la primera part. No t'ha agradat en absolut la resposta, la posada en escena de l'equip de Luis Castro. A mi aquests canvis que no han millorat l'equip, l'han empitjorat. L'equip reclama canvis, substitucions per al començament de la segona part. Santi, no sé què penses.
1: Sí, el Levante ha tingut 10 minuts, penso jo, que ha sigut que han anat el 30 al 40, on ha estat un poc millor, però jo crec que ha sigut més, perquè l'ha deixat el Sevilla que per mèrits del propi Levante, ja que el Sevilla ha vist que podia fer mal un poc en transicions, i així ràpid, trobant les esquenes del Levante, però és cert que el plantejament de Luis García li està guanyant a Luis Castro, sobretot en el mig del camp, on li ha tret més múscul, en parella... figura con la de Fofana està arribant molt bé i han sabut llegir on estava el costat més feble del Llevanwi, que és en el central esquerre, on en Juque avui ha deixat molt de desitjar, sobretot cometent errades, i una d'elles ha sigut la del gol encaixat.
2: Sí, crec que l'equip necessita Bardelli, necessita Mandi, necessita fer fora a Ifi i al punta Musuagi perquè torni en punta Romero.
1: És que estàs traient fora de lloc a Ivan Romero, està, ho comentava també Luis, està molt, molt incòmode venint a rebre i buscant aquesta superioritat que té el Sevilla i el del 3 contra 2. Estàs intentant igualar-la amb Ivan Romero, però Ivan Romero no és el jugador. Ivan Romero és el que estiga més avançat, també perquè el tinga més vigilància és el Sevilla, possiblement a les ruptures d'Ivan, i treure un jugador de més qualitat, que te sàpiga jugar en camp rival i que te doni aquestes passades, és la veritat molt més millor i el que necessita el Llevant en aquesta segona part.
2: 10 minuts, bueno, minuts per arribar a les 10 de la nit, sí, així que...
5: Ja està per així.
2: Està per la torre,
5: per a fer l'anàlisi del mestre d'esta primera part, com ho ha vist des de la seva cadira de la tribuna d'Orreols.
6: Estàs parlant de mi, és que m'acaba de posar els auriculars. Pues la veritat és que fluixeta, és dir, el Llevante està cometent molts errors d'eixida, sobretot en defensa. Jo no sé el que passa avui, però estan molt nerviosos. Un fallo garrafal mos ha costat un gol. I bueno, i pese que s'ha reaccionat un poquet quasi al final de la primera part, el Ivan no està bé i el Sevilla està en el centre del camp, està dominant, està així, té molta més força, està molt més agressiu que el Ivan, que és el que no entenc, que estàs jugant en casa, tens que ser molt agressiu. I després hi ha un problema greu, i és que en el centre del camp només sol la Sagasti està oferint-se per treure el valor, els demés estan molt parats, amb la qual cosa no hi ha huecos i és molt difícil poder sorprendre un Sevilla que es replega molt ràpid, és molt difícil sorprendre aixina. Salvo per la part esquerra, que està intentant entrar alguna vegada, Manu Sánchez, però és difícil. Així és molt complicat el guanyar. I que si mos costa el segon gol, i si mos fan el segon gol s'acaba el partit. Jo crec que l'entrenador ara té que primer llegir la cartilla, és a dir, tu no pots jugar en casa i jugar així d'aquesta forma no t'anarà res, no? És a dir, tens que posar ser un poc més agressiu. Vas al valor i tots els valors se s'enduen ells. I així és impossible el poder pillar una contra o pillar un poquet fora de xoc a l'equip contrari. I després jo crec que en el centre del camp hi ha que jugar-se molt més. Tenim un jugador dalt, Musuagi, que jo crec que no està per jugar en el Llevant. Jo el veig, pot ser un jugador de futur, però jo el veig molt tendret. I així és molt difícil jugar en primera divisió. Crec que no toca ni una. Damunt li costa molt el pressionar, i quan no pressionen tots a la vegada és molt fàcil al Sevilla eixir d'aquesta pressió.
2: La Tona, a preguntar-te per Musuagi, però bueno, acabes de fer-li una fotografia... És el que hem opinat també durant la primera part. Jo crec que Luis Castro ha de fer dos canvis, que torne Mandi a la posició de central, que se'n vaig el xiquet, Ifi, i a partir d'ahí que retiri a Musuagi i que introduïsca a Bardelli en el mig del camp, perquè Ivan Romero també torni a la seva posició.
6: Claro, Ifi, per exemple, bueno, és un jugador que pot donar molt, però jo crec que ha tingut un error i l'ha pagat molt car, s'ha posat molt nerviós.
2: A més, ara Sevilla està buscant-lo sempre, sí.
6: Claro, entonces, bueno, pues si no está bien, el canvi es un altre partit, perquè potser comete un altre error i entonces es pitjor. I després dalt, és que anem a veure, un delanter centro, si no li arriben a l'os, té que oferir-se i buscar parets, però si està aquest és impossible, que i més per dalt en el central que té el Sevilla, és impossible que agarre un baló de cap.
2: Efectivament.
6: Té que haver canvis.
2: Bon resum de la primera parlato, estic absolutament d'acord. Gràcies, escolta la fi del partit.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Així que arribem en el nostre partit Bijusa, el partit de la jornada, al descans. Dime, Luis.
5: No, perdona, estava parlant de Vicent. No, perdona.
2: Amb Indústries Bijusa, higiene industrial, al descans en el Ciutat de València, Llevant 0, Sevilla 1.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
2: 6 minuts per arribar a les 10 de la nit. Descans en el Ciutat de València amb derrota momentària per a la formació de Luis Castro, 0-1 davant del Sevilla. Fem un alto en el camí, una pausa en el punt a punt que està acompanyant-vos des de les 6 i 5 de la vesprada. Arriben els companys del contrapunt i tornem de seguida per a viure la segona part en el barri d'Orriols.
7: Edició Express, el contrapunt, on resumim l'actualitat d'este 12 d'octubre, festa nacional a Espanya, marcat per la informació preelectoral pròpia de la temporada de precampanya que estem vivint. I en este marc, una primera notícia, el Tribunal Suprem manté la suspensió per a les eleccions del 29 de novembre del dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets. La Sala Contenciosa Administrativa ha rebutjat així les peticions que havien presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que consideraven inviable aplicar la prohibició perquè no es podien revisar els expedients de les persones afectades. En total, 163.020, que són les que figuren en el cens oficial tancat l'1 d'agost. El Suprem diu que el dret al sufragi no és de caràcter absolut i que s'ha de garantir la veracitat del cens. Ha donat 5 dies perquè els afectats presenten al·legacions. La decisió ha agradat molt al PP i a Vox i ha molestat a l'Esquerra i al govern, que estudia ara la possibilitat de presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional. I en aquest ambient s'ha celebrat oficialment el 12 d'octubre a Madrid amb la tradicional desfilada militar i els tradicionals també crits contra Pedro Sánchez per part d'algunes persones del públic. Sánchez ha acompanyat els reis en la tribuna d'autoritats. Entre les absències significatives del dia, la del líder de Vox, Santiago Abascal, que s'ha estimat més assistir a un acte a Ceuta. El president de Ceuta sí que estava a Madrid. Entre altres, representants autonòmics com ara el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En la recepció posterior, celebrada al Palau Reial, en converses informals amb els periodistes, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijó s'han mostrat molt optimistes pels resultats que els esperen en les eleccions del 29 de novembre. I de bon matí, Pedro Sánchez havia penjat un videomissatge en xarxes socials on reivindica una Espanya plural, en la qual diu: duguem els nostres drets per bandera.
8: Lo que nos une no es pensar todos igual. Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, porque en nuestros colores caben muchas cosas. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
7: I després de la desfilada militar i durant tot el dia, grups de feixistes han intentat arribar a l'acampada que es manté en la Puerta del Sol de Madrid per un habitatge digne. Durant hores han llançat insults, llandes i altres provocacions contra les persones acampades. La Policia Nacional ha mantingut un desplegament de separació i al final de la jornada el balanç era d'un agent ferit i 2 persones detingudes. I a 5 dies de registrar les coalicions per al 29 de novembre, els partits que integren el Front Ampli confirmen l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a presidenta del govern. Ho han fet després que Gabriel Rufián descartara formar part del front i confirmara que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. I després també de l'acord que Rufián ha tancat amb Podem, que s'integrarà en les llistes d'Esquerra a canvi de suport en la campanya fora de Catalunya. Tot i això, en el Front Ampli encara no descarten que Podem s'integre també en la seua candidatura. Verónica Martínez és la portaveu de Sumar.
9: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos. Yo invito a todos los actores, incluida Podemos, a que se sienta a la mesa y estoy convencida de que si todas bajamos el nivel de ruido fuera, apagamos los micrófonos y encendemos los oídos y los diálogos, llegaremos antes que en el día 15.
7: Bildu i Esquerra Republicana també han anunciat que reediten la seva coalició per a presentar-se juntes al Senat. I esta vesprada s'ha confirmat que el PSOE comença a tancar les seues llistes electorals per València i ja té un nom per a encapçalar la candidatura. La delegada del govern, Pilar Bernabé, serà la número 1 en la llista provincial per davant de l'actual ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i de la secretària federal d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. Bernabé serà, com saben, també la candidata del PSPB a l'alcaldia de València en les municipals del mes de maig. Com a número 4 en la llista del Congrés, portarà l'actual síndic de les Corts, José Muñoz. I els Reis, com deien, han presidit els actes del 12 d'octubre, a poques hores de la visita que demà comencen a Ceuta i Melilla, la primera, recordem, en quasi 20 anys, després de la que van fer en 2007 Joan Carles i Sofia. Els Reis, Felip VI i Letícia, pernoctaran demà a Ceuta, també per primera vegada, i visitaran, entre altres punts, el cementeri musulmà, on van soterrar les víctimes de l'entrada d'emigrants del mes de juliol. La policia ha desallotjat l'últim dels grans assentaments que quedava a la ciutat autònoma, un campament prop de les platges amb 500 persones. Segons dades del govern central, 300 d'elles han demanat voluntàriament retornar al Marroc, 70 han demanat protecció internacional i 30 estan identificades com a menors d'edat. El govern considera que es comença a recuperar la normalitat a la ciutat. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer.
10: En las últimas semanas ya se está haciendo visible, tangible, el resultado, por ejemplo, de la recuperación de los espacios públicos, incluidas las playas en la ciudad de Ceuta.
7: I acabem amb l'oratge. Avui de nou, dia de contrast, entre i 30 estan identificades com a menors d'edat. El govern considera que es comença a recuperar la normalitat a la ciutat. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer.
10: En las últimas semanas ya se está haciendo visible, tangible, el resultado, por ejemplo, de la recuperación de los espacios públicos.

0: Interior. A zones fondes tindrem pas de núvols mitjans i alts i creixeran cúmuls cap a les zones de muntanya, que demà serà difícil que deixin precipitació. Serà un dia estable, tranquil, amb temperatures de nou, amb gran diferència entre el matí, que serà fresc, amb mínimes que estaran al voltant dels 15-17 graus cap al litoral, valors inferiors als 10 cap a l'interior, i màximes que de nou tornaran a estar entre els 25 i els 30 graus. Per tant, aquesta diferència destacable entre primeres hores del dia i el migdia. El vent estarà bufarà fluix, la mar estarà molt tranquil·la i tot apunta que ja a partir de dimecres i de dijous sí que augmentarà la humitat, tindrem més núvols baixos, més boires i fins i tot la probabilitat d'alguna precipitació dèbil, principalment cap a les comarques de la meitat sud. Però de moment, estabilitat meteorològica per al dia de demà, amb temperatures que de nou les màximes al migdia estaran en general entre els 25 i els 30 graus.
1: És tot, els deixem amb la segona part del Llevant Sevilla.
2: Estàs escoltant Contrapunt.
3: Tot l'esport a punt a punt.

0: Dos minuts sobre les 10. Hem de tornar a la ciutat de València perquè en uns minuts ja està a punt de començar la segona part. De fet, estan els futbolistes ja en el túnel de vestidors, així que en uns minuts començarà la segona part d'un partit que no ha sabut controlar en cap moment la formació de Luis Castro i que al descans s'ha anat als vestidors amb derrota per 0-1. Així que de seguida, Luis, va començar la segona part en l'estadi del Ciutat de València. Jo, pel que veig així per la tele, no aprecio canvis en la formació granota.
1: Bueno, pues...
0: crec que va aparèixer Mandy, i que per tant no estarà Ifi. No sé si
1: és que no està, és que el xiquet encara no està, Vull dir, serà bo, si l'ha fitxat el Liverpool, espera algo, té una pinta magnífica, però 18 anys, és que, en fi, les coses amb 18 anys tenen que anar a espai.
2: El dubte que presentava Mandy, perquè he estat averiguant
0: un cop per ahir. Sí que està, en Duque sí que està,
2: Sí.
0: Mussuari també.
2: És que Mandy venia tocat, i no sé, a lo millor per al temps que estarà, però això seria un poc estrany que isquera ara en 45 minuts per davant. I també pense que seria, en el que és gestió d'equip, enfonsar un poquet al xaval jove avui, que li donen titularitat i llevar-lo al descans.
0: Jo crec que no, Santi. Si el lleves el moment, acaba de cometre l'errada, sí, però si el lleves
1: no hi ha canvis, Són els mateixos fons. Sí.
0: Pues estava Mandy entre bueno, el grup, dins del túnel de vestidors, i per això he pensat jo que podia ser el terreny de xoc.
2: Sí, jo esperava algo en el...
0: A mi me sorprèn que no faci canvi Luis Castro, de veres.
2: Sí, sobretot manejar el mig del camp, que és on t'està guanyant la partida totalment el Sevilla.
3: Pues va, començar la segona meitat en el Ciutat de València, sense canvis ni en el Llevant ni en el Sevilla.
2: I tampoc s'ha vist que escalfar amb més intensitat algun que altre jugador. Estàvem fent el típic rondet, passades llargues de pilota, però tampoc algun jugador.
3: Acaba de començar la segona meitat amb la primera pilotada llarga de Dela, que se'n va directament fora. Als 10 segons, primer servici de meta per al Sevilla. Veurem quina és l'actitud en la pressió defensiva per part de l'equip llevantinista. I se'n va tots cap arrere. Potser si li torna a passar a l'Odissea, sí? Ara no. Ara colpeja abans de que Cordero Vega indique que això és córner.
2: L'estiró d'orella se l'haurà endut de Luis García,
1: Dies, Salva?
0: No, has comentat que tampoc hi ha canvis en el Sevilla.
1: No. Són els mateixos 11 amb els que començaren els dos equips el partit.
3: Errada ara en la passada de Mussuayi. I la recuperarà el Sevilla. Per part del Llevant juguen Ryan, amb Toljan, Dela, Ndoukoué i Manu Sánchez, Víctor García, Oriol Reyo, Lasagasti, Brugué, Ivan Romero i Mussuayi. Quan hi ha servici de banda per al Sevilla, col·loca la pilota dins l'àrea, Ure que xuta i serà servici de meta. Ha xutat fatal, Ha fet el gol, però... podria haver fet ja 4, No sembla que siga un davanter top per este Sevilla.
2: Inclús en Lliga podria portar més gols, lo que passa que sí que és un davanter que les lluita totes.

0: Sí, però ja estem, ja estem. Que és el davanter centre,
1: no,
0: tio.
1: Clar, clar, clar. És el típic davanter, però el que és el fet de colar gols no, sí, pareix que no tinga la mira molt, molt ben atinada.
0: Que lluiten els altres nou. Allà va jugar de nou el Sevilla. La pilota dins l'àrea, la centrada rasa, la trau, la palmeja com pot amb el puny tancat Ryan, perquè la centrada de Juan Iglesias era magnífica. Ha eixit pel partit del Sevilla, eh?
1: Estava Fofanà sols darrere de, sí, de Ryan.
0: Si no la rebutja era el 0-2.
2: Vos recorde, com hem comentat abans en la prèvia, que som Audio 3 en Movistar. Així que si esteu veient la tele, recordeu que som opció Audio 3 en Movistar.
0: A veure, està el llevant al contraatac, Ivan Romero, falta i groga. Falta clara la que acaba de cometre el extrem Correia.
2: Era bona aquesta,
0: eh? I amonestació per al portuguès.
2: Passava, si li queda curta, Santi, però era bona passada filtrada, sobre la carrera de...
1: Sí, però...
0: Era cap a l'altre costat.
1: Efectivament, se li queda curta i li ha faltat velocitat. Però crec que la presa de decisió no ha sigut adequada d'Ivan Romero, perquè inclús podia haver avançat més i haver fixat més la defensa i si l'haver encostat més, haver tingut més espais per fora.
2: Per sort estava ja a la mida de Luis per a cometre falta.
0: Sí. Un altre input negatiu per a este xip?
2: Totalment, sí, sí, sí, sí. Que l'entrada arribava fantàstic perquè la passada ha sigut errònia i ella comet falta.
0: En un 4-3 hi havia dos jugadors amb marcatge. Ivan Romero jo crec que s'enganya en la direcció, sí, de la passada. Sí, en tot cas té una molt bona falta el llevant per empatar el partit. 22 metres cap a la porteria. Pilota perfecta per un esquerrà i té un guanto la Sagasti. Va a buscar el llançament directament, tallava el judo Lassa, colpeja en la tanca defensiva, s'enleia el baló, amb el puny i el porter del Sevilla i rebutja. Això provoca el contraatac de l'equip andalús, però apareix Ivan Romero, un crack per a recuperar la pilota.
1: Molt bé ara Ivan Romero.
0: Quina valua que té este futbolista. Perquè se també lluita, però és que tant fa un gol, eh? Allà va el baló per a Tolja, en la centrada de Tolja, passadíssima. Però com se li pot pegar tan fort al baló? Toljan, per a mi, ni està ni se li espera, eh?
1: El cas és que Nacho Pérez, quan eixi, tampoc ha estat atinat del tot i encertat. I el fet de, a millor, la joventut li pot pesar i per això s'inclina més per Toljan Luis Castro que per Nacho Pérez. Però és de veres que no has començat bé esta temporada, Toljan.
0: Cochorash li guanya el pilota en el mig del camp. Entrega per a la incorporació de Suazo, que ja està en camp del llevant. El lateral esquerre xilè entrega de nou cap al Georgia. I este no es complica la vida. I distribuïs cap al perfil esquerre on de nou la té Suazo. Pilota per a Cocho. La espera Castrín. Sí, la rep el jove central Andrés Castrín, només 23 anys. Distribuint Quique Salas, el Sevilla trenant acció en el mig del camp. La pilota espera Fofanà, Pérez endins en l'àrea, continua Fofanà, el llançament de Fofanà no entrega, pilota oberta per a Miguel Sierra, al travesser l'envia Miguel Sierra, torna a escapar-se el llevant del 0-2.
1: Uf. Quan pareixia que anava a definir Fofanà, l'ha passat, tampoc ha definit...
2: Ha tocat Ryan, eh? Crec que és Ryan, sí, i travesser.
1: Però ha donat treta de porta.
0: No, ha donat banda.
2: Banda perquè s'ha anat a fer punyetes, sí, les pilotes.
0: Però el baló espectacular, si com ha col·lidit amb el travesser.
2: Ryan no toca, va directament al travesser.
0: De fet, el servici de banda ha estat per al llevant. Hi haurà servici de banda per a l'equip laurana. Gràcies a totes i tots. De 9.000, 20.000, vaja, és que hi ha en el Ciutat de València en la nit d'avui.
2: No sé, Santi, si aprecies algun moviment de Luis Castro, no sé si han d'arritar a Mesa o la Sagasti, que en moltes ocasions en la primera part jo el veia més avançat, com per davant d'Oriol Rey, i ara el veig com més en paral·lel, no sé.
1: No, ara lo que ha fet ha sigut baixar un poc a Ivan Romero i a la Sagasti, a pujar-lo i ficar-lo a cada costat de Gomé. De forma que crear-li més dubtes a l'hora d'eixir la pressió i buscar que s'allibere algú dels dos. Oriol Rey segueix estiguent ahí, el que passa que no estan trobant la passada eixa directa cap a un dels dos mitges puntes que ha tret. Perquè Brugué també cau un poc per dins per a que agafi més altura Manu Sánchez.
0: Tracta de recuperar la pilota el Levante en la pressió defensiva. Colocava el peu Mussuagui, però finalment la pilota espera el porter del Sevilla.
1: Demanaven sessió.
0: Quan es reclamava sessió. Estem en el minut 7 de la segona meitat. Continua guanyant el Sevilla en el Ciutat de València. Quique Salas envia la pilota en llarg cap a la separadora, bota Dela i recupera la pilota per al Llevant. Allà la té d'esquenes Ivan Romero, allibera per a Brugui. Este molt pressionat per Cocho. És que no deixen que progressin els jugadors de Llevant. És un... Els paren en cada zona del camp. El plantejament del Sevilla és magnífic.
1: Emparella molt ràpidament, sí, el Sevilla, i no deixa que tinguin espais per a progressar els jugadors del Llevant.
0: Ara Fofanà para Manu Sánchez i després la falta del llevantinista serà pilota per al Sevilla. La sensació que són més forts.
2: No, sembla que Fofanà és el pare de tots, Lluís. Quan agarra la pilota...
0: No, és un futbolista descomunal, este Josep Fofanà. Colpeja en llarg a Gomé, buscant Fèlix Correia per l'esquerra. Rebutja la pilota amb el cap el lateral dret del Llevant, Jeremy Toljan. Hi haurà, per tant, servici des del costat per al Sevilla.
1: Pareix que va menjar la banqueta a Luis Castro.
0: Només se li costa l'afició del Sevilla, eh? L'afició del Llevant està una miqueta...
2: Lo més positiu, Luis Santi, és que el Llevant està en partit.
0: Ah, això sí.
1: Sí, està un gol. Exacte. Està un gol del partit, de traure algo positiu.
2: Un, un empat a un és un tresor avui, eh? Jo ja firme.
0: Atacava el Sevilla, però el rebuig és de la Sagasti. En tot cas, li regala la pilota al Sevilla. Allà va Sierra, frontal de l'àrea. Sierra pica la pilota per a la cabotada. Dure, la deixa, però el gol no fora de joc. Fora de joc. Acaba de assenyalar fora de joc per anul·lar el 0-2. Havia marcat Correia després de que Ure guanyara la pilota aèria dins de l'àrea. El va revisar l'acció.
2: Allà el tens, un altre.
0: Anul·lat el 0-2 per fora de joc.
1: Abans parles, Salva.
2: Un altre input, este, Luis.
0: A veure, la posició d'Ure és correcta i la posició de Fofanà, per a mi també ho és, eh? Per a mi està per darrere del valor.
1: Sí. Està justet.
2: Sí, sí. Per a mi és
1: la
2: gol.
1: Deixada de cap.
2: Per a mi és
0: no
2: gol,
0: m'estranyaria que pujara el 0-2 al marcador.
2: Sí.
0: No m'estranyaria, perquè jo crec que Fèlix Correia està per darrere del baló, a no ser que una miqueta del genoll esté per davant de la línia que traçarà el VAR.
1: El genoll o el muscle, sobretot en la deixada de cap, és on pot estar ahí el fora de xoc.
0: De nou, la posició d'Ure és correctíssima. Ahí no hi ha dubtes.
2: Sí, jo crec que la de Correia també.
0: I gol. Acaba de donar el gol. Sí. Gol per al Sevilla. El gol de Fèlix Correia per al 0-2. Minut 9 de la segona meitat. Uf. Marca Fèlix Correia. Llevant 0, Sevilla 2.
2: Ara ja, Santi, molt costera cap amunt per al Llevant, eh? Necessita, sí, una reacció èpica, eh?
1: Abans parla Salva dient que el Llevant estava en partit i abans fa el segon gol el Sevilla, que complica molt les coses, molt té que canviar. Ara va fer un doble canvi el Llevant i a veure si així és capaç de buscar algo de revulsiu, però té que lluitar i bregar molt el Llevant per a traure algo positiu avui.
0: Quina jugada s'emporta Mussuagui, eh? Se'n van del camp Víctor García i Mussuagui. Espera que entren Petar Ratkov
1: i
0: Thiago Fernández.
1: I amb este canvi Petar Ratkov davanter, entra home per home, però sí que és de veres que amb l'entrada de Thiago per Víctor, Brugui passa a banda dreta i Thiago queda en banda esquerra.
0: Així que camina cap a un dibuix una miqueta més reconeixible,
2: més
0: nom, no? Per part del
2: Llevant. Exacte, sí. Sí, sí.
0: Baló per a Olaza, que rebe entre línies, distribuïs cap a la banda dreta. Allà la té Brugui, Brugui dins l'àrea, espera que li doble el lateral, filtra la pilota, per a llançament de gol! Gol! Ivan Romero per a Llevant! És que este tio té que jugar davanter! La pilota primera que rep per la dreta Brugui, la filtra per a Ivan Romero i amb la cama dreta retalla distàncies. Reacciona d'immediat el Llevant. El gol d'Ivan Romero. Llevant 1, Sevilla 2.
2: Final, les coses, Santi, quan se fan de manera natural, sí, més fàcil que fluïsca el teu futbol habitual, eh?
1: Clamat durant algun minut en la primera part, de prova per canviar les bandes de costat, busca algo, sobretot buscar a cama natural a Brugui, i la primera que l'han trobat ha sigut un bon desmarc a l'esquena d'Ivan Romero per fora, la filtra bé Brugui, i bona definició, sorprenent a Odissea, sobretot per el pal curt. A Sol li ha donat vida, sobretot el fet de reaccionar tan pronte al segon gol del Sevilla.
2: Tercer gol esta temporada per a Ivan Romero, el Llevant, Lluís, que reacciona molt ràpid al 0-2, eh?
0: I que torna a recuperar la pilota, era Travolta, Ivan Romero la deixa per a Thiago, se'n va per l'esquerra, la cama defensiva del lateral del Sevilla, l'envia directament fora, banda per al Llevant, però Riols es convertirà en no res, en una bogeria, perquè la graderia té que ajudar el Llevant a remuntar este 0-2. De moment el primer passeig ja està donat. 1-2 en el marcador, està guanyant el Sevilla. Però que bé li han sentat els canvis, Santi Marina, este Llevant.
1: Sí, ha sigut entrar i reaccionar. També, si fixem, la presència de Peter Rakov ja dona altre aire respecte a Mushuayi, no? El veus molta més presència, més ficat en partit, que pareixia que Mushuayi com a que no estava en el partit.
0: Està tocant de nou el Llevant.
1: I després la verticalitat de Thiago, el 1 contra 1, ese atreviment que té, no l'ha tingut Víctor García en tot el partit.
0: Manu Sánchez entrega per a Thiago, fa per l'esquerra, pilota avançada per a Radkov. Radkov controla però col·lidix amb Quique Salas i recupera la pilota el Sevilla. El partit entra en una fase preciosa, la té Ure en la separadora, la pressió defensiva, que ara és molt bona per part d'Ifi, fa que el Llevant tinga de nou la pilota i que juga amb velocitat. Allà ve Ivan Romero que no es fa amb la pilota, tampoc pot agafar-la el Llevant, així que el contraatac és immediat per al Sevilla. Allà va el golejador, la pilota per al portuguès, que busca la centrada. Quina gran acció defensiva acaba de protagonitzar de la jugador d'una balua brutal, que acaba de guanyar-li la carrera per experiència, que no per velocitat, a Félix Correia.
1: Sí, sobretot molt semblant a la del primer gol, que no ha aconseguit aturar el remat de Robi Uri, però esta volta sí que ha parat bé la centrada i inclús pareix que ha tocat Correia.
0: Jugant de tacó, allà va el davanter i li guanya l'acció ara Castrín. Però quina jugada, jugant-la de tacó per esta banda esquerra, Radkov i el Llevant. Ai, ai, ai, com està la graderia d'Orriols, que ja veu l'empat.
2: Partit està per a empat. Ara el partit està per a empat.
0: Toljan dins l'àrea, Toljan que amaga amb la centrada, la col·loca cap a la frontal. El rebuig per a Ivan, a vore Ivan, busca Radkov. No, li ha pegat en la cara i el deixa tombat a Brugué. El xut de Radkov li ha pegat en la cara a Brugué. La pilota penjada, sí, la toquen i no pot continuar Brugué. Necessiten atendre a Brugué,
2: no?
0: Perquè li han pegat una pilotada de por en la cara després del xut de Radkov.
1: L'ha deixat cau.
0: No, no, és que la pilotada era forta, eh?
1: Però molt bé els canvis i el que diuen de Mushuayi i Radkov. La presència de Radkov sols ja...
2: El joc que està detès en el Ciutat de València és el nostre partit de la jornada, el partit Bijusa. Així que amb Indústries Bijusa, higiene industrial, busquem el minut i resultat del nostre partit de la jornada al Ciutat de València.
0: Estem en el minut 15 de la segona meitat, el joc està parat en Orriols. L'esperança de l'empat que flota en l'ambient, Llevant 1, ha marcat Ivan Romero... Sevilla 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Tornem al Ciutat de València, punta, punta, punt ràdio.
1: Hem vist ara discutir a Luis Castro entre el quart àrbitre, perquè clar, està
2: no,
1: dient...
2: No, pot ser això, home.
0: Claro.
2: Calla, Luis Castro i el quart àrbitre, no parlen sí, mai.
1: És que es té que quedar un minut fora a Brugui per la nova reglamentació. Luis Castro li dia que no, que si ha sigut una pilota en la cara no ha sigut res de pedre ni intencionat, però el quart àrbitre intentava explicar-li que ixa la reglamentació.
0: Atacant el Sevilla, agafa per l'esquerra a Gomé, entrega per aquí que Salas i este busca en horizontal Castrín. Cocho obre cap a la dreta on l'espera Iglesias, la centrada d'Iglesias que colpeja en el cos del jugador del Llevant i haurà servici de banda. Orriols demana que entre Brugui, però és que no ha passat el minut.
1: No, encara no.
0: Calma i tranquil·litat, ja llegarà, arribarà. Ara sí. Ja torna Brugui i ho fa per a recuperar la pilota, forçar la falta i la groga. I la groga que va ser la segona i se'n van anar al carrer.
1: Fixem-se la errada, la tonteria de...
0: Ah, no, és la primera, per a Castrín. Groga per a Castrín.
1: La tonteria de la reglamentació...
0: No, perquè... la tonteria de l'àrbitre.
2: Exacte,
0: No el pot deixar entrar ahí.
2: Exacte.
1: Perquè el deixa entrar en una situació...
2: Claro. Sorpresa al central que no el veu, no se l'espera. És normal la protesta de Luis García, eh?
1: Home, i s'emporta una groga.
2: Exacte.
0: Però com deixa l'àrbitre entrar, encara que siga el minut, és que la pilota està a distància del joc de la zona on entra el jugador de Llevant.
2: És que... sí.
0: Mira, no sabia per què Cordero Vega, estem en la jornada 8, només havia jugat en la jornada 1. De la 1 a la 8 no havien tornat a signar-li cap partit.
2: Estaria
0: a
2: mal,
0: Vega.
2: Estaria mal.
0: Estat mirant si havia... va jugar el Atleti de Madrid Màlaga. Havia mirat si havia... En fi, un parell de... Però tampoc res... Però
1: és estrany en aquest partit.
0: És estrany que es tire dos mesos sense jugar este tio, eh?
1: I hauran donat algun bar, potser, no? Perquè, si no
2: sí, algun bar.
0: Sí, sí.
2: Però
0: sí.
2: Per a vendre...
0: algún Martini Rosé.
2: Algún bar, pero en un poliesportivo.
1: Una Fanta, ¿no?
0: Bueno, a veure si totes aquestes interrupcions no impedeixen...
2: Sí, perquè el ritme del Llevant era bo, eh?
0: Sí, que l'efervescència blaugrana no minve i puga costar al Llevant cap a l'empat. En la medular ataca el Sevilla. Quina pilota de Fofana per a Ure! Fora! Quin baló vertical de Fofana per a deixar sol el davanter escocès i este amb l'esquerra xuta massa creuat fora.
2: Xuta fatal. Afortunadament, clar, per al Llevant, però la passada és fantàstica, de Fofana.
0: Este Ure ha fet un gol, però és una escopeta fira,
2: No, i el gol que ha fet Luis és d'aquella manera,
0: Sí, recordat. Sí, de miracle no l'ha tret
2: de la.
0: Perquè ha estat lentíssim. Juga el Sevilla des de la defensa, camí del 20 de la segona meitat. Llevant un Sevilla 2, li ho conta el punt a punt de punt ràdio. I demà Jan Montero torna al Roig Arena. El viurem així en el punt a punt, clar que sí. Com per suposat també estarem en la ceràmica per eixe Villarreal-Nàpols, la Lliga de Campions. Però tot això serà demà. Ara hi ha hagut un xoc molt dur.
1: I targeta per a Luis.
0: Groga per a Luis García Plaza per protestar. Però és que li pot haver tret el muscle del lloc, al jugador del Sevilla, perquè el xoc, la típica acció de parar al rival, que està convertint-se, per a mi, en massa habitual en el futbol actual. I què pot provocar...
2: Mala canvi, Luis García.
0: Sí, no, és que el xoc ha estat fortíssim.
1: Sí, moltes voltes els entrenadors li diguem a centrals o als defenses que busquen tallar la carrera, ja que si passa el baló en velocitat, que busquen tallar la carrera ficant-se davant del mig. Clar, ja és xoc de força contra força i si un dels dos no se ho espera, pot fer-li prou de mal.
0: Qui està tombat en terra és Miguel Sierra.
2: Xocat allà Manu Sánchez, no?
0: Sí, i qui li ha fet la falta és Manu Sánchez.
1: En seguida s'alça Luis García de la banqueta per a protestar aquesta acció. S'han portat les xiulades del sector d'aficionats del Llevant d'aquest costat. I això és una de les coses que li recriminen molt a Luis. El comportament de la banqueta cada vegada que ve així al xiu.
2: Però és Sí, el mateix en tots els camps.
1: No,
2: és que ell se comporta així en tots els camps.
1: No, que moltes voltes ho hem parlat nosaltres. Que,
2: se transforma en la banqueta.
1: Com canvia el Lluís de la banqueta al Lluís del carrer, que coneguen tots.
2: Sí.
0: Es prepara Isaac Romero per incorporar-se al partit, en el que serà el primer canvi en el Sevilla. Estem en un tram de moltes interrupcions i molt llargues.
1: Que li ve bé al Sevilla. Perquè quan estava ficant-se en partit el Llevant i estava en aquests minuts que estava en la xispeta, s'ha parat el partit i el ritme.
0: No podrà continuar en el partit Miguel Sierra, que ha jugat molt bé. I entrarà el torero del Sevilla, Isaac Romero.
1: I crec que també va Alfon.
2: Van dos canvis, sí.
0: Pues jo Isaac sí que el veig, sí, però te juro que Alfon no el veig.
1: Alfon és el set que acaba d'entrar per... Ah, sí. Que passarà per banda, per Sierra. Ah. I Isaac és el setze que crec que va per Rubi Ure.
0: Per Ure, sí. Així que al camp l'ex del Villarreal, Alfon, i també s'incorpora Romero, se'n van Sierra i Ure.
1: I en el Llevant se n'ha anat Oriol Romeu. I ha entrat
0: Oriol Rey,
1: ja volguera Llevant. Oriol Rey, i ha entrat Dani Requena. El 6.
0: El balón que es posa en moviment, Isaac Romero, línia de fons, la juga arrere, la trau de la... que és un segur de vida en cada pilota que hi ha dins l'àrea. Allà va jugar la Ratkov. Hi ha falta en la pressió defensiva. Pues anem a veure què li pot donar Dani Requena a este Llevant, no? Tampoc és dels habituals, no?
1: Sí, no, és mi centro, molta més qualitat. Últimament ja ha donat, li ha donat alguns minuts Lluís, i jo crec que per Oriol li va donar, sobretot, molta més organització de xoc i un poc més de claritat i xoc en camp rival.
2: Miguel Sierra, hem vist en una imatge a la banqueta, està plorant, eh?
0: Normal. És que té que... No sé si t'has tret alguna volta el muscle, però fa molt de mal, A veure si el partit torna a agafar el ritme de creuer que teníem fa uns minuts. I que totes aquestes interrupcions i l'han llevat. En el mig del camp, primera pilota que toca Isaac. Juga cap al costat. Allà Fofanà, que ara erra en el seu enviament, i la pilota se'n va directament fora. Treu ràpid el Llevant, 20 minuts finals.
1: El Llevant té que tindre l'espai en Isaac, perquè Isaac sí que no es rup viure. Este necessita mitja per a
0: tirar-la dins, sí.
1: Així Braulio, me pareix, en
2: sí,
1: la llotja.
2: Sí, està Braulio en la llotja, correcte. I el segon de Aguirre, Pol Amor, crec que és.
0: Mentre el Llevant tracta de col·locar la pilota dins l'àrea per al recent incorporat Requena, el rebús defensiu del Sevilla. Quin mal control, la pilota de queda per a Toljan, atacant el Llevant per la dreta. Toljan amb avantatge fa la centrada fatal. En tot cas, la pilota queda no per al Llevant. Allà va Ivan, el xut de Romero, atrapa el porter del Sevilla, el xut amb l'interior del peu esquerre d'Ivan Romero. No ha xutat bé. I el baló directament que atrapa Odisseas.
1: Crec que l'amic de Lluís ha demanat el canvi, però no del nostre Lluís.
0: Allà va la pilota de nou per a Toljan. Toljan entrega per a Requena. Saltíssim, per a jugar en el mig del camp.
1: Sí, se queda Ola Sagasti un poc més fixe, més de 6, i és ell el que dona inici al xoc, però agafa més altura.
0: Ola s'entrega per a Dela. El Sevilla, que cada volta defen més el que té, que és una victòria fins ara en el Ciutat de València. Es prepara per entrar en el Sevilla Julio Díaz. Pilota llarga buscant Ratkov. I finalment recupera el Sevilla. Fofanà per l'esquerra. Fofanà no pot amb el seu parell, però queda favorit amb molta sort per el retruc. El valor espera Agumé, qui avança per l'esquerra. Fofanà la deixa i tot ho fa bé. Entrega de nou per Agumé, es teòrica per la dreta, provoca l'esprint d'Iglesias. La demanava en llarg Romero, però la reben curt. Romero entrega per a Cocho, la desmarcada boníssima dins l'àrea per part de Gomé, la deixa dins l'àrea per al xut d'Iglesias, fora! Juan Iglesias ha tingut l'1-3, però es nota que és defensa. El seu xut amb l'interior se'n va creuat fora del canvi en el Sevilla.
2: Està arribant molt, Juan Iglesias, tot el partit.
0: Dobla lateral també Luis García. Entra Julio Díaz. Se va Félix Correia. El tercer canvi que efectúa l'entrenador madrileny del Sevilla. Mentre controla la pilota el Llevant, tractava de progressar però no ha pogut. Ivan Romero.
1: No la deixes votar que estàs mort.
0: Passada llarga, falta. I a falta sobre el defensa del Llevant. La falta comesa per Romero sobre Ifeani Ndoukoué.
2: Sevilla, que ara és quint amb 16 punts.
0: Sí, sí. No, no, se col·loca a 2 de la Champions, no? El quart crec que té 18.
2: Sí, correcte. El Madrid 18, sí. Mm-hmm.
0: Sí que mira quin inici de lliga està fent el Sevilla, eh?
2: Formidable.
0: El balón per al Llevant. 27 de la segona meitat. Llevant 1, Sevilla 2. Li ho compta el punt a punt i en mitjana 90 minuts per analitzar, per a resumir esta jornada festiva, este 12 d'octubre que estem vivint en clau esportiva, així en el punt a punt de Punt Ràdio. Pilota per al Llevant. Atacant Requena, obri cap a l'esquerra, si l'espera Thiago Fernández, es juga l'un contra un, però llegeix molt bé Juan Iglesias i recupera la pilota per al Sevilla.
1: Molt difícil de superar Juan Iglesias.
0: Sí. Traurà des del castó, des de la banda, l'ex del Getafe.
2: S'ha gelat el Llevant, el ritme que havia mantès després del gol, després dels canvis, ha baixat les seues revolucions quan més les necessita l'equip de Castro.
0: Valor recuperat pel Llevant, Olaza, obri cap a la dreta, per així l'espera Brugui. La victòria del Llevant té que vindre per així. Brugui tracta de marxar del seu parell, però no pot superar Alfon. La pilota torna a ser per a l'equip blaugrana mentre recula el Sevilla. Thiago Fernández, un contra un de nou davant de Juan Iglesias. Entrega una pilota, però massa forta. Quina entrada. Que no expulsen a Requena. Va el contraatac per al Sevilla. Fofana se'n va, Fofana que entrega la pilota per a Julio Díaz, que acaba d'incorporar-se al partit, està en el lateral de l'àrea, la juga René per al Sevilla, la pilota penjada cap al segon pal, la cabotà defensiva boníssima del Llevant i després Requena amb molt de risc amb el cap en l'aire, el baló cap al porter.
1: Una sang gelada molt per a Freixa passada cap al porter.
0: Molt arriscat, eh?
1: Que inclús ha ficat en algun apuro a Ryan.
2: El primer duel aeri el guanya Ici, que ha millorat també, és cert, després de la seva errada. Ha millorat, en la segona part de les seves prestacions, el jove austríac.
0: La pilota espera el Llevant, Unió Esportiva. Apunta endinsar-nos en l'últim quart d'hora, Llevant 1, Sevilla 2. En contra que tanca la jornada de Lliga. La següent la tornarà a obrir el Llevant, Unió Esportiva, divendres. A les 9 en Riazor, davant del Depor. Des de les 8 i mitja viurem el partit així en punt a punt.
2: Santi, jo crec que el Llevant és millor des que Olaza està en l'inici, en la base de la jugada, en el mig del camp.
1: Sí, o sea, la veritat que Olaza dona molt en el mig del camp, ja sigui en posició més avançada o ara on està, que està en criteri.
2: Ixe futbolista té que ser indiscutible ahir en l'11.
1: Sí, i sobretot quan permet que altres puguen agafar un poc més d'altura, però sí. És que estava mirant jo ara els jugadors que estan agafant del Llevant i tampoc li queda molt més de revulsiu. Llevant de Pago Cortés i al millor Bardelli en poderiu atac tampoc li queda molt més al Llevant.
0: Pilota per a l'equip blaugrana que juga en atac. Allà va a buscar la pilota. La passada de Requena llarguíssima, impossible per a Brugui.
2: Sevilla està cansat, Me dóna la impressió.
0: I la tira directament fora.
1: Sí, Brugui, ahí la solució seria
0: droga per a Requena per la falta per aquella anterior, sí, que t'he dit que no l'expulsen.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues per aquesta entrada acaba de rebre la targeta groga el recent incorporat al partit, Dani Requena.
1: I també Brugui, des que ha rebut la pilotada, ha desaparegut el partit, l'ha deixat cau.
0: Baló llarg del porter del Sevilla en el mig del camp, la guanya Requena. De nou li dona un meló a Brugui. que rebutja Quique Salas directament fora. Vindrà el moment que li entrarà el canguelo al Sevilla, eh? Este moment també té que plegar i per això té que continuar espantant
2: el Llevant. Has d'empentar-lo, clar, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, jo crec que si el Llevant té alguna ocasió i produeix un esglai al Sevilla, li va ficar eixa por en el cos i se'n va anar cap arrere. I també Luis Castro buscarà ja... Luis García, perdó, buscarà mantindre el resultat i guanyar el partit. Perquè tornem a lo d'abans. El Llevant està en partit, està un gol.
0: La té Manu Sánchez, entrega per a Thiago. No pot superar Juan Iglesias. Poden llegir això en qualsevol moment. De nou la té Ifi. Entrega per a Adela. El Sevilla deixa que el jove central del Llevant circule la pilota. Busca Thiago Fernández. Thiago ara encara Alfon. Thiago penja la pilota. És bona per a Brugui. Brugui que la deixa, la trau a l'assa. Allà va la pilota, córner. No, l'àrbitre xiula falta en atac. L'àrbitre xiula falta en atac.
2: Sí, sí, quan busca rematar o arrepegar aquesta pilota a Brugui des de terra, impacta en la cama del defensor que el tancava. Sí, sí, és falta.
0: Però la clau està ahí, en Brugué. Tenen que trobar...
2: Brugui, Ivan Romero...
0: Sí. Sí.
1: Pues yo no veig la falta, però esta és la ocasió que demanaven, que li ficara, per a ficar-li la por al Sevilla.
0: Bueno, la falta inventada total per l'àrbitre. Traurà el porter del Sevilla.
2: També Thiago, ha d'aparèixer també Thiago, que és un futbolista sí. Que en l'un contra un també és hàbil, no? Té cert dinamisme, ha d'aparèixer també este jugador.
0: Però té un os més complicat en Iglesias.
2: Sí, és cert.
0: Suazos més senzill de superar.
1: Sí, sobretot també n'hi ha que tenir en compte que Luis García no ha tocat el mig del camp i ja s'ha buscat.
2: Estan esgotats, claro, estan esgotats. T'ho he comentat abans per això. Sí, sí, sí.
1: Ara, i és ahí on pot fer mal el Llevant.
0: Últims 11 minuts, el Llevant que perd 1-2, que busca desesperadament el gol de l'empat. Apareguent el central en zona d'atac, pilota per a Thiago, lateral de l'àrea. Thiago que encara fa la centrada, segon pal. La cabota defensiva molt bona ara per part de Quique Salas. Recupera Brugué. Brugué però la sagasti frontal de l'àrea. Ori per a Toljan. Toljan arrere de nou per a què? Olasa entregue sobre de la frontal de l'àrea. La busca Iglesias, allà va la pilota penjada cap al segon pal, el rebuig, córner.
2: Vinga.
0: Alfon regala el córner al Llevant perquè es veia en una posició compromesa. 11 per al final. Llevant 1, Sevilla 2. Preparat Thiago per a colpejar el córner. Fins a 5 jugadors del Llevant dins l'àrea menuda. Allà va la pilota de Thiago, que ja vola cap al segon pal. La cabotada, la trau Odisseas. La treta Odisseas. La cabotada de Brugué, que anava camí de l'empat. Odisseas amb tota la sort del món ha tret la rematada de Brugué, que era el 2-2.
1: Se l'ha trobat. Jo crec que se l'ha trobat, ha ficat la mà, perquè no sabia per on anava la pilota. I un
2: Brugué claríssima.
1: Que, sí, una vegada més, és sorprèn... Que te... en la pilota parada.
2: És que per a la seva alçada salta fantàstic Brugui.
1: Sí, sí, i esta temporada ja ha fet algun gol parada, sí, sí. Sobretot sorprenent.
2: Va molt bé de cap. Per a lo menut que és, va molt bé de cap.
1: És una ferramenta a tindre molt en compte, sobretot per a sorprendre al rival, perquè tots els homes poden fixar en Peter Ranco, Fendela, en Duque, i al final el que apareix és Brugui.
0: Que bé està traient la pilota Llevant. D'allà va Thiago, Thiago la lluita, que torna a guanyar Juan Iglesias. Que fort és este lateral.
2: Sí, no, ahir el Sevilla ha fet una gran incorporació. És un perfil, Santi, Marc Pubill, que és el de futbolista que coneix perfectament el Llevant, que està en l'Atlético de Madrid, te pot jugar com a lateral, però jo crec que este te pot jugar inclús com a central, eh? No sé si Luis Garú ha provat o no, però és ese perfil Getafe, de jugador, eh?
1: En el Getafe l'has clavat, en la comparació l'has clavat. En el Getafe ha jugat de central, ha jugat lateral, és golejador, igual que Pubill, té eixa
2: que capacitat. Avui arriba diverses vegades, s'ha colpejat mal, però arriba diverses vegades, sí, sí.
1: Sí, de fet, si no recordem mal, al València li feu el gol, ell.
0: Juan Iglesias, línia de fons, fa la centrada, que atent ha estat el canguro per agafar la pilota el porter del Llevant, Matthew Ryan. Pilota llarga per a Petkov, se li mou una miqueta el control però no per la pilota. Continua per a Petkov, busca la passada per a Requena. Requena que tracta de marxar, però és duríssim, és molt fort el mig del camp del Sevilla. Recupera la pilota l'equip de Luis García Plaza. Castrín cap al porter i pilotada de Odisseas. 8 minuts per a la fi. El Llevant perd 1-2. Colpeja al llarg de la... No és mala idea, buscar a Petkov en joc directe.
1: No, no, per l'alçada que té, sobretot per a intentar guanyar duels a Quique Salas i a Castrín, i proper ell, Ivan Romero, per a les caigudes i les egoixugades.
2: A més, s'ha mostrat que és millor davanter que Musuballi, eh?
1: No, no, però en 2 minuts.
2: Sí, molt poc de temps. Menys, sí, sí, sí. O aquell ha tingut un mal dia, però este, vamos, li ha passat per damunt en 10 minuts, sí, sí.
0: Es llança al pis el lateral del Sevilla, Julio Díaz, per enviar-la directament fora servici de banda. Fa falta crear una miqueta més d'ambient de remuntada en Orriols per a que el Llevant pugui empatar el partit. Estem en el 82, Llevant un, Sevilla 2. El gol del Sevilla, els gols del Sevilla per a Ure i per a Ivan Romero, perdó, i per a Correia, el del Llevant per a Ivan Romero. El baló buscant Petkov, la rebutja acrobàtic Castrín per enviar-la cap a la zona de Toljan, que ha tocat el baló i ha provocat el servici de banda. I això és aire per al Sevilla. Això és respirar per a l'equip de Luis García, que veu com poc a poc va acostant-se cap a una nova victòria fora de casa.
1: Li està costant la tercera finestra a Luis Castro. Jo crec que no té clar el jugador, per a...
0: Thiago entrega per a Ivan. Ivan de taco, busca Requena, ori cap a la dreta. Así l'espera Brugui. Brugui, lateral de l'àrea, la pilota penjada, la rebutgen per al llançament de Thiago. El rebuig a Cocho. Com ha col·locat el cos Cocho per a bloquejar el llançament des de la mitja lluna de la frontal de Thiago. Sí. De nou pilota per al Llevant. Minut 83, 1-2.
2: Torna a carregar a l'equip granota.
0: Ho fa per l'esquerra. Allà va Thiago. Encara la doble defensa del Llevant, que ve la treta per Ivan. Ivan Romero filtra la pilota, busca la trena, continua Ivan. Rebutja la defensa del Sevilla. Falta. Falta d'Ivan Romero. Quan hi haurà groga per a Alfon, no?
1: Sí, per Alfon, per l'entrada d'abans.
2: Jo sé, crec que també queda clar, Santi, que en aquest equip Thiago en una banda, Brugui en l'altra, Ivan Romero en el centre amb una altra punta.
1: Sí, efectivament, així és.
2: O sigui, te donen coses que la resta no te donen.
1: És aplicar extrems normals, sí. Ixe mitja punta que ajuda al mig del camp, i dalt d'un davanter, inclús, sí. Te diria jo que a vegades Ivan Romero de punta i en la mitja punta Bardelli, que és altra...
2: Sí.
1: situacions, però van per a estils, o inclús a millor buscar Paco Cortés, un altre jugador, no. Perfil 1 contra 1 que desequilibra, jo, per a mi te dona altres prestacions que de les que te pot donar Víctor García.
0: Toljan rebutja de cap i la guanya Ivan Romero, la pilota dividida que en l'aire Suazo no la pot controlar Cocho. En tot cas continua treballant i la deixa per a Fofana. Fofana, frontal de l'àrea, continua Fofana, retalla davant de dos, xuta amb l'esquerra, llançament bloquejat, aplega a les mans de Matt Ryan. Este la trau ràpid per Ivan Romero. Romero guanya l'acció, juga cap a l'esquerra per a Thiago, però està molt atent Castrín per a recuperar-la per al Sevilla. I este la posa ràpid cap al costat d'Alfon. Hi ha falta en atac d'Alfon. Jo crec que hi ha una miqueta de conte, de teatre per part de Manu Sánchez.
1: Sí, està intentant buscar que li treguen la segona.
2: És la mà d'Alfon que va a la cara de,
1: sí,
2: de Manu Sánchez.
1: Està buscant la segona i crec que Luis García va treure a un soldat d'ell. Així com porta els tres soldats, sí. John Guridi és un soldat de Luis des de que estigui en l'Alavés. Sobretot per a refrescar i ficar cames en eixe mig del camp, que és on està siguent superior el
0: 4
1: Llevant.
0: Minuts per a la fi, 1-2, està perdent el Llevant, que ataca mitjançant Requena, la demana en Curtolà, se la deixa passar per a que aplegue cap a Ndoukoué. Manu Sánchez li ha pegat la volta a l'atac, el Llevantar ho fa per l'esquerra, és Thiago Fernández. Thiago que tracta de superar, però no pot en ell, és que no pot anar i ara li furta la pilota Juan Iglesias, un defensor excels, este Juan Iglesias, que juga en llarg buscant al fons, però ha recuperat molt bé Manu Sánchez. La pilota és per al llevant. 3 i mig per al 91-2. Matt Ryan creua la pilota, que va recuperar en joc aeri el Sevilla. Isaac Romero entrega per a Gomez, teòric cap a l'esquerra, si l'espera Suazo. Suazo entrega en curt, allà va la pilota penjada, la que no pot aplegar perquè estàs ja molt cansat, està esgotat este Fofana. I ara la pilota espera llevant, vinga.
2: Donaran 5 minuts, pense jo, no?
0: O més, eh?
2: Sí.
0: Jo crec que podien dar 7 o 8 perfectament. Sí, ha estat molt parat el partit en la segona part.
1: I em recorda l'atenció a Brugui per la pilotada, Skambic, la lesió de Sierra també.
0: Ara ja falta favorable al Sevilla. Mentre es prepara efectivament l'última substitució en el Sevilla, i crec que també farà els últims canvis el llevant. Crec que va Paco,
1: Nacho Pérez crec que és un,
0: i Pau Cortés, no?
1: Sí,
0: canviarà la banda dreta. Se'n va Cocho, salsa al Ciutat de València per ovacionar l'exjugador del llevant, Georgi Kochorashvili. Se'n va del canvi amb el 18 a l'esquena, entra John Guridi. La falta és favorable al Sevilla. El colpeix de Juan Iglesias, la pilota que ja vola cap a la frontal de l'àrea. El rebuig aeri del llevant queda per a que puga distribuir Isaac Romero per al Sevilla. Romero buscava la trena amb Julio Díaz. El rebuig queda per a Gómez, teòric de nou per a Romero. Romero que fa la centrada, la bloqueja ben la lateral de l'àrea el defensor del llevant Tojan. Hi haurà servici de banda per al Sevilla, quan jo crec que ja tindrien que vindre els canvis. Sí. L'equip local no vol fer els canvis en fase defensiva.
1: En pilota a favor sempre, sobretot quan estan en zona de finalització o zona d'inici d'egua.
0: 44 i mig de la segona part, el llevant que perd 1-2.
2: En segona divisió l'únic partit que està en joc és el Tenerife 1, Girona 1.
0: Baló dins l'àrea del llevant, la juga el Sevilla, Agumé fa la centrada al cap d'Alfon, el rebuig queda per al xut de Juan Iglesias i l'envia al centre comercial. Ara sí, venen els canvis en el llevant, un dels que se'n va Estoljan segur i l'altre serà Brugui, no? No, Olaza.
1: No, Brugui el deixa.
0: Olaza i el Toljan.
1: És més, es fica de davantera al costat de Peter Rakov.
0: Així que deixa a 5 homes en atac el llevant per a jugar. Vaja, tampoc és massa temps, perquè estan ja en el 44 i mig. Vull dir, el risc que assumeix l'entrenador del llevant tampoc és que siga massa.
1: Sí, ara el que té que fer el llevant és jugar més directe, perquè mig del camp és tens a Dani Requena.
0: Això és. Ha buidat el mig del camp per a col·locar la gent de banda i ha arribat a dors. La falta comesa sobre Paco Cortés farà que recupera la pilota l'equip blaugrana. Atents al temps afegit, que crec que seran 8, A veure este llançament de falta favorable al llevant.
2: Falta de Suazo clara, pilota per al llevant.
0: 8 minuts de descompte.
2: 8 minuts.
0: Pilota en la frontal de l'àrea.
1: Però si això li dona vida.
0: Hi ha un jugador del Sevilla que es queda tombat en terra, però a poc a poc va alçant-se. Era Agumé. Este en el futbol de l'any passat era quedar-se en terra. Rep la pilota Cortés. Allà va Paco. Obrica per la dreta, l'espera Dela, la centrada boníssima de Dela, massa tancada directament a les mans d'Odisseas. I el porter del Sevilla amb la mà la col·loca per a Gudiri, que corre per la banda dreta i es supera la separadora, sentint-se en camp del llevant.
2: La centrada era molt bona, la d'abans.
0: Sí.
1: Sí, ha pillat retrasat a Brugui, que és el que té que aprofitar i centrar des de segona línia, sorprenent, perquè Rakov està més vigilat.
0: Sí. Isaac Romero per al Sevilla, rebenta entre línies. La pilota endarrerida la pot recuperar i la recupera el llevant. Allà ve Ivan Romero, busca el contacte del rival. Falta i hi haurà groga per a Isaac Romero. Amonestació per al jugador del Sevilla. Una groga ben buscada per part d'Ivan Romero. I ja és el bon veig Agustinet, eh?
1: Sí, sí, així caputxen tots, que es queden Nacho Pérez i Manu Sánchez. Inclús, conforme vagin passant els minuts, jo crec que es quedarà a soles.
0: Allà va la pilota volant, que Isidro Odissea espera rebutjar amb els punys. Després s'enganya Thiago, però continua lluitant Requena. La pilota per a Requena dins l'àrea, queda per al xut de Déu. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! El bon veig Agustinet, clar que sí que funciona. El rebuig en segona acció queda per Adela, que es casca un xut imparable des de la mitja lluna de la frontal. Empata el Levante en el 92. Marca Adrián de la Fuente. Llevan 2, Sevilla 2.
2: Quin gol ha fet de la Santi. Però abans és la insistència de Requena, que s'emporta el baló des de la frontal, el clava dins l'àrea. Hi ha un rebuig i a la fi colpeja a cama esquerra de la... I la pilota va al cor de la porteria del Sevilla. Bu! Quin partit, acaba de salvar el Levante.
0: Sí, sí. I espera que queda, eh? L'àrbitre dona un minut més. El descompte serà 9.
1: La fe de Requena...
2: Un partit acaba de salvar el Levante.
1: Ha sigut la fe de Requena ajudant aquests pilotes, però lo ve que ha definit en mitja volea.
0: Quina pèrdua, pilota per al Sevilla, Guridi! L'acció d'Ivan, que envia a córner Guridi. Només tenia que espentar-la per a fer el 2-3.
2: Uf. Ivan Romero li l'ha llevada de la bota quan anava a rematar la porteria.
1: Ara ve el dubte si anar a per més o guardar lo que has aconseguit, perquè...
0: Li va passar a l'Elx contra la Real Societat, eh?
1: Remontar un 0-2 és molt difícil. El Levante ho ha fet en casa sense fer un gran partit, n'hi ha que dir-ho.
2: No. Molt inferior, eh? Fonamentalment en la primera part, a granar pel Sevilla.
0: El córner que trau el Sevilla, pilota cap al segon pal, que ve Matt Ryan, atrapa i col·loca la pilota llarga i contraatac per al Levante, que busca el 3-2. La Mira. Pilota que pot ser bona, allà va jugar-la Paco. Paco Cortés alça el públic, Paco Cortés retalla, s'endinsa en l'àrea i la perd. Llàstima. En tot cas apareix de nou de la per a recuperar la pilota que torna a tindre el Levant. Allà va Brugui que la deixa per a Fernández. Allà va l'ex del Villarreal per a fer no sé què i regalar-li la pilota al porter del Sevilla. Falten 5 minuts. El partit en boig.
1: El partit ara està com has començat, en intensitat i la boigeria de l'inici.
2: Resten 4 encara, per a la fi del partit, que s'ha tornat elèctric per al Levante, afortunadament.
1: Sí,
2: bueno,
1: salva,
2: més l'altre que ha fet Xina.
0: Allà va de nou el Sevilla, Isaac Romero, gol! Acaba de marcar el Sevilla, el xut des de la frontal de l'àrea d'Isaac Romero. Ho hem dit, li havia passat a l'Elx contra la Real Societat i li passa el Levante davant del Sevilla. Marca Isaac Romero, un gran gol des de la frontal de l'àrea. Minut 95, llevan 2, Sevilla 3.
2: Bo. Pues Santi, encara hi ha temps, clar, però
1: sí, clar,
2: qui no crec que el Levante puga refer-se, tant de bo m'equivoque, ja està una amassada, eh?
1: És molt complicat, però és el que dèiem antes, que entrava el dubte de si guardar lo que havies aconseguit o anar a per més. El Levante també hi ha que dir que estava descol·locat, perquè estava sols amb un bicentre Dani Requena. I ara venen els problemes.
0: Ha anat Brugui a dir-los als jugadors del Sevilla que ja estava bé. Hi ha groga per a un jugador del Sevilla. Jo crec que és per al lateral dret. Una altra groga per a un jugador del Sevilla. Roja. Hi ha un jugador expulsat en el Sevilla.
1: Isaac Romero.
0: Crec que és Romero, sí, el golejador. Mentre els suplents del Sevilla es tornen cap a... És que han perdut 2 minuts en celebrar el gol, eh?
2: Sí. Li ho està explicant l'àrbitre, perquè està, ha fet el gest de que se calla la grada. És que ho ha fet diverses vegades, Ivan Romero, sí, sí. I l'àrbitre li ho està explicant ara, s'ha vist per televisió.
1: Es que
2: digo, estabas haciendo el gesto a la gente de que se callara. Deberes, ¿eh? Le voy a explicar al árbitro.
1: Después de lo que ha pasado hoy de matí, estas cosas, chuaos, deberían de ser conscientes y evitar este tipo de provocaciones, porque al final lo
2: pues
1: que
2: no puedo decir que no, porque sabéis claramente per televisión lo que ha hecho el futbolista. Le voy a explicar al árbitro Luis García. Tendré un rol de prensa, ya vos digo, calenteta de Luis García.
1: Y cree que per megafonía van a decir que algo de...
0: Es que han llançado de todo también, ¿eh? Desde la gradería se han llançado a montar objectes también. Y ahí está el gest que le costa la roja a Iván Romero, que se'n va ya cap al vestidor.
1: Parece que también ha fet algo de burla.
2: Sí, ahora lo acaba de veure.
0: Alzante el cap y mirant cap a la gradería.
2: Ha fet algo de burla también, Santi, correcte. Acaba de veure.
1: Sí, algo de burla y se ha señalado el nombre y eso acaba de alterar el sanis del público.
2: Sí.
0: Pues una nueva llarga interrupción. Es que no me extraña que a Cordero no le donen partits, ¿eh?
4: Recordamos a los espectadores que está absolutamente prohibido lanzar los objetos
0: sobre el campo de juego. Pues anem a ver cuán le queda este partido. Yo creo que 3 minutos le queden.
1: Es que el gol ha sido en el
0: 3 o 4, sí.
1: Yo creo que 4 minutos sí. Le de quedar. Va a decirle Cordera als capitans, sí. Yo creo que les va a decir lo que queda.
2: Es que ha consultado el VAR, supose que le han dit y entén sí. Que es el que está fentar a trasladar.
0: Crida
2: als...
0: Suazo y crida Brugué. Era parlant ells y tratar de posar ordre en esta situación de partit. Y es esta, estem en el descompte. En el descompte s'han marcat 2 gols, ¿eh? Un per al Llevant i altre per al Sevilla.
2: No sé si ha fet el gest de 3 o 4 encara.
1: Jo crec que per llegir-li sí. Ja vist, crec que ha dit 3 minuts.
2: Pues 3 o 4 ha fet el gest, eh? Sí.
0: Aplegarem al 101. Pilotada llarga, es posa el balón moviment. El Llevant que perd 2-3. Després del gol que acaba de perdre, però està amb superioritat numèrica. Dela tracta de jugar cap al costat. Thiago Fernández, que traurà de banda. La demana Iván Romero, però no li la dona. De nou busca Dela. Esta entrega sobre Manu Sánchez.
1: Té que decidir bé el Llevant.
0: Sí. Allà va la pilota penjada. La espera Thiago Fernández, però qui la rebutja. Altra volta és Juan Iglesias. Banda per al Llevant. Thiago entrega per a Dela. Dela pot penjar la pilota. Continua Dela amb el valor, així que ve la centrada que rebutja sense problemes a Gomé. La carrera de Fofana. Amb ell ve Dela i li furta el valor. Pilota per al porter del Llevant. Falten 2 minuts. El Llevant perd 2-3. Però el Sevilla ja col·loca defensa de 5. Julio Díaz com a lateral i com a tercer central Suazo. La pilota per a Thiago Fernández, lateral de l'àrea. Allà va per al Llevant, la centrada que queda curta. El rebuig per a Dela, el xut de Dela. La para el porter, el rebuig.
5: Gol!
2: Ici!
0: Enduque!
5: Ici! Gol per al Llevant! La bogeria absoluta en Oriols! Empat al Llevant en el 99! Marca Ici després del rebus d'Odisseas! Tercer gol en el descompte! Això és una meravella! Llevant 3! Sevilla 3! Marca Ifeani! En Ducue.
2: Que té el futbol Santi, un jugador que t'ha penalitzat amb una errada i que marca ara quan més ho necessitava el seu equip, eh?
1: Sí, sí, la veritat, i espera perquè ara donarà un minut més també i pot passar alguna cosa més conforme està el partit, però ha sigut el futbol quan el torna boig és totalment imprevisible, eh? Hem vist el Llevant que ha passat d'un 0-2 a un 2-2. Encaixes igual en el descompte que te suposa un 2-3 i ja pràcticament amb el partit acabat ja ha sigut capaç de fer el 3-3 una altra volta en Duque, però jo destacaria el factor
2: Dela entrat en l'àrea,
1: ha atrevit a finalitzar de forma
2: diagonal
1: i aquesta pilota que ha quedat morta molt bé amb tots els efectius que al bord de l'àrea.
0: En Carlos ha passat el balón moviment després de l'empat a 3. amb de la superstar en este Llevant Unió Esportiva. Oh. Quina avalua que té este jugador.
1: Estàs revisant algo?
0: No.
2: Li han cridat l'atenció des del bar. Ell llegit sí. L'àrbitre que diu nada, lo que no sé ara perquè no es van perdre el partit.
0: Cordero es complica la vida sí. Innecessàriament.
1: Ara sí que va ser calenta la roda de premsa de Luis.
0: Sí, ara sí.
1: Sobretot després de com
2: Luis García, no sé què està fent. Què
0: fa Luis García? La banqueta del Sevilla que el gol és fora de joc. La banqueta del Sevilla diu que el gol és fora de joc, però diu Cordero que no, que és gol.
1: Que és gol i se torna a celebrar.
0: El VAR confirma el gol. Així que el 3-3 puja al marcador.
2: Luis García, com està, eh?
0: Ifi ha marcat, es posa el baló moviment. Estem en el minut 102 de partit. Llevant 3, Sevilla 3. Baló aeri, el guanya Fofana. Dela que li pega fora. Sevilla diu que el gol és fora de joc, però diu Cordero que no, que és gol.
1: Que és gol i se torna a celebrar.
0: El VAR confirma el gol. Així que el 3-3 puja al marcador.
2: Luis García, com està, eh?
0: Ifi ha marcat, es posa el baló moviment. Estem en el minut 102 de partit.

0: Baló arrere, dona una més Cordero. Mentre en l'altra part del camp estan barallant-se Agumé, Manu Sánchez, falta d'Agumé ara, Romero, pilota parada per al llevant. Camí del 103.
1: Ara sí que no saben lo que dona de més.
2: Que deixa esta i que acaben gol, Santi.
0: Preparat per al colpeig. Thiago Fernández. Thiago, la pilota que ja vola. No és el porter, la rebutja Quique Salas i l'envia cap al costat. La tracta de traure el Sevilla. Cordero que no mira el rellonge. El 103 ja s'ha complit. Són 13 minuts de descompte en esta segona part. La recupera llevant. La pilota que no pot aplegar fins Ivan Romero. La rebutja el Sevilla i haurà servici de banda per al llevant. Ah, pues queda un minut encara, no?
1: Sí, sí, estem en el 103. En teoria eren 8, però havia donat 3 més per el 2-3. Que anava sí, al 111.
0: Són 3 gols en el descompte.
1: Al 101, però després del 101 ja no saben lo que
0: va. El llevant busca la victòria, la pilota penjada, perde la, corre Petkov, impossible d'aplegar per a Ratkov. I serà valor per al porter del Sevilla. Jo crec que li resten 30 segons a este partit. No, s'acaba. Senyores i senyors, final de partit en Orriols. L'ovació de la graderia del Ciutat. Jugadors esgotats. Quina meravella de partit acabem de viure per a tancar la jornada. Llevant 3, Sevilla 3, marcador definitiu.
2: Quin partit, Santi, eh? Quin partit ha tret el Llevant, que té, bueno, pues, ha de tindre sabor a victòria, igual que ha de tindre sabor a derrota, el partit que se li ha escapat al Sevilla, que ha sigut molt superior durant molt de temps durant este partit, eh?
1: Efectivament, si n'hi ha que destacar algo del Llevant, jo te diria la fe i el creure, a pesar de les complicacions que ha tingut el partit, sobretot després d'alçar el 2-3, d'alçar un 0-2, encaixar i ser 2-3 en el temps afegit ha sigut molt dur, però ahí està la fe de creure i de seguir atacant, i al final han tret un 3-3 en un mal partit que ha fet el Llevant, perquè n'hi ha que destacar-ho, el Llevant avui no ha sigut el Llevant d'altres boxes en casa, que l'hem vist en les idees molt més clares, molt més combatiu i molt més agressiu i jugant sempre en camp rival i creant perill, però al fi i al cap és un bon punt el que ha rescatat. I respecte al Sevilla, el que bé dius, un partit que t'he guanyat en 0-2, després el t'he guanyat en 2-3, jo més que parlar de Luis García i de buscar algo en eixa roda de premsa, també parlaria amb Isaac Romero, perquè sense la expulsió d'Isaac Romero, a lo millor no s'haver empatat a 3, i aixòs gestos cap a la graderia crec que l'han perjudicat no sols a Isaac, sinó al conjunt del Sevilla.
2: Per tant, conclou el partit en el Ciutat de València amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, el Llevant Unió Esportiva i el Sevilla han empatat a 3 en un partit absolutament embotxit.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Son las 11 y 5 de la nit, la sintonía esportiva del Punta Punta en Apunte Radio, que busca el Ciutat de València per a veure, Luis, com celebra la parròquia Granota este 3-3, que este sabor a victòria en el barri d'Orriols.
0: I la cara de la torre, jo crec que tot es resumís en la cara de Vicent, que pujava en una cara felicitat, perquè este equip té molts collons, la torre.
4: La veritat és que sí, la veritat és que si me digueres ara, Salva, de deixar la segon part, te diria, han posat collons, sí. I que Dios reparta suerte. La veritat és que ha sigut sobretot emocionant, futbol poquet. Sí. Però per lo menos han posat agressivitat i han anat a intentar guanyar. Lo que passa que bueno, el Sevilla té bon equip i ha fet un tercer gol que ens ha enfonat de la misèria, no? Menos mal que al final s'ha tret un punt que és lo millor. Jo crec que lo millor del partit ha sigut el punt, no? Crec que l'entrenador ha acertat en els canvis sobre

0: De totes els dos primers canvis que ha fet, jo crec que l'equip no estava bé, no havia eixit el segon part bé, però poquet a poquet ha posat el que tenia que haver posat la primera part, que és agressivitat, perquè el Sevilla mos estava menjant els talons, no? Estava agarrant i s'enduia tots els valors dividits, i s'enduia. A partir d'aquest moment, bueno, pues pese al segon gol, el Llevant s'ha refet molt ràpid perquè ha fet el 1-2 i s'ha animat a ell, s'ha animat a la grada també, no? I bueno, i l'ajuda de la grada i les ganes de per lo menos empatar el partit s'han donat un punt que és molt important en aquests moments, eh? És a dir, per la motivació que te dona i perquè també, bueno, t'allunya un poquet també del pozo ixe que n'hi ha al final i t'arrima també a molts equips que tenen 7 i 8 punts i tinguent un partit menys en casa, bueno, pues te dona l'esperança de si guanyes al Bilbao i si és després d'ahí baix.
1: Que este és un empat que té sabor a victòria, Lato, eh? Que és un empat que té sabor a victòria.
0: Sí, per supost. Per supost, perquè en el 2-3 la majoria de gent estava plorant. Però bueno, sí que és cert que el Levante ha anat a buscar el gol com fora i al final ha tingut la sort de que un rechaz li ha caigut al defensa, que possiblement és el que menys m'ha agradat de la part defensiva, i ha fet un gol importantíssim. I a vegades, bueno, pues el futbol té aquesta compensació, no? Que no t'ha eixit el partit bé, però al final fas un gol que te dona un punt.
1: Lato, a descansar, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Bueno, quina cara que tens, està escoltat, eh? O sigui, que n'ha jugat, eh?
0: No, avui no suba. Sí. Jo sabia que empatava. No.
2: El descans m'ha dit, avui guanyem.
0: Bueno, quasi.
2: Però quasi, eh? Però quasi.
0: Vinga, hasta luego.
1: Bé, pues crec que està per ahí encara Santi Marí, Luis.
2: Sí, te sent Santi Marí.
1: Bueno, Santi, adéu, la teua última reflexió final respecte al que has vist en el Ciutat de València.
3: Punt molt positiu per al Llevant, sobretot conforme se l'havia ficat el partit, encara que és un partit que deixa alguns dubtes respecte al xoc del Llevant. Anem a pensar que ha sigut un mal partit, però anem a destacar que l'esperit que té aquest equip, la lluita i la brega, que li ha caracteritzat Luis Castro sobretot des de la seva arribada, ho veurem per la temporada passada, i avui ixa fe no l'ha perdut i a pesar d'ixe 0-2 ha sigut capaç de remuntar en un partit. I com a clau jo diria el fer el 1-2, el gol d'Ivan Romero ràpidament després d'encaixar ixe segon gol, i sobretot la reacció i l'expulsió del jugador del Sevilla, que és el que ha propiciat que en ixa fechit i en la botxeria es produïn els gols. Un fill al cap, un punt bo per al Llevant. Recordem que té el partit aplaçat, però que el premi permetí seguir sumant i anar a poc a poc lluitant per arribar a ixe objectiu.
1: Santi Marín, gràcies.
3: Gràcies, Alba, bona nit.
1: La teva valoració, Luis.
4: El partit començava ja molt complicat este matí amb la baralla en els carrers de la Ciutat de València i ha acabat molt complicat, en el terreny de joc, després de que el Sevilla es posara 0-2 en el minut 9 de la segona meitat, després d'empatar 2-2 Ivan Romero feia el 2-3 en el 95 i Ifi, probablement el pitjor jugador del Llevant en el dia d'avui, ha fet el gol del 3-3 a la fi de l'encontre. El Llevant, molts arrestos, moltes ganes, molt de cor, bueno, el seu estil, no? Ja va passar la temporada passada, recordem eixe final d'èpic en tants partits, tants gols en els finals, i no és casualitat. Així que, mira, este equip té molts collons i a base d'això ha aconseguit rescatar un punt que pot valdre una permanència d'ací a 7 mesos quan conclogui el campionat. Així que un partit que ens ha buidat i que ens ha deixat este cridaner Llevant 3 Sevilla 3.
1: I el partit, vos l'han contat Luis Urrutia, Santi Marín, amb la col·laboració de Vicent de la Torre. Luis, gràcies, bona nit.
4: Una abraç, Alba, adéu.
1: Adéu a Luis Urrutia, ara de seguida escoltarem la sala de premsa del Ciutat de València, el tècnic Renota Luis Castro. Són les 11:10, tanquem el punt a punt, però obrim el 90 minuts.

0: 6:24, ara tornarem al Ciutat de València per escoltar en roda de premsa Luis Castro. Vos donarem l'última hora que passa per Otorbi en el València Club de Futbol, però demà ja Lliga de Campions a la Ceràmica. Demà tenim una també edició molt interessant, europea, diria jo, del punt a punt, a partir de les 9 menys 20. Vos acompanyarem perquè a les 9 en el Roig Anera juga Eurolliga València Bàsquet contra Olympiacos amb Jan Montero, la tornada de Jan Montero al Roig Arena, i a més des de les 9 és el primer partit de la Lliga de Campions esta temporada a la Ceràmica, segona jornada fase Lliga, en la primera el Villarreal va perdre contra el Dortmund. Esperem que demà l'equip d'Iñigo Pérez siga capaç de sumar de 3 davant el Nàpoles. També ara sí, ja el company Javi Pérez, m'alegre molt de veure'l, que va acompanyar-nos en tertúlia, però com que té informació del Villarreal, dic, Javi, passa't abans pel 90 minuts i parlem del que li espera demà al Villarreal en la Ceràmica. Hola Javi, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, molt de gust.
0: Demà, primera experiència d'enguany, toca sí. Vèncer, perquè recordem que no vàrem tastar victòria la temporada passada,
1: sí.
0: Javi.
1: Toca vèncer, és un dels partits que té que treure sí o sí, perquè sabem, l'any passat ja va ser un calendari complicat i un començament, els quatre primers equips més importants que l'havien tocat i no havia aconseguit rascar tan sols un punt, i després Isaac Remora la va portar i la va afectar en partits en teoria més fàcils. Crec que contra el Nàpols és un equip que se pot considerar que té arguments el Villarreal per a competir i per a guanyar-li, més jugant en casa, i que són tres punts que no se poden escapar, perquè si no estaríem en una situació pareguda a la de l'any passat, i ja tens després ja tens que anar a jugar a Anfield, té bé el Paris Saint-Germain, que són dos rivals que en teoria serà difícil poder rascar algun punt. Entonces el partit de demà és fonamental per al futur del Villarreal en la Champions.
0: A veure, el calendari, Javi, de la Champions sempre és molt fotut. Recorde que vares acompanyar-nos també en el sorteig, el de l'any passat va ser molt fotut, però és que l'enguany també té moltes trampes i també té rivals poderosos, i com que no comences a sumar, te pot ocórrer, tant de bo no córrega, perquè la temporada passada primer va ser un accident, però te pot ocórrer el de la temporada passada. Sí. A la mínima que t'encantes, aquesta competició te mata molt pront.
1: Tu dones per descomptat que vas a guanyar en Praga contra l'Eslàvia, vas a guanyar contra el Sabat en casa, però clar,
0: faltarà... Però l'any passat tens que guanyar en Pafos i no ho feres.
1: I no vas fer, i no vas guanyar ni a l'Ajax, ni vas guanyar... No me recordo ara l'altre equip que era també molt senzill, que era molt superior a Villarreal. Per això en guany el partit de demà és crucial també per el factor emocional, per veure que estàs competint i que estàs bé. És que hi ha una dada que és alarmant. El Villarreal en els últims 12 partits de Champions no ha guanyat cap. Això s'ha tret un punt. Entonces és complicat, però el Villarreal té arguments, aunque estava mirant la imatge de Bruyne. De Bruyne té 83 partits de Champions, sí. I en el Villarreal, salvo Foyt, que ha jugat 20, 12 en el Villarreal i 8 en el Tottenham, o el mateix Gerard Moreno, que ha jugat 10 participacions en Champions, Kevin De Bruyne ha jugat més que tota la plantilla sencera conjunta. Entonces, aquesta falta de poso i experiència, pues, la té que suplir en qualitat, en encert, en les àrees, i en la pressió de la Ceràmica, que no és un camp molt calent, diguem.
0: Javi, t'atreveixes amb un 11? És un equip que arriba castigat del partit del Bernabéu, de la derrota del Bernabéu. Jo crec que allí va perdre, Courtois va fer alguna bona parada, però jo crec que tu adolires de falta de punteria, vens d'un paro internacional que crec que al Villarreal ha tingut que fer-li molt de mal, perquè ha perdut 12 futbolistes, a més tenia dos lesionats. Vull dir, és impossible que el Villarreal, Íñigo Pérez, que acaba d'arribar, que la plantilla crec que la seva idea de xoc encara no la té interioritzada, jo crec que ese paro al Villarreal li ha fet molt de mal, però acaba el paro, visites el Bernabéu i de repente, pum, la Champions i el Nàpols en la Ceràmica.
1: Sí, el calendari ve com ve, i moltes vegades te marca també les dinàmiques. Un jugador que estava sent important i tenia molt de protagonisme, com és Buchanan, ha vingut lesionat, estarà a diverses setmanes.
0: Pepe passa pel quiròfan.
1: Lo de Pepe, no, que m'ho expliqui algú, si l'home s'ha operat de catarates, de miopia o de què, i que estava programat, i se perd, que en 20 dies hi ha 6 partits, 6 partits fonamentals, tant en la Lliga com en Champions. Entonces això limita amb totes les opcions en l'alineació. Crec que pot repetir perfectament la del Bernabéu. Ja comenta avui que la jornada d'ahir i d'avui, per veure com estaven els jugadors, a veure físicament com està, inclús repetir aquest sistema incrustant a Foyt en el mig del camp, que te dona organització, que te dona control, però com ara en Moreno Bernabéu se queda curt a l'hora d'atacar si sols tens sí. en la figura de dalt de Jose, que jo crec que entrarà a Mica Utatxe en este cas, i Moleiro, entonces se queda molt curt a l'hora d'atacar.
0: L'explicació que dona el club respecte a Pepe és el que acabes de comentar tu? Tenia programada aquesta operació?
1: És l'explicació que dona el club. Jo, claro, dona que sospitar el fet de que ha perdut la titularitat, que en el partit de llevat va eixir en molta desgana, quan va eixir els últims 10 minuts, no va celebrar el tercer gol, i s'ha sentit mal en el fet de que la guanya la partida, l'oportunitat que l'han donat a Iglesias Comas, que l'està aprofitant, i Talegas és en secundari i no sé si està programat o ha dit, pues este és el moment, i perquè no, i no ho has fet antes d'anar a jugar a la selecció, i ho fas ara, i perds això, i aquestes tres setmanes, un mes, que han dit, com és una cosa que no és mèdica, que ha comentat Íñigo Pérez, com no és mèdic, com és mèdica, que no és una lesió muscular o això, pues el temps el marcarà el jugador, o el que diga l'oculista, o no sé qui.
0: Complicat, el Villarreal, si s'enquista i se assunte, que esperem que bueno, pues no siga esportiu i que efectivament siga bueno, pues una lesió que la puga superar pronte, Pepe. Això és el que comentava en la prèvia, esta vesprada, en la sala de premsa de la Ceràmica, Íñigo Pérez, sobre la urgència que ja té el seu equip de vèncer.
2: Les dinàmiques de Champions... Es una opinión propia, deben estar al margen de la dinámica general o integral que computa todos los partidos que se van jugando. Ellos, el partido que pierden es contra el finalista del año pasado, campeón de la Premier League, el Arsenal. Es decir, entra dentro de lo posible que ellos puedan perder con el Arsenal, nosotros contra el Borussia fuera de casa. Por tanto, llamar las dinámicas de negativas, en este caso en la jornada 2, creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
0: Això sí, afegit Íñigo Pérez, que si han de jugar els mateixos que en el Bernabéu, poden fer perfectament, però que necessita energia.
2: Estamos todavía en el periodo en el que la fisiología dice que el jugador está recuperando, por tanto, el entrenamiento que tenemos esta tarde es importante. Una cosa es lo que a uno le pide el cuerpo, le pide la táctica, pero debemos escuchar a los jugadores porque necesitamos energía. Eso está claro, no vamos a necesitar, aparte de otras cosas, energía, mostrar un rendimiento físico importante para poder superar a este equipo. Pero sí, están capacitados para repetir los 11 que jugaron en el Bernabéu. Veremos si es así por decisión técnica o si las demandas físicas y la gestión de muscular tienen que ayudarnos. Cualquier modo, siempre lo repito y lo mantengo, y además me gusta reafirmarlo otra vez, cualquiera de los 11 que salgan mañana, independientemente de que cambiemos el 11, puede ganar.
0: Este es Íñigo Pérez, escolten también a Moleiro, que la acompaña en la sala de prensa de la Cerámica.
3: Llegamos en un buen momento, nos costó, parece, arrancar, es lógico, cuando viene un entrenador nuevo se necesita un periodo de tiempo, pero bueno, nos encontramos muy, muy bien, con las ideas muy claras, sabemos lo que nos vamos a encontrar mañana y estamos seguros de que va a salir bien y tenemos la plena confianza.
0: Arriba en un buen momento, Javi, diu Moleiro, el Villarreal. A mi el que me preocupa és que encara no tinguin clara la idea de xoc de Íñigo.
1: Me consta que els vestidors estan contents en la idea, també Íñigo diu que la idea no és que els jugadors l'han agradat, no, evidentment.
0: Pues encara no ha calat. No vol dir que estiguin a disgust, però jo crec que encara no ha calat.
1: Li s'agrada, perquè és una idea de xoc atractiva, però jo l'he comentat així en la casa, que Marcelino havia fet en 2 anys 24 fitxatges i 24 havia despatxat, fet un equip a su imagen y semejanza.
0: Clar.
1: I de repente passes de ser un equip contestatari a un equip de portar el discurs, pues costa, i sobretot costa si els resultats no acompanyen, perquè sí que és veritat que les sensacions en molts partits han sigut millor que els resultats, però la pegada que l'any passat en Marcelino, a la mitja hora, en 3 ocasions estaven 3-0 en molts partits, esta vegada estan aplegant molt, però no estan tenint aquesta punteria que li falta, i després han comès error en defensa a alguns partits. Qüestió mental, crec que ha sigut fonamental el canvi de porter, perquè en altres partits les errades de Luis Junior ha fet que l'equip se vinguera avall, El partit, clar, va ser el del Depor, i està donant seguretat a Colaxi. Però, clar, tens que guanyar partits, tens que sumar, i el que hem dit, demà és una oportunitat grandíssima, però que té que guanyar, a pesar de la dificultat del rival, que té jugadors importantíssims.
0: Jo quan reconec el Villarreal d'Íñigo Pérez és quan corre, però quan corre el Villarreal de Marcelino, perquè són automatismes que els tenen clars, mentre que encara no tenen clars els d'Íñigo Pérez. Esperem que pronte canvie i que cali ese dia de xoc d'Íñigo Pérez, que va fer una temporada extraordinària, i jo vaig aplaudir el seu fitxatge la temporada passada en el Rayo, vaig aplaudir el fitxatge en el Villarreal. Demà tenim Champions en la Ceràmica, i Nacho Rodilla, què tal, bona nit.
4: Ara
0: hi tenim Champions, no, el mateix, però en bàsquet tenim Euroliga, arriba ni més ni menys que un dels favorits, com és Olympiacos. No sé si arribarà el seu peculiar preci, suposo que sí, Nacho, però fonamentalment arriba Jan Montero.
4: Sí, arriba, per a mi el candidat a tornar a revalidar este títol d'Euroliga, perquè a part de les incorporacions, no? En este cas la de Montero manté una estructura pues pràcticament la base de la temporada passada, no? I això li dona, jo crec que automatismes i mecanismes ja en quant al xoc que determinen que este Olympiacos és pues el clar favorit o un dels dos, tres favorits per aconseguir esta Eurolliga. Arriba per a medir-se a un València Bàsquet que també està davant la possibilitat de plasmar la seva millor arrencada en la competició, no? D'obtindre aquestes 5 victòries en estos primers 5 partits i bueno, és una cita important, és una cita també per a tornar a medir-se i mesurar-se davant d'un rival que està en aquesta primera línia, i anem a veure si València Bàsquet també torna un poc a la senda de la victòria després d'aquesta derrota davant del Barça en Lliga CB.
0: Ah, bé, pues demà en el punt a punt tindrem Champions en la Ceràmica i Eurolliga en el Roche Arena. Saludem mentre arriba a la sala de premsa del Ciutat de València, Luis Castro, que encara no ha arribat. Saludem Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal? Bona nit.
5: Què tal, Salva? Com esteu? Bona nit. I bona nit a Nacho també.
4: Bona nit a tu també.
0: Faltes que no el veus, no, a Nacho? Salva, el tires en falta.
5: Sí, i esta setmana anem a veure molt poquet i, bueno, sempre tenia que saludar.
0: Així hi ha molt de fan de la Lliga, Nacho Rodríguez fan de la Lliga, Javi Pérez és fan de la Lliga, ja està Inmelidón en l'estudi que és fan de la Lliga, per supost, Salva Gomis, tinc un missatge per a tots, perquè si eres fan, però que molt fan de la Lliga, no te pergues esta cita única, dimecres 14 d'octubre a les 5:30, els jugadors del València, Ryunosuke Sato i Omar Sadí, que estaran en la botiga Movistar del carrer de l'Art Rivera 1, en la plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te l'autògraf i a més assabentar-te de com fer-te amb un mini baló de la Lliga. Recorda, 14 d'octubre, 5:30, Sato Sadik, en la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, a la plaça de l'Ajuntament, per a fer-te fotos amb ells, a replegar el seu autògraf i poder fer-te amb un mini baló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar, la Lliga. Això sí que és futbol. I Gomis, el futbol que comença a fixar-se l'europeu, dic, en Otorbi.
5: Sí. Per cert, per no ser mal educat, faig extensible la salutació a Javi i a Imma també, que si estan per ahí també van ahí per ahí.
1: Salva.
5: Que sí, evidentment, el tema Otorbi, no? Wilhelm, el nom del Newcastle, Salva, tu saps que a nosaltres ens consta que n'hi ha més equips Premier. Anem a recordar que el Tottenham ja era un dels equips que fa temporades està darrere de David Otorbi, que en aquest moment el volia per al equip juvenil i que per lo tant este perfil i este prototipo de jugador, de potència, de velocitat, de desbord, sobretot al cap i a la fi de físic, és el clàssic jugador que va a la Premier i que pot triomfar, no? És molt jove, Otorbi encara té tot el camí per davant, però el Newcastle és un dels equips de la Premier, un dels equips de la Lliga anglesa, no descarte evidentment equips Championship, que també solen fer aposta per este perfil de jugadors que evidentment estan fixant-se en ell. A mi el que m'han dit és que Newcastle no ha fet cap oferta, ni ha fet ni tan se vol, s'ha comunicat en David Otorbi ni en el seu entorn, però també és l'obligació, no, dels equips en Anglaterra estar pendents dels jugadors que tenen aquest perfil de poder jugar a Anglaterra.
0: M'interessa, per a concloure, perquè decidirem escoltar Luis Castro, Salva, la situació contractual d'Otorbi, quina és? Perquè té contracte fins 2028, veritat? Va renovar fa poc.
5: Sí, correcte, Otorbi La realitat és que té aquest contracte fins a 2028, que pot fer-se extensible, no? Per un pues, correcte, per què?
0: Clàusules, no?
5: Per nombre de partits. Sí, per nombre de partits que està a prop de complir-se i que aquest contracte podria viatjar inclús en les variables fins a 2032, és a dir, el València pot anar llogant aquest contracte poquet a poquet, que és fins 2028, però que en les variables pot tindre fins a 3 o 4 anys més, que veurem, jo el que és més segur és que aquesta clàusula per nombre de partits es pugui complir en aquesta temporada, perquè està sent important i ho ha demostrat, no? en Santander.
0: Uh-huh. Alguna cosa més que contar-nos esta nit, Gomis?
5: No, de este matí, no? De l'equip, de l'última hora de l'entrenament, estàvem pendents dels que bueno, pues, no van poder estar en Santander, com és el cas de Rioja, també el cas de Dan Juma, bueno, pues, i un nom propi com el de Sergi Canós, no? Que ja és de veres que no té fitxa, però va recuperant-se, ja va fent entrenament. Ui Rioja ha entrenat al marge dels seus companys i fent carrera en l'herba en sabatilles. La bona notícia és que Dan Juma, Copet i Fulquier, bueno, pues sí que han treballat amb la resta del grup, no? Així que veurem d'ací al cap de setmana, però això en quant a l'última hora, no? de l'equip després de l'entrenament d'este matí.
0: Gomis, gràcies, bona nit.
5: Bona nit a tots, adeu.
0: Adeu a Gomis, són les 11:40. Anem a fer un alto en el camí, com que no ha parit Luis Castro, però la tertúlia ja està així reunida, anem a obrir tertúlia, vinga.
6: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
7: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Molt bona nit. Benvingudes i benvinguts a un nou programa de l'Hora de la Cultura. Avui, mira, anem a ser redundants, no? Parlem de cultura, perquè la cultura crea ponts. Crea ponts entre èpoques, territoris, disciplines i entre persones que potser mai no arribarien a trobar-se d'una altra manera. Avui és 12 d'octubre. Bueno, el 12 d'octubre ha acabat fa mitja horeta, però anem a fer que és 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Una data que ens permet recordar, encara que siga breument, que compartim una llengua amb milions de persones a l'altra banda de l'Atlàntic. Però una llengua no és una propietat ni una realitat uniforme. Una llengua és un territori viu que cada comunitat transforma. I ho fa mitjançant els seus accents, la seva història, les seues ferides i la seva manera particular de mirar el món. La cultura iberoamericana naix precisament d'eixa pluralitat, d'un espai immens en el que les paraules viatgen, es barregen i adquireixen significats nous. Els llibres permeten que una veu, per exemple, escrita a Montevideo o a Buenos Aires, arribi fins a Alacant, que una biblioteca es convertisca en patrimoni compartit i que les noves generacions continuen conversant amb autors que ja no estan. Però és que els ponts culturals no només es construeixen entre territoris o generacions, també apareixen entre disciplines que durant molt de temps van considerar separades. Entre l'art i la ciència, o entre la sensibilitat humana i les màquines. Fins i tot entre una idea, un algoritme, una imatge i un so. I és que la tecnologia ja no és només una ferramenta al servici de la creació. La tecnologia també pot intervindre, respondre, modificar una obra i arribar a convertir-se en una espècie de companya creativa. I això ens obliga a preguntar-nos què entenem avui per autoria, per experiència artística i fins i tot per cultura. Esta nit coneixerem la nova edició de Volúmens, el festival que durant una dècada ha convertit València en un espai d'experimentació entre l'art contemporani, la música electrònica, la ciència i les tecnologies emergents. Parlarem amb el seu director i comissari artístic Antoni Albertos sobre instal·lacions immersives, intel·ligència artificial i també sobre unes creacions que ja no es conformen amb ser contemplades. Volen envoltar-nos, interpel·lar-nos i fer-nos part de l'obra. I després, en esta segona meitat del programa, viatjarem, i ho farem a través de la literatura, fins a Amèrica Llatina. I és que Beatriz Aracil, directora del Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant, ens ajudarà a conèixer el llegat de l'escriptor uruguaià i la tasca d'una institució que conserva la memòria, impulsa la investigació i dona també espai a noves veus, especialment a les veus de les dones escriptores. Del futur digital a la memòria literària, de les màquines que comencen a crear els llibres que continuen parlant-nos molts anys després d'haver sigut escrits. Dos mons aparentment llunyans que comparteixen una mateixa voluntat, la d'obrir espais de trobada i ajudar-nos a comprendre millor el temps que vivim. Comença ara sí l'Hora de la Cultura. Ens acompanyeu?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I si al principi d'aquesta entrevista amb Beatriz Aracil obríem amb Joan Manel Serrat i el sur també n'existe, i les paraules de Mario Benedetti, ara tanquem també amb paraules de Benedetti, esta vegada escoltem Te Quiero, interpretat per Nacha Guevara. Lorena Alegre, nosaltres se n'anem, no?
1: Sí, se n'anem.
0: Ja toca descansar.
1: Ha sigut molt interessant, però un dia intens.
0: Nosaltres seguim esta setmana, ja ho sabeu, de 12:30 a 1:30. Així estarem en l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio. Mentrestant, feu bondat, o no, que tampoc és precís.